0: dissabte l'haurien amenaçat amb una navalla i li haurien fet tocaments. La Universitat Catalana d'Estiu de Prada tanca l'edició d'aquest any amb crítiques a la Generalitat i amb dubtes sobre la seva continuïtat.
1: Aquesta edició, la 58a, ha estat marcada per la incertesa de si es podria fer pel retard en el cobrament de les subvencions del govern. Joan Domènec Ros és el president del patronat de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu.
2: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerra. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
1: L'únic membre del govern que ha anat aquest diumenge a Prada ha estat el conseller de Política Lingüística Francesc Xavier Vila, que ha dit que el retard en el pagament ha estat una qüestió administrativa i ha donat per fet que continuaran donant suport a la Universitat Catalana d'Estiu. Als actes d'aquest any hi han participat un miler de persones.
0: Esports, victòria clara del Barça al camp de l'Elx. Ha guanyat 0-5 amb gols de Rafinha i Fermín, que n'han marcat dos cadascun, i Adeyemi. Gavi s'ha lesionat a la primera part.
1: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
0: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0.
1: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló, els catalans han sumat dos empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: En ciclisme, victòria a l'esprint de Matthew Brennan a la segona etapa de la Vuelta, amb el català Pau Miquel segon. Aquest dilluns, primera final de muntanya a Font-Romeu.
1: I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, es classifica per a les semifinals del Mundial, que jugaran contra els Països Baixos.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
5: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, al pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte et diu que aquí han passat moltes coses. I a dins hi sóc jo. Miqui Puig als plats. El DJ resident de casa. Cada tarda i cap a les 8 del vespre de dilluns a dijous capbussades. A discos clàssics. DJs convidats i el cap de setmana la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits. Boots on the ground. Poc més a afegir.

quan involucrar-se no és una postura ni una botat. Hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits amb aquesta veu tan poderosa. Diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball, la merda de vida que tenim en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies, Massive, gràcies, Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning Point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, els Pain Gain, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. He trincat a la ràdio inquieta i hem començat a combatir els etèries, eteris. I ara ballarem Sabore Bicoro.

0: sabor de bicoro? Pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció. Si encara creu en aquest món, cançons de criteris contemporanis. Un disc de pop electrònic elegantíssim, fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets aïcat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i repetibles.
1: D'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta d'aïcat amb Miqui Puig.

0: Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Back. Això es diu Tupi, Get a Room Real Loud. En Golden Back, que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta, va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

la col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Cisco Labis, Pisco Labis, allò que deien les àvies, farem un Pisco Labis. Pisco Labis Tub té versions com aquest Get the Room Reload del Tupí, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes.

Un productor de Roma anomenat Adiel. Un productor de Londres anomenat Pat Álvarez. Amic íntim de la banda. S'asseuen i diuen: agafarem un dels primers singles, que ja té 20 anys, d'en Metronomy, i li donarem la volta com un mitjó. Jugant a fer electrònica abstracta. You could easy have me. De veritat, fet d'aquesta manera, és d'aquelles coses que m'agraden, jugar amb l'abstracció, que les caixes de ritmes siguin destartalades, velles i crues, i que l'electrònica em porti a un altre lloc. Com ho fa això de Dizzy Key? Conga mama, mayoresque dit. Més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: la llegenda nigeriana DCQ. Veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes? I en aquest Dizzy Edit, quatre peces manegades, tractades de la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sharasha. És la conga mama de Dizzy Q. Peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món. Músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Tots a la pista. Miki Puig, els plans.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Puku Le Funk, Don't Let Me Go. Un gran amic meu fent música de ball.

Pucu, Le Funk, Don't Let Me Go. El Lluís treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. El Lluís llavors va punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura. Pucu, Le Funk, Don't Let Me Go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles Know Me, aquest Apolo.

meravellós pop de ball fet per local singles a New York i 9.000 a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: No t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Sin i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: You say, look, it is better to give. But she says, be your creep.
2: En digital o a l'FM, Pista de Fusta.
0: En una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF i MG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible. És aquella barreja sintètica on l'Ital es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses. I ara una mica d'àcid. Whipper Control amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

El missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen. The use of, things that remei per moltes coses. Des de South London, UK, amb Monocode. Em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surshift, el meu nom és Miqui Puig, els plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, el tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
2: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu una Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i de la carretera, en zona inundable, és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja, cal passar per un petit pas sota la via del tren, que aquest diumenge continuava ple d'aigua i de fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat, segons els campistes.
3: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
4: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
1: La imatge més repetida ahir va ser la de les grues retirant vehicles malmesos. Més notícies, Carola Gil.
5: L'alerta per pluja intensa continua també aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra.
1: El govern torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. Es faran divendres i dissabte i han de servir per abordar alguns dels reptes més immediats, com ara els problemes de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, encara hi ha camp per córrer.
6: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
1: So what's going on?
7: Nothing's going on.
8: Luke, please understand there's nothing I can do.
1: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levine, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i a sèries com Gilmore Girls.
5: Levine sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no s'hi va dedicar professionalment fins a una edat avançada. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis dels anys 2000, després de jubilar-se anticipadament i de la mort del seu marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar a Los Angeles per iniciar la seva carrera artística. Segons el seu representant, Levine ha mort mentre dormia a casa seva a Califòrnia.
1: Esports, victòria clara del Barça al camp de l'Elx, ha guanyat 0-5 amb gols de Rafinha i Fermín, que n'han marcat dos cadascun, i de Deiemi. Gavi s'ha lesionat a la primera part.
5: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha reunit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0.
5: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló, els catalans han sumat dos empats en les dues primeres jornades de Lliga.
1: I en ciclisme, victòria a l'esprint de Matthew Brennan a la segona etapa de la Vuelta, amb el català Pau Miquel segon. Aquest dilluns, primera final de muntanya Font Romeu.
0: Fins aquí les notícies.
7: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
1: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
9: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
1: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
10: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
11: Tot és del nivell aquí, eh?
10: Sí, sí, sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
13: Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: A 1861, un ric propietari...
15: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
13: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat a la presència femenina a la història del rock, que arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquetes i xiquets, avui volem parlar de frontwomans, de dones que van encarar-se al patriarcat inherent de la societat de la segona part del segle XX i al mateix temps del rock de retruc. I és que quan va començar la història d'aquest gènere musical que ens apassiona, el rol femení estava gairebé reduït a fer de fan, fer de grupi i, com a molt, fer de corista. El rock and roll semblava que era una cosa de mascles testosterònics i que les dones no hi tenien gaire cosa a pintar. Per sort, però, va haver-hi pioneres que van trencar aquesta llei no escrita a base de tenir uns ovaris ben grans i un carisma impossible d'evitar. I clar, d'entrada, la primera que et ve al cap és la Janis.

Piece of My Heart, Janis Joplin amb els Big Brother and the Holding Company. Una Janis que va sortir d'una Texas absolutament reaccionària per anar-se'n a Califòrnia i guanyar-se a base de suor dalt de l'escenari un respecte que ningú li volia donar. La Naguette Lleig, que es va transformar en Pearl i amb una autèntica diva de la història viva de la música popular. De fet, allí, en la mateixa zona, hi havia un altre grup que eren els Jefferson Airplane amb la Grace Leak, tot i que la Grace compartia protagonisme amb el Martin Balin i el Paul Kantner. El cert és que la petjada de la Janis va obrir un camí incert a altres dones que també volien reivindicar-se com a protagonistes del que passava dalt d'un escenari. Una altra dona que va trencar barreres, ja no únicament musical, sinó també com a defensora dels drets de la comunitat LGTB, va ser la Joan Jett, líder indiscutible de les Runaways, un dels primers grups en què tots els membres eren femenins, i que després va aconseguir l'èxit absolut amb aquesta versió, juntament amb el seu grup d'acompanyament als Blackhearts. Això és a Live, Love, Rock and Roll.

John Jett amb els Black Hearts fent-se seva aquesta cançó que van estrenar, de fet, els Arrows l'any 1975 i que la senyora Jett va veure per televisió quan era, una adolescent, prometent-se amb ella mateixa que algun dia la tocaria en el seu grup. De fet, encara que sembli mentida, John Jett encara continua girant pels Estats Units, immune a les modes i omplint els pavellons amb la seva actitud empoderada. Stevie Nicks, en canvi, era una altra pasta. Ella gairebé representava el somni ideal femení de la Califòrnia dels anys 60 i dels 70. Etèria, mística, sensible, però amb un talent prou gran com per competir amb el mateix Lindsey Buckingham i la Christy McVie i guanyar-los almenys a nivell de reconeixement popular.

0: Ai, que m'agrada aquest Landslide.
1: Mira, que conec un munt de gent, que són d'aquests puristes que diuen que els Fleetwood Mac bons són els del Peter Green. A mi em sap greu dir-ho, el Peter Green m'agrada molt. I el que van fer va estar molt bé. Fins i tot els Fleetwood Mac dels Bob Welch tenen treballs molt interessants. Però el que fa l'Stevie és incomparable. I la seva influència en la immensa majoria de cantautores d'aquest segle és absolutament indiscutible. Igual que també ho és la de la gran dama del rock and roll, la inconmensurable Patti Smith.

Frederick, aquesta cançó que va dedicar al seu marit, una Patti Smith, que va arribar com una bomba de rellotgeria en plena època post-punk al Nova York mític del CBGB, amb el seu físic andrògin, el seu pentinat de Keith Richards i els seus recitats, que ja eren famosos abans de que cantés ni una sola nota. Dir que la Patti és potser la influència més gran i la precursora de la importància de la figura femenina en la història del rock, crec que, com a mínim, és de justícia i s'ha de reivindicar. Com també s'ha de reivindicar que en aquesta escena després del punk, la New Wave, el paper de les dones va començar a tenir una importància inèdita. Una de les coses que hem d'agrair en aquest moviment, per exemple, és que ens regalés la figura de la Debbie Harry.

amb aquesta bateria que gairebé cavalca tota la cançó de principi a final, cortesia del Glenn Burke. I tot i que els membres de Blondie es queixaven molt de que la gent es pensava que el grup només era la seva cantant, s'ha de reconèixer que sense la Debbie els Blondie no haguessin estat gaire cosa més que un bon grup de power pop. Debbie Harry els hi va donar personalitat, talent i un carisma que la va fer protagonista de la majoria dels pòsters que es penjaven als adolescents a finals dels 70 i principis dels 80. Però la Debbie Harry no va ser l'única diva que ens va regalar l'escena de la New Wave. Des de Akron, Ohio, una tomboy, una noia rebel que no es volia conformar amb el rol que se li donava al seu estat natal, va traslladar-se a Londres de finals de 70 amb l'explosió punk i va tenir la paciència per veure com els seus amics tots muntaven grups i ella s'esperava fins a aconseguir la formació perfecta. I quan la va tenir, el que ens van donar van ser els Pretenders. Sí, parlo de la Chrissie Hynde.

Pretenders, tio, que és un primer disc. És que és un primer disc, que si tu l'escoltes, escolteu-lo algun dia, eh? Disc de debut, i sembla que sigui un grans èxits. No té ni una sola cançó que no sigui un 10. El Precious, el Tattooed Love Boys, Stop Your Sobbing, bueno, aquesta és una versió dels Kings, Kid i el Brazilian Pocket. Tot això en un mateix disc que va marcar ja per sempre més la seva carrera, tot i que després han fet cançons extraordinàries. I la crisi continua ara amb el mateix eyeliner, el mateix serrell, regalant-nos rodanxes de rock de primera categoria. Abans de deixar ja l'escena aquesta post-punk i per reblar el clau en aquesta afirmació de que el canvi de dècada dels 70 als 80 van ser la primera gran eclosió de frontwomans, hem d'anar a la reina dels gòtics, la dona que va encarnar millor la música sinistra i va ampliar les sonoritats d'un rock cada cop més caduc. Es feia dir Susie com una tribu d'indígenes americans i els seus acompanyants eren els Banshees.

manera de fer de vocalista, perquè és que no puc explicar-ho d'una altra manera. Amb les seves cordes vocals privilegiades, gairebé operàtiques, en la que fins i tot ni s'entenia el que estava dient, però no podies evitar esborronar-te d'emoció. Ai, que bons que eren els Cocteau Twins, tu.

Cherry Colored Funk, els Cocteau Twins, del disc més reconegut de la seva trajectòria, el Heaven or Las Vegas, de l'any 1990. Un altre artista de referència a l'hora de buscar frontwomen intocables seria la Beth Gibbons, amb aquesta veu viscuda que sembla que s'hagi empassat ampolles de whisky a granel i cartrons de tabac. La seva aportació al moviment del trip-hop i del so de Bristol és senzillament extraordinària. I és que els Portishead eren una altra cosa.

Sour Times. Aquesta música gairebé amb cinemascope d'un dels grups més importants del moviment de Bristol de principis dels 90. En aquest cas, del disc Dummy, publicat el 1994. I cavalcant una altra dècada, arribem a un altre moviment important, el que va sorgir d'un Nova York que no aportava artistes definitius des de la llunyana època del CBGB. Juntament amb els Strokes i The National, la Karen O es va transformar d'un dia per l'altre en una icona del pop independent, especialment gràcies a aquesta cançó.

Cara nou, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estimo jo. I mira, jo li podria dir el mateix a la Karen, que poca gent se l'estimarà tant com ho faig cada cop que escolto aquesta peça. Bueno, ja arribem al temps d'ara, més que res perquè hem d'acabar el programa, i em ve molt de gust fer-ho amb un d'aquests grups que han oxigenat el panorama nacional. Són els Remei de Cala Fresca, amb aquesta cantant total, desacomplexadament activista i plena de talent. I és que la Chantal Rodríguez, nen, encara que sigui tocant les castanyoles, és incomparable.

I amb aquest Hold On dels Alabama Shakes, amb la Brittany Howard als comandaments de la nau, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez. En parlava Europa Press.
2: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones de verano.
1: Feijóo també demana confinar els migrants que malviuen els carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu i recorda que la salut pública és competència de les comunitats autònomes. Més notícies, Carola Gil.
3: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i nou persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, tres persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
1: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un SOS alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i el Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
3: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpid, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro de Barcelona pot afectar la salut dels viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior, Laura Cugat.
5: Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes, principalment de Rodalies i de metro, posa en risc la salut dels viatgers. Ho destaca Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
6: Poden patir marejos, baixades de pressió.
5: Els usuaris ho noten sobretot durant les hores de més calor.
7: En el andén és insoportable. Ja uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
8: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: Des de Transports Metropolitans de Barcelona constaten que estan estudiant mesures, com ara millores en la ventilació, però reconeixen que l'estructura de les andanes és molt complexa.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Balde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
3: Pel que fa a la l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha reunit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa per reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge a primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15.
3: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell, al camp del Castelló, els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A
11: ara m'ha agafat per aquí.
10: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
12: Home, enòleg no sóc, però bueno.
13: Jo sóc de Banyoles?
10: Sí.
13: Tota la vida.
10: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
12: Doncs mira, més li fent cas.
11: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
12: Típic de l'escala.
11: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
14: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
11: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
9: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Cada vespre, t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
0: De dilluns a divendres, a 9:15,
9: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
0: Ningú t'ho explicarà millor.
15: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
15: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
0: I per què?
20: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
0: De dilluns a divendres, a 9:00 PM, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

en una època en què la tensió política i social convivia amb l'esperança de canvi, de superació de la foscor del franquisme, la música va ser un instrument de lluita i de catarsi col·lectiva. Entre l'octubre de 1975, un mes abans de la mort agònica del dictador, i el febrer del 1976, en ple inici titubejant de la transició, tres dels artistes més destacats de la nova cançó van omplir el Palau dels Esports de Barcelona amb melodies combatives i crits de llibertat. Amb molt pocs mesos de diferència, Raimon, Lluís Llach i Quico Pi de la Serra van ser els oficiants d'uns recitals d'una importància històrica i simbòlica que anava molt més enllà del seu propi talent artístic.

0: El 27 de setembre de 1975, el règim havia aplicat per última vegada la pena de mort a tres membres del Frente Revolucionario Antifascista i Patriótico, el FRAP, i a dos militants d'ETA. El recital de Raimon, al Palau dels Esports, d'un mes després es va organitzar en bona part per vèncer el desànim regnant a causa d'aquelles execucions i la sensació que el règim mai no acabaria. El va organitzar formalment l'empresari Oriol Regàs, membre de la Goig Divin, propietari del restaurant Via Veneto i de la discoteca Boccaccio. El mateix dia que Raimon va omplir el Palau dels Esports, tot sol amb la guitarra, Franco, oficialment refredat, delegava les funcions de cap d'estat en el príncep Joan Carles. La segona fita la va assolir Lluís Llach, oferint tres concerts consecutius al mateix espai les nits del 15, 16 i 17 de gener de 1976, quan el dictador no feia ni dos mesos que era mort. Tot i que hi va haver una amenaça de bomba, els concerts es van poder celebrar. Els cantants eren a la llista negra de les organitzacions d'ultradreta, que en aquell temps cometien atemptats amb la complicitat aparentment passiva de les forces policials. I els concerts, cada vegada més, havien adquirit les formes i el fons d'un míting polític. Hi va haver encara un tercer artista que va omplir el Palau dels Esports en solitari amb pocs mesos de diferència. Va ser Quico Pi de la Serra el 27 de febrer de 1976. Tots tres artistes van oferir uns concerts històrics en què sovint se sentia més la veu col·lectiva que s'alçava des de la graderia que no pas la dels músics a l'escenari. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: La música és evident que mou moltíssimes moviments revolucionaris o socials, més enllà de revolucionaris. Però tan important, clar, nosaltres som catalans, els que ja tenim una edat, ho recordem tots aquests moments, però són tan importants les músiques amb els moviments revolucionaris o només ens ha quedat aquesta sensació?
1: Clar, jo...
0: Amb la revolta, com a mínim, eh?
1: Jo, el programa aquest és molt difícil per mi, perquè, clar... Jo vull ser testimoni objectiu, però alhora sóc protagonista per molts sectors. Vaig estar el membre del tribunal amb el qual el Joaquim Roglán va fer la tesi doctoral sobre l'Oriol Regàs, sí. La Goig Divin.
0: Va venir aquí un programa, crec que va quedar molt bé.
1: Molt bé, però sí. Vull dir, això, situem-nos de que són personatges que tu els has viscut i els has tocat.
0: Sí, sí.
1: Els tres cantants, o sigui, són amics o més o menys coneguts.
0: Tens una relació, diguéssim.
1: Una relació,
0: sí, sí.
1: Fins i tot...
0: d'una certa amistat.
1: D'una certa amistat, i després vivies en aquell moment, amb 24 anys, 25 anys, amb el qual et pensaves que el món seria la transició democràtica, seria la cosa més extraordinària, que Suècia quedaria enrere i Dinamarca de la democràcia, de la llibertat, després de dictadures i barbaritats, etc. No? Clar, tot això és el que pensàvem. Ser objectiu amb això és difícil, però sí, jo crec que per la perspectiva del temps, que va ser la música en aquell moment va ser un element capdalt per despertar moltíssimes consciències, no solament a Catalunya i a l'estat espanyol, amb solidaritat aleshores, fins i tot en la llengua, sinó a moltes altres parts del món. Crec que va ser molt i molt important.
0: Però això ha passat amb tots els moviments revolucionaris. Han tingut les seves músiques, sí, que algunes han transcendit molt a altres països, altres no tant, lògicament, però que sempre han animat molt el moviment social.
1: Però han deixat llavor, aquestes músiques després han triomfat més o menys, etc, i la continuació, però han deixat una llavor...
0: Sí, el Bella Ciao, per exemple, per posar així, o la mateixa Marsellesa, que es va utilitzar com a himne revolucionari fora a Barcelona, recordo, les aldarulls del 42, 1842, 1843, s'utilitzava la Marsellesa.
1: I si tu has de posar a cada un dels tres cantants coneguts, amics, admirats i apreciats, i no sé quantes coses dir d'ells, una cançó, segur que tothom en posaria alguna.
0: Jo diria... I no necessàriament la mateixa,
1: No seria la mateixa, però en posaríem el vent del Raimon, i posaries l'estaca del Lluís Llach, i li posaries, en fi, això dels burgesos i la verda i tot això que diu...
0: Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol, no?
1: Totes aquestes coses, bueno, però sí, jo crec que va ser molt important, però sobretot amb gent de l'entorn que els hi feia canviar de visió del món al veure de que, clar, de que estàvem en un món, com deia el Manolo Vázquez Montalbán molt bé, de que el franquisme i la seva conseqüència feia pudor de peus, i això no podia ser, era una vergonya. I aquesta sensació, quan viatjaves una mica, que llavors viatjar era una cosa gairebé revolucionària, però sí, descobrir món, ho veies, deies, però on visc, no?
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge aquell any 75-76 i aquells moments claus des de, també del punt de vista musical, és el periodista expert en temes musicals, Joaquim Vilarnau, autor del llibre Trencant el silenci, els recitals de la transició, que va ser editat per Mina. Senyor Vilarnau, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Hola, gràcies a vosaltres.
0: Torno una mica a la mateixa pregunta, va ser, però ja ha centrat amb la qüestió catalana. En aquell moment de canvi, que el dictador estava agonitzant, el franquisme semblava que també agonitzava, encara que va ser més dubtós posteriorment.
2: Agonitzava, però no s'ha acabat de morir mai.
0: Ja, exacte, sempre ha tingut una mala mort, s'ha allargat la cosa. Doncs era clau la música o simplement l'hem recordat com un paisatge sonor d'aquell moment? Realment movia aquelles cançons d'aquella gent?
2: Clar, si em deixes fer un apunt abans en relació amb això que comentaves de la música i les revolucions, hi ha gent que afirma que la revolució russa no hauria triomfat si no hagués tingut les cançons que tenia, per exemple. No? I recordo també que els sandinistes a Nicaragua tenien tot un seguit de cançons en el qual donaven les instruccions de com es muntava un arma, per què servia cada projectil, és a dir, que servien per... ja que la gent no sabia ni llegir ni escriure...
0: Eren pedagògiques,
2: eren els llibres que hi havia en aquells moments. Aquí no era exactament igual, aquí el que passava és que hi havia moltes coses que no es podien dir, i per tant s'havien de dir amb cançons.
0: Metafòricament, però que era
2: hi havia
0: obvi,
2: moltes maneres de borrar la censura. Unes eren fer metàfores, l'estaca és una metàfora, sí. Altres eren dir les coses amb... Recordo el Llac i algú més que té un títol en llatí, per exemple, perquè no li deixaven tenir en català, perquè era massa evident. O el Verda i el Merda...
0: Sí, de Quico Pia la Serra.
2: Del Quico, o sí. Moltes...
1: La nit del Raimon.
2: La nit és una metàfora del franquisme que va associar a Raimon tota la vida, no? Per tant, durant el franquisme ja els cantants havien hagut de dir coses. Recordo una cançó de La Trinca, aquella que imiten els cantants, que precisament són aquests tres cantants, i que diu s'havia de dir molt quan no es podia dir res. I és això, els cantants explicaven les coses que no es podien dir, que no podien dir els diaris, però que hi havia la necessitat de que la gent la sabés, no?
0: Fins i tot hi havia paranoia del franquisme, es va arribar a prohibir Se va el caimán, perquè moment, no sé si es va arribar a prohibir o es va arribar com a mínim a criticar que es cantés Se va el caimán, perquè deien que era una metàfora de la mort de Franco. Dius, home, són ganes de retorçar el tema. O sigui, la mirada del censor era encara més llunyana que la mirada dels que cantaven allò.
1: Si no recordo malament, és una cançó colombiana, no?
0: Sí, se va el caimán, se va a la Barranquilla. Doncs això, en un moment determinat, si no sé si finals dels 50, principis dels 60, va haver-hi un cert renou perquè es deia que era referia a Franco, que es podia...
2: Em sembla que una cosa similar va passar amb aquella del Bonet de San Pedro, de Rascaiu quan no m'eres que eres
0: també, tu. També, exactament. Ah, no. Per això que aquest tipus de coses, però que temo que els cantants no tenien la més remota idea de que allò podia ser metafòric, i era la censura la que ho veia massa retorçat.
2: Jo crec que la censura tenia poc criteri en general, sí. I li passaven coses que eren per nosaltres molt evidents, i després veia coses que no hi eren. Per exemple, una altra cançó, aquella que cantava La Trinca en el disc aquell per nens del General Bum Bum.
0: Sí.
2: Bueno, els hi va costar molt poder cantar aquesta cançó, perquè la censura els hi tombava cada vegada i els hi deia, no, ja sé de quin general parlen.
0: I ells no parlaven.
2: I ells van demostrar, no.
1: El camí de la Revolució de Gràcia del 1870.
2: Sí, cançó que es canta des de fa desenes d'anys. Sí, ho documentaven i diu... I hi ha un escrit boníssim de la censura que els hi contesta, diu, ara entenem el sentiment antimilitar de Catalunya si es canten aquest tipus de cançó.
0: I amb els nens, allò. Anem amb aquests tres recitals. El recital, en aquells moments, o amb un cantautor cantant davant de molta gent, es convertirà en una manera de concentrar gent, fer una mena de manifestació estàtica que supleixi les prohibicions que hi ha al carrer. Quin és l'ambient que hi ha? Com s'organitza, per exemple, el primer, que és el del Raimon, com s'organitza per muntar una mena de manifestació d'aquest tipus, i per què, que és una cosa sorprenent, el franquisme no ho prohibeix.
2: Clar, és una mena de míting, podríem dir, no? D'alguna manera, més que de manifestació.
0: Sí,
2: era de míting perquè la gent anava allà a sentir algú i que algú li expliqués el que ell volia sentir. Bé, això em sembla que parteix, ja em sembla que ho has dit, de les últimes execucions del franquisme, que em sembla que el dia que hi va haver les execucions el Raimon cantava, no sé si a Sabadell, i estaven tots molt desanimats i dir, què hem de fer avui? Ara potser confongués amb una execució, potser és el del Puig Antic o així. I aquell dia van dir, doncs mira, demanarem, al principi demanarem que al final de cada cançó no s'aplaudeixi, no? I perquè estem de dol. I la gent ho va respectar i no va aplaudir cap de les cançons fins al final del concert. I els policies, clar, no podien dir, no, suspenem el concert perquè la gent no està aplaudint.
0: No, clar.
2: Sí, ja veien que passava alguna cosa estranya, però no...
0: Sí,
2: no...
0: Sí, si no acabaven de lligar.
2: Aleshores, això, doncs, s'acaben d'executar els últims militants del FRAP, aquí, i el Raimon i l'Analisa diuen, hem de fer alguna cosa... i se'ls hi acut fer un...
0: És la dona del Raimon i també manager,
2: del Raimon, i se'ls hi acut fer un palau d'esports, ja saben que si el demanen ell no els autoritzaran, i van a buscar l'Oriol Regàs.
0: Quina relació hi havia entre el Raimon i l'Oriol Regàs? Perquè l'Oriol Regàs, que jo sàpiga, no havia organitzat mai cap festival de música d'aquest tipus. No sé si a Boccaccio havia cantat alguna vegada, però en tot cas no devien ser precisament cançons gaire revolucionàries. No ho sé.
2: L'Oriol Regàs tenia un cert interès en això.
1: Sí, tenia una certa sensibilitat per tot.
2: Havia tingut aquella discogràfica que es deia Boccaccio Records, que havia editat la Maria del Mar Bonet, entre altres.
0: Editaven molt bé, per cert, eren bons, vull dir que eren discos molt ben fets.
1: Sí, sí,
0: molt bé.
1: A més, el Regàs, penseu que era un aventurer, quan se'n va de punta a punta a l'Àfrica en moto, dels anys 60, era un noi, bueno, era un home, després era aventurer, vull dir, per ell va ser una aventura que hi creia.
0: Sí, sí, era un home amb empenta i amb ganes de fer les coses i de trencar motllos,
1: sí.
0: I evidentment que era un home de formació, diguéssim, d'entorn, de dret, però que s'havia transformat, un home amb diners, per tant, amb unes condicions...
2: Era un home ben vist pel franquisme.
0: Però era un home llançat.
2: Era un home ben vist pel franquisme,
0: valent.
2: Però en canvi era un home compromès. A la tancada d'intel·lectuals, ella va intentar portar-hi menjar, que em sembla que no li van deixar entrar i el va acabar donant a menjadors socials i coses d'aquestes.
0: Era molt digne.
2: Però era una persona ja compromesa i, per tant, tenia molta interlocució amb aquest tipus de gent.
0: Sí, sí. De vegades ha quedat la seva figura una mica ambigua, perquè, clar, evidentment, per extracció social havia de ser de dretes i de franquista, i resulta que l'home no anava per aquí.
1: I jo crec que la idea del pijo progre neix amb ell.
0: Sí, però ell ho reivindicava i ho feia molt bé. Vull dir que no...
1: Però compromès de veritat.
0: Sí, i tant. Va, llavors Raimon se li acut, l'Oriol Regàs, o és l'Oriol Regàs que se li acut parlar amb el Raimon?
2: Jo crec que és el Raimon i l'Analisa que van a parlar amb l'Oriol Regàs i li demanen, i a l'Oriol els diu que endavant, que farà tot el possible, i ell fa les gestions directament amb el governador civil.
0: Qui era, aleshores?
2: Em sembla que era Martín Villa.
0: El Rodolfo. Encara es diu, si no vaig errat, eh? Sí.
2: I en llibertat.
0: Sí, mig perseguit per la justícia argentina, però pels crims del franquisme, però no, viu molt tranquil·lament.
1: Fill d'un funcionari de... fill d'un treballador de la Renfe de León, Molt, molt humil, amb una beca al franquisme, és bé, en lloc de...
0: Va prosperar.
1: La seva classe social la va trair, diguem-ne, i se'n va anar a l'altra banda, però és així.
2: Sí, no, un senyor que va pujar amb un cotxe oficial quan tenia 18 anys...
0: I no va baixar.
2: I encara hi va.
0: Sí. Com aconsegueix convèncer a un governador civil? Perquè, governador civil del franquisme...
2: Som a l'any 75. I els que són una mica espavilats ja veuen que la cosa s'acaba.
0: I el Rodolfo Martín Villa, sens dubte, ho era.
2: I el Rodolfo Martín Villa... sabia, doncs, va veure que la cosa s'acabava i es volia posicionar.
0: Clar, Franco, de que l'hecho biológico, que es deia en aquella època, estava a punt d'arribar, o sigui, estava a punt de morir-se, perquè si no moria aquell any, moriria el següent, o l'altre tirant tot molt lluny.
2: Sí.
0: Per tant, allò canviaria. Amb la
2: tot,
0: mort de Franco...
2: tot i que semblava que no s'havia de morir mai, i d'aquí el desànim del Raimon i l'Analisa.
0: Sí. Aleshores, quan el Regàs va veure Martín Villa i Regàs li explica que vol llogar el Palau d'Esports perquè aquell cantant valencià que diu aquelles coses tan, tan desagradables pel franquisme faci un recital, sembla lògic pensar que ho prohibiria en Martín Villa, i no.
2: Clar, Martín Villa, ja dic, navegava entre dos aigües. D'una banda, li interessava estar bé amb aquesta gent, però de l'altra també tenia el govern militar, el governador militar de Barcelona, que li demanava mà dura contra contra el Raimon especialment, i contra aquest tipus de cantants, i contra aquest tipus d'oposició, no? I per tant intentava fer el que podia, i anava dient, bueno, em deixaré cantar, però no em canti segons què. Ja. Clar, hi havia tot el tema de la censura, també, i va ser un concert molt censurat, no va poder cantar, segons, el Diguem No, no el va poder cantar, per exemple.
0: O sigui, en Raimon, en Regàs va haver de pactar, perquè suposo en Raimon directament no devia pactar res, va haver de pactar amb el governador o amb qui li van dir el llistat de cançons que podia interpretar.
2: No, el llistat de cançons anava a través de la censura, però clar, el governador civil era una mica el
0: que beneïa o no beneïa el tema.
2: Bé, a veure, clar, la censura, quan parlem de la censura ens sembla que és una sola cosa i en diverses administracions implicades, no? D'una banda hi havia el que autoritzava els concerts, que era el govern civil de cada província, i d'altra hi havia el que autoritzava les cançons, que era el delegat del Ministeri d'Informació i Turisme.
1: El contingut del recital.
2: El contingut, les cançons que es podien cantar i les que no es podien cantar. Que aquí hi han totes les anècdotes que vulguis, perquè és clar, un tio que estava prohibit a un poble d'una província, resulta que el poble del costat, que era de l'altra província, podia cantar una cançó que estava prohibida en un lloc, a l'altra no estava prohibida. No hi havia un criteri únic, no? Hi havia artistes que se'ls autoritzava que sí, que no hi ha cap problema, que facis el concert que vulguis, però després la censura només els autoritzava una sola cançó.
0: Clar, llavors, clar, la repetia 20 vegades o...
2: El Pere Tàpies va sortir una vegada a cantar i va cantar totes una cançó que, a més, no era de les més conegudes. El Pere Tàpies, que ja em diràs quina...
0: Sí, que no era especialment revolucionari amb les seves cançons, no? Tenia humor, era un altre...
2: I el que va fer va dir, ara, ja que veig que us ha agradat tant, ara la faré en plan samba. I ara la faré en rock. I ara la... I va anar...
1: Ai, que divertit que era.
2: Tot el d'això.
0: Observant a canviar. Sí, era.
2: I després... Hi havia un altre... Hi ha una altra anècdota molt bona, que és a Tortosa, que només autoritzen a la Marina Rossell i en l'Ovidi Montllor, els autoritzen una cançó cadascú només. I van sortir, un dels dos va fer la cançó, va marxar, va sortir l'altre, la va fer, va marxar i va sortir el primer una altra vegada, i així, i van anar fent, no sé si era una o dues cançons.
0: O sigui, amb dues cançons van fer tot el recital, anaven intercanviant-se.
2: I això l'Artur Gaia, que és el Quico Celio, posteriorment em va explicar, diu, jo me'n recordo molt d'aquest concert, diu, perquè això, el vam organitzar amb una entitat de joves de Tortosa, diu, i a banda de tot això, que és veritat, diu, ens va passar una altra cosa, diu, que ens van autoritzar a fer el concert amb dues condicions. Una, que no podíem fer publicitat del concert.
0: Clar, Déu-n'hi-do, també.
2: I la segona, que no podíem cobrar entrada.
0: Ostres.
2: Dic, ostres, i què vau fer? Diu, bueno, la publicitat la vam fer clandestina, il·legal. Això no va ser problema. Dic, i l'entrada? Diu, encara més fàcil. Diu, vam fer entrada només per socis i expedient carnets de soci per un dia.
0: No, no era una entrada, sinó era soci.
2: Gràcies pels socis i d'això, diu. I fins i tot hi havia policies que es posaven a la cua per veure si el que fèiem eren carnets de soci o veníem entrades.
0: I el que fèieu era carnets de soci, està bé.
2: Va estimular molt la imaginació, la creativitat i...
0: I tant. Es veia venir que el recital aquell de Raimon seria un boom? Perquè, clar, llogar el Palau d'Esports de Barcelona, no sé quanta gent hi cabia, però hi cabien 2, 3.000, 4.000.
1: Palau d'Esports al carrer Lleida, que la gent no confongui amb Palau de Sant Jordi.
0: És el que hi ha a Montjuïc, perquè ens aclarim, si algú ha anat a fer les proves de conduir a Barcelona, és allà al costat, durant la Covid hi va haver-hi un gran centre de vacunació al costat.
2: No sé si durant molt temps era el Barcelona Teatre Musical.
0: Sí.
1: Sí. Està bastant atrotinat ara, per dir-ho.
0: Sí, fins i tot el Barça de bàsquet hi va jugar, vull dir que sí.
2: No sé què m'havies portat.
0: No, hi ha problema, no ens hem anat. Simplement, el fet de que lloguessin el Palau d'Esports implicava que realment hi havia una expectació, no?
2: A més, el Raimon havia intentat llogar-lo altres vegades i li han dit que el Palau d'Esports no era per fer aquest tipus d'espectacles. I ell després havia dit, però hi va la Maria Dolores Pradera, perquè jo no puc anar-hi, no? Bé, el Raimon hi va anar ell sol, amb la guitarra. No hi havia cap altra música a l'escenari. Ell deia que en aquella època no podia pagar-se músics perquè moltes vegades, quan arribava al lloc, resulta que li havien prohibit el concert.
0: Amb la qual cosa havies de pagar igual i no rebia res.
2: Sí, va haver una certa expectació, no sé si tu vas ser-hi.
1: Sí, recordo. Bueno, tot de nanos, bueno, era com un fet col·lectiu que havíem d'anar tots, i va anar tots, i la sortir, la gent cridàvem allà, llibre... bueno, dins del Palau d'Esports ja, una emoció extraordinària, perquè, i deien, ves si es mor en aquest moment, i hi havia aquest comentari, ves si ara em feran...
0: No el Raimon, el Franco.
1: I al sortir, la sensació que allà cridant llibertat, aquell ambient, baixaves pel mig del carrer, el trànsit no n'hi havia gaire, perquè era de nit, però la gent s'aturava, saps allò com si era una cosa... Les emocions extraordinàries, l'esperança era absoluta, a més, veies allí tot la gent política, veies tothom, és una cosa impressionant.
0: Sí, clar, sí. El recital es produeix molt pocs dies abans, una vintena...
2: Tres setmanes exactes
0: de la mort d'en Franco. Per tant, l'ambient està calent.
2: Sí.
0: Està calent. El 27 de setembre hi ha hagut les execucions, i això és el 30 d'octubre, un mes, més o menys, aproximadament després. No hi havia por? Perquè, clar, en Raimon segur que anava... Por per tots, també pel bàndol franquista.
2: I
0: per la gent que hi havia.
2: El Raimon estava en llistes negres.
0: Clar, és que això...
2: El Raimon, el Llach, el Quico, tots aquests estaven en llistes negres i per tant estaven molt amenaçats. Però el Raimon en aquest concert, a més, va fer una jugada mestra, que després el Llach també la va repetir el gener del 76, que va dir, home, això s'acaba, hem de presentar a la gent qui seran els nous governants. I va fer una fila zero amb els polítics que aleshores eren dirigents clandestins de partits que no eren legals.
0: Perquè la gent més o menys sabia d'on eren.
2: Sí, des del Miquel Roca fins al...
1: Els identificaves, sí. Ja els identificaves.
0: Sí, hi havia gent del SUC, hi havia gent de partits que després no van reeixir gaire, d'altres que van quedar integrats amb altres forces, etcètera, diguéssim. Tot, o sigui, ara, dic una llista de partits que ara Esquerra Democràtica, que la gent no recorda, però...
2: O el Partit Socialdemòcrata de Catalunya.
0: Per això, que són partits que després no van reeixir gaire, perquè van ser absorbits o pel futur PSC, o per Convergència Democràtica, o Esquerra Republicana, en aquells moments estava en altres tessitures, però que van ser absorbits per partits diferents, però en tot cas eren els dirigents del moment. I van ser presents, també?
2: Sí. Hi va haver una fila zero de no només de polítics, sinó de personalitats. Hi havia gent de la cultura, també... suposo que algun esportista també el dia del Llach segur que hi eren, i vaja, sí
1: el Reixac.
2: Crec
1: que hi havia el Reixac i crec que l'Orantes, el tenista.
2: Això el dia del Llach sí que hi eren el Reixac, l'Orantes i el Marcial.
1: Aquest era també
2: jugador del Barça,
1: sí, jugat a l'Espanyol i després va passar
2: al Barça. Exacte, sí, senyor.
0: Sí.

0: les places.
1: Tal com comentàvem, l'empresari Oriol Regàs havia mogut fils per poder veure's amb el governador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i obtenir aquest permís pel concert que estem sentint de Raimon al Palau dels Esports. Es va decidir que la data del recital seria el dijous 30 d'octubre de 1975. Martín Villa era molt conscient que el règim agonitzava i intentava nedar entre aquelles dues aigües. Per fer valer una autoritat que cada cop es veia més amenaçada, el dia abans del concert va cridar al seu despatx el mateix Raimon i Annalisa Corti, la dona i mànager del cantant.
2: Ah, ja han arribat. Seguin, si us plau. Els he fet venir per comunicar-los oficialment que els dono el permís per al concert de demà al Palau dels Esports.
3: Bé, em pensava que ja n'havia parlat amb l'Oriol Regàs. Ell és l'empresari que ens ha contractat.
2: Sí, amb ell vaig estar parlant de com està canviant el panorama polític. En sóc molt conscient. De tota manera, estic segur que la meva autorització ha sorprès molta gent.
4: Això és veritat. Molts estaven convençuts que no ens deixaria.
2: Miri, Raimon, jo li dono el permís per al seu recital. Però a canvi, vostè s'ha de fer responsable de tot el que hi pugui passar.
3: Bé, jo em puc fer responsable de cantar les cançons que vostès m'han autoritzat, però res més.
2: Tenen la llista aprovada pel Ministeri d'Informació i Turisme?
4: Esclar, i les cançons no autoritzades són les de sempre. Quan jo vaig néixer, Quatre rius de sang, Sobre la pau...
2: Molt bé, molt bé. Vostè faci el possible perquè no hi hagi incidents. Ha d'entendre que me l'estic jugant molt. Per això l'he fet venir. És la primera vegada que faig venir a un de vostès al meu despatx.
3: Un de nosaltres?
2: Dels cantants, vull dir. Pensi que serà el concert més gran que hagi fet mai un artista sol, en un local tancat a Barcelona. Vostè és el que intervé, però comprengui que en les circumstàncies actuals no ens podem permetre més luxes que els normals.
3: Molt bé, senyor. Això és tot?
2: No. Una última cosa. Aprofitin ara que estan tots junts. Tots aquests que s'autoanomenen oposició democràtica. Perquè en el futur no serà així.
5: Això és En Guàrdia.
1: Estem aquí amb en Joaquim Vilarnau i Josep Maria Soler i Sabater parlant dels tres grans recitals que van donar la pistolada d'obertura de la transició, del moment de recitals de Raimon, de Lluís Llach i de Quico Pi de la Serra. Joaquim Vilarnau, acabem de sentir aquesta conversa de Martín Villa amb Raimon i Annalisa, la seva dona, marcant, diguéssim, fins on es podia arribar. De tota manera, el recital, tal com hem comentat, va ser un èxit. Es va omplir del tot el Palau dels Esports.
6: Sí, m'imagino que si n'haguessin fet més d'un, també l'haguessin omplert més dies.
1: O sigui que econòmicament li va sortir bé en Raimon i a l'Oriol Regàs, això també.
6: I van haver guanys, m'imagino que sí.
1: Sí, clar, per tant diguéssim, hi havia ganes de tornar a fer coses. Es veia, des d'un punt de vista purament empresarial, realment era un bon moment per fer aquest tipus de recitals, perquè segur que omplies.
6: Sí, però el que no tenia segur és que el poguessis fer.
1: Ja, aquest era el punt.
6: El problema és que podies arribar al dia que amb totes les entrades venudes i que t'obliguessin a suspendre'ls.
7: I si no recordo malament, les grades no tenien les divisions dels seients com ara, eh?
1: Diria sí, tu seies, corres i anaves corrent per seure on podies.
7: Més o menys, en una zona que estaves, però si el teu company estava més a prop, doncs hi cabia més gent.
1: Ja, ja, ja. Amb la qual cosa hi havia molta humanitat. A tot això es mor Franco, el 20 de novembre del 75, es produeix el jurament de Juan Carlos, els principis generals del moviment, etcètera, i la coronació, i el gener, per tant molt mes i mig escàs, hi ha els recitals de Lluís Llach. Per tant, es van preparar abans. Que és amb aquest període també Rodolfo Martín Villa accedeix a uns recitals que també Llach és una figura maleïda dins d'aquell moment per part del règim. Sabem positivament que aquells concerts poden ser encara més explosius que els de Raimon.
6: Clar, aquí hi ha hagut la mort de Franco i la mort de Franco ho canvia tot, eh?
7: I apareix l'Àries Navarro.
6: Sí, sí, sí. I després es forma un nou govern i el Martín Villa se'n va a Madrid.
1: O sigui, ja no està ella, se'n va de ministre de l'Interior.
6: Sí, exacte.
7: Sí, sí, de l'Interior,
6: ja. Sí. Em sembla que es deia Governació, no, en aquell moment?
1: No sé si ja no havien canviat el nom encara.
7: Jo diria que no.
1: No, no hauria de ser Governació. Governació és el nom històric del franquisme, Interior, és... segur posterior, però no sé, no sé, recordo, no recordo, la veritat, sí, sí. Sí, aleshores, sí, sí. Com és que concedeixen
6: això? Aquí entra en joc el mànager del Lluís Llach, que diu nosaltres també ho hem de fer, que és el Joan Moles, la Núria Batalla.
1: Després del gran èxit de Raimon, clar.
6: Sí, i també volem fer una fila zero i una mica copien el model del Raimon i el fan a la seva manera. I en lloc de fer una tanda d'un sol dia, fan tres dies. De fet, havia de ser una cosa i es va anar allargant perquè van anar venint entrades.
1: O sigui, es va vendre molt ràpid i...
6: Per tant, és molt significatiu la diferència, perquè quan el Raimon hi va, la discogràfica li diu, ah, doncs fes-ho tu mateix, i no hi envia ningú, i quan ho fa el Llach diu, ah, sí, sí, ens interessa molt, i van i ho graven. La mateixa, que era la mateixa discogràfica en aquell moment, saps? El canvi és molt...
1: Perquè han notat que allò del Raimon ha sigut històric, diguéssim, i en canvi i esperen que el recital del Llach també ho sigui.
6: I perquè han notat que en el moment del Raimon, interpreto jo, en el moment del Raimon era significar-se massa pel que estava passant, i en el moment del Llach ja era una cosa...
1: Era significar-se d'una altra manera.
6: Exacte, i ara ser modern, i ara ser demòcrata.
7: Aquí hi hauria una apertura, i al cap de 4 dies hi hauria allò de l'espíritu del 12 de febrero que deia l'Àries Navarro.
1: Sí, sí, de canviar-la.
7: Una certa abertura dins del franquisme, dins de les institucions, però la necessitat històrica d'Europa, no sé, bueno, aquelles
1: coses... Sí, aquelles parafernàlies. Tot i així, la censura no ha acabat, el fet de que s'hagi mort Franco, no, l'estructura franquista continua bastant intacta.
6: La censura oficialment em sembla que continua fins l'any 1978, el que sí que es relaxa molt i es pot pràcticament cantar tot. De tant en tant sí que censuren algunes coses, encara censuren concerts, allò de no autoritzar un concert encara passa alguna vegada. Jo crec que va ser posteriorment això, en el Lluís Llach el van expulsar de les Canàries i van prohibir fer un concert, i després el va intentar-lo fer a la universitat, perquè els recintes universitaris no estaven
1: sotmesos
6: a censura, sí. I també tampoc el van deixar i el van acabar deportant
1: de les Canàries.
6: De les Canàries, i per tant la censura encara funcionava, no funcionava amb la mateixa intensitat. És més, els últims temps de la censura, la Núria Batalla i el Joan Moles es van fer un tampó igual que el de la censura i ells mateixos autoritzaven les cançons.

0: vis del concert, quan la gent demanava el Diguem No, va tornar a cantar
1: El Jovent d'un Silenci.
2: I llavors els sindicats ja treien el cap de forma pública. Mm. És a dir, és aquell moment amb el qual es deia, diu, uns ja se n'han anat i els altres no han arribat. Mm. Saps? Mm. És a dir, és aquell moment d'indeterminació de lleis que hi ha un esclat de llibertat que exactament no se sap cap on anaven les coses.
1: Més que res, entre altres coses, perquè el franquisme no s'atrevia a reprimir de manera tan dura, perquè no sabia tampoc, també s'estaven cobrint les esquenes, no? La sensació de dir, si ara fem una matança al carrer de la gent que ha anat a un recital, sigui de qui sigui, això se'ns girarà, encara se'ns aixecarà la gent i tenim una revolta, o sigui que millor reprimim amb moderació.
0: Recordem el que va passar a Vitòria.
1: Clar, però això...
0: I això també és l'any 76.
1: Sí, una mica posterior.
0: Una mica posterior,
1: però, sí. Però era, diguéssim, a la...
2: Sí, però poc abans hi ha hagut les manifestacions del 7 d'octubre i 13 d'octubre, crec recordar, perdó, de febrer.
1: Febrer, sí, va ser després, Joel, febrer del 76.
2: Del 76, que en fi, que l'Eixample de Barcelona,
1: sí,
2: Passeig de Gràcia, Aragó i això, va estar ocupat absolutament pels manifestants.
1: I
2: la policia actuava de forma
1: relativa. Pagava moltíssim, però
2: en llocs concrets
1: no disparava, per exemple. Això ja era un canvi,
0: Aquestes manifestacions que tots tenim la imatge d'aquella del xirinax a terra que l'anaven pagant.
1: García Faria. Tornem al Llach i els tres recitals. Llach versus Raimon, en aquell moment, de cara a la gent, hi havia moltes, òbviament, diferències estilístiques, les que vulguis, però respecte a la representació contra el franquisme, no es distingia gaire amb això?
0: No, això jo crec que és millor que ho contestis tu.
2: No, el que passa és que el Raimon havia estat el primer de forma pública, no?, i notòria. Això li donava com un prestigi extraordinari.
1: Patriarcal,
2: de ser...
1: en aquest sentit, gairebé d'oposició al franquisme dins de la música.
2: El primer, entens? El pioner, de molt atrevit. Aquesta és la circumstància.
0: Llach és de l'any 48, sí. Raimon és de l'any 40, i amb 8 anys de diferència, sí. I aquests 8 anys es noten, perquè el Raimon va arribar abans i va ser el primer en moltes coses. És el primer que va dir recital...

0: En moltes cançons de l'època es feia referència al silenci. Per Raimon era antic i molt llarg, per allà que el poble havia fet del silenci paraules, etc. Era l'hora de trencar-lo. Els tres concerts de Lluís Llach al Palau dels Esports, el 15, 16 i 17 de gener, van ser una fita als inicis de la transició i també de la carrera del cantautor, després de 8 mesos en què li havien prohibit tocar a l'Estat. El mateix Llach, el text que acompanyava el disc, es va editar amb una part d'aquells concerts, s'hi referia com un document cívic. La policia va seguir les actuacions de ben a prop i va redactar aquest informe del primer dels tres concerts.
1: Si m'heu de fer callar,
2: en relació amb l'escrit d'aquest centre, referenciat més amunt, autoritzant recital de cançons a càrrec de Lluís Llach el dia 15 d'aquest mes a les 22:30 hores al Palau Municipal dels Esports de Montjuïc, es participa que l'esmentat recital es va iniciar a les 22:30 hores amb l'assistència de 8.126 espectadors. Durant la celebració del concert i aprofitant la foscor, a les parts més altes de l'edifici col·locaren de forma sobreptícia 5 pancartes amb les frases «Amnistia i llibertat», «Llibertats, polítiques nacionals, socialisme autogestional, Convergència Socialista de Catalunya», així com també una bandera republicana que va ser retirada pels tres funcionaris del Servei de Vigilància de Nit de la Comissaria del Sud i el delegat governatiu. També de forma sobreptícia van llançar propaganda de matís polític subversiu. La majoria va quedar trepitjada pel públic i el peu figura que està subscrita pel Comitè Nacional de Catalunya del Partit del Treball d'Espanya i pel Comitè Local de Barcelona de la Jove Guàrdia Roja. L'actuació del cantant fou correcta en tot moment i no va interpretar altres cançons

que les aprovades per la Delegació Provincial del Ministeri d'Informació i Turisme. En alguns intervals de l'espectacle es van sentir crits d'amnistia i llibertat. En sortir del concert, una gran quantitat dels assistents es va dirigir cap a la presó provincial, de manera pacífica, sent seguits per forces de policia armada, per impedir alteracions d'ordre públic. Es comunica aquest govern civil per al seu coneixement i efectes, signat per l'inspector regional de serveis.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Joaquim Vilarnau, el llac va tenir un èxit aclaparador, més que el de Raimon, simplement perquè en va fer tres de concerts, que em sembla que es van omplir tots tres.
2: Es van omplir tots tres, els dos primers van servir de base pel disc que coneixem com Barcelona Gener del 1976.
1: Un disc clau a la discografia d'en Llach, sens dubte.
2: Sí.
1: Té un impacte, aquest i l'Olímpia, són dos discos que tenen un impacte brutal amb la gent de l'època.
3: Jo crec que és de la gent en ser gravat tot això.
1: Clar.
2: Jo crec que és un disc en directe que transmet tota l'emoció del directe. És el,
1: sí.
2: A mi hi ha pocs discos en directe que m'emocionin tant com aquest.
1: Sí, realment està francament bé. Com va viure la gent? Perquè, clar, el recital de Raimon, en Franco era viu. S'acabava, però era viu. Els recitals d'en Llach, Franco ja mort.
2: Clar.
1: Per tant, les perspectives també són diferents.
2: Uh-huh.
1: Com es va viure?
2: Jo recordo que el Llach em va explicar que en aquells moments era molt important dir el que volíem dir i dir-nos a nosaltres mateixos, perquè mai ens havíem pogut dir això de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
1: Era la frase.
2: De fet, hi ha un enregistrament complet, que no és el que hi ha al disc del concert aquest, que he pogut sentir, i la gent, els crits, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, amnistia, llibertat, estatut d'autonomia sortia, i algun visca Catalunya lliure, cosa que en el disc, evidentment, no va ser possible que sortís. No, el Llach, en aquest escrit que feia referència, ja diu que hi ha hagut alguns retocs, alguns estètics i altres no tant.
1: El que és curiós també és el comentari de la policia, no? De fer el registre de dient la sensació que dona és que se li escapa de les mans a la policia.
2: Sí, sí.
1: Tota aquesta empenta de la gent no saben com controlar-la.
2: Sí. A més, el recital més històric és el primer, que és el que van els polítics de la fila 1, el que van anar a l'Orantes i el Reixac que comentàvem abans, i el Xirinacs,
1: sí.
2: i el Carlos Barral, i me'n recordo tot de gent. A l'acabar, tots van marxar en manifestació fins a davant de la Model, que era per demanar l'alliberament dels presos polítics.
1: Clar, o sigui, estàvem parlant... Clar, és un altre moment. El recital del Raimon, marxar en manifestació, era un suïcidi. El recital d'en Llach és arriscat, però és factible, diguéssim. I han passat dos mesos i mig, vull dir que és molt, molt, molt poca diferència.
3: No, i a més la gent t'explicava, jo no hi era per raons absolutament personals, perquè molt jovenet m'havia acabat de casar.
1: O sigui, llavors hi ha coses a la vida que no
3: estava en un altre lloc,
1: sí.
3: Estava de viatge. Però recordo que el tornar a tothom, que t'has perdut això, però, bueno, clar, la il·lusió era absoluta.
4: Per acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Merci.

0: desfeitado, passo para o chão mesmo gran.
1: El tercer artista que va omplir el Palau dels Esports va ser Quico Pi de la Serra i va ser el 27 de febrer del 1976 en un concert diferent als anteriors organitzat pel PSUC per recaptar fons pel partit. En aquest cas, amb haver-hi al darrere un sol partit, no hi va haver una fila zero de polítics de totes les tendències. Pocs dies després del recital, el 2 de març de 1976, Joan de Sagarra escrivia en termes molt elogiosos sobre Pi de la Serra a la columna Rebosteria Selecta de les pàgines del Noticiero Universal.
0: Cançó en I. La policia està al servei dels ciutadans. El servei està al servei dels ciutadans. La ciutadania està al col·legi dels cerdans. La policia està al servei dels cerdans.
2: Dels recitals del Palau dels Esports, el que em va agradar més va ser el de Quico Pi de la Serra. L'últim fins a la data. Per què? Doncs no ho sé. Tal vegada perquè en Quico em cau molt bé. Compte, Raimon i Llach també em cauen molt bé. Però és una altra cosa. Entenguem-nos. Amb en Quico me n'aniria a fer pecats. Amb els altres dos, la veritat, no se m'ha acudit. No m'hi veig. Tal vegada perquè el recital d'en Quico va desaparèixer la fila zero, la dels polítics, tan necessaris com enutjosos, com a mínim per a mi. Quan veig aquest polític o aquell altre a la fila zero, aplaudint d'en peus, inevitablement penso que hipòcrita. I no cal dir que el 98% de les vegades m'equivoco. Els altres recitals, els que jo vaig presenciar, em van recordar una miqueta la festa de l'Humanité. Tot era tan ordenat, tot estava tan ben greixat, tot era tan perfecte que, la veritat, no entenc com van poder arribar a tema cap alteració de l'ordre. Si parlem de l'eslògan, en el recital d'en Quico es va trencar una certa monotonia anterior. I la barreja, un cop més, va ser divertidíssima, digna d'un poeta que, com Prevert, té el seu propi inventari. Viola, l'Estatut, el búnquer, Cuba, els cossos repressius, les comissions obreres, el Polisario i un de deliciós i espontani. Visca la mare que et va parir. I tot això amb un swing de mil dimonis. I amb un pessic de demagògia i molt d'humor. Un humor, unes vegades molt fi, i unes altres descordat, de barricada popular, ratllant l'insult, ras i curt. I precisament aquestes cançons insult, com Fills de Buda, com Verda, com La matança del porc, van ser les més celebrades. Per què? Suposo que perquè són les que en Quico va comunicar millor, o potser perquè eren les que més es prestaven a una participació musical, insult musical, de la massa. Total, que el recital va ser un èxit i aquí rau el mèrit. Un èxit més difícil, menys preparat que en els anteriors recitals. I estic convençut que molts dels assistents van descobrir que en Quico, que no havia de passar per cap prova de foc, perquè la qualitat i la veterania el dispensen de qualsevol repte ximple, era tot un tipus.
0: Salta, pagès, que no està res.
3: En Guàrdia.
1: Joaquim Vilarrau, perdó, verda o merda? Què diu exactament en Quico Pi de la Serra?
4: Jo no ho estava pensant mentre escoltava.
1: Sí, mira.
4: I crec que no diu el que va autoritzar la censura.
1: A la censura diria autoritzar verda, de color.
4: Clar, és el típic, que molts censors, com a mínim això es pensaven els cantants, no entenien el català i si posaves la traducció al castellà verde, no té res, no té cap mena de gràcia, no? Sí, sí. Jo devia pensar quina poca soltada.
1: I en canvi deia merda, referint-se a tota aquesta qüestió.
4: I més en aquesta versió tan contundent, sí, que no pots estar escoltant aquí.
1: Sí, sí, sí, clar.
4: Merda, i després, merda, amb tota la gent de fons, que segur que no hi havia ningú que digués verda.
1: Merda, evidentment. El tercer recital important d'aquest període és aquest d'en Quico Pi de la Serra, però ja encara, mira que han passat poc temps, eh? Han tornat a canviar les coses amb aquest període entre el recital del Llach i el recital d'en Quico. l'ambient ja inclús és diferent, és encara més aguerrit, diguéssim.
4: Sí, de fet, és el tercer que organitza
1: l'Oriol Regàs.
4: L'Oriol Regàs. Sí. L'Oriol Regàs el va veure al suc i li diu, ja que has fet aquests altres dos, fes-nos aquests també.
1: I per l'Oriol Regàs i el suc, quina relació tenien?
4: L'Oriol Regàs parlava amb tothom, jo estava bé amb tothom.
5: Sí, sí, sí.
4: Ell, a les seves memòries, ho matisa una miqueta,
1: en Regàs,
4: però sí, el fet és que el PSUC estava molt agraït amb un senyor que era un empresari.
5: Era un company de viatge. Allò que es deia company de viatge, sense ser militant, a més ell era molt amic del Pere Portabella. Que el Pere Portabella...
1: Sí, era un militant destacat.
5: No era militant, jo crec que sempre va ser... No sé si va acabar sent de militant, però en aquell moment era un company de viatge, que era un home clau en l'Assemblea de Catalunya, una gran impulsada també i molt fortament pel suc, i aleshores tot... És a dir, era aquesta barreja. Hi havia hagut les declaracions de l'Àrees Navarro d'això del 12 de febrer. Volia una certa llibertat i...
1: Sí, s'ha d'obrir la mà.
5: I això...
4: Va durar molt poc l'espíritu
5: Explicava que la gent s'animés a ser cada vegada... El franquisme tampoc sabia quina decisió prendre. No se sabia qui que s'acabaria imposant,
1: El recital del Quico va tenir, a part d'això de la fila zero, que ja hem dit que no va ser el cas, va tenir també les mateixes característiques d'empenta i de ara una paraula molt d'ara, empoderament de la gent després de dinar-hi.
4: Sí, però hem de considerar que el Quico, que per mi és un artista magnífic i que té una força increïble, sobretot en els directes, més que en els discos, jo trobo que els directes li fan més justícia que no pas als discos, no tenia la popularitat ni del Raimon ni del Lluís Llach. Per tant, sí, va anar bé, però no va anar tan bé a nivell
1: com els altres.
5: Perquè ja la gent tenia la consciència que darrere hi havia un partit polític. I la gent tenia més esperit unitari en aquell moment que no pas d'un partit polític.
1: Que el suc havia funcionat, sobretot en els últims anys, com el partit, diguéssim.
5: No com el partit.
1: Com el moviment de masses.
5: Era un partit majoritari en la lluita antifranquista en aquells anys, absolutament.
1: Hem d'anar acabant, però una mica per fer-nos la idea. El resum d'aquests tres grans concerts, van moure les coses o van ser simplement un símbol de que les coses estaven movent, que no és exactament el mateix?
4: Ostres, això és l'ou o la gallina, no?
1: Sí.
4: No ho sé, jo suposo que alguna cosa devien aconseguir, jo ho penso. Les cançons no fan les revolucions, les acompanyen, però potser si no hi haguessin les cançons, les revolucions serien diferents.
1: Joaquim Vilarnau, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquests tres grans concerts que em sembla que formen part de l'imaginari de molta gent d'una certa edat, òbviament, però que ajuden a entendre aquell moment de la transició. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Jo, Maria Soler Sabater, el del Quico, hi vas anar o no?
5: No, és que no ho recordo, perquè anaves a tants llocs, però aquest del Quico en concret no
1: ai,
5: puc
1: ai, la memòria.
5: Sí.
1: Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Rafkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dolors Sanz.
7: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i al nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Pirineu i a Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades. Més notícies, Carola Gil.
2: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu la Generalitat, llegiu l'Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i d'evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinats en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
1: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levine, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i a sèries com Gilmore Girls. Levine sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Segons el seu representant, ha mort mentre dormia a casa seva, a Califòrnia. Avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
4: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
5: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible. S'ha caigut tot el sostre i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
4: Scosse terribile.
5: El poble està totalment devastat.
4: Persones ferides.
5: Persones ferides, persones que ens coneixem de sempre. Ha estat realment un moment dramàtic per tothom.
4: Una situació
5: desesperada.
1: El sisme va ser de matinada a 3:15 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto.
2: També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats danyades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record de les víctimes.
1: Esports, el Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. L'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar el partit, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi.
2: Pel que fa a l'Atlètic de Madrid. Julián Álvarez s'ha endut una xiulada de bona part de l'afició quan ha sortit a jugar els últims 25 minuts de l'empat a 2 contra el Villarreal. Al final del partit, el davanter argentí, pretès pel Barça, ha marxat tot sol a vestidors i no s'ha unit a la resta de la plantilla, que s'ha quedat a la gespa a reconèixer el suport de l'afició. Després del partit, el tècnic Simeone ha explicat que fer que Julián marxés tot sol ha sigut una decisió del club.
1: També aquest diumenge primera, Getafe 1, Racing de Santander 0. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15.
2: A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. Els catalans han sumat 2 empats en les dues primeres jornades de Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'n fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Avui ve algú a veure tot això o la gent ja s'ha cansat d'aquest tinglado?
0: Home, esclar, que ve algú. Avui ens visita l'Oriol Salvador.
1: No em sona.
0: No et sona perquè és un savi per conèixer. Practica esgrima antiga.
1: Però qui tria els convidats d'aquest programa?
0: Bueno, deixa estar. La Mercè ens parlarà també de personatges terrorífics de sèries i pel·lícules.
1: La Heidi. A mi sempre m'ha fotut molta por aquella nena.
0: La Heidi?
1: La Heidi no és aigua clara, eh? La Heidi un dia matarà l'àvia.
0: Va, per favor. De llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol al pare Llams.
1: Al pare Llams?
0: Al pare Llams.
1: Saps com es diu pare Llams en anglès?
0: No sé com es diu en anglès. Com es diu?
1: Ah, no ho sé jo, t'ho pregunto tu.
0: Hòstia, que ets burro. Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist la banya!

0: L'invent del parallamps data del 1752.
1: Això sí que ho va inventar un català, eh? Tot el que fa referència al temps i coses del clima, això ho han inventat els catalans.
0: Sí?
1: Sí, el pluviòmetre aquell d'intensitat, allò que aquell
0: sí,
1: de l'altre dia, allò
0: sí.
1: Ho va fer un català.
0: Allò ho va fer un català, sí. Però em sap greu dir-te que el parallamps és invent d'un americà.
2: Collons d'americans.
0: I no d'un americà qualsevol, eh? Benjamin Franklin, considerat un dels fundadors dels Estats Units, va sí. Col·laborar en la redacció de la seva Constitució.
3: I és molt gros, això, sí,
0: feia. Hòstia, és grossíssim. Ja. És com si el pluviòmetre l'hagués inventat en Jordi Pujol.
3: Imagina't.
0: És així.
4: Vale, sí.
1: A veure, si tu te'n merdes escriure la Constitució dels Estats Units, vull dir, no deu ser fàcil.
3: No, home, molt difícil. Clar. Ho has de fer tot en anglès, eh?
0: Sí.
3: Vull dir que no és fàcil, eh?
1: No, sí, hòstia. Si te'n merdes escriure allò, deixa estar els parellams, o que ho faci un altre, no, el dels parellams.
0: Sí, és veritat. Però el que és curiós de mena, noi, tanta fa la Constitució dels Estats Units com t'inventa el parellams.
1: Però si vols estar tot arreu, eh?
0: Benjamin Franklin va començar a estudiar els llamps un dia que, mentre el seu fill feia volar un estel, li va caure un llamp i va socarrimar la joguina. Sí. Va quedar tan impactat que l'endemà va voler reproduir la mateixa escena per si tornava a caure un llamp.
1: T'has d'estimar molt poc el teu fill.
0: Home, l'endemà no li va pas posar el nen, ja. Home, si no, sí que hasta els serveis socials poder que actuïn, si no.
1: Aquest en Franklin és boig.
0: La segona vegada el nen es va quedar a casa i en Benjamin va lligar una clau metàl·lica a la punta del cordill de l'estel. Ah. I es va produir la màgia. De la clau metàl·lica en sortien petites guspires, fet que demostrava l'existència de l'electricitat estàtica els dies de tempesta. I que els llamps eren un fenomen meteorològic i no pas una mena de maledicció dels déus, que és el que pensava la gent fins llavors.
3: És veritat, la gent era molt curta aquella època.
0: Ho veus com no t'envies d'anar amb la teua dona, aquella que d'allò... I ha caigut un llamp.
3: Me cago en dena.
0: És culpa teva. Sí. Bueno, en Franklin, després de molta observació i molts estels del nano socarrimat, suposo, sí. Va crear el parallamps, que bàsicament és una punxa que amplifica les possibilitats que un llamp vagi a parallar i llavors canalitza l'electricitat fins a terra.
1: Tu, i per què els carden tan amunt?
0: Els llamps?
1: Sí, no,
0: els parallamps. Els llamps van més amunt encara.
1: Sí, esperen de dalt. No, vull dir, sempre que mires un campanar a dalt hi ha el parallamps.
3: Per què? Perquè els llença Déu Nostre Senyor.
0: Clar. No, es veu que com més amunt són, més àrea protegeixes. Sí, sí, sí. Saps què vull dir?
3: Sí.
0: O sigui, el radi de protecció
3: és més
0: ampli.
1: Ah, per això l'han cardat a casa meva, n'hi ha un.
0: Ah, és que ets molt amunt, tu.
1: Bueno, estic enfilat sobre una pedra, clar.
0: Vas més amunt del campanar, a casa teu?
1: Bueno, el tinc més lluny.
3: Estàs enfilat sobre una pedra? Sí. Per favor, comencem bé el programa. Estàs sobre una pedra a casa teu?
1: Bueno, una roca molt grossa, però a sobre hi tinc la casa.
0: Molt bé,
3: senyor.
0: Molt bé, molt bé.
1: I a sobre la casa un parallamps.
0: Molt bé.
1: Així s'estic protegint de tots els veïns?
0: Tu el que més. Sí.
1: Hosti, els hi cobraré alguna
0: cosa. Cobra'ls-hi alguna cosa. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Sabeu que la botiga de parellams més antiga del món és...
1: No, a on? Aquí? És aquí? No, no pot ser.
0: La botiga de parellams més antiga del món
1: no pot ser.
0: És...
2: No, no m'ho crec, Mercè, no m'ho crec.
0: No, no, no m'ho crec.
3: Ja us ho dic jo, eh? Tot el de la meteorologia és català.
1: Sí? Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: La botiga de parellams més antiga del món és a Barcelona.
3: Visca Catalunya!
0: Bravo!
2: Bravo.
0: Es diu Parellams Torrente.
1: No m'ho imaginava així.
2: No.
4: Jo m'he imaginat Parellams Campeny.
2: Torrente...
0: Es va inaugurar l'any 1860 i avui dia continua funcionant.
1: Ah.
0: Una botiga que, a més, conserva les rajoles hidràuliques de l'època i el mateix mobiliari de quan es va inaugurar.
1: Ha de ser maca, aquesta botiga.
3: Com aquí la Renaixença.
1: Sí, senyor.
0: Sí. Mira
1: quin terra més maco. Sí, sí.
0: Home, i tant. Sens dubte, és una peça de museu. Si necessiteu un parellams, el trobareu al número 21 del carrer Marquès de Barberà, al Raval.
1: Si pas on és, això.
0: Ai, cony, una mica de cultura.
1: El Raval és a la Rambla a la dreta.
2: Sí, no? Com baixant a la dreta.
1: Baixant cap al mar, direcció al mar.
2: Zero barri xino, deien.
0: Val, exacte. Val,
1: doncs allà, ja.
3: Allà. Jo ja en tinc un. Vull dir,
1: de parellams.
3: De parellams, ja, tinc, ja us ho he dit. Però bueno, este per treure-hi el cap val la pena.
1: Vés-hi.
3: Ja hi aniré.
1: Hi anirem. Sí. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que des de petit li havien cridat l'atenció a les espases i els cavallers, com Sant Jordi. S'ha fet gran i ha decidit lluitar amb armes com a hobby, practicant l'esgrima històrica.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Oriol Salvador. Bravo.

0: Bueno, serà l'entrevista.
1: Promet, això, eh?
0: Serà l'entrevista en la que seré més benevolent amb l'entrevista.
2: Sí, perdona, pots apuntar una mica cap a l'altra banda?
0: És que porta unes passes...
2: M'apunta a mi.
3: Apunto el peu, llavors.
0: Porta unes passes a l'Oriol, que deu fer... Quan mesura, això? Un metro...
4: Això, un metro vint i pico.
0: Sí, és
4: metro
0: que...
4: Metro vint i pico.
0: Ja dir, quasi bé com, és com la meva xicota, més o menys. Sí.
3: Com la meva filla, concretament. Sí, sí.
0: Escolta, què has esmorzat, Oriol?
3: Hòstia, fa una mica de mal dia, eh?
0: Sí? Per què?
3: Perquè, mira, estrellites amb els nens i després un kebab.
2: Olla!
3: Bueno, és que clar...
2: És
4: raro que s'ha sentit en aquest programa.
5: Ara entenc lo de l'espasa, jo, eh?
4: Estrellita.
2: Molt fort.
0: Jo ho vaig dir quan preparàvem aquest programa. I, no, aquesta pregunta vols dir, Peyu, aquesta pregunta diu dona, tantes coses, sí, dona tanta informació. Sí,
3: sí. Normalment no solc menjar un kebab al matí.
0: Ja m'ho penso, no, perquè normal. Si no, no series viu, segurament.
3: Potser.
0: Estrellites i kebab, eh?
3: Sí. Però no a l'hora, eh?
0: No, ja m'ho penso, ja m'ho penso.
3: Dins del kebab, no, les estrellites.
0: A veure, Oriol, has arribat aquí amb aquesta espasa, que sí. Teòricament no fa mal, oi, aquesta espasa?
3: Home, si et car d'una bona hòstia, sí.
0: Sí, sí, sí. Però no talla fort.
3: No talla, no talla. Aquestes armes d'entrenament no tenen ni fil ni punta.
0: Explica'ns una mica quina és la teva vida amb les espases. Què hi fas amb les espases?
3: Què faig? Bueno, una mica el que has dit tu, jo, com molts nens, m'agradaven molt les espases, els temes de cavallers, sí. I conforme vaig anar fent gran, vaig dir, hòstia, això com ho feien servir? I vaig començar a investigar, vaig descobrir que era... Bueno, jo vaig fer d'esgrima esportiva,
0: val,
3: que segurament coneixeu tots.
0: L'esportiva és aquella que van disfressats d'apicultor.
3: Per dir-ho d'alguna manera.
5: I que tens una mà penjada aquí darrere.
0: Sí, eh?
3: Sí, bueno, nosaltres anem similars, eh? Una mica més protegits, però anem similars, també.
0: Val, val.
3: I, bueno, vaig començar a mirar, després de fer esgrima esportiva, que vaig veure que no m'acaba d'omplir.
0: Per què?
3: Perquè l'esgrima esportiva, com diu el seu nom, és un esport.
0: Sí.
3: Una sèrie de regles molt lligades a això, a una pràctica esportiva. I també que l'esgrima esportiva es fan servir armes clàssiques que es diuen que són del segle XIX.
0: Val.
3: I, clar, els cavallers ja no n'hi havien gaires al segle XIX.
0: A tu el segle XIX no t'interessa?
3: Sí que m'interessa, però m'agrada més el tema medieval.
0: Val, val.
3: Jo estic especialitzat en armament medieval.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I vaig veure com començava a aparèixer el tema de l'esgrima històrica, o esgrima antiga, i això. I vaig començar a veure, a investigar per internet,
0: sí.
3: I mira...
0: I t'has fet mestre d'armes?
3: Sí.
0: Què vol dir això? Què és ser mestre d'armes?
3: Què és un mestre d'armes? El mestre d'armes és el que... Antes ensenyava a fer servir les armes a gent pudent, diguéssim. No era el mateix que un mestre d'esgrima.
0: Pudent de poder, vols dir?
3: De poder, sí.
4: Que tenia
3: pasta. Sí, sí, sí. Mm-hmm. I bueno, avui en dia això, els mestres d'esgrima, tradicionalment s'ha dit mestres d'armes.
0: Sí, carai. Sí. I quina diferència principal hi ha entre l'esgrima esportiva i aquesta? Perquè vosaltres també lluiteu amb espases.
3: Sí, sí, sí. Nosaltres fem combat.
0: Sí?
3: El que passa és que això, nosaltres, per exemple, no tenim un sistema de llums, d'electricitat, que marquen els tocats, sinó que s'ha de veure i s'ha de reconèixer.
0: Val.
3: Llavors això que les armes no tenen res a veure. Una arma medieval com aquesta que tinc, aquesta espasa a dues mans, funciona completament diferent.
0: Això és una espasa a dues mans?
3: Sí. Normalment, aquí a la península es parlava d'espasa a dues mans. En altres llocs d'Europa se'n parlava del Langschwert, per exemple, en alemany, o el Longsword, en anglès,
0: sí.
3: Que literalment és espasa llarga.
0: Val, val, val, val. Quant pesa això, més o menys? Fa metro 28, hem dit?
3: Metro 20 i pico. Aquesta em sembla que és metro 22, 22. Si no recordo malament.
0: I pesa?
3: T'hauré de fer la pregunta de rigor. Quant creus que pesa?
0: Ostres, què? 2 quilos?
3: Perquè això ho diu molt la gent així, que ho diu, m'han dit 10 quilos.
0: No, home, no.
3: Aquesta
0: no
3: espasa, quilo i mig.
0: Quilo i mig.
3: Quilo i mig.
0: I a l'edat mitjana ja pesaven això, ja tenien,
3: sí,
0: la capacitat de fer-ho així,
3: sí, sí, sí,
0: tan,
3: sí,
0: poc,
3: sí,
0: pesat.
3: Exacte, això com diem molts cops, eren antics però eren tontos.
0: Sí.
3: Llavors això, clar, això eren armes de precisió, o sigui, eren eines de precisió, eren armes que estan fetes per enfrontar-se a altres persones, cosa que hem fet molt a la història, però bueno. Llavors, clar, tu volies una arma que fos efectiva amb això.
0: Sí.
3: Un trasto pesat que no puguis fer servir, que sigui imblendible, no t'interessa. Són peces de, bueno, d'alta tecnologia, entre cometes, per l'època.
0: I com saps que eren així les espases de l'edat mitjana? I els moviments que feu, per exemple? Perquè vosaltres copieu els moviments que, sí, es feien en aquell moment.
3: Sí, clar. Per desgràcia no tenim una màquina del temps, però per mirar en el passat tenim dos vies. Una, veure les espases de l'època, que trobem, per exemple, en museus, en col·leccions, que en elles sí que es pot mesurar, doncs, dimensions, pesos, característiques, que això És difícil de dir, no? Però això, un esgrimista, quan agafa una espasa, ja nota quin equilibri té, quina distribució té, etcètera, etcètera, quines característiques li dona.
0: Tu deus mirar Forjado a Fuego.
3: Vols que et digui la veritat?
0: No t'ho mira.
3: No ho he vist mai.
0: No?
3: Saps
2: home,
3: per què?
2: S'ha de veure un cop a la vida, això.
0: Has de mirar, això.
3: És que, bueno, està molt bé... Clar, però si tens un ull expert...
0: Ja.
1: És mentida, tot allò?
3: No és mentida, eh? És de fet, bueno, pel que jo tinc entès, són bons forjadors i tal.
1: Sí.
3: Potser el que prova les armes aquí, que no em senti ara, en Duc Macari...
0: No sé com es diu,
1: però... Jo tampoc.
3: Bueno.
0: Hi ha un del públic que va fent que sí. Hi ha un senyor que està enganxat al Forjado a Fuego que diu sí, sí.
3: Potser no és la seva àrea d'expertesa.
0: Va.
3: Bueno, està molt bé per al públic general.
0: Vale.
3: Ja està bé que la gent no ho conegui.
0: I com compteu els punts, vosaltres?
3: Vale. Nosaltres això, el que volem és això, simular com es feia. No podem saber com ho feia. Nosaltres, a partir dels tractats, dels llibres que van escriure fa 500-600 anys, doncs veiem quines tècniques feien servir. I això, a l'hora de fer combats, per exemple, doncs ens intentem guiar pel que ells et diuen. Normalment, clar, tots no, però la majoria dels atacs van en llocs que serien potencialment letals o incapacitants.
0: Clar, perquè a l'edat mitjana no lluitaven pas per suar i aprimar-se. Lluitaven per matar l'altre.
3: Et faries creus de que també.
0: Ah, sí? També sí, era com un hobby?
3: Sí. Sí. De fet, o sigui, una cosa és que... O sigui, si tu et dediques a matar i a matar-te, tard o d'hora...
1: Et mates.
3: Et mates.
1: Sí,
3: llavors, clar, per això t'has de preparar.
0: Clar.
3: Sí, llavors, ells s'entrenaven... O sigui, la gent que podia, la gent que tenia diners i que s'ho podia permetre, s'entrenava molt.
0: Sí.
3: No només això, amb mestres d'armes que els explicaven les tècniques, sinó sí, hi havia gent que feia exercici...
1: Clar.
3: Inclús això, les conèixer-les justes, els tornejos, tot això, no deixaven de ser... Avens entre moltes cometes esportius per la gent de pasta.
0: Sí.
3: Comptes d'anar a jugar a pàdel, pues te n'anaves així amb els teus
5: col·legues. Sí, no hi havia
0: pàdel. Això
3: no hi havia pàdel. No hi havia.
0: Això no ho podríem portar a dia d'avui a convertir-ho en un espectacle ben parit?
3: Bueno, ja n'hi ha. Hi ha algunes modalitats que sí que ho fan així més tirant a l'espectacle. Quin és el problema? Que, concretament en la cinema històrica, el que intentem és que els moviments siguin això, el més simples, el més directes, que gastis la mínima energia, que el teu contrincant es pugui defensar...
0: Ets tiquismiquis, eh? No, Forjado a Fuego no acaba de trobar.
1: No.
0: L'espectacle
1: és massa
0: comèdia. Purista, eh?
1: Però llavors vosaltres, com us enfronteu, aneu a tallar-li el cap a l'altre?
3: Sí, o a estocar-li el pit. Sí.
1: I vinga.
2: I no t'has dedicat mai a assessorar a pel·lícules d'època? I jo t'hi veig una sortida.
3: La resposta curta és no.
2: No, vale.
3: La resposta curta és...
1: Està bé, l'ho.
3: Sí que he fet algun microassessorament, però el problema també és que, clar...
1: La pel·lícula vol comèdia, clar. Vol...
3: Es vol espectacle, també. Amb el tema medieval, per exemple, per desgràcia, hi ha molts mites que després tu vas a fer-ho i dius... No, més que aquí és que això d'untar-nos de caca potser no seria... Correcte.
0: Això on te surt, no?
5: Això és una pel·lícula porno. Això és una pel·lícula porno, em sembla.
3: Jo, en un rodatge per una cosa que van fer per un poble,
0: sí.
3: No direm el nom, però és de per aquí prop de Vic, vale? Em van venir per untar la caca i vaig dir, no, perdona, això jo no...
0: Això no ho faré.
3: No era caca, però bueno.
0: Ja.
3: El mite de... Anàvem bruts tot el dia, eren uns brutos.
0: No.
3: Sí, eren brutos, però bueno. Però
0: no tant. Escolta, i de petit ja et volies dedicar a això?
3: Sí, ja agafava com, suposo, com molts, així, els pals i
1: bueno.
3: Estomacava, però bueno, per això sí, agafava els pals, hòstia, aquest pal...
0: I t'hagués agradat viure a l'època medieval?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Per què?
3: No. Doncs perquè, primer perquè era una època més violenta que ara, tot i que...
1: Home, no sé què dir-te, eh?
0: Sí, ara no estem pas malament del tot, tampoc, no. No, hòstia...
3: Bé, temes de... Jo que sóc sanitari, també...
0: Ah, sanitari?
3: Ah, sí, sóc fisioterapeuta.
0: Ah, hòstia, fisioterapeuta, eh?
5: Hòstia, tens hores? Cardat, jo, eh?
1: Hòstia, a mi aquesta cama se m'enrampa.
0: Sí, bueno.
3: Després parlem.
1: Però d'una manera...
0: Però tu vas al fisioterapeuta i en compte d'aquells diplomes i aquells quadros dels músculs i els ossos,
1: sí.
0: Tens unes espases a la paret i dius...
5: Hòstia, que et trobes bé de seguida.
0: Ah?
5: Entres allà i dius, ja m'ha passat tot.
0: Hòstia, quina acupuntura més rara. Escolta, quin tipus de de gent practica esgrima antiga, a banda de tu? Perquè hi ha més gent a Catalunya, no deu ser l'únic.
3: Sí, sí,
0: no,
3: bueno, hi ha diverses sales a Catalunya. Sales és el lloc on fem
0: l'esgrima.
3: Nosaltres som, bueno, estem a Barcelona, Esplugues concretament, i som uns 100-150.
0: Només a Esplugues de Llobregat?
3: Sí, bueno, Barcelona, considerem que és Barcelona.
0: Sí?
3: Sí, som uns 100-150 associats, sí, sí.
0: 150 persones?
3: Sí, sí. No estem junts tots cada dia.
0: No, home, està clar.
5: No sou una secta.
0: I tu deus ser bo amb això, diguéssim. Creus que ets el rival a batre a Catalunya, diguéssim, a nivell d'esgrima?
3: Home, això és molt lleig de dir. Jo tinc un nivell, però ja començo a tenir anys. Això sí que és veritat. No, a veure, modèstia a part, sí que sóc un dels referents, bueno, però ara puja gent jove, molt bona, i bueno, jo em dedico a ensenyar. Sí que faig assalt, sí que faig combat.
1: I què salteu?
0: El banc de Sabadell.
1: No sé. Saps? És que m'imagino arribar 150 tios amb unes armadures allà.
0: Quantes espases tens a casa, per cert?
3: Tinc una vintena d'espases.
0: Vintena, eh? Sí. També entres a robar,
3: sí.
0: I veus tot allò i dius, hòstia, anem a un altre puesto. Sí.
3: Ara, també et dic que si l'altre treu una pistola, ho portes malament, eh?
0: Ja.
2: I s'ha de tenir algun tipus de permís especial per tenir això a casa?
3: No.
1: O els teus pares.
2: No, eh?
1: Els teus pares que et deixin... No.
3: Hi ha alguna gent que ens ha vingut una mica peculiar, que aquests potser sí que els haguéssim hagut de demanar algun tipus de...
2: Home, escolta, és que a veure...
0: Has portat més espases a banda d'aquesta.
3: Sí.
0: Ara un company de l'equip entrenarà un parell d'espases més. Ot, sisplau, sí. Si ens pots acostar les espases.
1: Guita!
0: Podríem...
3: Mira.
0: Guita, aquesta...
3: A veure.
0: Això què és, això que tens a les mans?
3: A veure, espera, deixem per aquí. Mira.
0: Això és...
3: Jo us ensenyo això.
0: Sí.
3: Vale? Que això és... Bueno, tècnicament hauríem de dir que és un Langsmesser.
0: És un Langsmesser.
5: Jo m'ho he pensat, però no ho he dit. Això,
3: literalment en alemany vol dir ganivet gran.
0: Okay. Val.
3: Vale? Perquè és gran.
0: És un collons, és un ganivet gran.
3: Sí. Forma de ganivet.
0: Sí, vale? Sí.
3: Això possiblement aquí es deia coltell. Aquí parlo d'aquí, parlo de Península Ibèrica.
0: Andalusia deien coltell?
5: No hi havia pas collons.
0: No.
5: Castella final, jo que no la deien, eh?
0: El coltel.
3: Algo, potser. No. Aquí sí que Europa es feia servir aquesta arma, que és característica perquè és molt típica de, diguéssim, d'un entorn més civil. No és tant una espasa de cavaller, de noble,
0: sí,
3: sinó és una arma més de la gent del poble, diguéssim.
1: Val.
3: Que és el que podries trobar, això, pel carrer, en cas d'autodefensa.
0: Podríem reproduir tu i jo algun moviment de l'edat mitjana?
1: No serà
0: gaire radiofònic, però...
3: Sí, si vols, sí.
0: Quin tipus de moviment es podria fer? Jo vull l'altre.
3: L'espasa dos mans?
0: La més llarga.
3: T'agrada la llarga?
0: Sí, puc triar la llarga.
3: Sí, a mi també m'agrada agafar-la amb les dues mans.
0: Sí. Què podria fer amb això?
3: Això, clar, aquí, assentat en aquí és complicat, però hi ha moltes posicions...
0: No, ja m'aixecaré.
3: T'aixecaràs?
0: Sí, m'aixecaré.
3: Mira, doncs aquí, primer és agafar l'espasa amb les dues mans, òbviament,
0: sí,
3: que aquest puny és per agafar-la amb les dues mans.
0: Sí.
3: Llavors, la característica és que, una cosa molt... que el dit pot anar fins aquí,
0: sí,
3: pot ficar-se el dit, però també les posicions bàsiques, que amb les quals defenso jo a banda i altra, o bé, a dalt, si et fixes, val? En aquí la característica és que jo em defenso amb la fulla,
0: sí,
3: la fulla està davant, però la punta també està davant.
0: Val.
3: Jo estic mantenint una defensa i un atac alhora.
0: Com es diu això? Això es diu...
3: Bueno, aquesta posició sí que té un nom, que potser t'agrada, es diu l'arada.
0: L'arada.
3: L'arada.
0: L'arada. Perquè és com l'arada.
3: Fa com la forma de l'arada.
0: Sí.
3: Aquesta, i aquesta, si tenim l'arada, això és
5: el pinxo.
3: És el bou.
0: El bou i l'arada.
3: Exacte.
0: Està bé.
3: Llavors, aquí la característica és això, és que tant et defensa com estàs apuntant, o des d'aquí pots tirar estocades,
0: sí,
3: o... Sí, t'aparta.
0: Jo vull anar a la pràctica, ja, molta teoria. Vull anar a la pràctica, vull remenar-ho, això. Vull
3: doncs
0: remenar.
3: Si vols esbarlar caps...
0: Vinga. Cuidado, no ens capis.
2: La sonografia que poc ens ha durat.
0: Ja ha fotut hòstia l'escó de la Renaixença.
3: Perdó. Necessitem aquí, doncs, podem donar un cop en el cap de...
1: A mi no em miris, eh?
3: Oponent.
0: Però no he de tocar la teva espasa?
3: No. Bueno, sí, sí. Bueno,
0: clar, perquè tu et defensaràs.
3: Jo em defensaré.
0: Sí. Vaig anar a provar-ho,
3: provar. Ai, que...
2: Això no acabarà bé, eh?
6: Sí, tu deixa'm aquesta.
1: A veure.
2: Sort que no ets cap poc.
1: Em veio agafa l'espasa llarga i grossa. S'ha de ficar el dit. Ha posat el dit al baix.
6: Jo te faig el pol.
2: Diu que si
7: vol donar un cop que faci...
5: És molt radiofònic, sí, això que estem fent.
7: Sí. Sí.
1: Portes...
7: El Peyu fa cara de mala llet.
5: Sí. Sí. En Peyu porta una espasa molt llarga i l'altre li va explicant els moviments que ha de fer. En Peyu fot una cara
7: més curta.
5: Que veus que no sap què ha de fer. Vale. Vale.
1: Ai, ai, ai.
5: Això és el que li feia l'últim.
7: Això no acabarà bé, nois.
1: Puc fer moltes coses, tio.
5: Hòstia, ja té.
7: Ja està.
5: Ja té, bravo. Bravo.
7: El Peyu és mort.
0: Escolta, Oriol Salvador, com vas de política a Catalunya? Que com domines el tema de...
3: Hòstia, està malament la cosa, eh?
0: Dels presidents que hem tingut a la Generalitat?
3: Sí.
0: La Generalitat és una institució del teu sector, de l'edat mitjana. Des del 1359 hem tingut 133 presidents. A veure si te'ls saps de memòria. Començarem des de l'actual. Salvador Illa, 133è. 132è.
3: Hòstia, en Pere Aragonès.
0: Correcte.
5: Vale. 131. Molt bé, molt bé.
3: Hòstia, aquí ja estava... Ara Quim Cardes.
0: Ah. Sí. Has estat a punt de dir-ho,
5: eh? Que el deies.
0: Sí.
5: Pensava que el deies.
0: Ara Quim.
3: En Quim, no? Sí. En Quim Torra.
0: Quim Torra, sí, senyor. 130.
3: Puigdemont, no?
0: Puigdemont. 129.
3: Hòstia. Qui anava abans d'en Puigdemont?
0: Un que va fer un moviment també d'esgrima. Té nom de cavaller de l'edat mitjana, també.
1: Sí.
3: Ara em quedo en blanc. Sí.
0: El rei...
5: L'espasa, aquell de l'espasa.
0: El rei
3: Artur Mas.
0: Artur Mas.
1: Ara, molt bé.
5: Estem ajudant, eh?
0: 128, eh?
3: Cony, el PSC, no?
0: El PSC, quin?
3: Que és, cony, ara aquí m'enganxes amb els pixats al vent. Aquí.
0: José Montilla era.
1: Déu-n'hi-do.
0: Oriol, gràcies per acostar-nos a aquest món de l'esgrima històrica, d'aquestes espases medievals tan boniques, i res, a seguir lluitant. Fort aplaudiment per l'Oriol.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu.cat i omple el formulari. Menja sa, caga fort i no temis la mort.
1: Tu, avui no parlàvem del parellams.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del parellams.
0: Sí, un moment, nois, un moment. Avui la Mercè ens aproparà al món dels parellams. Bueno, de quina manera, Mercè?
2: Us acostaré al món dels parellams perquè, a veure, el parellams és un objecte absolutament fascinant que ens protegeix de morir sucarrimats i convertits en una brutxeta de carn, no? Si s'està passant la Meri,
0: sí,
2: per
0: home,
2: exemple.
0: Sí, home, si cau un llam a sobre...
2: Exacte.
0: Cuidado, eh?
2: Però també ens transporta directament al món dels monstres.
0: Sí.
2: Sí. El primer que he pensat, jo, és un monstre que és un monstre, és... Mira, entranyable i pertorbador a parts iguals. Us ve algú al cap?
0: No.
2: Més pistes. Vivia en un castell ple de pols, sempre envoltat de ratpenats, amb ullals afilats i portava una banda així com de mis, però amb uns colors que, atenció, ho he descobert ara, amb uns colors de la bandera espanyola.
0: Ah, sí?
2: Foto!
5: Rajoy?
0: No!
2: No sabeu de qui parlo?
0: Jo no.
2: Aquest tro?
0: No.
2: Us parlo del comte de Barri Sèsam.
0: Ah!
1: Sí.
2: Que era un tio fosc, no?, que t'apareixia allà de magatòtic.
1: No em ve el cap.
0: Sí. Em va enganxar gran, ja.
2: Hòstia, ets una altra època. És un tio que estava obsessionat en contar-ho tot.
0: Sí.
2: El compte que compta.
0: El compte
2: en anglès,
0: que compta.
2: El the count bon count.
0: Fixa't.
2: És molt fort, perquè jo aquest joc de paraules no l'havia... Jo, quan era petita, que havia de saber jo, no?
0: Sí.
2: El count bon count. Doncs mira, ara ja ho he de...
0: I duia els colors de la bandera espanyola.
2: Sí, tu, de la bandera espanyola.
0: Mira.
2: Me'n vaig portar una gran decepció, però bueno, és igual. És un personatge que ha ajudat a aprendre a comptar un munt de generacions.
0: Sí.
2: Comptava espelmes, comptava passos, comptava gats, galetes, amb el Cookie Monster, i tot el que se li posava al davant. I quan acabava el recompte, sonava el tro.
5: Suposo que allà on estava Barri Sèsam devia estar ple de parellams, no?
2: Espero que sí, perquè si no les assegurances devien ser molt cares. L'altre gran personatge relacionat amb el parellams és, sens dubte, Doctor Frankenstein.
1: Ah, sí, aquest sí. aquest sí.
0: Aquest sí.
2: Un altre personatge de ficció absolutament abocat a la seva obsessió. En comptes d'utilitzar el parallamps per evitar fregir els electrodomèstics, ell el fa servir per conduir tota l'energia del llamp cap a una mena de Lego humà que es muntava,
0: sí,
2: no? Format per trossos de cadàvers que anava robant per tanatoris i cementiris de la comarca.
0: Un fàstic.
2: Tot,
5: sí,
2: sí, sí, era ben marrano.
0: Home.
2: Tot per tornar la vida als morts. Dani, Oriol, no sé qui està tirant els trons, però potser ja podríem parar,
0: sí,
2: no? Eh? Que ens matareu.
0: A més, no és pas el mateix troll de Barrio Sésamo que el de Frankenstein.
2: Exacte, no és el mateix. S'han fet un munt de versions cinematogràfiques de la novel·la de Mary Shelley, unes 70 adaptacions directes, hòstia, i un centenar de versions al voltant del personatge. Entre les més destacades,
0: sí,
2: tindríem en Frankenstein, el 1931, amb el Boris Karloff fent de monstre.
0: No el conec, aquest.
2: No?
0: Jo crec que fa aquesta temps, ens la va posar l'Esteve Riambau quan estudiava comunicació audiovisual,
2: clar,
0: com a referència del cinema i tota la història.
2: És,
0: però és que jo sempre ens posava en cinema a les dues del migdia.
2: Potser
0: però
2: us van posar Nosferatu, eh?
0: No sé què ens van posar, però aquest dormia aquella hora, ja, sempre jo.
5: Clar, home,
2: el 1935 ve la segona part. Atenció. The Bride of Frankenstein, que és la núvia de Frankenstein.
0: Val.
2: Bueno. I el 1939, la saga aquí ja se'ns comença a complicar una mica, quan s'estrena Son of Frankenstein.
0: El fill.
2: El fill.
0: Ah. Han fet tota la família.
2: Tota, mira, la família.
5: Mira, que maco.
2: I abans que algú se li acudís fer la sogra de Frankenstein, per favor, arriba una comèdia. El 1974 s'estrena Young Frankenstein.
0: El
2: jove Frankenstein. Protagonitzada per Gene Wilder,
0: sí,
2: que interpreta un descendent directe del primer doctor Frankenstein, que s'avergonyeix de ser parent d'aquest científic boig i que té una guerra oberta amb el seu propi cognom. Escoltem.
9: Doctor Frankenstein?
10: Frankenstein.
9: Em vol prendre el pèl?
10: No, es pronuncia Frankenstein.
9: Llavors també es pronuncia Frederick?
10: No, Frederick.
9: I per què no és Frederick Frankenstein?
10: Perquè no, és Frederick Frankenstein. Vostè deu ser l'Igor.
9: No, es pronuncia Igor.
10: Però a mi em van dir que era Igor.
9: Doncs es van equivocar, sap?
5: Boníssim.
2: Un, sí, sí. Igor, Igor, no?, que tenia una gepa metàl·lica que,
0: sí, sí,
2: a mesura,
0: sí,
2: que anava passant la pel·lícula, anava canviant de cantó.
0: Sí.
2: És divertidíssima. Si no la recordeu o no l'heu vista mai, correu a buscar-la, que no té desperdici.
0: El jove Frankenstein.
2: Jove Frankenstein. I res més, perquè em sembla que ja no tenim temps. No?
0: Doncs no en tenim més.
2: Però sí, per cert,
0: què?
2: Que si no teniu plans aquest cap de setmana, tranquils, que jo us organitzo.
0: Recomanació cultural, sí, de la Mercè, aviam.
2: Aquest divendres, dissabte i diumenge ens podem trobar al Berguedà Folk.
0: Ah.
2: Que és, que aquest any s'ha traslladat a Gironella.
0: Sí.
2: L'edició d'aquest any vol recuperar el so de la cobla i podrem gaudir de concerts, balls tradicionals, tallers de glosa i de ball de bot. I un munt d'activitats per grans i per petits.
0: El so de cobla, eh? Això és perquè a la Renaixença l'estem tornant
2: és
0: a
2: posar. És que era molt nostre.
5: I tant,
0: així.
5: Estem petant.
0: Ens veiem aquest cap de setmana a Gironella, al Berguedà Folk.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Estem sentint la Sonata del Llamp, una composició de Toni Chicoria. El coneixes?
0: No em sona.
1: Chicoria era un cirurgià que el 1994 va rebre l'impacte d'un llamp. Va quedar inconscient, però per fortuna seva va sobreviure.
0: Collons, Sep, cuidado.
1: Sí, les seqüeles d'aquell impacte van ser sorprenents, perquè a partir d'aquell instant va desenvolupar unes ganes insaciables de consumir música clàssica.
0: Hòstia,
2: ah, sí?
0: Ha de ser raro, això, eh?
1: Hòstia, cau un llamp,
0: cau un llamp i de cop i volta...
2: Anaves tot ple de discos de heavy i de cop i volta...
0: Hòstia, podríem agafar uns quants i cardals allà sota una tormenta, eh? Sí.
1: Però és que això no és tot. Poc després li venien a la ment tot de melodies i harmonies. Va decidir comprar un piano i va començar a aprendre'n de manera autodidacta. Anys més tard va debutar com a pianista justament amb aquesta composició, la Sonata del Llamp.
2: Collons. I a mi m'agradaria això, que em toqués un llamp.
0: I de cop i volta, hòstia.
2: Pianista, tots a veure'm a concert tocar el piano.
0: Escoltem la Sonata del Llamp i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui passegem el gos de la Belén de Vic.
1: Ah.
0: Es diu Nano. És un schnauzer de pèl negre que té les celles i el bigoti molt llarg.
2: Has estat a punt de dir de peu negre, eh? Oh, com si fos un pernil, eh?
0: Oi, oh, és que no sé què em dic, no m'arriba la sang al cervell avui.
2: A veure
0: la foto.
2: Aviam com és. Oh!
0: Boníssim!
3: Oh,
0: com veieu, té l'aspecte...
2: Aquest gos no el podem matar avui, eh?
0: No, per favor. No.
2: Mira quina cara de senyor gran.
0: Ei. Sí, té cara de vell.
2: És que s'assembla una mica al meu avi, eh?
0: El del Brumel.
2: Sí.
0: Escolta, doncs, a part de tenir el posat aquest de senyor gran, també té les mateixes dèries d'un vell.
2: Ah.
0: Sembla... Sempre vol estar acompanyat, però si l'atabales gaire, s'enfada i... Bueno, és que mai està content. Es passa tot el dia bordant a tothom amb qui es creua.
4: Això a mi em va passant a mi, això.
2: Va passant, vas bordant la gent ja.
4: Va petit en gran i cada cop estic de menys manies, saps?
2: Sí. Bueno, és que si la gent gran ja estan de poques manies, imagina't un gos vell.
4: Sí, ja.
2: Li sua tot.
4: Hòstia.
0: A en Nano li encanta anar a la platja, revolcar-se a la sorra, nedar al mar, però curiosament... Li té pànic entrar a la banyera. Va. Quina contradicció, no? Sí.
2: Això la meva filla igual, també.
0: Sí. El meu fill també.
2: Sí, és que és així.
0: L'hora de la dutxa és la gran batalla.
2: També els dutxeu massa, la canalla, eh?
4: Sí.
2: Vull dir, jo ho tinc comprovat.
0: Jo és que em fa pudor. Què vols que faci?
2: Jo he arribat un cop cada 10 dies. Ja. Aguanten, eh? Aguanten.
4: Quan són adolescents, veieu?
2: No tant.
0: No, aguanten. Cada mitja hora els has de rentar. Per cert, que també té una altra fòbia, força curiosa.
2: Sí?
0: Li fan por els globus aerostàtics.
2: Vaja.
0: Què et sembla?
3: Doncs en Nano està de sort perquè en la passejada d'avui

0: en una illa de les Bahamas.
1: Ja, això pinta bé, eh?
0: Això pinta bé, de moment. Bé,
2: no? El nano, sí.
0: Sí. Segons explica, es tracta d'una aposta guanyadora. Diu que té contactes, experiència en els negocis i visió empresarial de sobres perquè triomfi. Però hi ha detalls que els inversors haurien de tenir en compte. Falta poc perquè se celebri el suposat festival i encara no s'han construït absolutament res. S'ha de fer un exercici de fe per creure's el que els expliquen. Per convèncer els inversors, en Billy promet beneficis enormes a aquesta gent.
3: Bé, nois, mireu, no vull crear falses esperances, però vull que sapigueu que si confieu en mi us faré encara més fastigosament rics del que ja sou ara.
4: Bravo, bravo, bravo. D'acord, Billy, d'acord.
2: Anem bé, anem bé.
4: D'acord, Billy, bé.
0: M'agrada.
4: De veritat, Billy, Bill, tu, no vull sentir res més, eh? M'has convençut, Billy, eh? Sí, sí. Em faré inversor. Què et sembla? I foto, què vols que t'hi foti? Aquí un parell de millonots, tia?
0: Perfecte.
2: Un moment.
4: Billy.
2: Moment, calla. Home, abans de parlar de diners, jo vull saber quatre coses, tu. Has organitzat mai un festival de música?
0: No n'ha organitzat mai cap.
3: Festival de música. Però, no patiu, tinc contactes, que vaig fer a la meva anterior empresa, que sí que han organitzat festivals.
4: Perfecte, Billy, veus? Jo crec, eh?
3: Bé.
4: Molt bé, Billy. Ho veieu. No, és que no hem de patir.
3: Posi pasta.
4: Foto que t'hi vol, que aquell 3 milions... No me'ls acabaràs. Va. Què vols, 3 milions?
3: 3 milions.
4: 3 milions, vols?
0: Els inversors sí que haurien de patir. L'anterior empresa d'en Billy no era aigua clara. Farien bé de preguntar què hi feien en aquella empresa.
2: Perdona, jo torno a preguntar. Perdona que et pregunti per aquella empresa que diu el narrador
3: que
2: tenies, no?
3: Sí.
2: Què hi fèieu ben bé en aquella empresa?
3: Aquella empresa és una mica llarg d'explicar. Era una empresa que...
4: Jo crec, Billy!
3: Era una empresa que... era una mica com un banc.
0: Mentida, no era com un banc.
3: A veure, no era un banc. A veure, però ho fèiem veure. O sigui, els nostres clients ens deixava la targeta de crèdit, saps? I en fèiem una rèplica amb un material super elegant i així tenien una targeta molt maca amb la que pagar.
2: Ah.
0: Sona molt estrany, però és tal com ho ha explicat.
3: Sí, senyor.
0: A l'anterior empresa, en Billy oferia una còpia de la targeta de crèdit, una targeta elegant, als seus clients. Però més enllà d'això, no feien res més.
2: I ja està, eh? No fèieu res més.
3: No fèiem res més. La veritat és que no fèiem res més que això.
2: Bona merda, eh? Ja t'ho diré. Mm. I per això us pagaven?
3: Clar que pagaven. I quedaria sorpresos del que n'és d'idiota la gent rica a vegades.
4: Ho veieu? No, a veure, Mercè, carai, és un geni, eh?
3: Foli.
4: 4 milions?
3: Prei més.
4: 6?
3: Va.
4: Vinga, 6 milions. Aquí els tens.
3: Va.
0: Com veieu, l'experiència que en Billy té en el món dels negocis es redueix a una empresa que cobrava els seus clients i encara no se sap ben bé per què. De fet, l'empresa va acabar acumulant un munt de denúncies per estafa. Però els seus inversors estan més pendents dels lladrucs d'en Nano que del que els diu en Billy, i se'n passen al gripau. Tots hi acaben posant diners, no són els primers que ho fan. En Billy ja ha convençut a molts inversors. Té uns quants milions de dòlars a la seva disposició i el primer que ha fet amb ells és comprar l'illa on es celebrarà el festival, l'illa de Norman Manskei, una illa que li ha costat molt de comprar perquè el propietari no la volia vendre.
3: Estimats inversors, contempleu les fotos del lloc on farem el festival, que us convertirà en gent més fastigosament rica del que ja sou.
4: Collons.
2: Hòstia.
4: Oh. És bonica.
2: Molt maco, això. És bonic.
4: A veure.
2: No, és com una mica com Menorca, però sense turistes.
3: Exacte, Mercè. És una illa privada i ara és nostra. M'ha costat 10 milions de dòlars, però l'esforç ha valgut la pena. Però quan us digui de qui era l'antic propietari, us n'adonareu que la gent pagarà fortunes per poder-la visitar.
0: L'antic propietari d'aquella illa era un narcotraficant que ara és a la presó.
3: Amics inversors, l'antic propietari de l'illa era en Pablo Escobar.
0: Mentida. Era un tal Carlos Rivas. També pertanyia al càrtel de Medellín, però era menys famós. Ara bé, en Billy sap com cridar l'atenció dels inversors.
3: Repeteixo. He comprat una illa que era propietat d'en Pablo Escobar.
0: I jo us repeteixo que és mentida. I hauria d'evitar parlar del tema perquè hi ha una clàusula del contracte que diu que està prohibit parlar de qui era l'antic propietari de l'illa.
1: Ah. Entesos. Tot això està molt bé, la localització, el tempo, bla, bla, bla, bla, el que vulguis, però tinc un dubte. I els artistes ja sabem qui actuarà al festival?
0: Sí, aquest és un altre tema sensible. És que tampoc està clar qui actuarà al festival.
3: A veure, no tingueu pressa. O sigui, tenim els noms pensats i sabem com contractar-los. Ho farem amb una aplicació que...

0: desenvolupat jo mateix.
1: Ah.
2: L'aplicació de la que parla en Billy es diu Fire i dona nom al festival, Fire Festival. És una aplicació que tècnicament permet que qualsevol persona contracti artistes a través d'internet. Sona tan bé.
0: Sí, sí. Això es veu que ho petarà. Ja
2: és com una agència d'artistes virtual. Si vols que la Shakira, per exemple, canti a la comunió del teu fill,
0: sí,
2: doncs l'aplicació aquesta, Fire, t'ho permet,
0: no,
2: en teoria. I dic en teoria perquè Fire és una altra estafa. L'únic que fa és cobrar per no fer res. El client paga, però a última hora sempre es cancela la reserva. Això sí, la comissió te la cobren igual.
0: Ah, està ben pensat, eh?
2: Està molt ben pensat.
0: Ben pensat.
2: No, de cara al que la inventa, està de
0: posar mal. Està molt bé. Els números surten.
2: Igualment, en Billy ha seduït a la gent que hi havia de posar la pasta. Els lladrucs d'en Nano han atabalat tant els inversors que han signat sense prestar l'atenció necessària. I amb els contractes signats ja no hi ha marxa enrere. A partir de llavors comencen els problemes. Situem-nos al despatx d'en Billy, on en Nano, el nostre schnauzer, recordeu, l'schnauzer Vallès, aquell que feia la cara del meu avi, en Nano està mirant atentament per la finestra per si apareix un d'aquells globus aerostàtics que tant odia. Mentrestant, en Billy rep una trucada que fa mala pinta. Ai. I estan dient que la partida pressupostària reservada als artistes està molt allunyada de la realitat.
0: Bueno.
2: Ell calculava destinar un milionot de dòlars a pagar-los, però va molt curt. Ara veu que li faran falta 5 milions més dels que tenia previstos.
0: Bueno, això trucant en Xuriguera...
3: Això t'ho pago.
0: Sí, això
3: t'ho pago.
0: Ho pagarà en Xuriguera, això.
2: Per recaptar fons, en Billy inverteix en influencers d'Instagram que li facin una mica de publicitat del festival a les seves xarxes.
0: Això es fa molt ara.
2: Ara es fa molt.
0: Ara es fa molt.
2: Sí. I tens unes ganes d'anar cada cosa que promocionen?
0: Sí, perquè ja veus ben bé que els hi surt del cor, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, ben naturalot,
3: M'ha convençut,
2: Les influencers diuen que el festival estarà ple de gent guapa, artistes internacionals, cuiners d'alt nivell i luxes de tota mena, com per exemple uns lofts de fusta amb vistes al mar.
3: Què són lofts?
2: Lofts. Són
1: un sol espai.
2: Són barraques de fusta.
3: Ah. Ara ho he entès.
2: Són barraques de fusta,
0: sense
2: però
0: res,
2: amb jacuzzi.
3: Sí.
2: La gent paga per anar a follar. Sí. És així. Oh.
3: Això ha passat tota la vida.
2: Això ha passat tota la vida, però ara hi ha més glamour, ja, diguéssim.
3: Val, d'acord.
2: Quan s'imagina dormint en una d'aquelles casetes, en Nano es torna ben boig. Gràcies a la publicitat de les influencers, les entrades es comencen a vendre. Els qui les compren se'ls envia una carta que els hi expliquen com arribar al lloc. I aniran en un vol privat des de Miami,
3: carai,
2: com les estrelles de Sis.
0: Sensacional. Sensacional.
2: És que, és
3: com... jo que sóc de Tarruella, compro l'entrada i haig d'anar a Miami.
2: Has d'agafar un vol, sí, primer fins a Miami.
3: Aquest no me'l pago jo.
2: Aquest te'l pagues tu.
3: Sí.
2: Allà també se'ls explica que el festival no accepta diners en efectiu ni tampoc en targeta, sinó que per pagar cal carregar una pulsera de mà que s'adjunta a la carta. La pulsera és l'únic mètode de pagament vàlid i recomanen fer l'ingrés quan abans millor, calculant, bueno, posar uns 1.000 dòlars per dia de festival. Tu calcula que et gastaràs uns 1.000 dòlars al dia.
0: Molt ben pensat.
2: Està molt bé.
0: Posa'ls aquí aquesta pulsera.
2: Els ingressos a les pulseres van arribant i els diners s'utilitzen per pagar els escenaris del festival. Falta ben poc i encara no hi ha cap escenari muntat.
0: Ja, a vegades la gent també té molta pressa.
2: Tampoc pots muntar gaires dies abans, perquè si plou se't mulla.
0: O si te'l roben.
2: Exacte. En Nano i en Billy estan molt nerviosos i per motius diferents. L'un s'imagina banyant-se a les platges de les Bahames, el gosset, i l'altre veu que es queda sense calés quan encara està tot per fer. I a cada factura que li arriba, la cosa empitjora.
4: Bueno, a veure una cosa.
1: Què?
4: Calma i tranquil·litat. Tenim un problema.
2: Sí.
4: O sigui, han arribat els pressupostos del que costa muntar les casetes de fusta als assistents i resulta que també vam calcular curt.
1: Ah, també, eh? Noi, mira, què, hi ha molta diferència o...?
0: No, una mica.
1: Bueno, com una mica?
3: Bueno, si és una mica no passa res.
0: No passa res.
1: No,
0: passa
1: una mica
0: res.
1: No. Una mica rai.
3: Vols que te pagui la resta?
0: Sí.
3: T'ho afegeixo.
0: Ho serà un detall, la veritat.
3: T'ho afegeixo, aquesta mica.
0: Sí, ja hem posat els calés de les pulseres, ja estan allà, però no n'hi ha prou. Ens falta una mica. Ens falta concretament, deixa-m'ho mirar, falten 50 milions més.
3: Collons, noi.
0: Sí.
2: Mentida. Entre escenaris, casetes de luxe, sous dels obrers, càtering, la instal·lació de sanitaris i cuines pels xefs de luxe...
0: D'acord.
2: En falten més.
0: D'acord, narrador cabron. Ai. Fan falta 100 milions més dels previstos.
3: Collons.
0: No vull cares tristes, eh?
3: No.
0: Confieu en mi, alegria aquí, eh?
3: Oh, i tant, jo sí, jo hi confio. No, hosti,
1: ah, sí?
3: És que fos cara de bona persona. Sí. I tant que sí, va. Cal ser positius.
1: No, mira,
3: què necessites?
1: Jo ja no hi confio, no hi confio. Sospito que tot això a tu et va gros.
5: No, jo estic igual, hi ha massa coses que no em quadren.
0: No pateixis, hòstia, no patiu, arrisqueu. Ja ho diu, l'ha dit, aquí no arrisca una pista.
2: En Nano pateix i en Billy també. S'acosta la data i s'està quedant sense festival. Recordeu que el festival es celebrava en una illa
3: sí.
2: que havia estat propietat d'un narcotraficant.
3: Sí.
2: I que en Billy deia que aquell narco era en Pablo Escobar.
3: Que no ho era.
2: Anava fardant pels puestos. No ho era,
3: era
2: un altre.
3: Era l'altre.
2: Doncs parlar de l'antic propietari de l'illa li costa una demanda. Ja us hem dit que el contracte ho prohibia. Així que per incompliment de contracte queda anul·lat i en Billy es queda sense illa.
3: Hòstia.
2: El festival s'haurà de fer a un altre lloc i ell de pas ha llançat 10 milions de dòlars de la manera més tonta.
0: Està de mala sort, pobre nano.
2: No, de mala sort no, és idiota.
1: Sí.
3: Billy, tranquil, jo t'apoio, Billy.
0: Gràcies.
2: Per intentar tranquil·litzar els inversors, en Billy organitza una expedició a la nova localització del festival. Una altra illa de les Bahames.
3: Molt bé.
2: Un lloc que, més que una platja paradisíaca, sembla la platja de Sant Adrià del Besòs.
0: Estimats socis, benvinguts a Exuma.
3: A on anem?
0: A Exuma, què us sembla? Us fa el pes?
1: Què vols que et digui? Jo la trobo justeta, eh?
2: És que no hi ha ni gavines, eh?
1: No.
3: Bueno,
1: no s'hi acosten.
3: És allò mort que hi ha allà a terra, eh? És que està plena de merda, aquesta platja.
5: I a més, on coi representa que ha de dormir la gent? Si encara no s'ha construït res i el festival comença demà.
0: Va, una cosa, la gent dormirà allà darrere, a darrere aquells contenidors. I l'escenari, veus allà on hi ha aquelles muntanyes de runa? Doncs aniran allà.
1: Però, i escolta, i les casetes de Luc? I els lofts?
3: Exacte.
0: Al final no n'hi haurà.
1: No
0: hi ha temps. La gent dormirà en tendes de campanya. Ah, hòstia, me n'oblidava. Tampoc vindrà en xef. Farem venir food trucks.
3: La bandera, però quin giro. Què és, això és l'acampada jove d'Arbúcies.
0: No patiu, és una experiència. I la gent paga per viure experiències.
1: No,
0: la gent vol experiències.
1: Home, Billy,
3: no.
2: Tot i el desgavell, en Billy ha venut 5.000 entrades.
3: Ole.
2: Però en Nano no ho veu clar. Es passa els dies previs voltant pel lloc on s'ha de celebrar el festival, rondinant, emprenyat. Li fa fàstic trepitjar aquella sorra tan bruta. Ell volia banyar-se a una platja paradisíaca. Tothom recomana a en Billy ajornar el festival, però ell tira pel dret. Per tant, l'endemà comencen a arribar assistents. Imagineu-vos la cara que fan quan veuen aquell panorama. No hi ha casetes de luxe, ni músics, ni xefs, no hi ha ni lavabos.
0: Puto geni.
2: L'únic que hi ha és un gos amb cara de mala llet que els borda.
1: Bona senyal, és viu.
2: Sí, de moment sí. Per acabar-ho d'adobar, aquell mateix dia una tempesta destrossa les poques coses que s'havien construït. Ara sí, el festival s'ha d'anul·lar.
0: Ha estat de mala sort, pobre nano.
2: Sí, sí. Els assistents en tornen a l'aeroport per tornar a casa, però es troben en que no poden pagar-se un taxi perquè no tenen efectiu ni targeta. Només tenen diners a la pulsera i els taxis els diuen que ells, les pulseres aquelles, que si se les volen fotre pel cul, però que ells volen diners de tota la vida.
3: Sí, sí.
2: Els han enredat com els inversors i com a tots els qui han treballat al festival.
1: Això és una aixecada de camisa
2: de
1: en totes regles. Sí, sí. Però què se n'ha fet del gos?
2: En Nano?
1: Sí.
2: En Nano, el nostre schnauzer de Vic,
1: el que li
2: encanta banyar-se a la platja, és...

0: una emprenyada de campionat. S'imaginava revolcant-se i nedant per les platges de les Bahames i s'ha emportat un bon fiasco. Val més que en Billy no se'l trobi perquè potser li mossegarà els ous. És clar que tenint en compte que en Billy li cauen 6 anys de presó i 26 milions de dòlars de multa per l'estafa...
1: Tant de mala sort.
0: Fa pinta que tardarà força temps a tornar-lo a veure. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Sí.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot la neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixències al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional, destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte a Kiev amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu tant a la diada d'ahir que amb els castells que vam fer com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
1: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també ha alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
3: Massamba d'Ambú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Nous avons des gens qui sont,
5: par exemple, tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, a Amèrica, a França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
4: No són pas del village.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora, ha abandonat el camp per obrir una botiga.
23: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
24: Chaque dimanche.
25: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
26: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo me dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo,
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i, mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del Parc Natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
1: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
27: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
1: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
2: I'm not asking him to leave.
6: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
9: Trescat Info.
1: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada.

0: Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
2: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
3: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
0: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
4: Trescat Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
5: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hoquei Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina una pèrdua amb Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival probablement seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
6: Impresionante. En Bèlgica, el estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Vamos a ser en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
0: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
4: 3CAT Info. Són 6:45.
7: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
0: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
7: Pel que fa al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda, amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
8: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
7: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
9: Millor que fa una sola, bé, sobretot en el d'ella. La meva parcel·la estava bé.
10: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
7: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
11: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
7: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
12: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
7: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
12: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
13: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
7: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
14: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
15: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
14: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
16: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
17: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
18: En su hamaca, con sus bermudas.
14: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
19: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
14: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
19: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
14: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
20: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
14: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
20: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
14: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus, i asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra, perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior.

0: Ports metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
1: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
2: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
3: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
4: Jo crec que la millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
1: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
5: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
6: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
7: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior a l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i, en principi, cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, la

0: l'escriptor Jaume Oliver relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'un dia saltarà amb la ciutat amb cavalls de ferro, o assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis varen dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Aldalate.
3: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
4: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
3: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
4: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
3: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
5: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
3: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
6: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i, aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos, travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
8: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
7: 3Cat Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
9: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Oltronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores, i molt important, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
7: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
10: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
11: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón, pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
10: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
12: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
13: veurem.
10: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
7: 3Cat Info.
10: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge, i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
14: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
10: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
15: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
10: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
13: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
10: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
7: Trescat Info.
10: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossan Aude i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
16: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
10: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
7: L'actualitat esportiva a fons.
10: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim per seguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Artur Fis ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
7: 3CAT Info.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de Protecció Civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Pensava que anaves a rectificar alguna cosa del temps. Dic, ui, ui, si no he dit res, encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana de l'última setmana.
0: Cert,
1: que encara ens queda un dia.
0: Tens tota la raó, tens tota la raó. Què ens expliques, a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia, perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. També al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central. Durant la tarda s'estendran en aquestes zones i podran afectar, de fet, qualsevol indret del Principat. Localment podran ser intensos. Les més importants de precipitacions les esperem, sobretot, cap a l'Alt Pirineu i cap a l'Aran. Localment poden anar acompanyades d'alguna calamarsada o d'alguna pedregada. Avui encara amb temperatures baixes o més baixes de les normals per l'aigua fins i tot allà on hi hagi precipitació, però la tendència de cara a demà i demà passat és que torni a imposar-se el sol i pugen les temperatures. Dimecres farà calor, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures. És a dir, una mica de muntanya russa aquesta setmana.
0: L'anirem seguint, aquesta muntanya russa. Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Com dèiem ara, Protecció Civil manté activat el pla per inundacions, el pla per pluges intenses, després d'un cap de setmana amb moltíssima pluja, sobretot a la Costa d'Aurora.
2: He rebut l'alerta al mòbil, ens hauria permès almenys estar bastant més atents i inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també al Penedès i també a les Terres de l'Ebre.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes i mobiliari especialment a la
4: que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara, a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: És el que deien els alcaldes de Roda de Barà i del Vendrell, dels municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i, sobretot, per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre, sobretot, de manera estructural per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més, es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
5: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molina, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
6: Si tenemos 10.000 personas bajando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És Núñez Feijóo, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu a poc, i això vol dir que queden dues setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si ho recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit la mort de dos nens i nou persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna tres persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, i havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid, i ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Àgora Esportiva, amb la Laia Tudela, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
7: Tradicionària, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: 0-5 del Barça i el Camp de l'Elx, dos gols de Fermín, un de Dayemi i dos també de Rafinha.
8: Com jugador, empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
9: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap a
10: l'estidor. Quina imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors i li llencen ara una samarreta.
9: Era una bufanda.
10: I ell s'immuta. Però sol la imatge, marxant cap al túnel.
9: La imatge és molt significativa.
0: L'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició, i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores.

Georgie i amb altres artistes, com Sebastián Yatra i Miguel Bosé, han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa.

0: Bad Bunny ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns. 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Marill, bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Montserrat Nebrera, Sumta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 8. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat el Pol. I alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de... Avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montsemir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu la Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones de verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, Es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha recordat que les competències sanitàries són del govern de Ceuta i en tot cas considera la proposta desproporcionada i injustificada pels pocs casos detectats.
0: Un quart i un minut de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home dissabte a la nit a la Ràpita, al Montsià.
4: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van anar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Un projectil.
1: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat els Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
0: Detingut.
2: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergències van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
0: Condemna.
1: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
2: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
4: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Castració química.
1: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
2: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet.
0: I continua.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
2: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Vladimir Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Amenaça.
4: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
1: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
2: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
0: Ara mateix són les 7 i 20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
4: Buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
0: Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos. Lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa d'una societat en la qual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Gemma Sagrera, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Oficis artesans.
1: Es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Maria Rovira.
14: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
15: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny, o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
14: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Busca relleu.
2: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
0: Joaquim Albalater.
16: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
17: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
18: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
16: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalater, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'acaba.
1: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
0: Prada, Laura Bertran.
19: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
19: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
21: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que tirarà endavant amb el suport del govern.
19: Des de Prada, Laura Bertran, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:24 minuts i una altra que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Com ho portes tu?
22: Molt bé.
0: Sí?
22: Molt bé.
0: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al Camp de l'Elx.
22: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Adeyemi, Rafinha capità blaugrana.
23: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
22: Alerta vermella. Gavi es va lesionar el genoll. Avui li faran proves per saber la base exacta de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
24: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
25: veurem.
22: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon va acabar fent dues assistències, van ser suplents, Xavi Aspar va ocupar el lateral esquerre, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
0: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
22: Moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
26: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque
3: a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
22: El president insisteix que el jugador continuarà al club matalasser, també a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. Amb el PSG 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Què et passa?
7: Però em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
26: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
26: A Catalunya Ràdio.
27: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
26: Posem llum a la foscor.
28: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
26: Què va passar? Qui ho va fer?
29: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
26: I per què?
30: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
26: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
28: Comencem.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
31: 30.822, 3, 0, 8, 2, 2 i la sèrie la 28.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
32: We intend to deliver.
33: Què?
0: Presidenta, bon dia.
34: Aló, escolta,
2: bueno, sí. Acostis el micro.
34: Aló, així?
0: Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
34: Per el Groenland de Trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres. Sí.
2: Va, jo no sé què dir.
0: Sí. Aviam, jo pel que he entès, sí. En primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump pel que fa a Groenlàndia.
2: Sí, bueno, però més enllà de la condemna, Úrsula, el
34: jo,
2: Cardenal...
34: Úrsula, no Úrsula! Oh, noia, Úrsula, pues parla amb mi, que jo no de tu era Úrsula.
2: Què he dit ara?
0: Que jo, de nou, el que he entès, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
2: Perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonessi de veritat?
0: Sí,
2: alguna cosa de declaració.
34: És probable
33: que tenia comissió de... Acerca el micro a la
34: boca.
2: Sí. Bueno, no,
0: jo he dit, Fred, que aquesta senyora... setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
2: Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
34: Verano.
2: Per l'estiu.
34: Verano. Sí.
2: Sí, què diu, Freddy?
0: Que després cada país farà les seves aportacions.
34: Els ormetes en Christmas es de common de proposición.
0: I pels vols de Nadal es posarà en comú totes les propostes.
2: Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
0: Amb això arribarem a 8:15.

0: dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijóo vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
2: Es la primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
0: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols a DIM, s'ha estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32 minuts, Tomàs Molina, què tenim avui?
3: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistiran també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura amb tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia. Rodalies, hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 8:15, ho farà finalment a les 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències, un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació, a Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal direcció Lleida per un accident que talla dos carrils, cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva direcció Girona i a Barcelona ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron direcció Llobregat per obres, la ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
5: Fins ara.
0: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
6: A banda d'aquest 0-5 del Barça al camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez es cridassat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. El club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit. I a segona, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló.
0: 4 minuts passen ara de 8:15. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Un altre que torna. Jurado, com estàs?
7: Què tal? Bon dia.
0: Com ho portes tu?
7: Jo diré il·lusió i tristesa parts iguals. Clavades.
0: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
7: Molt bon dia.
0: Què tenim avui?
7: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraç que clava el primer cop. Llegim a La Vanguardia.
8: A la premsa esportiva va endavant el títol a Mundo Deportivo. Maneta de campió, diu l'esport.
7: Més allà del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres. altres punts.
8: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
7: El periòdico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
8: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte genovès.
7: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual governi qui governi cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
8: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
7: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periòdico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
8: Ha estat lamenta 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
7: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
8: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
7: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
0: 6 minuts passen de 2:15, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
9: Bon dia.
0: Sushi transportat al bagul d'una moto, què pot anar malament?
9: Agents de paisà de la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment, van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diario Sur.
0: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
9: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé què és ser atropellat per una d'aquestes bèsties, ho explica La Razón.
0: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes, OnlyMarms es deia allò, no?
9: Ah, exacte, recordem, sí. Ho vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes davant la falta de fons van decidir obrir un compte OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de la transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim a Diario.es.
0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les celles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a ocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells doncs, tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita de l'estranger des que va prendre possessió al càrrec i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansió informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
6: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5, que fa oblidar que l'equip necessita un 9. Una estrena en moda campió, remarca el Mundo Deportivo.

El periódico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc, que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

Per La Vanguardia és un Barça que vola. Pel diari Marca, l'equip és una màquina de fer gols. El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Elx, escriu Ramon Besa, amb un Gordon

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Margaret Qualley, l'actriu de La Substància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premier de la seva nova pel·lícula, La Constelación del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies, sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella, com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà? Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pèl.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
5: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
8: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 3:15, matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
1: Tinc els aniversaris. Qui fa anys avui?
11: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Green, que em fa, què diríeu?
1: Ha de ser com...
11: El Ron.
1: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe, però no sé quants han enterrat, diguem. 40?
11: 38.
1: I mira.
11: Vinga, seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris, que em fa...
1: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
11: No, tira amunt, tu.
1: Sí, 50.
11: 65.
1: Ah, mira, admeto que no el visualitzo ara mateix.
11: Sí, segur. Sí, ara fem un Google i ara veurem com el visualitzem ràpid.
1: Sí.
11: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
1: Pablo Coelho, 70?
11: 79.
1: Mira,
11: I acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
1: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això ho he vist abans, però no me'n recordo. 90?
11: 94.
1: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys aquí el Joaquim Carbó. A tots, però el Carbó ens fa més il·lusió. El santoral, Marta.
11: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Ptolomeu i Sant Romà.
1: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
12: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Buenaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
1: I a la recomanació del dia, la Cília Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
13: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva

0: La passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
1: 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
4: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
5: No el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
6: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos, als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
7: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: Aquests són els sons del matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
9: Algú anar al lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell, que ja escalfa motors.
1: Forestal.
9: Relatiu o pertanyent als boscos, hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
1: Maneta.
9: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entosous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor com rellotge en el seu debut.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
10: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra, entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
1: 112.
10: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
1: 500.000.
10: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mac, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
1: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts i, de fet, està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
11: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Comarruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
1: A la segona imatge hi veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
11: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quants són menors d'edat?
1: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
11: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gestos clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat que va viure el jugador argentí en el primer partit a casa després de dir en públic que volia abandonar el club matalasser. Mentre els seus companys agraïen l'afició al suport rebut durant el partit contra el Villarreal, Julián va acaparar tota l'atenció marxant tot sol al vestidor.
1: Parlarem d'aquestes escenes i d'altres que hem vist en aquesta jornada de Lliga avui a l'Àgora Esportiva. D'aquí una horeta, una mica menys, farem l'Àgora, diguem-ne, convencional, però a partir de 10:15, Àgora Esportiva avui amb el Ramon Besa, la Carme Barceló i la Laia Tudel. De moment, però, quan falten 7 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Corado. Protecció Civil manté l'alerta per la pluja intensa que s'espera avui a Catalunya en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
1: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
9: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
13: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
1: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
12: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
1: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
9: El líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez, n'ha parlat a Europa Press.
8: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
9: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
1: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals a cadascun dels dos bàndols.
12: Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
1: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa, investiguen la mort violenta d'un home aquest cap de setmana a la Ràpita, al Montsià.
9: La policia va rebre una vist que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada.
1: I el Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el debut a la Lliga.
12: Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana.
14: Tornem a parlar d'inestabilitat avui, aquest matí, amb aquests ruixats que tornen a guanyar terreny a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran i que, al llarg també del matí, podran afectar alguns punts de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre. A partir de migdia, però, aquests ruixats guanyaran terreny i intensitat. Seran freqüents, sobretot, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona, i de fet durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura amb tendència a pujar. Dimecres serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
1: 4 minuts falten ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
15: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha 2 carrils tallats per un accident. A l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació. I a l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz García. I el transport públic, actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
16: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minutets de res arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu. Ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-36-06-09, al 636-36-06-09, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bona. Soc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia. When you

0: Molt bon dia, molt bon dilluns, en una setmana en què a poc la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, va tornant després de les vacances d'estiu, aquells que n'hagin fet, clar. Perquè avui comença, d'alguna manera, el curs polític tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya. En el cas de Catalunya, torna el govern de les vacances, demà mantindran la primera de les reunions i amb diversos temes sobre la taula, però segurament un dels més immediats és la vaga del primer dia de curs escolar. Perquè recordem que d'aquí a 15 dies comença el curs i, en principi, per aquell dia hi ha convocada una vaga de docents. Avui parlarem amb l'USTEC per saber si realment hi ha opcions de desconvocar aquesta vaga o d'arribar a algun acord abans. Recordeu que el periòdico deia tot just la setmana passada que la idea del govern era fer una oferta als docents la setmana que ve, per tant, una setmana abans de l'inici del curs. Parlem amb l'USTEC avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. A banda d'això, a Madrid també s'engega el curs polític, evidentment, en aquest cas, tot passa per Ceuta, bàsicament perquè aquesta setmana passaran pel Congrés, entre aquesta setmana i dilluns que ve, fins a 8 ministres del govern de Pedro Sánchez. El Partit Popular voldria que fos el propi Pedro Sánchez que donés explicacions, però de moment el que sí que està previst és que compareguin fins a 8 ministres a partir de demà mateix i fins dilluns de la setmana que ve. Així comença, d'alguna manera, políticament parlant, aquesta setmana. Evidentment, en una setmana en què també ha significat el retorn de l'activitat, diguem-ne, esportiva convencional. La Lliga ja havia començat la setmana passada, però aquest cap de setmana que han deixat enrere ha suposat el primer partit de Lliga del Barça o del Madrid, per exemple. De fet, el Barça ahir va guanyar l'Elx per 0-5 i avui també farem Àgora Esportiva a partir de 11:15 amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i amb la Laia Tudel. Per cert, que durant l'Àgora Esportiva sortejarem entrades per un acte que ens fa molta il·lusió, que serà aquest divendres a partir de les 12, que és la Festa de l'Estiu de Catalunya Ràdio. Per donar la benvinguda, evidentment, a la nova temporada, per fer balanç d'aquestes temporades, d'aquestes setmanes, vaja, de temporada d'estiu, serà en un programa especial que començarà a partir de les 12 amb el Ricard Ostrell i el Garriga, i regalarem entrades perquè ens vingueu a veure. Això, estigueu atents, perquè a l'Àgora Esportiva explicarem què s'ha de fer i ens haureu de trucar. Ja us ho dic ara, però no cal que truqueu ara, perquè això no farà fins a l'Àgora Esportiva, a partir de 11:15. I tot això sense perdre de vista, evidentment, el temps, perquè Protecció Civil manté l'alerta per pluges intenses després de les inundacions que hem vist aquest cap de setmana a la Costa Daurada. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què ens expliques? Què hem de tenir avui?
1: Doncs tempestes, això que deies, sobretot a les comarques de l'Alt Pirineu i a l'Aran. Avui serà un dia, una tarda, sobretot, un altre cop d'aquestes nuvolades que creixen amb força i que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i també d'algunes ventades que poden ser fortes. Aquest matí ja poden caure també alguns ruixats en àrees de la Costa Daurada. De fet, la nuvolositat anirà guanyant terreny per totes les comarques de Ponent, per les Terres de l'Ebre, pel Camp de Tarragona, i aquests ruixats al llarg de la tarda s'aniran estenent. Primer ho faran en àrees de l'Alt Pirineu i de l'Aran, però també arribaran a punts de la Catalunya central, i al llarg de la tarda vespre fins i tot descarregaran en àrees on tota la zona del litoral. Les més intenses cap a l'Alt Pirineu i l'Aran i també en punts de la Catalunya central. A partir del vespre aniran desapareixent i demà serà, curiosament, un dia radicalment diferent. Demà serà el dia més tranquil d'aquesta setmana, amb sol en conjunt, a la tarda amb alguna nuvolada del Pirineu. Avui, temperatures una miqueta més baixes, sobretot després de la tempesta. Demà, la temperatura sense canvi, potser el dia més calorós d'aquesta setmana serà la barreja entre dimecres i dijous. Dimecres serà més calorós al litoral, dijous serà més calorós a Ponent.
0: Gràcies, Tomàs. Parlem després. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 4 minuts. Doncs seguim parlant del temps. Perquè després de les pluges que van deixar aquestes inundacions a la Costa Daurada, que van deixar 11 persones ferides i un de crític, per cert, per la caiguda d'humor, i que van deixar també més de 400 persones evacuades de càmpings, que en principi ja ha pogut tornar tothom, després de tot això, avui Protecció Civil, com dèiem ara mateix, manté l'alerta. La zona susceptible de rebre més l'impacte de les pluges de les pròximes hores, d'aquestes tempestes, és, en aquest cas, l'oest i el nord del país. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Es preveuen tempestes al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, amb molt de vent i possiblement amb pedra.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Això pel que fa avui, a les pròximes hores. Ho anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, com evoluciona aquesta jornada i les possibles incidències. En qualsevol cas, el temporal de dissabte encara es deixa notar. Els efectes d'aquell temporal Encara es noten. Els càmpings, per exemple, els afectats ahir van poder-hi tornar per recuperar el que van poder.
3: El cotxe de quedado para el desguace, porque estaba en la parte del parking de la entrada por la parte de abajo y todo esto se ha inundado.
0: El càmping Art de Barà, a Roda de Barà, on es van desallotjar 300 persones, es va inundar perquè es va trencar el mur de la riera. Però hi ha altres punts afectats, per exemple, un hotel que es diu Maramar, que està com a ruga.
4: La grúa ha sido imposible, ayer nos dijeron que unas 6 horas de demora, finalmente no llegó. Y hoy tampoco se sabía cuándo, así que desde el taller nos han mandado a un técnico para que estaba recogiendo varias llaves de personas que estamos aquí alojadas en el hotel y poder recoger el vehículo cuando ellos puedan y nosotros poder regresar a nuestros destinos.
0: Perquè aquí una de les complicacions va ser el pàrquing, on van quedar atrapats una trentena de vehicles i les feines, com sentíem, doncs no són breus per treure aquests vehicles del pàrquing d'aquest hotel. En qualsevol cas, tot poquet a poquet es va endreçant i ara el debat és què cal fer a partir d'ara per evitar que una nova tempesta generi incidents com aquest. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb alguns dels alcaldes afectats que de moment han posat molt l'accent en que cal millores estructurals, per exemple, per millorar la sortida de les rieres al mar en aquells trams on hi ha càmpings i que són susceptibles d'inundar-se. Montse Mir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Aquesta és una de les qüestions de la ressaca d'aquesta tempesta i d'aquestes inundacions de dissabte, però hi ha una altra carpeta. Les alertes al mòbil, el famós SOS Alert, que no es va enviar. No va haver-hi alertes al mòbil per avisar dels aiguats. Des del govern han insistit en aquestes últimes hores que res no indicava que fos necessari enviar aquestes alertes.
2: No, Protecció Civil els referma en la decisió de no haver enviat un SOS Alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès de dissabte. La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
2: Els alcaldes afectats no han criticat la decisió, argumentant la dificultat de fer previsions.
0: Així sí, és, aquí parlarem avui, eh? Avui parlarem amb els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà de com està el panorama i també d'aquesta decisió de no enviar l'alerta als mòbils. Insistim, ara ho sentíem, que la versió del govern és que les previsions no feien preveure, mai més ben dit, un aiguat tan intens en tan poc temps. El pla per inundacions estableix que l'ES Alert, ho sentíem ara, s'envia en nivells de risc 5 o 6 en una escala de 6, eh? És a dir, el més greu o el segon més greu. Dissabte, quan estàvem? 4. 4 sobre 6. I diuen, a més, que no és la primera vegada. De fet, diuen des de Protecció Civil que aquest estiu hi ha hagut 9 dies amb aquest nivell d'alerta, 9 dies amb aquest nivell de 4 sobre 6. I això el mateix estiu que hem tingut temperatura rècord. Hem explicat diverses vegades, també les últimes setmanes. No fa pas gaire que l'Observatori Fabra calculava que a Barcelona hem tingut 3 graus més que la mitjana a la nit. 3 graus més que la mitjana nocturna. La diurna, 4 graus i mig més que la mitjana. Això, com fa dies també que alertem, té conseqüències en molts àmbits. Divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb l'Associació de Familiars de Persones que estan ingressades en residències de gent gran.
8: Però és que a les habitacions, justament per això, s'aconsegueixen unes temperatures absolutament insuportables. Hem arribat a mesurar 36, 38, 30 a les 7 del matí. I això té un impacte brutal en les persones, que són la majoria amb pluripatologies.
0: Així ens ho deia aquí en aquest programa la Maria José Carcelén, que presideix la coordinadora Famílies de Residències 5+1, insisteix que en moltes residències no es compleix la normativa, que calen no només inspeccions, sinó sancions en aquestes residències, ens deia ella. I avui tenim també un altre vessant dels efectes de la calor, que afecta aquelles persones que no tenen casa, les anomenades persones sense llar. La Fundació Arrels afirma tenir constància de 4 persones que han mort en el que portem d'estiu.
2: Són una part de les 21 persones sense llar que han mort aquest 2026, 11 vivien al carrer i la resta en recursos d'allotjament. Segons la Fundació, els episodis de calor compliquen encara més la situació de persones sense llar perquè poden agreujar malalties i, a més, durant l'estiu hi ha menys recursos oberts.
9: El que sabem és que moltíssima gent que dorm a carrer té una salut de base molt fràgil, no? A nivell orgànic, a nivell psíquic, a nivell neurològic, i que no ens cansem de dir, no?, que dormir a carrer és curça la vida.
2: Així ho deia a l'ACN Bob Walker, de l'equip de carrers de l'entitat. La Fundació Arrel subratlla que les morts es produeixen durant tot l'any perquè els factors que deterioren la salut de les persones que viuen al carrer són permanents.
0: I després hi ha un altre àmbit pel que fan aquestes altes temperatures. També l'hem destacat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és l'àmbit laboral. Hi ha hagut sindicats que les últimes setmanes han denunciat que no es prenen prou mesures per esmorteir els efectes de la calor, per exemple, en els treballadors de la neteja, en els treballadors municipals de la neteja. I un altre àmbit molt prioritari és l'agricultura. Aquí s'han anat prenent mesures. De fet, fins i tot s'han activat proves pilot, per exemple, a Terres de Ponent, unes proves pilot que ara l'Institut de Salut Global, que és qui les impulsa, les portarà també a Andalusia, Alba Mor.
10: Aquestes solucions incideixen en el vestuari dels treballadors i en adaptacions a la maquinària per equipar-la amb ventiladors i espais d'ombra. La idea és estendre aquestes estratègies per ajustar-les a les condicions de les diferents finques, segons Sara Williams, de l'Institut de Salut Global.
11: S'aplicarà el mismo proceso de cocreació en Almería i Huelva, que són dos otros sitios de España que dependen mucho de agricultura, pero evidentemente las soluciones que encontramos aquí no van a ser los mismos o funciona de la misma manera en estos sitios. Entonces es adaptar estas soluciones o intervenciones a otros territorios de España para proteger a los trabajadores.
10: Actualment els assajos es duen a terme a Bell-lloc d'Urgell, al Pla d'Urgell i a Sudanell i Artesa de Lleida, al Segrià.
0: Gràcies, Alba Mor. Tot això està relacionat, evidentment, amb el canvi climàtic. Deixeu-nos dir ben ràpidament que el mes de novembre és quan es fa la pròxima cimera de Nacions Unides sobre el clima, però aquesta setmana ja hi ha, diguem-ne, una prèvia. Se celebra a Mongòlia la Convenció de Nacions Unides de lluita contra la desertificació. I és important perquè un dels punts clau en aquesta cimera és iniciatives, mesures, per intentar millorar la resiliència global davant de la sequera.

0: Dit això, aquesta setmana, ho dèiem també només començar, és la que podríem dir que suposa l'inici del retorn a una part de la normalitat laboral, i això es veu sobretot en l'àmbit polític. Podríem dir que a partir d'avui comença el curs polític, perquè el curs escolar, recordem que li falten 15 dies, que per cert, avui parlarem amb l'Austec de si hi ha opcions reals de desconvocar la vaga prevista per justament el primer dia de classes. I aquesta carpeta, la carpeta educativa, és una de les principals del govern de Salvador Illa, que com dèiem avui torna, demà reuneix, i el cap de setmana que ve farà unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Laia Framis.
1: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en aquesta represa del curs polític podríem dir que hi ha tres noms propis més. El primer, tothom el té al cap, és el nom de Carles Puigdemont.
2: La Vanguardia destaca avui que l'expresident es reunirà aquesta setmana amb els dirigents de Junts de la seva màxima confiança per preparar el nou curs polític, que podria ser el del seu retorn a Catalunya. Segons el diari, el partit vol aixecar un tallafocs davant d'Aliança Catalana.
0: Aquest és, com dèiem, un dels noms propis que marcarà no només aquests dies, sinó aquest curs polític, a l'evolució de la possible aplicació de la llei d'amnistia en el cas del president Puigdemont, però hi ha altres noms que marcaran aquest curs polític. N'hi ha un que sempre marca els cursos polítics, que és el de la presidenta de la Comunitat de Madrid, el d'Isabel Díaz Ayuso. Sobretot per una cosa. Si heu seguit l'actualitat aquest estiu, hi ha hagut aquesta història de l'Àtic. El govern de la Comunitat de Madrid va anunciar, o va revelar-ho al País, bàsicament, després en va parlar, que comprava un àtic de luxe en una de les zones més cares de Madrid, en teoria, perquè la presidenta pogués treballar-hi, perquè en aquell moment es va dir hi havia obres a la seu de l'executiu. Després, davant de la polèmica, va fer marxa enrere. Bàsicament per una cosa, que és perquè, insistim, el govern de la Comunitat de Madrid va justificar la compra d'aquest àtic de luxe dient no, és per fer feina, és per fer-hi reunions. Però és que la llicència d'aquest pis és que només s'hi pot viure, no s'hi pot treballar. Les llicències d'aquests pisos del propi Ajuntament de Madrid. Bé, per què expliquem això? Doncs perquè hi va sortir el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, i va dir això.
3: Pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubica allí una oficina. Eso es todo.
0: Patrimoni de la Comunitat de Madrid haurà d'explicar per què va vendre aquesta decisió. Per tant, el líder del Partit Popular admet que les explicacions en això no han estat suficients. En fi, a banda d'això, tenim un tercer nom, i aquest nom, evidentment, propi, no és d'una persona, és d'un lloc, és d'una ciutat, Ceuta. Marcarà l'inici del curs, marcarà aquesta setmana, marcarà la que ve. Avui, Carlos Cuerpo s'afegeix a la llista de ministres de Pedro Sánchez que desfilen per la ciutat, quan dijous farà un mes de l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. Anem en directe a Madrid ara mateix, Pol Abrujats, com estàs? Molt bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Aquesta història avança, per dir-ho d'alguna manera, a l'inici del curs, perquè fins a 8 ministres, 8, compareixeran al Congrés entre aquesta setmana i dilluns que ve, Paula.
4: Sí, arrenca l'últim curs d'aquesta legislatura i comença complicat per a Pedro Sánchez amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre i amb el Partit Popular volcat a desgastar-lo per aquest flanc. Hi ha moltes incògnites encara sobre l'entrada massiva, hi ha moltes preguntes pendents de resoldre i la primera en donar explicacions serà demà la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés. La seguiran, com tu dius, 7 ministres més, com el d'Exteriors, el de l'Interior, la de Migracions o la de Sanitat. Tots ells desfinaran pel Congrés gairebé un mes després d'aquesta entrada massiva. El PP critica que arriben tard i avisen els ministres, que recordareu s'han negat en el Senat, que no s'hi valen les excuses.
5: Empieza la hora de la verdad. Queremos la verdad completa. Si el CNI alertó de que esta situación se podía llegar a vivir y qué es lo que hicieron, o lo que es peor, qué es lo que no hicieron.
4: El PP també reclamarà a Pedro Sánchez que comparegui al Congrés. Mentrestant, la Moncloa ja prepara un pla de xoc econòmic per a Ceuta. Avui, el vicepresident Carlos Cuerpo visita la ciutat. Demà hi ha el primer Consell de Ministres del curs i es començarà a canalitzar ajudes per a Ceuta i també per l'acollida de migrants. És una crisi de moment enquistada. És el gran problema per a Pedro Sánchez, que demà reprèn l'agenda després de les vacances.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
4: Adéu, bon dia.
0: També avui, també és una de les previsions destacades al voltant de la crisi de Ceuta, hi ha aquesta reunió al Ministeri de Sanitat amb diverses comunitats autònomes, de fet amb totes les comunitats autònomes, per coordinar en concret l'enviament de vacunes cap a Ceuta.
2: La reunió es farà per videoconferència. La idea és activar els anomenats mecanismes de solidaritat per enviar vacunes a Ceuta i poder atendre algunes de les persones que continuen a la ciutat. Entre les vacunes més sol·licitades hi ha la triple vírica, la varicel·la, el tètanus o la diftèria.
0: Aquesta situació, que és veritat que fa dies que alerten alguns dels metges i infermeres que hi ha a Ceuta, però aquesta situació ha portat el líder del Partit Popular a plantejar confinar aquelles persones que estiguin afectades per aquestes malalties contagioses.
3: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, que fins i tot doncs, des del Partit Popular es va parlar de xifres molt altes de persones afectades per aquestes malalties. La ministra de Sanitat li responia a les xarxes socials dient, primer, que confinar aquestes persones podria ser contraproduent i desmesurat, i segon, responent sobretot amb dades.
2: Segons diu, els casos de tuberculosi són 3, els de varicel·la són 2 i no tenen a veure amb els migrants, i els de gastroenteritis són 55 i no 450, i estan tots controlats. Sobre la sarna, la ministra deia que si aquestes persones disposessin d'una allotjament en condicions i d'aigua potable, la incidència de la malaltia baixaria i recordava que les competències de salut pública estan transferides al govern de Ceuta.
0: Aquests són els principals temes del dia amb els quals comença el dilluns. De seguida repassem els bàsics del matí.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
6: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 8 i 20 minuts, repassem el que dèiem, eh? Els bàsics del matí amb el Pol Foradada, la Sílvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I comencem explicant que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home la nit de dissabte a diumenge a la Ràpita, a la comarca del Montsià.
11: La policia va rebre l'avís d'una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. 3 ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Encara en aquesta crònica de successos, al Picat, al Segrià, hi ha hagut 2 agressions aquest cap de setmana al municipi. Hi ha un home, de fet, de 40 anys que està detingut.
12: I està acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de 3 nois que durant la matinada de dissabte, diumenge, a l'Havana, saltar amb una navalla i li van fer tocaments.
0: Aquests són els casos d'agressions sexuals que hi ha hagut al Picat, al Segrià, i que han portat l'Ajuntament a condemnar-los. Però també de les últimes hores, la policia investiga com va arribar un projectil a dins del pis d'un veí del barri de Sants de Barcelona. Més que res perquè el propi home, el propi veí, diu que no té absolutament ni idea de què pot haver passat.
13: La denúncia la va posar ahir al matí, segons va avançar l'agència EFE. Ara els Mossos intenten esbrinar com va arribar el projectil a casa del denunciant i si es va arribar a detonar des d'un lloc proper.
0: Encara en aquest terreny, els Mossos han detingut un home acusat de provocar un incendi el passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès.
11: Un foc que va cremar 10 hectàrees, el detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. És el propietari d'un cotxe que es va trobar calcinat en una zona boscosa pròxima d'una pista forestal que condueix al Castellot.
0: I tot això mentre es va fent gros un debat a nivell mundial de com es poden buidar les presons, com es pot, d'alguna manera, evitar aquesta sobrepoblació d'alguns centres penitenciaris. El Regne Unit, per exemple, han plantejat una possible idea. Les autoritats plantegen reduir el nombre de presos alliberant delinqüents sexuals que acceptin prendre's fàrmacs inhibidors del desig sexual.
12: Una iniciativa adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Aquests 4.000 són els que tenen penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. És un primer pla pilot per a Dreu Presons, que s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicaria a la resta de centres.
0: Així hem arribat a les 8 i 22 minuts. Al matí de Catalunya Ràdio també expliquem que els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment a la zona d'embarcacions recreatives.
13: Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge.
0: Anem, doncs, a Palamós. Bert Artigas Fontàs.
14: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Yesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
15: Clar, el banyista és, al final, és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té més força són les embarcacions.
14: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, asseguren, coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: Sandy, no ens hi arribarem a 2:15. Parlem d'Ucraïna, per diversos motius. Primer, perquè és el 35è aniversari de la independència del país i, coincidint amb això, els líders del Regne Unit, de França i Alemanya han organitzat una reunió del que es coneix com una coalició de voluntaris. Ja ho sabeu, és aquesta aliança de 50 països, impulsada en molt bona mesura per Emmanuel Macron, per donar suport econòmic i també militar a Kiev contra la invasió russa. Tot això mentre les últimes hores ha continuat l'intercanvi d'atacs.
11: A Rússia han mort 2 nens i hi ha 9 persones que han quedat ferides, mentre que a Ucraïna 3 persones també han mort per un atac rus.
0: També de les últimes hores, Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i fins i tot d'evacuar algunes poblacions de la franja.
12: Això sí, detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern assegura que aquest cap de setmana n'ha rebut 4. Segons es veuen en algunes imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials força precaris i que no porten adherida cap arma ni cap material explosiu. Per la seva part, un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla.
0: 6:45. Una bona notícia que ens convé, una bona notícia en aquest cas pel món editorial, perquè s'han batut rècords de traducció de llibres escrits en català. L'any passat se'n van traduir 385 originals, és la xifra més alta del segle. Carola Gil.
13: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CN.
16: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
13: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres traduïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions. Carola Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Carola. També parlem de la Universitat Catalana d'Estiu, la Universitat de Prada, que ha tancat la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat, bàsicament després dels problemes econòmics que, ja fa unes setmanes, van denunciar els seus organitzadors. Prada, Laura Bertran.
17: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
18: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
17: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
19: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
17: Des de Prada, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 9:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i expliquem també a aquesta hora que es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i també, de pas, per fer arrelar els joves del territori.
13: Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Girona, Maria Rovira.
20: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
21: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
20: El projecte s'emmarca en el programa Arrela del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altra cara de la moneda d'aquests oficis artesans, evidentment, són les grans plataformes, els gegants econòmics del moment, com Shein. Ja sabeu, l'empresa xinesa de moda ràpida, de moda low cost. Doncs Shein és notícia perquè sortirà a borsa.
11: Ho farà a la borsa de Hong Kong a principis de setembre. A partir d'ara haurà de revelar de manera periòdica doncs, les dades financeres, els plans i les estratègies després d'anys d'opacitat i molt hermetisme d'aquesta empresa.
0: Un detall important, això que deia la Marta, perquè des de fa molts anys, com deia ella, que es denuncia que Shein explica molt poc quines són les estratègies en alguns països, clar, sortir a la borsa d'aquestes coses, que en principi has de ser molt més transparent. En qualsevol cas, quan falten 2 minuts per arribar a 8:45, explicant també que el brot d'Ebola, que es va detectar ja fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua absolutament descontrolat. I les xifres són cada cop més dramàtiques. De fet, les xifres parlen de 2.500 persones mortes.
12: De fet, durant l'última setmana hi ha hagut a mitjana un mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que, de fet, l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de l'ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
1: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: I aquesta nit hi ha hagut el primer debat presidencial per les eleccions al Brasil, un debat, però, que s'ha fet sense els dos candidats principals. No hi han anat ni Flavio Bolsonaro, el fill del president condemnat, Jair Bolsonaro, ni tampoc hi ha anat l'actual president, Lula da Silva.
11: El debat s'ha acabat fent amb la meitat dels candidats de Silva contraprogramat una entrevista a la televisió que ha començat mitja hora després del debat. En aquesta entrevista, el president brasiler ha criticat la degradació de la discussió política i ha lamentat que ara el debat doncs, es fa a les xarxes socials. Tot i això, el president ha fet una crida a la participació ciutadana i ha defensat la importància d'anar a les urnes.
0: Les eleccions al Brasil, que són alguns dels comicis més destacats que tenim les pròximes setmanes, ara que dèiem a la represa del curs polític, doncs avui són molts els diaris que analitzen els comicis que hi ha previstes per als pròxims mesos o les pròximes setmanes. Segurament un dels casos més destacats és França. Recordeu que a França hi ha eleccions presidencials el 2027, en principi, tot i amb l'interrogant encara si s'hi podrà presentar Marine Le Pen o no després de la seva condemna per corrupció. El que dèiem de Brasil també és important perquè això ha vingut després de les polèmiques que ha tingut Lula da Silva amb el president argentí Javier Milei, que s'han dit de tot en aquests últims dies. De fet, el president argentí li va dir directament lladre a Lula da Silva. De seguida repassem altres dels titulars que ens queden per explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio, però abans actualitzem ara mateix la informació més útil, per exemple, la mobilitat d'aquest matí com la tenim. Silvia Andrés, bon dia de nou.
5: Bon dia. La línia R2 Sur hi ha freqüència irregular del pas dels trens i les demores poden arribar als 10 minuts. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Girona des de Barcelona a les 8:57 ho farà 40 minuts més tard. També el tren que havia d'arribar a Portbou des de Sants circula a 40 minuts de retard i pel que fa a l'aeroport del Prat opera amb normalitat, tot i això destacar que el vol de Ryanair cap a Birmingham, que havia de sortir a les 8, ho farà finalment a 9:45.
0: Cop d'ull a les carreteres també amb l'equip viari, la Mariluz García. Mariluz, molt bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs a l'AP7 encara continuen les complicacions entre Constantí i Tarragona direcció Barcelona i és que resulta que un camió ha perdut la cisterna que anava carregada de nitrogen líquid amb uns 2.000 litres, però no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació. 4 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha un carril tallat encara per una topada sense ferits. I a Barcelona, la ronda Adal entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia de nou.
24: Molt bon dia.
0: Tempestes per avui, eh?
24: Correcte. Aquesta tarda hem de tornar a seguir amb interès i amb atenció aquesta possibilitat de tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent. Hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que afecten especialment punts de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, però també tota l'àrea de la Catalunya Central, l'Aran, amb tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra al llarg de la tarda vespre d'avui, i també ruixats que ja aquest matí poden afectar alguns punts de la Costa Daurada i que durant la tarda doncs, es podran donar també més aviat en forma de gotellades en qualsevol punt de la façana litoral. Avui temperatures sense canvis, potser després de la tempesta es noti un refrescament ambiental. De cara a demà, canvi radical de temps. Demà serà el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatura amb tendència a recuperar el que hagi perdut avui. I després la setmana continuarà variable. De fet, entre dimecres i dijous serà el dia de més calor de la setmana, però, curiosament, també reapareixeran les tempestes. I després, a finals de setmana, les temperatures tornen a normalitzar-se per l'època de l'any. Per tant, aquesta calor que hi hagi dimecres i dijous durarà només aquest parell de dies.
0: Gràcies, Tomàs. Abraçada.
24: Bon dia.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Encara algun titular més que volem explicar-vos?

0: Un altre titular que ens porta a Bogotà, a Colòmbia.
1: Hi ha hagut concert solidari de Karol G, Sebastián Yatra, Maluma i Miguel Bosé per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a la reconstrucció del país. En total han aconseguit recaptar més de 3 milions i mig de dòlars.

0: la seva gira mundial a Puerto Rico ho fet amb un discurs reivindicatiu i emotiu per a tots els puertorriquenys després de la gira on ha fet 22 estadis d'Amèrica, Àsia i Europa.
1: Que este pueblo lo salvan ustedes. Este caos, este desastre es creado a propósito para tratar de jugar con nuestras emociones, para tratar de que nos rindamos, de que nos vayamos y puedan seguir vendiendo la isla parte por parte y cumplir su visión de un Puerto Rico sin puertorriqueños.
2: És el que deia Bad Bunny en aquest concert amb el qual ha tancat, com deia el Pol, a la seva gira mundial.

0: d'això. Avui, que és dilluns, hem de parlar de novetats a les sèries.
1: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
2: Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable. Están para joder a la que se casa y punto.
3: La sèrie és Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurra en tu nombre, també a Netflix, entre les novetats destacades de les plataformes de streaming aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit.
0: Més detalls d'aquestes estrenes, Clàudia Roses.
4: Aquest divendres Netflix estrena Toda la verdad de mis mentiras, basada en la novel·la d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la Blanca en una ruta en caravana que es va complicant. La protagonitzen Daniel Ibáñez i Itziar Manero. També divendres a Apple TV aterra la segona temporada de Matèria oscura, amb Jason Desen fugint d'amenaces per tornar a la seva realitat. Pel que fa a les pel·lícules, Netflix estrena divendres Susurra en tu nombre, sobre un inspector que torna a topar amb l'assassí en sèrie a qui havia detingut anys enrere. I Prime Video presenta dimecres Sunrise de l'últim amanecer, on l'amor destapa segrets familiars de Mallorca. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clàudia. 2:15 de 9. Anem als esports, va.

0: Joan Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Això va bé, bon dia.
0: El Barça s'estrena a la Lliga, això va bé, amb una golejada 0-5 al camp de l'Elx.
1: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha i de Fermín i un golet de Adeyemi. Rafinha, capità blaugrana.
2: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: El Barça que va jugar amb Rafinha de punta, Adeyemi i Lamine per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon, que va fer dues assistències de gol, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar lateral esquerra, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.

0: I mentrestant tenim una certa alarma per la lesió de Gavi, bàsicament perquè és el mateix genoll en què va tenir una anterior lesió, sí, sí. Bastant greu, eh?
1: Molt greu. El genoll de Gavi ocupa i ens preocupa, es va lesionar en aquest genoll, va haver deixar el camp poc abans del descans. Avui li faran proves per saber la base exacta d'aquesta lesió. Ens quedem, de moment, amb el missatge optimista de Hansi Flick.
2: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, que hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem. I think we will make a MRI and then we'll see.

0: I atenció amb això, també, perquè l'escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez va ser déu-n'hi-do. De fet, hi va haver doble xiulada. Aquesta que sentim és el moment en què es va fer la presentació jugador per jugador, quan Julián va entrar per jugar els últims 5 minuts del partit. Nova escridassada esbroncada de l'afició de l'Atlètic de Madrid, i al final del partit, que l'Atlètic de Madrid, per cert, va empatar 2 amb el Villarreal, el jugador va deixar el terreny de joc cap cot mentre els seus companys saludaven l'afició. Simeone, tècnic de l'Atlètic de Madrid.
1: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente, y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: El president del club insisteix que el jugador continuarà al club matalasser. A segona divisió, empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló. A la Lliga Francesa, doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut amb el PSG. 2-2 contra el Rennes, també debut d'Araujo. 2-2 amb el Liverpool al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool. Avui tenim finals de la Supercopa Catalana d'handbol a Calella, la femenina Granollers-Lleida un quart de 7, la masculina Barça-Granollers a quarts de 9. El Mundial d'Hockey Herba, classificació de la selecció espanyola per les semis, opcions remotes de ser a semifinals per l'equip femení. I des d'avui, atenció, una mitja marató, 21 quilòmetres, es pot córrer en 56 minuts i 51 segons. Rècord mundial de l'etíop Yomif Kahalche.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Catalunya Ràdio.
3: Som tres gats.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb 9 tap de rosca. Don Simón.
9: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
10: Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
11: I això d'aquí per què serveix? Què és això?
12: El rentaplats.
11: És que a les cuines no hi entro mai.
12: I tens un restaurant?
11: Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no ho sé fer.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
2: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3.

0: de Catalunya Ràdio, anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: Va, nois, que se'ns fa tard.
1: A la una del migdia.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista Milagros Pérez Oliva, l'exdiputada Assumpta Escarp, el periodista Oriol Marc, cap de Política de Nació, i l'advocada i professora Montserrat Negrera. Com esteu? Molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Es comença a notar que l'estiu es va acabant, eh?
7: Ara ja sí.
5: És una setmana tonta, eh?
4: Sí, sí. No sé, jo pensava que era l'anterior i aquesta ho és una mica més, eh?
6: Sí, una sensació estranya.
8: I a més no l'acabes de disfrutar perquè saps que s'acaba.
5: Exacte. I t'adones de lo ràpid que passa tot.
4: Passa tot molt de pressa. Tot molt de pressa. En fi, 8:45, comencem l'àgora. I un dels temes que volíem abordar és el curs, el polític i l'escolar, perquè diguem-ne que conflueixen les dues coses. Avui, d'alguna manera, es torna a activar el curs polític. D'aquí 15 dies comença el curs escolar. Si no canvia res, el curs arrencarà amb una vaga dels professors, dilluns 8 de setembre. Davant d'aquesta nova convocatòria de vaga, en principi, l'altre dia el periòdico deia que es prepara una possible oferta per la setmana que ve. En qualsevol cas, volem saludar a aquesta hora la portaveu d'USTEC, la Iolanda Segura. Senyora Segura, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
4: Hi ha alguna cosa que permeti pensar que el 8 de setembre no hi haurà vaga?
9: De moment no hi ha cap indici de que puguem fer canvis en aquest full de ruta, la veritat. Des del 13 de juliol que no ens reunim amb el Departament d'Educació, que no reunim tampoc doncs, amb cap agent negociador i que, per tant, doncs, no hi ha avenços en aquest sentit que puguin fer desconvocar la vaga del dia 8.
4: No hi ha hagut ni un contacte, eh? O sigui, reunions, però res tampoc, eh? No han parlat, missatges...
9: Cap. Res de res, cap contacte, tot i que en aquesta reunió nosaltres, com a USTEC, vam traslladar la necessitat de que mantinguéssim el contacte, de tornar-nos a reunir i d'anar abordant totes les qüestions que tenim sobre la taula, perquè és important. No estem en un context, diguéssim, que se solucioni amb quatre avenços, sinó que estem en un context de crisi greu de l'educació del país i que requereix doncs, mesures estructurals i, per tant, requereix aquesta tan necessària negociació.
4: En qualsevol cas, la setmana passada em sembla que era el periòdico deia que hi ha una compareixença prevista de la consellera per la setmana que ve, per tant una setmana abans que comenci el curs, on es podria anunciar diverses mesures, com per exemple un augment de les aules d'acollida. Entenc que d'això no en sabem res.
9: A veure, tot el que es va anunciar no és cap novetat. Part del desplegament dels acords arribats al mes de març i al mes de maig. Ja es reconeix aquest plegament, no? Aquesta ampliació d'aules d'acollida. Les aules d'acollida doncs, són un element molt necessari per l'acollida d'aquest alumnat doncs, que arriba de fora, que no parla la nostra llengua i que, per tant, necessita una atenció, diguéssim, molt específica, no? En els primers anys de la seva escolarització. Això era una de les demandes que hem lluitat i que, per tant, doncs, celebrem que hi haguin avenços en aquesta banda. I també el desplegament del personal sanitari, no? De la infermera escolar, que hi ha hagut una lluita des de la plataforma per infermeres escolars amb el suport dels sindicats que hi hem estat al darrere, que hi ha hagut una lluita molt llarga i que per fi doncs, es contempla aquest desplegament. Això són fets doncs, que són positius, però això no solucionarà el problema que tenim general. El que necessitem són ara decisions estructurals perquè tot aquest personal, tots aquests recursos es vagin desplegant encara més i, a més, siguin estructurals, es quedin i no...

0: i no desapareguin al cap d'un temps. Hem de parlar de la escola inclusiva, hem de parlar de ràtios, hem de parlar doncs, d'aquestes plantilles estructurals, hem de parlar del català, que el català, ja sabeu que cada dos per tres tenim un anunci dels tribunals no, espanyols que tornen a atacar doncs, el model d'escola catalana. En general, ens hem de seure a negociar i parlar del blindatge de l'escola pública i tot el que es cal per solucionar totes les mancances que té el nostre sistema educatiu.
1: En qualsevol cas, de tot això que m'ha dit, el moll de l'os són les ràtios, podríem dir-ne? És a dir, si d'aquí a 15 dies...
0: No, el moll de l'os...
1: Digui.
0: No, el moll de l'os és poder calendaritzar, no? Poder parlar de totes aquestes qüestions, perquè, per exemple, amb el tema inclusiva, sí, a l'acord, doncs es contemplen doncs, ja un inici, no? Desplegament de 6.500 dotacions, les més garantides, però hem de parlar no només d'això, sinó de com pleguem aquestes dotacions, quines funcions han de tenir aquestes dotacions, de quina manera aquestes dotacions, no? Tota aquesta tilla enriquida amb tot el personal necessari, que encara no serà suficient perquè necessitem molt més, de quina manera s'han de coordinar i han de poder treballar per realment atendre l'alumnat com l'alumnat necessita. No és només... Mira, us envio les dotacions i ja està, no? És que la qüestió té una profunditat més elevada, però la ràtio és també important. Tenim una complexitat molt elevada, aquí a Catalunya els ràtios de més complexitat, i aquí requereix doncs, que les ràtios siguin més baixes. Tant també és una qüestió cabdal, però qüestions cabdals també són... El tema del català, el tema del, i el tema de les infraestructures també. No? Estem passant una calor terrible, ja ho veieu, tenim unes onades de calor cada vegada més elevades i en els centres educatius arriben als 40 graus. Això no pot ser de cap manera. Per tant, hem d'abordar aquesta qüestió no només acondicionant els centres, sinó amb un pla d'actuació en cas de que s'arribin a unes temperatures extremes. Un centre educatiu no pot continuar obert si estan a 40-42 graus. D'acord? Llavors, hi ha moltes qüestions sobre la taula a abordar, no només aquestes. Així que nosaltres interpel·lem al govern ja de la Generalitat doncs, a situar l'educació com un eix central i que ens asseiem a negociar perquè estem en una crisi sense precedents i això no pot, no es pot permetre un silenci com el que hem patit fins ara.
1: Només una cosa, que al fil, totes aquestes coses que vostè em deia, tots aquests punts que vostè em deia, vaja, vist des de fora, es fa molt difícil pensar llavors que es pugui desconvocar la vaga, perquè es fa molt difícil pensar que tot això es pugui resoldre en 15 dies, o puguin arribar a acords en 15 dies.
0: Per això mateix era important doncs, haver mantingut un contacte aquest estiu, no? S'ha passat tot aquest temps per poder-ne anar parlant, per poder veure si podíem avançar en certes qüestions que donguessin doncs, una mica, que permetessin desconvocar aquesta vaga. La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després, no? Si arribem doncs, aquestes negociacions. La veritat és que hi ha una convocada, el que reflecteix és un malestar evident del col·lectiu i que, per tant, això s'ha d'abordar. Així que potser no evitarem la vaga del dia 8, però sí que podria ser, no? Podríem, si comencem a treballar, evitar el que pugui venir després, perquè, evidentment, la vaga del dia 8 al final només és un anunci del que podria passar, almenys com a mínim, aquest primer trimestre.
1: Per tant, aquesta primera vaga ja la donem pràcticament per descomptada. Es tracta d'evitar tenir un curs com l'anterior.
0: Correcte, exacte. Sí. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar ara tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies, com tu has dit, solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. Jo, per mi, això seria un miracle. Per tant, doncs, la qüestió és que quedi molt clar que la crisi educativa no, i el malestar no desapareixeran ara no, amb un anunci d'unes mesures parcials que ja formen part d'un desplegament d'un acord que el col·lectiu va dir que era insuficient. Així que està molt clar que aquesta vaga és difícil ara desconvocar-la, però sí que ara queda molt clar que necessitem reobrir la negociació urgentment.
1: I en aquesta negociació, quina autocrítica fan els sindicats com el seu? Ho dic perquè no sé si inicialment han pensat potser van posar massa l'accent en la part salarial i massa poc en aquests punts que ara comentava.
0: És que nosaltres, evidentment, que fem autocrítica perquè segurament durant la negociació, tot i que vam intentar doncs, mantenir el col·lectiu en tot moment informat de tot el que passava, nosaltres retransmetíem les meses des d'un fòrum que fins i tot els mitjans d'educació ho podien seguir, i segurament doncs, vam prendre algunes decisions doncs, que no van convèncer. No, doncs bé, nosaltres fem igualment ens vam comprometre amb el col·lectiu a no signar un acord si el col·lectiu no el veia suficient i vam complir la nostra paraula. Vull dir, ara treballem pues, per continuar mantenint la pressió per fer passes endavant que realment doncs, les necessitats en l'educació existeixen i això és necessari. Llavors, nosaltres en tot cas sí que volem de pensar que vam estar parlant d'escola inclusiva en tot moment i almenys com a USTEC que la negociació la vam defensar de la mateixa manera que vam defensar els salaris. Mm. El que passa és que pel que sigui, a nivell de premsa, doncs va transcendir molt més la dificultat d'aconseguir millores salarials, perquè realment va ser més dificultós, no? Va ser una negociació més entrebancs que no pas la negociació referent doncs, als recursos i bueno, ha quedat la idea de que semblava que parlàvem només de salaris. No és veritat. Nosaltres, com a USTEC, vam traslladar una proposta no? Tota una proposta elaborada sobre quins recursos es necessiten en els centres i quines funcions han de tenir i de quina manera s'han de desplegar. Fins i tot un pla de xoc de 10 mesures, no? De 10 recursos, de 10 mesures per construir l'escola inclusiva, i això ho vam presentar com a USTEC elaborat amb un dossier. Vull dir que això no ho va fer cap altre sindicat. Ho vam fer nosaltres, l'administració ho sap, o sigui que el tema de la inclusiva estava en el nostre, diguéssim, un objectiu prioritari. Ara, és veritat que el salari com a tal ens va costar més de negociar, perquè la voluntat de l'administració pues, era molt poca en aquest sentit. Sempre passa, les qüestions salarials sempre són més costoses. Segurament és per això que, diguéssim, sobretot a nivell mediàtic, doncs va agafar més pes. Però la inclusiva és primordial i és el punt, diguéssim, principal ara mateix que està sobre la taula.
1: La Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC. Senyora Segura, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
1: Adéu-siau a la Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, que, com ens deia ara mateix, aquesta vaga del primer dia de curs és molt difícilment desconvocable. El que es tracta, ha dit, és d'evitar que n'hi hagi més després. Per tant, ja tenim la primera carpeta del curs polític i escolar, Oriol.
2: No sé si és gaire
1: cap sorpresa, exacte.
2: No, bàsicament, perquè crec que és després de, segurament, el caos de Rodalies que hi va haver després de l'accident mortal d'un maquinista, crec que la carpeta de l'educació ha estat la més complexa s'ha de gestionar per part del govern. És una de les qüestions que ha amargat la vida de Salvador Illa i Esther Niubó com a consellera d'Educació i no fa pinta que en aquest curs en el curt termini es pugui solucionar. Quan tu comences un curs amb una vaga, vol dir que almenys en el primer trimestre, si hi ha negociacions, saps que aquestes negociacions seran complicades. Hi ha altres melons per obrir que crec que ara segurament no toquen, però perquè el curs ha de començar el 8 de setembre i no l'1 de setembre, per exemple, que és una qüestió que no els sindicats, per exemple, no en parlen mai. I després hi ha una altra qüestió. Crec que l'USTEC té un problema de representativitat. Quan tu arribes a un acord amb el govern, després de mesos i mesos de negociacions, i els teus afiliats decideixen no sumar-s'hi, passes a ser un interlocutor que és útil, perquè tots els interlocutors són útils, però ja no ets el principal interlocutor, no ets el principal representant dels treballadors de l'ensenyament públic davant de la conselleria, perquè saps que arribar a un acord amb tu no et garanteix la pau, en aquest cas, amb el sector de l'educació, i això és francament complicat, i per tant, li has preguntat molt bé, Freddy, al final, el que aquí hi havia era una reivindicació eminentment salarial, amb això se'n van sortir, però els mestres no van acabar de comprar, i ara posar tantes carpetes sobre la taula que en el moment de la negociació eminentment salarial no es van posar, indica que si vols que hi hagi un acord sobre això, com a mínim, te'n vas al Nadal.
1: Jo és que li preguntava, ja vam parlar amb ella fa setmanes, amb la Yolanda Segura, i li preguntàvem això mateix, i jo li deia això que no s'ha de fer mai, que és tirar d'un cars personal, però una amiga meva que és docent em deia, diu, jo n'estic convençuda que si tu poses X professors més i redueixes els ràtios, això es resol molt de pressa.
2: És molt probable.
1: I ella deia, diu, això és la prova, diu, nosaltres no volem més diners, volem atendre millor, diguem-ne, viure millor en tenim de fent la feina millor.
2: I tractar millor.
1: Però ella, la Yolanda Segura, és curiós perquè insisteix en que això va ser una interpretació mediàtica, diguem-ne, no? Que van ser els mitjans els que vam destacar allò dels 400 euros, aquella entrevista de l'Ara i tot allò. Sí,
2: normalment, matar el missatger és una, és una mala solució.
3: Bueno, i sobretot perquè si tu tens una funció com a sindicat, el protagonisme que vols tenir s'acaba en el moment en què dues qüestions ja s'ha acabat tot, no? I per tant, si tu vols mantenir, estendre, amb aquesta representativitat una mica malmesa, com deia l'Oriol, no? que és la que té l'USTEC en aquest moment, no sé si els altres sindicats també ho faran, no sé si serà de tothom el seguiment de la vaga, però és cert que t'adones de que o no entens res, perquè tu li has preguntat i dius, bueno, exactament quantes coses, doncs no s'acabarien mai, no? Si sempre podies dir alguna cosa més, no va bé, a veure quin resultat negatiu puc jo dir que és per una de les coses que he reivindicat i que encara no m'han donat, però és veritat que, home, si tens els més diners, tens menys alumnes per classe, tens les aules acollides, en fi, ja queden poques coses més. Ara, recordem, es va acabar la vaga quan els nens van anar van marxar cap a casa, no? Les vagues sempre es fan, ja no es fan com es feien abans contra l'empresari, en aquest cas seria l'empresa pública, es fan contra els ciutadans. És a dir, la pressió és sobre la gent. Començarà la vaga quan comenci a tenir la persona que té els fills i que els ha de portar a l'escola, la necessitat de portar els fills a l'escola, que efectivament no sabem per què el dia... perquè no comença com tothom, no? Estem aquí dient que aquesta és la setmana tonta i resulta que la que ve també serà tonta per algun col·lectiu, no? Doncs a veure què és el que passa, és a dir, en quina situació es troba l'opinió pública respecte d'unes reivindicacions que vagin molt més enllà d'aquelles que originàriament eren salari i que aquestes altres que són comprensibles i que quedarien ben tancades, no? Que són, bueno, doncs menys alumnes per classe, s'entén que estaria molt bé, tot i que hi ha molts, sobretot escoles privades, que tenen unes ràtios enormes i els resultats no són els que veiem a la pública, per tant, segurament no solament això, i aquestes aules d'acollida, que efectivament per mi és el centre de tot el problema. Si tu tens persones que amb matrícula viva arriben a l'escola en condicions absolutament diferents de la resta de la classe, o ralentitzes completament l'aprenentatge o fas que aquestes aules d'acollida efectivament funcionin. Per tant, per mi, si no, ja sé que els diners són molt importants per tothom, però per mi el centre neuràlgic de tot és que aquestes aules d'acollida funcionin.
1: Assumpte.

Bon dia, són les 9 i 2 minuts. Avui ja comencen les activitats prèvies de la Festa Major de la Seu amb una cursa d'orientació, la piscina i la piscina nocturna. Al llarg d'aquests dies hi haurà els primers actes i avui ens centrarem en un dels més festius de la celebració, com és la trobada gegantera. Es farà un any més el dissabte de Festa Major i avui escoltarem les sensacions del cap de colla Rubén Segarra. I el programa Esport i Festa presenta una àmplia oferta de tornejos, curses i exhibicions obertes a tota la ciutadania. El pregó institucional anirà enguany a càrrec de l'Escola de Futbol Rogelio, per ser mena de les entitats esportives, en reconeixement als seus 30 anys promovent l'esport base. El Departament de Territori impulsa un pla de millora dels accessos a nuclis de població de les comarques de muntanya i de l'Aran. Es tracta d'una de les accions incloses en l'estratègia del Pirineu i té l'objectiu d'ordenar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu obre les preinscripcions pel curs 2026-2027. El tràmit es pot fer en línia del 31 d'agost al 7 de setembre i l'oferta formativa inclourà cursos d'anglès, francès i català i aquest any s'hi afegeix el certificat de Seu. Era molt acull una nova trobada bastonera amb colles d'arreu de Catalunya. S'ha fet aquest dissabte i inclús una cercavila, una ballada, l'estrena d'un nou ball i un sopar de germanor. Tornant al Festa Major, avui també recordarem que comencen ja els assajos per participar al Ball Cerdà. L'organització ha fet una crida per augmentar el nombre de balladors i balladores infantils i joves. I el col·lectiu Torreblava insta a fer parelles que no segueixin la norma heterosexual.

La C-28 va registrar aquest divendres passat un tall de 45 minuts per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Les interrupcions eren diurnes i continuaran al llarg dels pròxims dies. L'execució de les obres pot comportar actuacions valorades entre els 5 i els 10 milions d'euros.

0: Avui dilluns comencen ja els actes relacionats amb la Festa Major de la Seu i, per tant, també la promoció especial de Ràdio Seu, que s'allargarà durant 9 dies fins dimarts de la setmana que ve. El programa d'actes ja comença avui a les 8 del vespre amb la cursa d'orientació per a totes les edats, que enceta alhora la promoció esportiva. Se sortirà des del Palau d'Esports i organitza el Servei Municipal d'Esports de la Seu. I ben a prop a la piscina municipal, a partir de 8:45 del vespre, hi haurà l'última sessió d'enguany de piscina nocturna, que inclourà una sessió de DJ Gerard. Hi haurà servei de bar entre pa i beguda per 5 euros a la piscina municipal, si el temps ho permet, perquè no es descarta que aquesta tarda hi hagi alguna tempesta. Això serà, com dèiem, a 8:45 del vespre a la piscina municipal. I parlem ja d'activitats que hi haurà durant els dies pròpiament de Festa Major, a partir de divendres, i concretament d'un dels més festius, la trobada gegantera, que precisament aquest any protagonitza el cartell de la Festa Major. La Seu celebrarà dissabte la 34a trobada gegantera en un any d'efemèrides per la colla local. Es farà dissabte, com dèiem, i reunirà de 6 colles convidades d'arreu de Catalunya. També hi seran la Mulassa de la Ciutat i la colla anfitriona. Les colles convidades enguany provenen de Valls, Organyà, Tavertet, Puigcerdà, Vilallobent i Santa Coloma de Queralt. I els actes començaran a 6:45 de la tarda amb la plantada de gegants a la plaça d'Europa, i passades les 6 de la tarda començarà la cercavila pels carrers de la ciutat, un recorregut que passarà pel carrer Portal d'Andorra, l'avinguda Pau Claris, el carrer Sanot, la plaça Catalunya, el passeig Joan Bordeu, el carrer Lluís de Sabater i el carrer Major fins a arribar a la plaça dels Oms. Un cop acabada la cercavila, passades les 7 del vespre i davant l'edifici de l'Ajuntament, es farà la presentació de les colles participants i una mostra de balls, i a 8:15 del vespre serà el torn dels balls de seguici festiu de la Seu, amb el Flabiol i els músics de la cobla Tres Quartans Bramassacs com a protagonistes. La promoció de la trobada es tancarà a 8:00 PM, quan hi haurà el pregó de la Festa Major. Recordem, actualment és a 8:00 PM. L'edició d'enguany arriba en un moment especialment significatiu pel món geganter de la Seu, després que ara fa pocs mesos, a l'abril, van organitzar la 17a edició de la Fira del Món Geganter, que va plegar més de 60 colles i va convertir la ciutat en punt de trobada tant de colles com d'entitats i aficionats a aquesta expressió de la cultura popular catalana. Rubén Segarra, cap de la colla dels geganters i grellers de la Seu, explica que estan motivats amb l'edició d'enguany.
1: I aquest any ara més tranquils, més relaxats i a tope en les piles, i això sempre. Sí, sí, nosaltres tots els anys fem la trobada i sempre tirarem endavant la trobada gegantera. Aquest any sí que els quatre gegants que tenim en la Seu sí que sortiran a ballar, perquè és com tots els anys. Després sí que tenim la Mineirona i el Mineiro, que com no tenim ja canalla petita, pues intentarem a veure si algú s'anime o algo i el vol fer traure, pues nosaltres encantats, no?, de poder-los traure.
0: S'agarra parlar de les colles convidades d'enguany.
1: El recorregut és com sempre, i sinte la plaça Europa, carrer Portal d'Andorra, avenida Pau Claris, anirem per Sanot, plaça Catalunya, passeig Joan Brudeu, carrer Lluís Sabater, carrer Major, fins a la plaça on se faran tots els actes dels balls, finals i de cada colla. Aquest any venen, serem 7 colles, ja que vam tindre lo de la fira, este any no hem pogut portar bastantes colles, però en estes hem decidit que seria la...
2: Les colles que vendran seran la Pessigolla, de Baix, Vilallobent, Organyà, Puigcerdà, Tavertet, Santa Coloma de Queralt...
0: Aquesta presència de colles convidades és fruit d'un any més dels intercanvis que fan els geganters de la Seu, que segueixen fent sortides arreu al llarg de l'any i portant el nom de la ciutat per tot Catalunya.
1: Nosaltres ja hem fet diverses sortides, no? Ja hem començat a fer totes les sortides oportunes que tenim. Encara ens queden algunes per anar, i això és tot, és anar fent i tirant endavant tot el que ens queda.
0: Pel que fa a les commemoracions, aquest any es celebren 35 anys de la que va ser la primera trobada gegantera de la ciutat. Des de llavors només s'ha deixat de celebrar durant la pandèmia, i també els 15 anys de la proclamació de la Seu com a ciutat gegantera de Catalunya. La vinculació de la cultura gegantera amb la Festa Major d'enguany també es fa evident en el cartell oficial, en què la geganta Constança hi apareix amb un paper destacat. El El Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran. D'aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del Pirineu, un instrument transversal que el govern català va posar en marxa i que està vigent fins l'any 2030 i abasta 144 municipis. La xarxa de camins i accessos als nuclis de població és molt extensa en totes aquestes comarques a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica i sovint depèn d'ajuntaments amb pocs recursos, i per resoldre aquesta situació el pla preveu la identificació de trams crítics, l'harmonització de subvencions i un protocol d'emergència. En col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es cartografia la xarxa veïnal i s'estudien els riscos geològics per prioritzar actuacions de manteniment i reparació. I també es coordinaran les línies d'ajuts entre els diferents administracions supramunicipals per guanyar eficiència i evitar duplicitats. Es vol enllestir a finals de l'any 2026 un protocol d'actuació interadministrativa per respondre de manera ràpida a urgències derivades de fenòmens meteorològics o geològics, especialment de les esllavissades. A banda dels accessos viaris, l'estratègia del Pirineu inclou al voltant d'una trentena d'actuacions estructurades en 8 eixos clau per fomentar l'arrelament de la població, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic. Abasten des de la creació d'un pla específic d'habitatge rural i gestió forestal fins a la innovació agroalimentària, model propi de mobilitat, turisme regeneratiu, promoció de les energies renovables i impuls de l'esport. Tant l'estratègia del Pirineu com la nova llei d'alta muntanya, segons el govern, formen part d'un nou corpus legal i normatiu per acompanyar aquestes poblacions i comarques. El departament ha posat a disposició de la ciutadania al seu web un document de resum d'aquesta estratègia que dona resposta a les preguntes més freqüents sobre aquesta iniciativa. L'àmbit territorial abasta les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, 144 municipis que ocupen el 30% de la superfície de Catalunya, tot i representar només un 2% de la seva població. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell obrirà d'aquí una setmana el període de preinscripcions pel curs 2026-2027. Serà el 31 d'agost i es podrà fer fins al 7 de setembre a través del web de l'EOI. Pel que fa als cursos d'anglès, que són els segueixen sent els de més demanda, l'oferta presencial inclou els nivells A1, A2 i B1 i en modalitat semipresencial s'ofereixen les opcions A2, B1, B2, U, B2, 2 i C1. En francès, els cursos presencials corresponen als nivells A2 i B1. Els semipresencials es fan pel B2.1 i B2.2 i pel C1. I també, des de fa uns anys, l'Escola Oficial també ofereix cursos de català, especialment per la gent interessada a aconseguir el certificat C1 o el C2. De fet, la possibilitat d'obtenir a través de l'EOI el certificat C1 és la principal novetat d'enguany. La prova de nivell es farà presencialment a l'EOI de la Seu el 8 de setembre a les 4 de la tarda i també s'ofereix cursos semipresencials tant per C1 com per C2 de català. L'Escola d'Idiomes de la Seu està situada al primer pis del carrer Capdevila 29, i per més informació es pot trucar al telèfon 973 35 44 46 o bé adreçar-se directament a l'escola.

0: Pirineu.
1: Però molt ha celebrat aquest cap de setmana, aquest dissabte, una nova trobada bastonera, jornada dedicada a la cultura popular i a la tradició dels balls de bastons. El programa incluïa una activitat destacada a l'estrena d'un nou ball de la colla local, que s'ha presentat de forma oficial. Les activitats van començar a la tarda amb l'arribada de les colles i es va fer una cercavila. En total hi participaven 8 agrupacions, concretament els bastoners de l'Esbar d'Albada de Tàrrega, a l'Arreu de Mollerussa, al casal Pere III de Balaguer, els bastoners Sant Jordi de la Seva de Manresa, els bastons veterans de Roquetes del Garraf, els bastoners del Berneda i els de Sant Pere Molanta, a més de la colla anfitriona. La jornada incluïa el lliurament de records als participants i després es va fer un bingo al poliesportiu. La trobada era organitzada pels bastoners i grup de danses de Pere Mol amb la col·laboració de la coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya. Aquesta trobada arriba després que un estiu més la colla de Pere Mol, l'única que hi ha actualment al Pirineu, ha donat a conèixer aquesta tradició genuïnament catalana en un festival internacional. Aquest cop ha estat a Bulgària i al llarg dels darrers anys també han donat a conèixer aquesta tradició catalana a d'altres països europeus. Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local de Puigcerdà, han identificat aquest cap de setmana a la capital cerdana 162 persones que acumulaven 130 antecedents. De fet, dues d'elles, totes soles, se'n sumaven 21 a cadascun. També s'han aixecat 6 actes, 2 per tinença de substàncies estupefaents, 2 per tinença d'armes blanques i 2 per falta de respecte a l'autoritat. El dispositiu es va fer divendres a la nit, tot coincidint amb l'inici de la festa de l'Estany de Puigcerdà i el punt àlgid de la temporada d'estiu davant l'augment de delictes que hi sol haver en aquestes dates. S'han detingut in situ 4 persones per delictes relacionats amb la immigració il·legal. Es va controlar 35 vehicles i es va denunciar un conductor penalment per alcoholèmia positiva, 2 més en l'àmbit administratiu per alcohol i 3 per drogues. Els agents també van intervenir un patinet elèctric per diverses infraccions i se'n van denunciar un altre per manca d'assegurança. També es van fer 5 inspeccions en locals d'oci i es van aixecar diverses actes administratives per infraccions de la llei que regula els espectacles públics i activitats recreatives. El dispositiu que té el nom de Campai tenia l'objectiu un cop més de detectar delinqüents actius, alguns d'ells multireincidents, i combatre el tràfic de drogues molt present actualment a Puigcerdà, a més de la tinença d'armes prohibides i possibles infraccions en locals d'oci. En una primera fase també es van fer diversos controls policials als accessos de la capital cerdana i als carrers més cèntrics de la població. I en la segona fase, divendres a la matinada, es va intensificar el patrullatge i els controls també a la zona d'oci nocturn. I també en successos, a la carretera C-28, el municipi de Naut Aran va registrar talls de fins a 45 minuts a partir d'aquest divendres passat per reparar el tram que va patir una esllavissada a la zona del port de la Bonaigua fa 6 mesos. Són unes obres que han començat aquest divendres passat i que poden allargar-se fins als pròxims mesos. L'horari de treball s'ha previst de les 8 del matí a l'1 del migdia i de les 3 de la tarda a les 8 del vespre. Fora d'aquesta franja horària hi haurà pas alternatiu. Les fases de tancament de trànsit seran de 15 minuts de temps de pas alternatiu i de 45 minuts de temps de tall total. Territori ha monitoritzat i fet el seguiment de com evolucionava la situació. En aquesta zona hi va haver una forta esllavissada al febrer, en plena temporada d'hivern. Les actuacions estan valorades entre els 5 i els 10 milions d'euros. Aquest tall, en el seu moment, va obligar a tancar totalment la via fins que es va poder obrir parcialment. L'esllavissada va afectar un mur d'uns 60 metres de llarg per 8 d'alçada, incloent-hi el tram afectat i les zones adjacents on es va detectar moviments de blocs. Els alcaldes del Pallars Sobirà, encapçalats pel president del Consell Comarcal, Carlos Jesús, al mes de maig van manifestar la seva profunda preocupació per l'estat d'aquesta carretera i per un possible tancament mentre duressin els treballs. I del cap de setmana també destaquem que un home de 23 anys va morir aquest divendres passat a Esterri d'Àneu després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets van passar divendres cap a les 10 del matí, quan els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sort van ser alertats de l'accident. Ara s'investiguen les causes del succés. Al lloc hi van treballar patrulles de seguretat ciutadana i investigació dels Mossos, tres dotacions dels bombers i una ambulància del SEM. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tremp i el Departament d'Empresa i Treball per saber si hi hauria alguna responsabilitat judicial en aquest accident laboral.
0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Moment ara, com cada matí, d'amplia les notícies amb les que trobem a la premsa. A les 9 i 20 minuts, Segre està acollint la preocupació de les empreses de rafting per la caiguda d'arbres al riu. Els bombers han hagut de retirar un altre aquest diumenge a la Noguera Pallaresa, Gerri de la Sal. Demana més col·laboració perquè és el cinquè cas des de l'inici de campanya i ha coincidit amb els temporals que hi ha hagut durant aquest estiu. Segre també destaca que continua la preocupació per la inseguretat a Lleida. L'últim episodi està a la detenció d'un home per una baralla amb un ferit i dos més per amenaces amb un ganivet. Les detencions s'han produït en aquest cas al centre històric. I la mañana es fa ressò dels incidents també en aquest cas al Picat, als afores de Lleida, on durant en plena festa major tres homes van assaltar una jove amb un ganivet, li van robar i li van fer tocaments sota amenaces. La van abordar mentre caminava sola a fora del recinte de la festa major. El diari d'Andorra es fa ressò de la prohibició d'accés de menors d'edat als comerços de tabac. La nova llei només contempla la restricció absoluta per les botigues especialitzades i també destaca que la tendència d'alguns supermercats a oferir plats preparats arriba també a Andorra. La UG del menjar preparat dibuixa un nou escenari d'establiments que amplien i diversifiquen aquesta oferta.

El periòdic destaca que Ordino no identifica cap espai de la parròquia que requereixi ser declarat com a zona de saturació turística. El Comú reconeix que la parròquia té algunes zones més massificades, però ho relaciona amb les característiques i l'accessibilitat d'aquests espais.

I regió es fa ressò de la celebració aquest cap de setmana a Puigcerdà de la Festa de l'Estany, del qual parlàvem fa un moment, que ha commemorat el 140è aniversari de la seva creació i ha comptat amb més colles que mai, 28 en total.

0: Obrim l'agenda i a partir d'avui, evidentment, protagonitzada per la Festa Major. De l'agenda també recordem, com ja hem dit abans, que avui comencen els assajos del Ball Cerdà. Es fan al pati de l'Escola Pau Claris durant aquests dies, de dilluns a divendres, de les 6 de la tarda a 3 quarts de 7 per a la franja de 3 a 8 anys, de 7 a 3 quarts de 8 per a la franja de 9 a 15 anys i, finalment, a partir dels 8 del vespre fins a les 9 per als balladors i balladors a partir de 16 anys. Es demana l'assistència mínima a 2 assajos per poder participar-hi diumenge i, a més, és obligatori assistir a l'últim assaig divendres. Les places són limitades. Avui també cursa d'orientació, com dèiem abans, per totes les edats, al Palau d'Esports a les 8 del vespre. Les inscripcions encara estan obertes al web esports.laseu.cat i ben a prop, a la piscina municipal, a partir dels quarts de 9 del vespre, si el temps ho permet, piscina nocturna, actuació de DJ Gerard, servei de bar, entrepà i beguda per 5 euros. Demà dimarts, concert familiar amb el grup Els Superherois. A les 7 del vespre, al Palau d'Esports, entrada general 5 euros, pack familiar de 3 entrades per 12 euros i entrada gratuïta per a infants fins a 3 anys. I també demà, a la plaça dels Monges, sessió de DJ Casú, organitza l'àrea de joventut. Dimecres, dins d'aquests actes previs, a les 7 del vespre, torneig de pàdel mixte i 1x1 al Pàdel Urban Sport La Seu i a 2:15 de la nit, cinema a la fresca, Balandreu ben salvatge, a la plaça dels Oms. En cas de pluja, aquesta sessió es farà a Cinema Esquiu. I dijous a les 5 de la tarda, torneig de tennis de dobles de Festa Major a les pistes municipals, s'organitza amb un servei municipal d'esports. A les 7 del vespre, espectacle So de Cop, amb el músic Arnau Viols i el poeta Martí Boada. El segon passi a 9:15 del vespre. El primer, recordem, el 7, això serà la llibreria El Refugi, i serveix per obrir el Festival Pirineu Terra de Versos. També a les 7 del vespre, torneig de pàdel mixte i 1x1, a continuar el Pàdel Urban Esport La Seu, i a les 10 de la nit de dijous arribarà al Teatre de Festa Major aquest any amb Pep Plaza i el seu espectacle El Substitut. Entrada anticipada general per 13 euros, per majors de 65 anys aturats i joves 11 euros i entrades a taquilla de general costa 15 euros. Parlem de més activitats d'aquests dies. Tuixén acull a partir d'avui l'exposició 50 anys sembrant futur per commemorar el cinquantenari de la Bressola, les escoles en català de la Catalunya Nord. Es pot veure aquesta setmana fins dissabte a la sala Cadí de Tuixén. Piscina nocturna, com dèiem, Digixer i Moli, avui a partir dels 4 de 9 vespre. Tornem a Tuixén, cinema Bajo el Sol de la Toscana, aquest dilluns a 9:15 de la nit a la plaça Major. Conferència El somni d'una nit romàntica de Joan Pau i romànica de Joan Pau i Narejos, periodista, locutor i divulgador del romànic català. Aquest dimarts a les 10 de la nit al Parc del Cadí a la Seu. Jornades de Teologia del Bisbat d'Urgell aquest divendres i dissabte al Seminari Diocesà. Concert de jazz amb el trio Swingtònics a Tuixén, dijous a les 8 del vespre a la plaça Major de Tuixén. Parlem ja dels actes del primer dia oficial de Festa Major, divendres, a les 11 del matí, hora de la Cercavila Infantil, amb els casals d'estiu de la comarca, 11:45 del migdia, pregó infantil al plaça Catalunya, a les 5 de la tarda, laboratori de poemes per infants, al Refugi Canalla, a les 5 també comença el bàsquet 3x3, al Palau d'Esports, a les 7 del vespre, Cercavila amb Tambuca, des de la plaça de les Monges, en cas de pluja es farà els porxos del carrer Major, a les 7 del vespre, Havaneres amb les Anxovetes, a la plaça Catalunya, inclourà rom cremat ofert per la Germandat de Sant Sebastià. També a les 7, Revolució Guapachosa, cúmbia psicodèlica tropical a la plaça dels Monges. A 8:15 de vespre, mostra de cant d'estil valencià a la llibreria El Refugi, amb José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bel i Marc Xarau. A les 8 del vespre, partit de la Copa Pirineus del seu futbol club, al camp municipal Emili Vicente. També a les 8, partit de futbol Atlètic Club, la seu futsal Lleida, el poliesportiu municipal. I a les 11 de la nit, començarà el primer ball de Festa Major amb el duet Láser. A partir de les 12 de la nit, la nit del seu rock, aquest any amb els grups Flanders, Rickbat, Dirty Blunt, Punt de Trobada, Escassa Libertat, Sí i Simptomàtics. I simultàniament el seu trònic a partir del mitja, passat el mitjanit a la pista polivalent. Parlem de també de deixar dels actes de dissabte, el dia de més activitats de la Festa Major, de fet, que ha començat a les 9 del matí amb el concurs de petanca a les pistes municipals de petanca, a les 10 del matí el torneig infantil de futbol 7 al Camp Emili Vicente, a les 11 tallers i espai familiar al Parc del Segre, a les 11 també espai del Refugi Canalla al Parc del Segre igualment, a les 12 cursa d'orientació lúdica a l'organitza Meteo Pirineus, a 6:15 de la tarda plantada gegantera al plaça d'Europa, a les 5 comença el petit circ de Messi Mustache a la plaça Joan Sansa, a 6:15 de la tarda la Guarrincana a la zona de Casetes i per als carrers de la Seu, i a 6:15 comença la trobada gegantera a Parlament a les 6 masterclass de Zumba al Centre Urban Sport, també a les 6 partit de l'Edfora Juvenil contra l'Enfaf, a les 6 també a Pirineu Terra de Versos amb Cés Freixes, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Duenyas i Blanca Llum Vidal a la sala de la Immaculada, a 6:15 de la tarda ball en línia country a la plaça dels Monges amb Marta Butxaca del Centre Esportiu Esquitx, a 7:45 presentació de colles geganteres convidades a la plaça dels Soms, a 8:10 ballada solemne dels gegants històrics i a 3:15 i tot seguit a ball de la Mulassa, a 8:00 de vespre pregó de festa major a càrrec de l'Edford, i a la mitjanit començarà el ball del grup de tribut de Queen de Show Must Go On. Simultàniament a la mitjanit comença la nit a Doc Gas, que tindrà com a cap de cartell els Catarres, també actuaran Band de Cool i DJ Enka, i ja de matinada el seu trònic a la pista polivalent. Al llarg d'aquests dies anirem repassant la resta de programa de la Festa Major. El teniu tot al detall, dia per dia, al nostre web radioseu.cat. I de l'agenda també recordem, com hem dit abans, que ja està oberta d'aquí una setmana, volem dir, s'obrirà la preinscripció per l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, pel nou curs. Ara podem escoltar-ne les explicacions de la directora de l'EOI, Mercè Solanelles, que explica que ja ho tenen tot a punt per rebre els nous alumnes i els que repeteixen.
1: Ja ho tenim tot a punt per a la preinscripció pel nou curs, que comença el 31 d'agost i acaba el 7 de setembre a les 3 del migdia. Destaca que enguany, fa 2 anys que vam començar amb el català i oferint C2, i enguany, com a novetat, també oferirem un grup de C1. Bueno, ho encarem amb ganes de que la gent se'n recordi de que hi ha una escola oficial d'idiomes a la Seu d'Urgell, amb seu a Puigcerdà i a Sort, per donar cobertura també a la resta de territori de la nostra zona del Pirineu, i sobretot recordar a la gent que en algun moment de la seva vida ja hagi passat, ja sigui per qualsevol escola oficial d'idiomes de la Seu o de la resta de Catalunya o territori MEC, que hi ha els cursos d'actualització, que es pot vindre a l'escola, actualitzar ja nivells que ja es tinguin per poder tirar endavant, o senzillament gent que tingui ganes de recuperar l'anglès o el francès que ja tenia fa un temps.
0: Solanelles destaca els avantatges i singularitats que ofereix estudiar idiomes a l'EOI.
1: La que ho fa especial és això, que és oficial, que els preus són públics, que són assequibles a tothom, que hi ha un munt de bonificacions del 50%, fins i tot del 100%, que està bé que la gent ho sàpigui i que volem que tothom en pugui gaudir. Tot i estar allunyats de les grans ciutats, almenys és una cosa que podem gaudir tot i estar vivint a la Seu, vivint al Pirineu.
0: Com hem dit abans, les inscripcions seran a partir de dilluns vinent, dia 31, i fins al 7 de setembre.

I els esports avui tornem a parlar de la Festa Major perquè serà protagonista del pregó de la festa i, a més, ja s'ha presentat el programa complet d'esport i festa. Les propostes comencen avui i continuen fins al 31 d'agost, fins al penúltim dia de Festa Major. Inclouen un cop més competicions, exhibicions i curses populars per a totes les edats en diferents espais. Demà el programa Carretera i Manta, que avui ja comença la promoció especial de Festa Major, dedicarem especialment el programa a aquesta promoció esportiva. N'avancem que comença ja avui, com hem dit fa un moment, amb la cursa d'orientació al Palau d'Esports a partir dels 8 del vespre i no reprendrà ja fins dijous, quan hi haurà a les 5 de la tarda el torneig de tennis dobles a les pistes municipals i a les 6 el torneig de pàdel amb americana mixta al Pàdel Urban Sport. El programa continuarà divendres amb una de les activitats més populars, el bàsquet 3x3 al Palau d'Esports de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. A les 8 al Polisportiu Municipal hi haurà un partit de futbol sala, l'Atlètic Club La Seu Futsal Lleida, i dissabte és de les jornades amb més activitat. A les 9 es disputarà el concurs de petanca de Festa Major, promogut pel Club Petanca Seu. A partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, al camp de futbol Emili Vicente, el torneig infantil de futbol 7. A les 12, al local de Meteo Pirineus, començarà la cursa d'orientació lúdica. A les 6, al camp municipal Emili Vicente, hi haurà un partit d'elit fort juvenil contra l'Enfaf. I a les 6, també, a la plaça dels Monges, masterclass de Zumba i Combat. Al 6:45 de la tarda, hi haurà ball en línia, Marta Butxaca, del centre esportiu Esquitx, al mateix lloc, a la plaça dels Monges. I parlem ara de diumenge, que començarà l'activitat a les 10 del matí amb el campionat d'escacs, que es farà al pati de la biblioteca, organitzat per l'Escacs Club La Seu. A les 6, al camp de futbol Emili Vicente, la trobada de futbol base, Club Esportiu Ciutat La Seu, i per acabar el dia a les 7 del vespre, a la Sala Immaculada, l'acte de reconeixement a esportistes orsellencs que organitza el Servei d'Esports per homenatjar esportistes i clubs locals que han aconseguit al llarg dels darrers 6 mesos èxits a nivell nacional o internacional. El programa Esport i Festa arribarà al seu final dilluns 31 d'agost amb dues activitats. A les 10 del matí, la zona esportiva, la pedalada popular, i a les 7 del vespre, al mateix lloc, la cursa Volta Major de 10 quilòmetres. Les activitats són gratuïtes i obertes a tothom, amb limitacions d'edat en algunes d'elles, i algunes d'elles també amb inscripció prèvia, concretament al torneig de bàsquet, de futbol 7 i de tennis. En aquests casos cal dipositar una fiança de 20 euros per equip o parella per assegurar que els inscrits participaran en la competició. Per la cursa d'orientació, la pedalada popular i la Volta Major, recomana també fer inscripció prèvia, però no cal dipòsit de fiança. En aquest cas, es pot fer el correu esports@laseu.cat. I d'aquesta promoció esportiva d'enguany també destaquem, com ja hem dit abans, que l'esport també s'ha de present al pregó de Festa Major, perquè dissabte al vespre aquest any el farà l'Escola de Futbol Orgèlia Edford. D'aquesta manera l'Ajuntament vol fer un homenatge a aquest centre pels seus 30 anys de trajectòria formant infants i joves de la ciutat i fomentant els valors de l'esport. L'acte, com dèiem, s'ha de dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Oms. I avui tenim més activitats d'esports per recordar que avui la Vuelta Ciclista a Espanya arriba al Pirineu i ben a prop de l'Alt d'Urgell, concretament la meta serà a Font-Romeu, després que fa poques setmanes el Tour de França ja va fer una arribada just al costat, a l'estació i població dels Angles. Aquest cop el protagonisme serà per Font-Romeu, que acollirà la meta d'aquesta tercera etapa d'una Vuelta que enguany fa les seves primeres quatre etapes fora del territori estatal. Va començar aquest dissabte a Mònaco, a una sortida inèdita fins ara. Ahir va continuar a través de Provença i avui ja, com diem, el protagonisme serà a la Catalunya Nord, on entraran els ciclistes des d'una sortida que estarà situada a prop de Narbona. I, com diem, la meta aquesta tarda serà a l'estació, a la població de Font-Romeu, a l'Alta Cerdanya. De moment, Matthew Brennan va vèncer ahir a les sprint, abans que la Volta arribi, com dèiem, a l'Alta Cerdanya. El jove especialista en arribades ràpides de l'equip Visma va rematar una primera etapa en línia en què l'equip neerlandès es va mostrar molt combatiu. L'eslovè Tadej Pogacar, favorit a la victòria, ja es va situar líder a la contrarrellotge de Mònaco i intentarà defensar avui aquest liderat en la primera etapa pròpiament de muntanya a Font-Romeu, abans que demà la Volta faci una etapa íntegrament a Andorra. Tota l'etapa de demà transcorrerà en territori d'Indorra, cosa que comportarà alguns talls de trànsit al llarg de demà.

I de l'agenda esportiva, avui també destaquem que el Futbol Club Andorra ja ha començat la temporada, ja ha començat la Lliga, ho va fer la setmana passada, i avui té partit. Juga al camp del filial d'un dels equips de primera divisió, els quals s'enfronten guanya. Estem parlant del Celta B, el partit de jugada a Baleidos, avui a partir del 7 del vespre. Recordem que la primera jornada l'Andorra va començar amb molt bon peu. La setmana passada va golejar el Ceuta per 5-1.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Hem parlat ja força de la Festa Major, una festa en què un any més també haurem d'estar pendents del temps. I atenció aquesta tarda, perquè hi ha un avís del Meteocat per possibilitat no només de pluja, sinó també de calamarsada o directament de pedregada aquí a la Seu i a molts altres punts del Pirineu. Atenció aquesta tarda, el cel ja s'està ennuvolant a aquesta hora, ja ha començat mitja ennuvolada del dia, es va tapant i els ruixats ja podrien arribar al migdia. I com dèiem, precaució de cara aquesta tarda, perquè els ruixats poden ser localment intensos i anar acompanyats de calamarsa o directament de pedra. Per tant, doncs, molta precaució de cara a aquesta tarda. Les màximes aquest migdia se situaran al voltant dels 28 graus tant a la Seu com a Sort, 25 se n'esperen al punt de Suert, Puigcerdà o Viella i 31 a Tremp i, com dèiem, avui hi ha aquest risc de cara a la tarda que afecta no només l'Alt Urgell, sinó també comarques com el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya i el nord del Solsonès i el Berguedà i més enllà del Pirineu també la Plana de Lleida. Pot haver pedregades en comarques com el Segrià, el Pla d'Urgell o la Segarra, segons la darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Paral·lelament, també hi pot haver tempestes a molts altres punts de Catalunya. El Meteocat, de fet, preveu que plourà, pot haver ruixats dispersos, però que apareguin a pràcticament qualsevol punt del país al llarg d'aquesta tarda i, com dèiem, el màxim perill és aquell Pirineu i Prepirineu on pot anar acompanyat de calamarsa. De cara a demà, el dia començarà entrenyinat aquí a la Seu, núvols més presents al sud de la comarca. De fet, aquest matí ja hi ha hagut algunes boires i a la tarda tornarà a créixer nuvolades, però a demà, en canvi, ja no s'espera que deixin precipitacions. Demà, a fruit d'aquesta tempesta, baixaran lleugerament les temperatures. S'espera 27 graus de màxima a la Seu o 26 a Puigcerdà i les mínimes estaran entre els 11 i els 14 graus. Per dimecres, el mateix matí amb cel entrenyinat, tarda amb alguns núvols, però ja sense precipitació, com dèiem. El perill màxim és per aquesta tarda amb possibilitat de calamarsada. Deument aquest matí tenim 21 graus a la Seu, 19 a Organyà, 20 a Oliana i 17 a Alinyà. A la resta del Pirineu, 16 graus a Puigcerdà, també a Das, 17 a Sort, 22 a Tremp, 18 al punt de Suert i 17 a Viella. I pel que falta muntanya, aquests dies al matí ja hi ha alguns valors per sota els 10 graus, és el cas d'avui, a 2.500 metres, amb 9 graus i mig, n'hi ha 10 i mig a la Tossa d'Alp, 10 al Pic de Salòria, 14 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 12 a Port del Comte, 10 a Cert Tascant, el mateix al Bonaigua i Espot. I la farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Guilanyà, però a partir de dijous i durant la Festa Major estarà de guàrdia la farmàcia Barrios del carrer Sant Josep de Calassanç 3. Repetim, per la Festa Major estarà de guàrdia la farmàcia Barrios.

0: Són les 9 i 40 minuts d'aquest dilluns 24 d'agost. Avui celebra Sant Bartomeu i, com diem, ja comencen els actes previs de la Festa Major i, per tant, també la programació especial de Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major. Us n'anirem informant a partir d'avui i fins dimarts de la setmana que ve i també amb entrevistes especials al programa Carretera i Manta a partir d'avui mateix, passades les 11 del matí. D'on tenim notícies en xarxa a les 10 i actualitzarem aquesta alerta meteorològica amb la previsió de Néstor Gómez a les 11. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge

Esma desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.
3: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal. Deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació. Una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia. Dilluns 24 d'agost de 2026. Són les 11:03. Us parla Aleix Godinho. Territori impulsa un pla de millora dels accessos a nuclis de població de les comarques de Muntanya i de l'Aran. El Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran. Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del Pirineu, un instrument transversal del govern català que té vigència fins l'any 2030 i abasta 144 municipis. La xarxa de camins i accessos als nuclis de població és molt extensa en aquest territori a causa de l'orografia i la disposició demogràfica. Sovint depèn d'ajuntaments amb pocs recursos i és per això que, per resoldre aquesta situació, el pla preveu la identificació de trams crítics, l'harmonització de subvencions i un protocol d'emergència. En col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es cartografiarà la xarxa veïnal i s'estudiaran els riscos geològics per tal de prioritzar actuacions de manteniment i reparació. També es coordinaran les línies d'ajuts entre les diferents administracions supramunicipals per guanyar eficiència i evitar duplicitats. També alhora s'enllestirà a finals de l'any 2026 un protocol d'actuació interadministrativa per tal de respondre de manera ràpida a urgències derivades de fenòmens meteorològics o geològics com ara esllavissades. I en una setmana en què la Seu d'Urgell enceta la seva festa major, la Seu d'Urgell celebra la 34a trobada gegantera en un any d'efemèrides per als geganters. La colla de geganters i grallers de la Seu d'Urgell torna a protagonitzar la tradicional trobada gegantera de la festa major de la Seu d'Urgell, que se celebrarà dissabte 29 d'agost a partir de 6:15 de la tarda. La jornada comptarà enguany amb la participació de 6 colles geganteres convidades d'arreu de Catalunya, procedents de Valls, Organyà, Tavertet, Puigcerdà, Vilallobent i Santa Coloma de Queralt. Els actes començaran a 6:15 de la plantada de gegants a la plaça Europa. Des d'on a les 18:15 s'iniciarà la cercavila pels carrers de la ciutat en un recorregut que passarà pel carrer Portal d'Andorra, l'avinguda de Pau Claris, el carrer de Sanot, la plaça de Catalunya, el passeig de Joan Brudieu, el carrer de Lluís de Sabater i el carrer Major fins a arribar a la plaça dels Oms. L'edició d'enguany arriba en un moment especialment significatiu per al món geganter de la ciutat, en què perquè la ciutat va acollir aquest mes d'abril la 17a edició del Món Geganter, la Fira del Món Geganter, aplegant més de 60 colles geganteres i convertint la capital alturgellenca en un punt de trobada de colles, entitats i aficionats a aquesta expressió de la cultura popular catalana. A més, els geganters protagonistes del cartell de la Festa Major. La vinculació de la cultura gegantera amb la Festa Major d'enguany també es fa evident en el cartell oficial. D'aquesta manera, la colla de geganters i grallers pren un protagonisme especial en una celebració que posa en valor el patrimoni festiu i la cultura popular de la ciutat. El disseny té un clar fil conductor de fantasia inspirat en la geganta Constança, prenent un significat molt especial aquest any pel fet que la Seu d'Urgell ha estat la ciutat organitzadora de la Fira Gegantera 2026. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell obre les preinscripcions per al curs 2026-2027. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell obrirà el període de preinscripció per al curs 2026-2027 el pròxim 31 d'agost. El tràmit es podrà formalitzar en línia fins al 7 de setembre a les 15 hores a través del web de l'EOI de la Seu d'Urgell. Pel que fa als cursos d'anglès, l'oferta presencial inclou els nivells A1, A2 i B1, mentre que en modalitat semipresencial s'oferiran les opcions A2, B1, B2U, B22 i C1. En francès, els cursos presencials corresponen als nivells A2 i B1 i els semipresencials al B2.1, B2.2 i el C1. La proposta de català també incorpora com a novetat el certificat de C1. La prova de nivell es farà presencialment a l'EOI de la Seu d'Urgell el 8 de setembre a les 16 hores. També s'hi ofereixen cursos semipresencials dels nivells C1 i C2. Talls de 45 minuts a la C-28 per reparar el tram que va patir una esllavissada fa 6 mesos. El Servei Territorial de Carreteres de Lleida ha informat amb motiu de les actuacions a la carretera 128 al terme municipal de Naut Aran que realitzaran talls totals intermitents al punt on al mes de febrer hi va haver una esllavissada. Les restriccions de circulació comencen aquest divendres i seran diurnes de dilluns a diumenge. L'horari de treball s'ha previst de 8 a 13 hores i de 15 a 20 hores i fora d'aquesta franja horària hi haurà pas alternatiu. Les fases de tancament de trànsit seran de 15 minuts de temps de pas alternatiu i de 45 minuts de temps de tall total.
I pel que fa a més actes de festa major, el programa Esport i Festa presenta una àmplia oferta de tornejos, curses i exhibicions obertes a tota la ciutadania. El Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a oferir una àmplia programació d'activitats esportives per la festa major d'enguany, sota el lema Esport i Festa. Les propostes del 24 al 31 d'agost inclouen competicions, exhibicions i curses populars per a totes les edats que tindrà lloc en diferents espais i equipaments municipals amb l'organització de diferents entitats. La programació, doncs, començarà dilluns 24 d'agost amb la cursa d'orientació que tindrà lloc al Palau d'Esports de 20 a 21:15, organitzada pel Servei d'Esports. A més, dijous 27 d'agost hi ha previstes dues propostes. De les 17 a les 22 es farà el torneig de tennis dobles a les pistes de tennis municipals i, paral·lelament, a les 18 hores tindrà lloc el torneig de pàdel americana mixta a Pàdel Urban Esports fins les 22:30. I pel que fa a successos, mor un home de 23 anys en caure-li a sobre una paret mentre rehabilitava una casa a Esterri d'Àneu. Un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li hagi caigut a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí, hora en què els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Sort han estat alertats de l'accident. Al lloc s'hi han traslladat diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació de la policia catalana, a més de tres dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen les causes del sinistre, han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i del Departament d'Empresa i Treball. Orga Oliana enviarà el gegant Lusorio, dissenyat amb intel·ligència artificial, al poble sard agermanat d'Oliena. El municipi d'Oliena enviarà a mitjan setembre el gegant Lusorio al poble italià d'Oliena, Sardenya, amb qui manté un agermanament des del 2018 arran d'una amistat que es remunta a la dècada dels 90. El sostre de la figura ha estat dissenyat amb intel·ligència artificial, ja que a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. El mestre geganter de Cardona, Toni Mujal, va encarregar-se de crear-lo amb la implicació directa dels veïns dels dos municipis en el vestit, la música i el ball. El projecte s'ha finançat amb una subvenció europea destinada a fomentar la cultura a escala transfronterera i el gegant viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Apertes. L'origen del vincle entre les dues poblacions es remunta a la dècada dels 90, quan un jove sard va visitar el Pirineu i es va aturar a Oliena, sorprès per la semblança del nom amb el seu poble natal, Oliena. Aquell primer contacte va cristal·litzar l'any 2013 amb un pacte d'amistat entre els dos municipis que es va acabar formalitzant com a agermanament oficial el 2018. I també en aquesta setmana de festa major en la que la Seu d'Urgell ja es veu immersa, justament aquest dilluns comencen els assajos per tal de participar al Ball Cerdà de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Els assajos per participar al Ball Cerdà, que tindrà lloc diumenge de la Festa Major 30 d'agost, comencen aquest mateix dilluns, dia 24, i s'allargaran fins divendres 28. Les classes d'aprenentatge es faran, com ja és habitual, a l'Escola Pau Claris. Les sessions es plantegen en tres torns diferents segons l'edat dels balladors i balladores, i l'assaig per a nens i nenes de fins a 8 anys serà de 6 a 3 quarts de 7 de la tarda, mentre que els joves de 9 a 15 anys practicaran de 7 de la tarda a 3 quarts de 8 del vespre. Els participants a partir dels 16 anys assajaran de les 8 a les 9 del vespre. Per al bon funcionament dels assajos del Ball Cerdà, recomana que les famílies s'abstinguin d'entrar al pati mentre hi hagi balladors i balladores. A més, es prega que tothom tingui puntualitat tant a l'inici com al final de les sessions. Dolors Carrillo, membre de l'equip organitzador del Ball Cerdà, ha fet una crida per tal d'augmentar la participació d'infants i joves després de constatar una davallada en aquestes franges d'edat des de la pandèmia. Carrillo considera que cal augmentar-ne la implicació, especialment en el cas dels mitjans, per garantir la comunitat de la tradició, ja que cal assolir un membre suficient de parelles per tal de poder dur a terme el tradicional cargol. En canvi, des de l'organització remarca que en el grup dels grans es manté una participació molt alta. Pel que fa a la composició de les parelles, enguany també es permet que no segueixin normes de la norma heterosexual. La mesura respon a una proposta del col·lectiu Tora Blava Alt Urgell, que es va acordar l'any passat després d'un debat intern de l'organització i de manera consensuada amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. La participació es podrà fer amb independència del sexe, del gènere o el vincle entre les persones que formen la parella, sempre que es mantingui la indumentària tradicional i es respectin les característiques i la manera de ballar pròpies del Ball Cerdà.
en comarques veïnes, 4 detinguts per estrangeria i diversos denunciats en un dispositiu campai a Puigcerdà. Un dispositiu campai liderat pels Mossos d'Esquadra amb Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local, aquest divendres va acabar amb 4 detinguts per infraccions de la normativa d'estrangeria i diversos denunciats. La Policia Nacional s'ha citat 2 persones més per resoldre la seva situació administrativa. S'han identificat 162 persones que acumulaven 130 antecedents. 2 d'elles en sumaven 21 i també s'han aixecat 6 actes, 2 pertinença de substàncies estupefacients, 2 pertinença d'armes blanques i 2 per falta de respecte als agents de l'autoritat. El dispositiu s'ha fet en el marc de les festes del llac de Puigcerdà en temporada alta d'estiu per prevenir la delinqüència. I Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses dilluns a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses avui dilluns, especialment a l'oest i nord del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins a la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa, en què Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure. La previsió per aquest diumenge ha evolucionat favorablement. Ahir mateix va donar per tancat l'avís per pluges intenses i des de l'inici de l'episodi fins a les 11 hores del passat diumenge el telèfon d'emergència 112 va rebre un total de 863 trucades, 484 de les quals un 56,8% relacionades amb inundacions. El Tarragonès concreta el 43,10% de les trucades i el Baix Penedès és qui més en va patir les conseqüències. Joves agricultors i ramaders de Catalunya han emès un comunicat per denunciar la manca d'accions efectives per part de l'administració i reclama suport concret per garantir la competitivitat i el relleu generacional de les explotacions agràries de muntanya. En aquest sentit, sota el lema "El paisatge que estimem no es manté sol", JARC reclama mesures efectives per garantir el futur de la ramaderia extensiva. Defensen la gestió que els ramaders i ramaderes es fan cada dia amb el seu treball constant, però alerten que és a través dels que es troben que fan cada dia que sigui menys. En aquesta línia, l'organització remet a les dades d'IDESCAT per demostrar la pèrdua preocupant d'explotacions ramaderes en diverses comarques de muntanya. Entre 2021 i 2024, les expectacions bovines han disminuït un 50% al Ripollès, un 44% a la Garrotxa, un 38% a l'Alt Urgell i un 37% a l'Alta Ribagorça. El tancament d'explotacions suposa la pèrdua d'activitat econòmica al territori, d'ocupació i de gestió de l'entorn. Els estudiants d'FP del Pallars i alguns de l'Alt Urgell exclosos de les beques de mobilitat. Els joves del Pallars i del Pirineu que opten per cursar els cicles de formació professional denuncien un greuge comparatiu respecte als estudiants universitaris. Malgrat haver de marxar de la comarca per poder estudiar i assumir el mateix cost de desplaçament i allotjament, els alumnes de formació professional no tenen accés a les beques APA de la Generalitat, unes ajudes de fins a 2.000 euros anuals reservades exclusivament per a la mobilitat dels estudiants universitaris de muntanya. Això és el que es denuncia a les comarques pallareses, en què la mobilitat forçada és una realitat molt present. Segons dades de l'IDESCAT de la darrera convocatòria, el Pallars Sobirà encapçala la llista de tot el Pirineu amb un 85,7% dels estudiants d'FP desplaçats fora de la comarca, mentre que el Pallars Jussà la xifra se situa en el 30,5%. En el conjunt del Pirineu, un 40,78% dels alumnes han de marxar, una taxa molt superior al 27,48% de la mitjana catalana. I en esports, Matthew Brennan venç a l'esprint abans que la Vuelta arribi a l'Alta Cerdanya. El jove ciclista britànic del Team Visma-Lisa Bike, Matthew Brennan, ha estat el primer guanyador d'una etapa de línia de l'edició d'enguany de la Volta a Espanya. L'especialista en arribades a l'esprint a l'equip neerlandès ha sorprès tothom imposant-se a un dels grans noms del ciclisme mundial, com el del danès Mats Pedersen, que no ha pogut aguantar l'esprint agònic del britànic i ha acabat en quarta posició a l'etapa.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I doncs ara repassem el temps de la nostra ciutat, l'Alt Urgell i el Pirineu. Ara mateix tenim una temperatura de 23 graus, una temperatura bastant agradable, tot i que amb algunes nuvolades que ja venen per la part sud de la nostra ciutat. Així doncs farem un repàs amb el nostre col·laborador habitual, Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
2: Bon dia. Ens estem aquesta darrera setmana sencera del mes d'agost i hem de parlar d'inestabilitat. Possiblement el dia de més inestabilitat de tota la setmana és avui. A partir d'aquest pràcticament mig matí ja començarem a veure les nuvolades com creixen. Vindran des del sector de l'Aragó i aquestes creixeran amb força en arribar a casa nostra. Unes precipitacions que s'esperen a partir aproximadament de primera hora de la tarda darrere de matí i que poden ja ser localment intenses, especialment de cara a mitja tarda vespres quan s'esperen per anar amb major intensitat a qualsevol punt, no només de la nostra comarca, sinó també de les comarques veïnes dels Pallars, Alta Ribagorça, sectors també del Solsonès i de la Noguera. Pluges que podrien deixar 40 litres en només mitja hora, és a dir, és el que s'anomena com a pluja torrencial, i acumular litres i litres perquè això pot persistir fins ben entrada, fins i tot la matinada. Tot això avui, amb unes temperatures que encara es mantindran prou contingudes arreu de la comarca, i serà a partir de demà quan l'estabilitat guanyi terreny i les temperatures comencin a pujar. Una pujada que serà notòria i important de cara al proper dimecres, on tornarem a parlar de calor intensa arreu de la comarca.
1: Moltes gràcies, Néstor, per col·laborar diàriament amb Ràdio Seu. Això és tot per avui. Tornem seguidament amb el Carretera i Manta amb Ignasi Cervera, en què podeu trucar i rebre infinitat de premis i també amb més informació ampliada a les 12 i a la 1 del migdia. Així doncs, moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
7: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
8: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
7: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
8: Una cosa així com carretera i manta.
7: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
9: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs això mateix, hi ha arribat el dia. Ja anàvem avisant fa uns dies que semblava molt lluny, però que passaria volant, i així ha estat. Som a dilluns 24 d'agost i avui comencem ja la promoció especial de Ràdio Seu, emissora oficial de la Festa Major de la Seu d'Urgell 2026. Un any més, tot l'equip de Ràdio Seu en plena acció per portar-vos el minut a minut de la Festa Major en aquesta autèntica marató radiofònica que un any més estem preparats per fer des d'avui i fins dimarts de la setmana que ve, que aviat és dit, són molts dies, però al final sempre ens acaba passant volant, i això és bon senyal perquè vol dir que tenim moltes coses a fer, molta feina, però també estem ben distrets amb aquesta, amb tota aquesta promoció especial de la Festa Major. Per tant, doncs, ens hi posem, la vida és pels valents, i aquí estem, preparats pel repte i per començar aquesta programació especial de Ràdio Seu Festa Major 2026. Moltes gràcies per seguir-nos, són les 11:39 minuts, i tot l'equip de Ràdio Seu que fa possible aquesta programació especial, doncs serem Marta Pujantell al capdavant de l'equip, Pep Grell a la producció del Carreter i Manta i de moltes coses més, qui us parla Ignasi Cervera, i el control tècnic tenim l'Aleix Godinho. Un dia més, Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia i ben tornat després de les vacances.
0: Sí, exacte.
1: Esperem que hagin anat bé.
0: Curtes però ben aprofitades, sí. Agafant més que res, agafant energia abans de la Festa Major, que
1: i
0: bona
1: tant,
0: falta fa.
1: Que ara ve una setmana ja intensa,
0: sí, sí,
1: prèvia, i vinga.
0: Un, de fet, dels dies més intensos que tenim de tot l'any a Ràdio Seu, cada any, la Festa Major, i per això estem, per estar al peu del canó i per portar-vos tot el que passi durant aquests pròxims dies. Sí, Aleix, com es prepara aquesta Festa Major?
1: Doncs bastant intensa, com bé dius, i bueno, hi ha moltes activitats. Em sembla que avui tindrem entrevista que ens explicaran totes les activitats que tenen previstes, i bueno, per part meva, gegants, i després anar a gaudir de les diferents activitats.
0: I tant, doncs sí, perquè precisament avui en parlem a les notícies. La colla de geganters i grelles de la Seu, evidentment, són un dels protagonistes destacats un any més de la Festa Major, posant en color els carrers de la ciutat dissabte a la tarda amb la trobada gegantera, però tenim moltes coses més per explicar, i això ho farem avui al Carreter i Manta, en què d'una banda parlarem de el podem dir l'emblema més identificatiu, més singular de la Festa Major de la Seu, aquell que el distingeix d'altres festes, que és el Ball Cerdà. Això serà diumenge, però avui ja comencen els assajos, com és habitual, i en parlem d'aquí una estona amb Dolors Carrillo, que està un any més al capdavant d'aquesta coordinació, d'aquesta organització, juntament amb altra gent, d'aquest Ball Cerdà. Avui comencen aquesta tarda ja els assajos, es fan al pati de l'Escola Pau Claris, com els darrers anys, i en coneixerem l'última hora. I també avui podrem oferir ja una visió àmplia de la Festa Major. En els pròxims dies parlarem amb més detall de diferents aspectes temàtics, però avui ens en oferiré una visió ben àmplia de tot el que hi ha, que és molt. La regió de festes i tenint d'alcalde de l'Ajuntament de la Seu, Cristina Moreno, aquí tindrem en directe a la segona part del Carreter i Manta. Per tant, doncs, avui, si teniu dubtes sobre tot el que hi ha en el programa de la Festa Major, que és molt, moltíssim, un any més, doncs avui en tindrem una visió ben àmplia a través d'aquest repàs a tota la promoció de la Festa Major i els consells també per gaudir-ne com cal. Això serà la segona part, però la primera tenim concurs, tenim, esperem la vostra participació. I, com més habitual també per la Festa Major, tenim premis relacionats amb la Festa Major. I és que avui podem oferir invitació per al concert familiar que hi haurà demà al Palau d'Esports amb el conjunt Els Superherois. Si voleu, si us fa gràcia anar-hi, si voleu anar-hi doncs amb algun familiar i voleu ja tenir una invitació així doncs gratis, podeu aconseguir-la avui participant al concurs, i com que ja estem en aquesta promoció especial, la incògnita que proposem d'endevinar avui també té a veure amb la Festa Major, perquè la incògnita d'avui ja hem amagat una persona que ha llegit en anteriors edicions el pregó de la Festa Major de la Seu, en una de les anteriors edicions, una persona que ha estat pregoner de la Festa Major de la Seu. Dit això, fem una pausa, que retrem antes possible un any més gràcies gràcies al patrocini aquest any de Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peus, Amenja, l'Alt Urgell, CEMAC Electrònica, Estiu 3000, Amnau, tots ells, no cal dir-ho, us desitgen una molt bona festa major de la Seu, i ara tenen coses interessants per explicar-nos i per això els escoltem un moment i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva

0: Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.
1: T'han tornat a liar, era necessari.
2: Doncs estem sentint de fons The Tyots, que seran un dels grups de capçalera d'aquesta festa major de la Seu. Actuaran d'aquí just una setmana, dilluns que ve, i amb això anirem repassant més coses, perquè a part dels noms més coneguts, com The Tyots o els Catarres, hi ha moltes més coses interessants en aquesta festa major de la Seu que anirem repassant en els pròxims dies. Ho farem al detall al llarg de tota la setmana, però avui demanem més global amb un repàs complet de la promoció de la Festa Major a través de la regió de festes Cristina Moreno, que tindrem aquí la segona part del programa. Però abans, aquí volem sentir a vosaltres i per començar a parlar ja de la Festa Major, estem oferint una invitació, que si voleu pot ser doble, per a veure el concert familiar Els Superherois, que és el concert familiar que hi ha programat dins els actes previs de la Festa Major un any més. Serà això demà a les 7 de vespre al Palau d'Esports, si us fa gràcia anar-hi amb els vostres fills, amb els vostres nebots, amb els nets, o us ve de gust simplement escoltar aquest concert, doncs podeu participar i guanyar aquest concurs al 973-36-06. Estem buscant una persona que ha estat pregoner de la Festa Major de la Seu. 973-36-06-17, i si no us interessa anar a aquest concert, doncs tenim encara premis directes per seguir donant del carreter i manta. Un d'ells, per cert, hem de dir que se'ns ha exhaurit les motxilles del Camí a Pirineus. Han estat un èxit total aquest estiu. Moltes gràcies un cop més a Turisme al Turgell. Ja no podem oferir aquestes motxilles perquè se'ns han exhaurit, però encara tenim força premis més per donar, com aquestes tasses del carreter manta d'aquest any, que han tingut també molt èxit. Són molt xules, de fet. Nosaltres ja ens n'hem quedat alguna per nosaltres, també, perquè són molt maques. I res, que si voleu algun dels premis directes que seguim donant, bosses també de compra plegables de carreter manta, que també han tingut força bona rebuda, doncs, i d'altres premis que tenim per donar, com per exemple bidons d'aigua de Turisme Seu i d'altres premis com el de peus, l'endoll intel·ligent de peus. Si voleu algun d'aquests premis, seguim donant-te fins a l'últim dia aquí al carreter manta, i diem fins a l'últim dia perquè queden pocs dies per participar. Per això aprofiteu per trucar al 973-36-06-17, tant si endevineu com si no, perquè totes les trucades que anem sumant, recordeu, entren al sorteig d'un viatge a Mallorca, a les Balears, ofert per Caditours, i doncs són ja els últims dies per participar, perquè aquests dies amb la promoció especial estarem bastant atrafegats, tindrem bastant temps ocupat amb els protagonistes de la Festa Major, i per tant doncs aprofiteu els moments en què tenim el telèfon obert, com és ara mateix, el 973-36-06-17, a 10 minuts per les 12 del migdia. I com dèiem, estem oferint una invitació doble per si voleu anar a veure aquest espectacle familiar Els Superherois, espectacle familiar destacat de la Festa Major, demà a les 7 del vespre al Palau d'Esports. És una invitació que hem de donar ja avui, perquè això ja és demà mateix, i per tant, doncs, si la voleu, podeu trucar al 973-36-06-17, però com dèiem, també tenim d'altres premis directes encara per anar donant aquí al carreter i manta de Ràdio Seu. Si el voleu, doncs podeu participar trucant al 973-36-06-17. I si voleu, també podeu trucar per explicar-nos si heu mirat el programa de la Festa Major i si hi ha alguna activitat que us crida l'atenció o en recomaneu alguna en especial. Vinga, va, ja s'anim al telèfon, comencem. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, l'Isabel Santiago.
2: Hola, Isabel, molt bon dia, digues, digues.
3: Potser l'Elvira Farràs.
2: L'Elvira Farràs no és l'Elvira de Farràs, Isabel, però gràcies per la trucada.
3: Merci.
2: Doncs podem aprofitar doncs, per això, a través de les vostres trucades, recordar persones que han llegit el pregó de la Festa Major. Avui, en aquesta incògnita, en tenim una d'amagada, una persona amagada que ha participat, ha llegit en alguna ocasió el pregó de la Festa Major, i una d'aquestes persones, doncs, com ens deia la Isabel, era la recordada.

0: del Viret de Ferrar. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: El pregoner de la festa, Toni Olm.
0: Toni Olm, no és el Toni Olm.
1: D'acord,
0: gràcies. Gràcies. Recordem que estem buscant una persona que ha estat pregoner de la Festa Major en anteriors ocasions. No és el d'aquest any, entre altres coses, perquè no serà una persona, sinó un col·lectiu, una entitat, l'Escola de Futbol Urgell i l'Edford. És una persona que ha llegit el pregó de la Festa Major en una edició anterior de la Festa Major. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: A veure, podria ser l'Artur Peguera?
0: No és l'Artur Peguera.
2: Vale.
0: Gràcies, no és l'Artur Peguera.
2: Puc saber si és un home o una dona?
0: És un home, ja ho podem dir.
2: Vale, d'acord.
0: Gràcies, fins ara. Doncs no és l'Artur Peguera, a qui podem seguir veient molt sovint a la tele, perquè segueix sent un dels presentadors de referència d'esports del Telenotícies de TV3, i vincula familiarment, com se sap, a la Seu, i especialment també al Pont de Suert. De fet, va néixer a l'Alta Ribagorça, l'Artur Peguera, i en el pregó que va llegir fa pocs anys aquí a la Festa Major de la Seu va recordar, doncs, aquest vincle familiar que té amb la Seu i especialment amb l'hotel Andrià. 973-36-06-17, les 11:52 minuts. No és Artur Peguera aquest personatge que estem buscant avui i que és una persona que ha llegit alguna edició anterior de la Festa Major el pregó de la Festa Major de la Seu. Qui és aquest personatge que estem buscant? Doncs, almenys ja hem tingut dos possibles noms, que no són, de moment, però que haurien pogut ser. Bé, tres, de fet, ja ens han dit. No és Artur Peguera, tampoc és el Viret Ferràs. Qui és aquesta persona que... tenim trucada? Sí, tenim trucada. Doncs l'agafem. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia,
0: Teresa Vidal. Teresa, et sentim una mica lluny, a veure si ho podem millorar, això. Sí? Hola.
3: Hola.
0: Et sentim una mica lluny, no sabem què passa. Hola.
3: Hola.
0: Ara molt millor. Digues.
3: Sí, és que m'he mogut, aviam. Aviam, podria ser el Xavier Antic?
0: Ah, Xavier Antic. No és el Xavier Antic.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Teresa. Doncs podria ser que fos un problema nostre, perquè de vegades aquest telèfon fa coses estranyes, però de moment ens funciona força bé. Ara mateix, 973-36-06-17, les 11:53 minuts. No és Xavier Antic, l'actual president d'Òmnium Cultural a nivell nacional, i que fa pocs anys va ser també pregoner de la Festa Major de la Seu. 973-36-06-17. Qui és aquest personatge que estem buscant i que ha estat en alguna edició anterior de la Festa Major pregoner? I mira, a través de les vostres trucades, aprofitem també per recordar gent que ha estat pregoner de la Festa Major de la Seu, perquè la veritat és que al llarg dels anys hi ha hagut gent força interessant i força coneguda que ha llegit el pregó de la Festa Major de la Seu. Doncs estem buscant quin és aquest personatge. Teniu temps de moment per trucar fins a les 12 del migdia, perquè just després del butlletí ja anirem per l'entrevista per les entrevistes del dia, però si no sortís aquest nom, continuem amb el concurs després d'aquesta entrevista en directe. Doncs seguim aquí al 107.2, 5 minuts per les 12 del migdia, i bé, doncs no hi ha trucades de moment, doncs fem una pausa. Ara sí, sona el telèfon. Endavant, sí, hola, bon dia. Ara sí, hola, bon dia.
2: Ara sí,
0: Hola, Dolors, digues.
2: A veure, podria ser l'Isidre Esteve?
0: No és l'Isidre Esteve.
2: Vale.
0: Gràcies, Dolors. No és tampoc Isidre Esteve, que efectivament també va ser pregoner de la Festa Major de la Seu, el pilot d'Oliana, de fet, el pilot més conegut a nivell internacional de casa nostra, de la nostra comarca. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Teresa Vidal.
0: Teresa, hola, digues.
4: Podria ser l'Oliver Tàpies?
0: No és l'Oliver Tàpies. Teresa, gràcies, fins ara.
4: És d'aquí la Seu, aquest pregoner?
0: Si és d'aquí la Seu, no és d'aquí la Seu.
4: Ah, d'acord.
0: Però després ho explicarem. Gràcies, Teresa, fins ara. Doncs ja sabem una cosa més, aquest pregoner no és d'aquí la Seu, però sí que està molt vinculat amb la nostra comarca. 973-36-06-17. Seguim aquí amb el telèfon obert. Ens prenem un petit respir i de seguida el tornem a agafar.

0: Doncs ens queden 3 minuts per les 12 i podem seguir rebent trucades per mirar endevinar aquest personatge que hem posat avui a la incògnita. Xilo, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb la Neus.
0: Neus, hola Neus. Neus Mateu.
1: Sí.
0: Doncs benvinguda, digues, digues.
1: Té familiars aquí a la seu, aquest
0: sí,
1: home?
0: Sí que en té.
1: Està relacionat amb aduanes, la família?
0: No.
1: Havia pensat amb el Ricard Fornesa.
0: No és el Ricard Fornesa, Neus.
1: Val. D'acord.
0: Gràcies. Fins ara. No és Ricard Fornesa. Doncs mira, ja ens han fet doble pregunta, eh? Sí que aquest personatge que estem buscant té vincles familiars amb la nostra comarca, però no és, no ten, aquests vincles no tenen a veure amb el món de les agències de duanes, com era el cas de Ricard Fornesa. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors. A veure,
0: hola.
2: Podria ser l'Antoni Bassas?
0: No és l'Antoni Bassas.
2: Vale.
0: Gràcies. No és l'Antoni Bassas, tampoc és Ricard Fornesa, que recordem havia arribat a ser president de la Caixa, de l'actual CaixaBank, i que té un vincle familiar, tenia un vincle familiar evident amb la nostra ciutat. 973-36-06-17. Tampoc és Antoni Bassas, que efectivament també havia estat pregoner ja fa uns quants anys, en aquest cas, de la Festa Major de la Seu. Xilo, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: Pot ser l'Artur Peguera?
0: No és l'Artur Peguera, Joan.
3: Molt bé.
0: Gràcies, l'Artur Peguera, ens l'havien dit fa un moment. No és l'Artur Peguera, aquest personatge amb vincles familiars amb la nostra comarca i que va ser pregoner, de fet, el que sí que podem dir és que no fa molt gaires anys que va ser pregoner. No ens hem remuntat ni a 20 ni a 30 anys enrere, eh? Fa pocs anys que va ser-ho. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, podria ser l'Artur Blasco?
0: No és l'Artur Blasco.
2: Vale.
0: Gràcies. No és l'Artur Blasco, que ha estat un dels darrers pregoners de la Festa Major de la Seu. 973-36-06-17. Qui és aquesta persona que estem buscant i que ha estat pregoner de la Festa Major de la Seu? Som a punt d'arribar a les 12. Si no apareix aquest nom, de seguida, doncs, tornem pas a les notícies. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
3: Pot ser la Roser Capdevila?
0: No és la Roser Capdevila.
3: Molt bé.
0: Gràcies. No és la Roser Capdevila, tampoc. Una de les pistes que hem donat és que és un pregoner, no és una pregonera, en aquest cas el que hem triat. I bé, doncs són les 12 i doncs hem de donar pas a les notícies. Va, vinga, que tenim marge per agafar una trucada més. Sí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb l'Anna Aràjol.
0: Truques pel concurs?
4: Sí.
0: Molt bé, Anna Aràjol, molt bé, doncs benvinguda, Anna. Digues.
4: El Joan Ribó.
0: Anna, és el Joan Ribó, efectivament, Joan Ribó Canut.
4: Molt bé.
0: D'això se'n diu arribar i moldre, eh?
4: Sí, és el primer dia, perquè vosaltres... no estic molt a la onda.
0: Molt bé, Anna, doncs com ho has pensat que podia ser el Joan Ribó?
4: Pues perquè sé que al Borda de Drall i he vingut sempre d'escolar fa.
0: Ah, mira, veus, clar. Doncs fantàstic, Anna. Tenim aquesta invitació per donar per aquest concert dels superherois. T'interessa?
4: Doncs, t'ho dic. Bueno, ja passaria, si vas per la ràdio, li pregunto a la meva filla si la vol.
0: Si de cas, confirma'ns-ho, perquè si no la donaríem a algun altre oient.
4: Vale.
0: Si ens ho pots confirmar, no sé, tan aviat com puguis.
4: Vale.
0: Ja, ara tenim temps, vull dir, durant aquest migdia o tarda, si ens ho pots confirmar, perquè si no la donem a algun altre oient.
4: Vale, sí.
0: I si no et va bé, ja et donem algun altre premi, no pateixis.
4: Vale, d'acord.
0: Molt bé. Gràcies, Anna. Doncs felicitats. Doncs era, efectivament, Joan Ribó Canut, pregoner de la Festa Major de l'any 2016. Joan Ribó Canut, per si hi ha algú que no ho sabia, molta gent no ho sap, doncs ha estat alcalde de València, una de les ciutats més importants de l'Estat, i va ser-ho durant uns quants anys, entre el 2015 i el 2023. Joan Ribó i Canut, va néixer a Manresa el 1947, actualment té 78 8 anys, però, com els seus cognoms indiquen, doncs té arrels familiars profundes aquí a la nostra comarca. De fet, tot just després de néixer ja va anar a viure a Adrall, fins que es va desplaçar a Barcelona per fer els estudis de batxillerat. Va estudiar després a la Universitat Politècnica de València i ja es va quedar a viure a València, on hi va fer una important carrera tant en la docència com en la política. Va fer el doctorat a l'Institut Agroquímic de València, va continuar les tasques d'investigació especialment en plaguicides no contaminants i en aquest període va publicar fins a 8 treballs d'investigació i va dirigir 3 tesines de llicenciatura i 3 tesis doctorals a les facultats de Químiques i Biològiques de la Universitat de València. Va ser professor a la Universitat Politècnica, també de València, durant 7 anys a les Escoles Superiors d'Enginyers Agrònoms Industrials i paral·lelament també va desenvolupar una carrera política principalment amb formacions d'esquerres fins que va arribar a ser d'una banda diputat a les Corts Valencianes entre el 1995 i el 2007 i després d'una pausa en aquesta trajectòria política s'hi va reincorporar per arribar a ser el 2015 alcalde de València, càrrec que va ostentar fins al 2023. 4 dades biogràfiques de Joan Ribó Canut, que, com dèiem, va ser el pregoner de la Festa Major de la Seu l'any 2016 i que avui hem volgut recordar també i doncs que tot i que és una persona totalment, com veieu, integrada a València, on ja hi ha fet gairebé tota la seva vida, doncs no oblida les seves arrels aquí a casa nostra. Doncs se'ns ha passat el temps, són les 12:03, hem de donar pas a les notícies i després ja anem per l'entrevista. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia. Dilluns 24 d'agost de 2026. Són les 12 i 4 minuts. Us parla Aleix Godinho. Setmana de Festa Major i el programa Esport i Festa presenta una àmplia oferta de tornejos, curses, exhibicions obertes a tota la ciutadania. El pregó institucional anirà enguany a càrrec de l'Escola de Futbol Orgèlia Edford en reconeixement als seus 30 anys promovent l'esport base. També pel que fa als actes de la Festa Major, la Seu d'Urgell celebra la 34a trobada gegantera en un any d'efemèrides per als geganters. Una jornada prevista pel proper dissabte 29 d'agost que reunirà 6 colles convidades d'arreu de Catalunya, a més de la Mulassa de la ciutat i de la colla anfitriona. Oliana enviarà el gegant Lusorio, dissenyat amb intel·ligència artificial, al poble sarta germanat d'Oliana. Creat per l'artesà Toni Mujal, s'ha finançat amb una subvenció europea per fomentar la cultura transfronterera. Pel que fa a successos, 4 detinguts per estrangeria i diversos denunciats en un dispositiu campai a Puigcerdà. L'acció s'ha dut a terme en el marc de les festes del llac o en temporada alta d'estiu. En total s'han identificat 162 persones que acumulaven 130 antecedents. També a Puigcerdà, el 5è Occident Summerfest tanca amb 15.000 assistents al llarg dels 10 dies de programació Puigcerdà. Taburete, Joan Dausà, la Ludwig Van i Rosario són alguns dels artistes que han passat per l'escenari de la cita musical. Mor un home de 23 anys en caure-li a sobre una paret mentre rehabilitava una casa a Esterri d'Àneu. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident laboral que s'ha produït aquest divendres al matí. I avui mateix Protecció Civil manté l'Inuncat en alerta per pluges intenses dilluns a l'Alt Urgell i la Cerdanya. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment al Prepirineu, Pirineu Occidental i Ponent. També a l'Alt Pirineu i Aran, joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncia que el govern no ha desplegat les mesures promeses per garantir la ramaderia extensiva. L'organització alerta d'una pèrdua preocupant d'extensions ramaderes en comarques de muntanya. I també pel que fa a esport, Matthew Brennan venç a l'esprint abans de la Vuelta arribi a l'Alta Cerdanya. El jove especialista en arribades ràpides del Visma ha rematat una primera etapa en línia en què l'equip neerlandès s'ha mostrat molt combatiu. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12. Tornem seguidament amb el carretera i manta amb Ignasi Cervera i amb més informació a la una del migdia. Moltes gràcies un cop més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs són les 12 i 15 minuts, un quart d'una del migdia. Estàvem escoltant de fons aquesta cançó que fa pocs anys Patxi Leiva va fer dedicada a la festa major de la Seu. N'hi ha més d'una, de fet, i ens ha fet gràcia recuperar-la. I, doncs, el que dèiem, comencem avui la promoció especial de la festa major de la Seu d'Urgell i res millor que fer-ho amb qui està al capdavant de tot plegat, que és la tinent d'alcalde i de festes de l'Ajuntament de la Seu, Cristina Moreno. Aquí donem la benvinguda, Cristina. Molt bon dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos i comencem a parlar ja de la festa major de la Seu, que comença avui mateix amb els actes previs, però abans amb Cristina Moreno volíem fer un repàs de quin és el concepte que voleu donar aquest any a la festa major de la Seu i més enllà dels actes, que n'hi ha molts i que el repassem d'aquí un moment, què és el que voleu destacar dels objectius d'enguany?
1: Bé, doncs una qüestió que volem sobretot destacar i que s'ha anat explicant en diverses ocasions és que per nosaltres la festa major és un moment important, és un moment de festeig, evidentment, només faltaria, però a part d'això és un moment de convivència, és un moment de compartir i com a tal creiem que és importantíssim tenir diferents eixos, no? Perquè al final en aquest moment en el que tothom surt al carrer, tothom es troba a diferents punts de la ciutat, doncs és importantíssim que cada detall estigui cuidat, com per exemple que hi hagin artistes femenines, artistes masculins, que hi hagi totes les, no, els sentits dins de les persones. Llavors, què és el que intentem quan fem aquesta tria de concerts, que potser a priori només mirant-los podem pensar que és una cosa senzilla, doncs no ho és tant, perquè el que intentem és que hi hagi representació de tothom, no? I que tothom hi trobi els seus exemples i el seu emmirallament en les persones amb les que compartim. A part d'això, el terme accessibilitat, tot i que sabem que ens falta, el que també estem intentant és produir canvis per a que no hi hagi ningú que s'hagi de quedar sense anar a algun espai o alguna activitat que li interessi o que li agradi, només pel fet de qualsevol tipus de característica individual. Per tant, és una altra qüestió que també tenim molt present. Què més? Les atraccions en silenci. Enguany tenim 2 dies, com l'any passat, però és veritat que és una qüestió que continuem parlant i treballant amb Firaires, perquè creiem que és un tema que hem de continuar perseguint, perquè hi ha una part de la població, o molta més de la que podem fins i tot arribar a imaginar, que és molt sensible, amb la qual cosa en aquell moment allà genera moltíssim soroll i el que volem és facilitar i amabilitzar els diferents espais de la festa. I com aquests exemples, hi haurien d'altres, però sí que m'agradaria que quedés el missatge de que quan organitzes una festa major, a part de pensar en diferents activitats, no?, que això ho podria fer algun planificador d'esdeveniments, tal qual, aquí també hi ha molta reflexió educativa, pedagògica, sociològica, hi ha molta reflexió al darrere.
0: En definitiva, el missatge principal que tothom s'hi senti representat a la festa major, que hi ha moltíssimes activitats i tothom pot trobar alguna que se li escaigui, no?
1: Totalment. La diversitat d'opcions, t'agraeixo que ho hagis introduït, perquè també és important. Intentem, i sabem també que s'ha de fer més feina en aquest sentit, intentem diversificar les propostes per a que tothom pugui trobar el seu espai. Això no vol dir anar a buscar altres llocs que potser a priori penso que no m'agraden i que ens poden fer créixer moltíssim, no? Però sí que l'interès en una festa major d'aquestes característiques, perquè la festa major de la Seu d'Urgell sí que m'agradaria que també quedés sobre taula, no, palès, que és una festa major gran, és una festa major àmplia en programació, en espais i fins i tot en temporalització.
0: I això que deies també important, perquè de vegades anem molt a pinyó fixa amb el que ens interessa i de vegades ens podem trobar amb sorpreses de coses que no hi comptàvem i diem, ostres, això m'ha agradat, no?
1: Totalment. Per això llenço aquest missatge de que mirin tranquil·lament el programa d'activitats i que puguin sortir, evidentment, que triïn aquelles que més els agraden, però que també es deixin sorprendre per algunes propostes que portem enguany.
0: Doncs molt bé, aquest és el missatge a grans trets de la festa festa major, i no sé si des de l'Ajuntament també voleu fer una crida a gaudir de la festa major amb calma, amb civisme, perquè és un esdeveniment multitudinari i doncs que tothom el pugui gaudir, no?
1: Doncs en primer lloc m'agradaria agrair infinitament els últims 3 anys que he viscut com a regidora de festes i que per tant he gaudit i patit a parts iguals, no, d'aquests dies, però agrair immensament, perquè la veritat és que hem vist que hi havia precisament això, hi havia comunitat, hi havia convivència, i és el que pretenem. Sí que és cert que nosaltres hem de posar a disposició tots els elements per a que hi hagi la major seguretat. De fet, vinc fa una estona d'una reunió de seguretat i posarem tots els elements que estiguin en les nostres mans per la corresponsabilitat, i això és una qüestió que també al llibre hi trobareu en els nostres escrits, tant en el de l'alcalde com en el propi. La corresponsabilitat és importantíssima. És importantíssima sempre, però aquests dies és veritat que ens convivim moltíssimes persones a la seu i en moments determinats. Per tant, doncs llancem això, no?, aquesta idea de continuar com hem fet en els darrers anys, convivint, respectant-nos i cuidant dels espais que ens acullen.
0: Fantàstic. Doncs comencem ja aquest repàs, perquè tenim bastantes coses per explicar d'aquest programa de la Festa Major, que ja comença avui mateix. D'una banda, d'aquí un moment parlem del Vall Sarda amb més detall, perquè també hem de conversar amb Dolors Carrillo, i per tant anem ja pels actes d'avui. Avui tenim a la zona esportiva protagonisme, la cursa d'orientació i la piscina nocturna.
1: Bé, doncs, no sé si ara llançaré una notícia o si ja s'ha publicat, però la piscina nocturna quedarà cancel·lada per termes meteorològics que se'ns escapen, i al final hem pres la decisió de... Però sí.
0: Molt bé, doncs, bé, de fet, aquest matí havíem dit que hi ha un avís, sí, potser fins i tot per calamar rasada avui, que per sort no repetirà els pròxims dies, però que avui sí que cal estar a l'aguait, i per tant, doncs, aquesta és la novetat, no?, d'última hora que...
1: Sí, perquè la protecció i poder avançar-nos a situacions que puguin ser una mica més complexes és la prioritat que tenim, i per tant, al final, després de pensar-ho bastant, hem decidit que sí.
0: No, us agraïm que ens ho confirmeu, perquè nosaltres també tenim la incertesa de si es faria o no es faria. Doncs ja ho sabeu, la piscina nocturna, per seguretat, per aquesta previsió de pluja intensa que hi ha, doncs queda anul·lada. Doncs passem ja a dimarts. Ja ho hem dit fa una estona, demà hi ha el teatre, el concert familiar, més ben dit, que, i aquest any amb una nova formació, els Superherois, oi?
1: Sí, aquest any hem volgut doncs portar una nova proposta. És veritat que aquestes dues activitats prèvies a Festa Major han agafat molta força en els darrers anys, i el que intentem sempre doncs és portar propostes que siguin el més àmplies possibles i que puguin doncs engrescar a totes les famílies i a qui s'animi doncs a viure aquests moments.
0: Això serà demà a les 7 del vespre al Palau d'Esports, i demà hi ha una altra novetat, i és que la nit hi ha una sessió de DJ.
1: Sí. El que hem intentat és això. Sabent que la prefesta major ha agafat tanta força, doncs el que intentem una mica és, sense abusar, perquè no volem treure la importància que té a la pròpia festa major, però sí que donar propostes per a que doncs tothom es vagi ja situant en aquesta festa major.
0: Saltem ja dimecres, i dimecres tenim d'una banda esports, torneig de pàdel a l'Urban Sport, i també tenim cinema a la fresca amb una de pel·lícula que se n'ha parlat moltíssim, que està en boca de tothom, Balandreu ben salvatge, que més té molt a veure amb el Pirineu.
1: Exacte, sí. Aquí, mira, en el tema de les pel·lícules, també us he de dir que es trien les pel·lícules de forma conscient. El que intentem és triar missatges, o triar territori, o triar qüestions que ens puguin, doncs, a més de passar una bona estona, no?, en aquest cas, prèvia a Festa Major, doncs que també hi hagi un missatge al darrere que ens faci sentir doncs més propers, o que ens provoqui una reflexió o un aprenentatge.
0: Doncs sí, és aquesta pel·lícula que parla sobre la tragèdia que es va viure al Balandreu fa, doncs ara, just 25 anys, i això serà a la plaça dels Oms aquest dimecres a 2:15 de la nit, recordem. De moment, per dimecres, hem vist les previsions i sembla que es podrà fer tranquil·lament, oi?
1: Estem pendents també, estem pendents de tots els dies, però en cas que no es pugui fer a l'aire lliure, com ens agradaria, doncs tindrem un pla B, que serà segurament a Sant Domènec.
0: Molt bé. Doncs sí, perquè això ho comentarem, gairebé totes les activitats tenen un pla B, oi?
1: Exacte. I enguany el que hem volgut és que tothom pugui preveure que no hagin d'estar pendents de les xarxes d'última hora, sinó que vegin que en cas de pluja o d'alguna situació que sobrevingui, doncs que sàpiguin quin és el pla B d'aquestes o si quedarà anul·lada l'activitat perquè és per la impossibilitat de fer un pla B.
0: I els actes previs que es completen dijous, tindrem el torneig de tennis, que aquest any es fan dijous a les 5 de la tarda a les pistes municipals, l'espectacle So de Cop amb Arnau Biols i amb el poeta i naturalista Martí Boada, que això forma part del Pirineu Terra de Versos, d'això en parlem amb també més detall aquests dies, això serà dijous, el torneig de pàdel, encara continua de l'Urban Esport, i entrem ja al que podríem dir que és l'acte estrella de la prèvia de la Festa Major, que és aquest teatre de Festa Major, oi?
1: Sí, sí. Bueno, vam tenir el substitut l'any passat, que ell va fer precisament doncs, broma, no?, d'aquesta situació de l'any passat, i enguany doncs, el tenim també per peticions i perquè realment doncs, vam estar molt agraïts que l'any passat estigués amb nosaltres, i esperem que agradi moltíssim.
0: Doncs sí, Pep Plaza, que recordem, va llegir el pregó de la Festa Major de l'any passat, un pregó molt, molt aplaudit, a més, i que, doncs això, el que dèiem, arriba aquest dijous a les 10 de la nit al Palau d'Esports, amb aquest espectacle El Substitut i amb les seves imitacions conegudíssimes, i que segur que donarà un bon espectacle.
1: Segur que sí.
0: Les entrades encara són a la venda, per cert?
1: Sí, sí, encara es poden comprar, sí.
0: Encara estan disponibles. Sí, sí. Molt bé, doncs ja ho sabeu. I ara sí, entrem ja en els 5 dies gruixuts de Festa Major, i ho fem divendres amb un dels... De fet, la Festa Major, que ja fa uns anys que comença amb un dels actes més emotius, que és aquesta cercavila infantil i el pregó infantil, oi?
1: Ens agrada molt que la Festa Major comenci en ella mateixa amb la cercavila infantil, perquè creiem que els infants, els nens i les nenes i els joves, amb aquests monitors i monitores que a més ens estan recolzant tot l'estiu, no?, estan encarregant-se d'aquesta educació no formal, doncs qui millor que ells pot obrir la nostra Festa Major. Aquell dia ells fan el seu pregó infantil, alcen un altre cop la veu, no?, com en els diferents consells municipals d'infants i adolescents, i a més festegen i obren la festa. Per tant, és un moment que convidem també a que vingui tothom, perquè realment sempre deixa, no?, el liston molt, molt alt de com anirà aquesta Festa Major.
0: Doncs Ràdio Sou Cidem en directe, perquè anirem fent connexions en directe al llarg de la Festa Major. I ja a la tarda, a les 5, Laboratori de Poemes per Infants, novetat d'aquest any del Festival Pirineu Terra de Versos i del Refugi Canalla. I una de les activitats destacades d'aquest primer dia és el bàsquet 3x3 al Palau d'Esports, però al llarg del vespre hi haurà encara més activitats, oi?
1: Tindrem cercavila, tindrem habaneres. El que sí que m'agradaria... doncs destacar, no?, és el que així mirant ara el programa, que l'estic mirant amb tu, Ignasi, doncs veure que aquí tenim de tot, tenim esports, tenim cultura, tenim propostes musicals de forma concreta, no?, a les habaneres, com deia, després tenim altres tipologies musicals, estils, mostra de cant d'estil valencià, tenim l'Atlètic Club, la Seu també, del futbol sala. Realment hi ha una proposta que creiem que al final parla molt de la Seu. Uh-huh. No? Esport, cultura, música, compartir, com deia abans, i està bé que al final un programa ens parli de la ciutat que l'acull.
0: Parlava justament d'aquesta diversitat, i mira, precisament aquest any tenim un concert de habaneres amb les Enxupetes, que és un grup femení en un molt les habaneres que sempre està molt masculí, oi?
1: Totalment. I realment han estat escollides precisament per això. Ja veureu que hi ha grups de doncs, combinats, no?, mixtes, i també hi ha grups femenins i grups masculins.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs també tenim aquesta mostra de cant d'estil valencià que dèiem, i partit de l'Atlètic Club La Seu divendres a les 8 de vespre. Recordem que aquest any l'Atlètic Club La Seu ha pujat a categoria nacional, i llavors ja comença la nit de Festa Major. Tenim el duet Làser, que no falten un any més a la cita de divendres, oi?
1: Sí, la veritat és que hi ha parts en les que innoves en el programa, hi ha parts que són quasi tradicions. Un altre dels objectius objectius de Festa Major també és fer lloc sempre doncs, al talent del territori, a les persones que han confiat sempre doncs, en el seu territori, per tant donar-los doncs, aquest retorn, no?, de confiança i que veiem també doncs, que hi ha doncs, una bona acollida per part del públic.
0: I parlant de grups locals, un cop més en tindrem uns quants a la nit del Seu Rock, divendres mateix.
1: Totalment. El Seu Rock, a més, és un, no?, és un element imprescindible també de Festa Major, és el seu dia, és el dia en el que es fan seu l'escenari i tenen, tenen molt públic també, i per tant doncs, agrair-los que vinguin a casa seva, que sempre els acollirà, i el mínim que podem fer és oferir-los un espai.
0: Aquest any actuen Flanders, Regbat, Dirty Blonde, Punt de Trobades, Casa Libertat, Interlo, durant tota la matinada. També hi haurà el Seu Trònic, que ha de fer la primera nit del Seu Trònic, perquè n'hi ha més d'una a la zona esportiva, i amb això ja saltem a dissabte. Què tenim per dissabte al matí, perquè hi ha unes quantes coses?
1: Doncs a les 9 tindrem el concurs de petanca de Festa Major, que també fa molts anys que es fa, i que a més doncs, aquí tenim diferents, bueno, tenim persones també que formen part d'aquesta Festa Major i que a més ho fan de forma voluntariosa i als quals els agraïm moltíssim que també ens obrin, no?, a l'espai que gestionen durant l'any. Després tenim el torneig infantil de futbol 7 per totes les edats, no?, esport per a totes les edats. I després també hi ha l'espai familiar que és el Parc del Segre, que és allà on s'ofereixen doncs diferents moments en família, perquè al final és un espai autònom familiar en el que hi ha diferents jocs i en els que cadascú en el seu ritme i dins de la seva gestió doncs, pot gaudir d'un espai i d'un moment dins de la Festa Major doncs, adaptat a les seves necessitats. I com veureu doncs, tenim des de tallers a doncs, aquests espais que us comentàvem amb diferents, doncs, diferents jocs i diferents objectes. Gràcies a tothom qui ho fa possible. A les 12 tindrem la cursa d'orientació lúdica, que aquesta doncs, també us animem, que és a partir de 8 anys, us animem a que us hi apunteu, a que la gaudiu, no?, que també són doncs, experiències molt maques de viure. I puc seguir, però com sembla que m'has dit només pel matí, no?
0: El matí, sí. No, de fet ja podem seguir perquè entrem ja a la tarda. Hi haurà aquest any un altre cop un espectacle de circ a la plaça Joan Sansa, que s'ha incorporat a aquestes darreres edicions, i el protagonisme de la tarda de dissabte, evidentment, pels gegants, oi?
1: Sí, per una banda, els circs al carrer van estar molt ben valorats de l'any passat, per tant aquest any doncs, també volíem que hi hagués doncs, alguna proposta d'aquesta tipologia, i després doncs, a partir de les 5:30, com ja sabeu doncs, aquesta tradició, la plantada gegantera, després tindrem doncs, la cercavila, i finalment doncs, acabarem a la plaça dels Oms, i allà doncs, ja hi haurà el pregó i alguna sorpresa que esperem que tothom doncs, acabi, no?, seguint a... Bueno, tenim la ballada dels gegants, tenim el que hem fet cada any i que no es pot deixar de fer perquè realment ens fa sentir molt, molt de la ciutat.
0: El pregó aquest any és a càrrec de l'Escola de Futbol Orgial i l'Edford. Què us ha motivat a escollir l'Edford?
1: Doncs ens ha motivat tots els valors que els engloben. Ens ha motivat el fet de que, doncs, que són superació, que són treball, que són constància, que són compromís, que són responsabilitat. I al final la seu, no, per nosaltres és moltes coses, però la seu és esport, i pensàvem que era el seu any, era l'any de l'Edford, i per tant no podíem no donar-los doncs, com a mínim, no, aquesta consideració i aquesta estima, no, aquesta abraçada des de part de l'Ajuntament, però també de tota la ciutat, al final, que els escoltaran aquest dissabte.
0: Recordem que l'Edford aquest any celebra el seu 30è aniversari, per tant un moment indicat per aquest pregó, i afegim que part d'això a la tarda hi haurà més activitats com la Guarrincana, que organitza el CAU, a partir justament de l'Edford Juvenil, abans del pregó, a les 6 de la tarda, i el Pirineu, el dia central del Pirineu Terre de Versos, encapçalat per Cesc Freixes, també a les 6 de la tarda, oi?
1: Totalment, totalment. I agrair-los doncs, aquesta feina, perquè al final la programació de Festa Major tot és gestionada, evidentment, per l'Ajuntament, però sense la feina que fan les persones que estan en primera línia, i això no em cansaré mai de repetir-ho, sense la il·lusió, l'amor i, evidentment, doncs, la planificació d'aquestes activitats concretes, no seria possible un programa tan divers ni tan ric.
0: I afegim encara una cosa més, ball en línia a 6:45 de la tarda, i anem ja després del pregó, perquè el dissabte a la nit tenim un altre cop tres recintes diferents, oi?
1: Correcte, correcte. Tindrem, aviam que em situo, a plaça de les Monges, tenim, com has comentat, el, el ball en línia, i després tindrem, aviam... aquí, vale. Tindrem a Plaça Catalunya un tribut, en aquest cas vam escollir a Show Must Go On, que és aquest tribut a Queen, perquè vam pensar doncs, que era un tribut que podia agradar, no?, a molts públics, i no és fàcil, us he de dir que no és fàcil fer la tria, perquè sabem que doncs, hi ha molts, molts gustos, però esperem que agradi doncs, moltíssim i que tothom doncs, pugui assistir-hi i gaudir-ho. A les 12:30 començarà la nit a tot gas, i aquí també ens vam guardar doncs, una sorpreseta, no? que en aquest cas doncs, tenim els Catarres, que també és un grup que és conegut i que ha vingut algun cop més a la seu, però que també creiem que pot agradar força aquest dissabte. I, com us deia, no? al final Catarres té una dona, Van de Cool també té una dona, que és precisament doncs, la cantant, no? i DJ Yenka, que és una DJ que és femenina. Llavors, doncs, una mica és en el sentit del que us comentava abans, el fet de poder oferir doncs, a tots els models possibles.
0: I afegim que també hi haurà el seu, la segona nit del seu trònic, i saltem ja diumenge, que acostuma a ser un dia de molta activitat durant tot el dia. D'aquí un moment, com dèiem, parlem amb més detall, però evidentment diumenge el centre d'atenció al Vall Cerdà, oi?
1: Sí, sí, sí, totalment. El Vall Cerdà, per nosaltres, i ho dic amb molt de respecte, és un espai doncs en el que hi ha persones de totes les edats, és un moment a més que, perquè al final hi ha altres espais en els que per molt que nosaltres vulguem, perquè volem, volem que tots els espais siguin de tothom. Aquesta ha sigut una de les línies que volíem, que tothom compartís tots els espais. Però aquest, ni cal que t'hi esforcis. Tothom hi va. Per què? Doncs perquè és tradició, perquè és cultura, perquè és cultura, però alhora és molt actual. I és molt... És una imatge molt vella, perquè tenim un ball cerdà amb moltíssimes parelles, que a més es produeix en llocs molt emblemàtics de la ciutat i que a més té molt públic, perquè agrada molt. Per tant, evidentment, quasi, no? per dir-ho d'alguna manera, el matí del diumenge, el matí migdia, és Vall Cerdà.
0: Hem de dir que a part del Vall Cerdà també hi haurà matinades pels carrers a les 9 i el campionat d'escacs a les 10, simultàniament. I amb això ja saltem a la tarda, fem un ràpid repàs, perquè diumenge a la tarda sempre és un dia de molta activitat, oi?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Correaigua i la Festa de l'Escuma, que enguany, doncs, el temps ens ho permet, perquè vam viure uns...
0: Sí, això no vam dir, es recupera aquest any, oi?
1: Es recupera, sí. Sí, sí. És veritat que hem sigut molt, molt prudents en altres anys, perquè, doncs, perquè el temps, la sequera, no ens ajudava a prendre aquest tipus de decisions, però bé, és una activitat molt puntual en aquest cas, i sempre amb prudència, sempre sent molt conscients del canvi climàtic i de tot plegat, però oferirem aquesta activitat puntual per a compartir, per a gaudir tots plegats.
0: Tenim també el Ball de Tarda amb la Metropol a la Plaça Catalunya, el Seu Folk, que no falta un any més, a partir de 5:45 de la tarda i allargant durant la nit. Un espectacle d'Hildur Llach, que de fet és un dels urgellencs més universals actualment que tenim, a les 6 a la plaça Joan Sansa, en cas de pluja a la sala Sant Domènec. També tenim la trobada del futbol del Club Esportiu Ciutat La Seu, a continuar el Seu Folk, sardanes amb el Vell Puig Cobla a les 7 del vespre, i un dels actes institucionals destacats, aquest reconeixement a un com més esportistes de la ciutat, oi?
1: Aquest també és un acte que es va recuperar i que ens agrada moltíssim, perquè al final tenim moltes persones que dins de l'àmbit de l'esport ens està representant arreu del món. Per tant, creiem que sí que és un acte simbòlic, perquè al final estàs una estoneta amb ells, però creiem que realment té molt de sentit, perquè al final fa com una mena per ells de tancament, no? I per nosaltres de poder doncs, trobar aquella estona per dir-los gràcies.
0: Això, a la mateixa hora, a les 7 de la vespre, hi ha l'agrupació Son Latino, la plaça Patalín, i a les 8 més música, perquè una actuació destacada diumenge és la que ens portarà dins del Seu Folk un artista francès, Benoît Guerbigny, de Poitou.
1: Sí, sí, sí, exacte. Però és el que us dèiem abans, no? El que intentem és diversificar els estils, diversificar fins i tot els orígens, perquè això aporta moltíssim enriquiment i podem descobrir doncs, música que no hem sentit mai que ens, i que segurament ens agrada molt.
0: També tenim el Xerrando Salsa Rosa, a la plaça Catalunya, el Ball Folk, ja a la nit, i també a la nit tenim la Metropol, que ja haurà actuat abans, i a Casetes, que hi tenim a Casetes, diumenge.
1: Doncs les que faltaven, Quintus i Bernardes Pussy, que també una mica doncs, és en la línia que us hem comentat. Per una banda, aquesta presència femenina, i per una altra banda, evidentment, doncs, que són grups que agraden. A més, us he de dir que aquesta tria no es fa des d'una persona. Aquesta tria de grups també el fem conjuntament amb coordinadora de Casetes, a l'equip tècnic. Evidentment, també ens arriba no, el retorn per part de ciutadans i ciutadanes, i al final doncs, intentes amb tota aquesta informació fer la millor tria.
0: Molt bé, entrem ja els dos últims dies, dilluns la pedalada popular a les 10 del matí i una activitat que sempre té bona rebuda, la Ludoteca XXL, dilluns al matí.
1: Sí, aquesta és una altra proposta familiar i persegueix el mateix que us comentava abans amb l'espai familiar del Parc del Segre.
0: Simultàniament tenim sardanes a les 12 del migdia amb vents de Riella i ja entrem a la tarda, que hi ha dilluns a la tarda.
1: Doncs dilluns a la tarda tenim una proposta de realitat virtual al centre cívic. Aquest tema també és un tema que fem amb molta prudència, però creiem que dins de la actualitat del moment, no? I de com va de ràpid la societat, creiem que també hem d'incorporar alguna d'aquestes activitats, sempre doncs amb molta consciència i sabent que és un moment puntual. I després doncs tenim animació i festa de l'escuma a 15:15, que és una altra proposta, i concerts, no? Concert de tarda de l'Orquestra Meravella, que també doncs repetim un any més en aquest sentit, perquè doncs creiem que va
0: i
1: ser
0: que també
1: una...
0: actuaran a la nit, com sol passar en aquests casos.
1: Sí, sí, també, també. I després, doncs, com us deia, el petit circ de Monsieur Moustache, perquè doncs, els circs van ser molt aplaudits i hem considerat que fan molta vida al carrer. I volem que la Festa Major, a part de que hi hagin propostes concentrades en espais concrets, el que ens agrada és que realment doncs, la seu llueixi, no? Els carrers llueixin durant aquests dies.
0: Entre mig també tenim a les 7 del vespre la formació local la Coral Signum a la Sala Sant Domènec i a la mateixa hora l'acte que tanca la promoció especial, la Volta Major. També a les 7 una exhibició i taller de swing al pati de la biblioteca, i amb això ja entrem ben bé el vespre i la nit i comencem amb un altre grup local, Freelance.
1: Sí, totalment, totalment. Doncs amb el mateix objectiu, agrair-los que continuïn, que tots les persones que són del territori doncs mereixen espais i segur que els trobaran en altres llocs, però a casa també l'han de tenir.
0: També a les 8 del vespre, a la mateixa hora, sardanes, novament amb vents de Riella, plaça Catalunya, taller de batxata a la plaça Patalín, amb Daniel Roque i Sandra Reves, i entrem ja a un dels centres d'atenció de la Festa Major, que és el Correfoc.
1: Sí, el Correfoc és un altre moment important, i a més que hi ha moltíssim públic i doncs aquí, no?, el tema de la seguretat també m'agradaria tenir això, 30 segons només per demanar a tothom que els diables de l'Alt Urgell sempre indiquen molt bé com s'ha de gaudir d'aquest moment, per tant, doncs que s'ho puguin mirar abans de venir a l'activitat en ella mateixa per gaudir-la de la millor manera possible i amb el menor risc, que al final doncs és un espectacle increïble, però sabem que estem no, amb foc i per tant doncs hem de cuidar-nos.
0: I per rematar la nit, com dèiem, l'Orquestra Meravella a la plaça Catalunya i a la nit sense fi, aquest any cap de cartell, la nit sense fi de Tallets.
1: Sí, sí, sí. Feia molt que ens ho estaven demanant i aquest any doncs vam pensar que era un bon moment per diversos motius, però que era el moment de que vinguessin.
0: Sí, perquè recordem que de Tallets van estar
1: van
0: la seu
1: estar abans
0: de que visquessin tot el boom, sí. De que esdevinguessin superpopulars, i ja sí. Doncs fa gràcia que tornin, oi?
1: Molta, molta, molta. Després través de la seva embranzida. Ens agrada molt que tornin a la seu i, per tant, doncs, aquest any vam tenir l'oportunitat de que fos d'aquesta manera i així ho vam triar. Coco també és un grup molt estimat i de fet escoltem molt, no?, els diferents sentits i, per tant, tornem a comptar amb elles. No és la primera vegada, ja ho sabeu, tornem a comptar. I Mont DJ també agrada molt.
0: Perquè és un dels DJs que ho peta, com es diria col·loquialment, actualment.
1: Sí. Totalment, per
0: molt
1: tant.
0: I l'últim del seu trònic, a més.
1: El seu trònic, sí.
0: Ens queda poc temps, però anem ja per dimarts, que és l'últim dia. Què hi ha per l'últim dia?
1: Doncs tenim jocs d'aigua de 10 a 2 a la plaça Joan Sansa, que doncs, també la vam tenir l'any passat i, a més, doncs, vam aprofitar aquell espai, tot i que fa molta calor aquells dies, no sabem encara què és el que passarà, però va tenir molt bona rebuda l'any passat, per tant, continuem amb aquesta proposta. A la tarda tenim el concert de la principal de la Bisbal, que també, doncs, és una altra joieta, no?, que tenim i que a més anem mantenint. I a les 6 tenim la cercavila amb Tambuca, agrair-los també que ells estan sempre, no?, quan els necessitem. A les 7, si tot va bé i el temps ens ho permet, tindrem la festa Holi també, que és un altre, doncs, dels espais que estem fent en els últims anys i que també funciona força bé. I al vespre, cap allà a les 8 de la tarda, doncs, tindrem sardanes amb la principal de la Bisbal, com deia. A les 11 el ball de fi de festa amb ells també i a les 12, doncs, el fi de festa de casetes amb aquesta macrodisco que sempre, doncs, fa que tanquem ja la festa major.
0: Molt bé, doncs, deixem que agafi una mica d'aire, Cristina Moreno, sí, perquè ja veieu que hem fet un repàs exhaustiu d'aquest programa d'actes de la festa major de la Seu. Són 3:15. Cristina Moreno, moltes gràcies una vegada més per portar-nos tot aquest repàs d'aquest programa, que ja veiem que el teniu apamat al detall, i que vagi molt bé, que acompanyi el temps, que tothom es comporti i que gaudir la festa, que al cap i a la fi és això, una festa.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
0: Doncs 3:15 i no hem acabat encara per avui, perquè, com dèiem abans, hem de parlar més detall de l'acte més distintiu de la festa major, que és el Vall Cerdà. Ho farem de seguida amb Dolors Carrillo. Fins ara.

0: Benvinguda, Dolors.
1: Bon dia.
0: Tot a punt pels assajos i pel que serà la ballada el diumenge dia 30?
1: Sí, a punt, a punt. A punt de començar una altra vegada. Esperem que no plogui, perquè cada any últimament, cada any, la setmana aquesta de la Festa Major, sempre estem pendents de la pluja, a on assagem, on no assagem, perquè moltes tardes doncs, plou. A veure com anirà la setmana vinent.
0: Suposo que d'entrada fer una crida, no?, tothom a participar i a sumar balladors i balladores.
1: Doncs sí, fer una crida especialment a petits i mitjans, especialment a mitjans, perquè els últims anys hi ha una davallada del nombre de participants i des de la pandèmia doncs, ha baixat el nombre de participants de petits i mitjans. I fem una crida doncs, perquè s'animin i perquè vinguin doncs, a continuar la tradició. Perquè de grans no tenim cap problema perquè cada any n'hi ha més. Són els petits els que fem una crida, petits i mitjans.
0: Doncs aquí la crida. Cal algun requisit per participar al Ball Cerdà, Dolors?
1: No, cap requisit. Ganes de passar una bona estona el diumenge, diferent, perquè no és el mateix que anar-te'n a la platja, però bé, crec que és una cosa diferent i que hem de mantenir les tradicions, hem de mantenir la tradició de la seu. I que doncs, és important començar quan ets petit, perquè si no, quan ets gran, és molt més difícil que t'apuntis a ballar, no? Pensem que s'han de començar de petits perquè pots viure-ho.
0: Recordem els horaris, a partir de les 6 els menuts, a partir de les 7 els joves, a partir de les 8 els majors de 16 anys. Suposo que pel que fa als petits té molt a veure les famílies, no? Els pares i mares que ajudin, acompanyin a participar-hi.
1: Sí, bueno, els han d'acompanyar, que els acompanyin fins allà. Vull dir, normalment els pares no els deixen entrar dintre perquè, doncs perquè els nens estan molt pendents dels pares i contínuament volen sortir, que estem parlant de nens petits, i aleshores els poses de cop i volta en un escenari que no hem vist mai, amb unes persones que no coneixen, i de vegades, doncs, de vegades hi ha problemes, no? Si és un nen molt tímid o això, hi ha problemes. Però per això és important que els pares no hi siguin, perquè llavors el nen tot el rato vol anar amb els pares i no està pendent del que tu li dius. Vull dir, és una poqueta estona, és 3/4 d'hora curta, vull dir que és important, sobretot quan es busca parella o quan els nens busquen parella o quan els pares busquen parella pels seus fills, és important que busquin un nen o una nena que coneguin, que sigui de la seva classe o que es coneguin dels casals o del que sigui, perquè si no coneixen a ningú els hi costa quedar-se allà dintre sols, no? És important que busquin una persona doncs, que coneguin, que ja en parlin, no?, quan van a col·le, vull dir, abans d'acabar el curs, que ja en parlin amb altres mares, doncs, si volen ballar al Ball Cerdà, i que el nen conegui aquesta persona, una persona que ha de ballar, perquè aleshores és molt més fàcil per nosaltres i per ells.
0: Dolors, quantes persones participen habitualment en els assajos i després a la ballada?
1: Això cada any és una incògnita, no? No ho sabem. Però, bueno, aquest any, de l'últim any, no sé si va haver unes 15 parelles de petits i 15 de mitjans. Sobretot els mitjans sí que ens falten balladors, perquè si no tens un nombre mínim de balladors, no pots fer el cargol, no et dona per fer el cargol. Això és important, que els mitjans s'apuntin quants més millor. Des d'aquí faig una crida perquè vinguin a ballar o s'apuntin a ballar.
0: Com s'aconsegueix que tots els participants vagin coordinats? Què és el més difícil d'aprendre de Ball Cerdà?
1: Bueno, fem el que podem, perquè els mitjans, ja com que porten ballant des de que són petits, doncs ja només és un problema doncs, de coordinació, i ja saben el què, i no hi ha problema. Els petits ja, doncs, bueno, fas un

0: un símil de Vall Cerdà, no? Que no poden encara puntejar, però bueno, més o menys ja els hi parles de volta, els hi parles de donar-se la mà, de com s'han de posar, de com... I bueno, i a poc a poc ells ja van sentint una mica el vocabulari, i els hi explico també com es diu cada part del vestit de Vall Cerdà, i bueno, vulguis que no, ja els comences a introduir en aquest món de tradició, no? I a partir d'aquí, doncs, el ritme, doncs, bueno, quan són molt petits, costa, però l'important ja és que comencin a entrar en aquest món, no? De, bueno, ens agafem de la mà, ens agafem de la faldilla. Sobretot és important que les nenes, els dies dels assajos, que t'ho has dit, un mínim de dos dies d'assaig. Al mínim han de ser 3 dies. Per què? Perquè en 2 dies un nen petit és impossible que aprengui res. Almenys han de ser 3 dies com a mínim. I que vinguin amb faldilles o vestit que es puguin agafar. Si venen amb pantalons no es poden agafar les faldilles, les noies, i llavors encara és més complicat el diumenge quan es troben amb una faldilla. Que vinguin amb que no portin xancles, sobretot, perquè no es pot puntejar amb xancles, que portin algun calçat que s'agafi al peu, i que portin o un vestit o una faldilla. Les noies.
1: Bé, doncs...
0: I que vinguin amb un mocador, també per poder fer la passa.
1: Doncs aquí les indicacions. Em feies una punta més sobre la vestimenta, com ha de ser. Entenc que hi ha moltes joves, adultes, que fan servir el mateix vestit. No sé si fa falta fer una crida també per això mateix, no? Per poder intercanviar vestits, si més no, pels menuts, menudes?
0: Sí, bueno, intercanviar vestits és complicat i difícil, perquè és... La gent és una mica reàcia a deixar el vestit. El dels nens potser més, sobretot el del nen, que és molt més senzill. El de les nenes ja és més complicat, i la gent és més reàcia, però és perquè la corbata, perquè molts llampions, és molt fàcil, s'enganxen amb la red, s'enganxen amb les mitenes, i salten, i és molt difícil, la gent li costa de deixar-ho. Els nens una mica es deixa una mica més. Els grans, si no és una persona molt propera, de família o algú que saps que te'l cuidarà i que tal, la gent és una mica reàcia a deixar els vestits. Es va parlar de fer un banc de vestits, però tampoc ens n'hem sortit. És complicat de deixar un vestit. Jo penso que a poc a poc s'ha d'anar fent, vull dir, fer una corbata és senzilla, que la dibuixen i és molt fàcil de cosir. Vull dir, jo no sé cosir, però cosir una corbata és molt senzill. Jo n'he fet 2 o 3 de corbates i jo no en sé. Vull dir que animo a tothom a que s'animi a fer una corbata, i el que hagi de fer una corbata nova és important, doncs, recordar, doncs, que els dibuixos han de ser dibuixos florals, i que no poden, que és el que marca la tradició, i no poden ser qualsevol dibuix que vulguem posar-hi. L'Elvira és el que ens va venir doncs establert per l'Elvira, que és la que coneixia més tot aquest món, no? Sobretot han de ser dibuixos florals, i els colors, doncs, poden ser negre, musca, poden ser diferents colors. Però els dibuixos sí que és important que siguin, sobretot, flors o un gerro, motius florals.
1: De fet, el Vall Cerdà, perquè aquesta sigui novetat, l'any passat va permetre la participació de parelles de mateix sexe amb la voluntat d'atendre el que es considera una realitat. Enguany es manté aquesta idea? És una idea que es queda, que es manté?
0: Sí, la idea segueix. La idea segueix igual, i tothom pot ballar amb el qui vulgui, sempre respectant la dignitat del Vall Cerdà, sempre respectant el vestuari, i que es balli exactament igual com la resta de parelles. Doncs no, no hi ha problema perquè tothom vagi amb el que vulgui. Hem passat i va haver dues parelles i aquest any doncs no sabem. Perquè com que no hi ha un llistat ni la gent s'apunta, doncs no sabem el que diga la gent que vindrà, no? Però sí, bé, no hi ha problema amb que vagi tothom el que vulgui, sempre respectant la dignitat de l'acte i del ball.
1: Recorda que el Baix Cerdà és una dansa popular reconeguda com a element festiu patrimonial d'interès nacional que es ballarà, en aquest cas, el diumenge de festa major i que els assajos comencen aquest dilluns dia 24 i fins al 28, que es demana doncs, que es vagin els assajos com a mínim dos o tres cops per tal de preparar doncs, aquesta ballada. En parlem avui amb Dolors Carrillo. Dolors, sou un grup de persones que organitzeu la ballada, que impulseu aquesta recuperació. Parla'ns una mica de l'equip, si sou els mateixes que esteu al capdavant d'aquesta fita.
0: Sí, som els mateixos, el Ramon Avil, la Montse Guiu, la Lourdes Moliner i jo mateixa, els mateixos de sempre. Bueno, i tirarem mentre el cos aguanti. Que, bueno, jo sóc la més vella del grup i, bueno, i tirarem mentre el cos aguanti, però, bueno, cada any costa una miqueta més.
1: Doncs que no falti, la més veterana.
0: Jo ja porto 40... Ja porto 44 anys em sentia allà, ensejant. Ensejant a la Serra. Vull dir que... Ja la cosa... Ja et faré les bodes bars. Ja no crec que aguanti. A les bodes bars ja no crec que hi arribi.
1: Esperem.
0: Bueno, tirarem mentre es pugui perquè fa il·lusió i perquè és una cosa de la seu i bueno, fa il·lusió de fer-ho, no? I fa il·lusió de que es mantingui la tradició i de que això pues, no pari i segueixi endavant, no?
1: I tant que sí, que no falti, per molts anys, i doncs per això té tot el sentit de conversar amb la Dolors Carrillo per tota l'experiència al llarg de tants anys. Doncs, Dolors, moltes gràcies per aquesta estona que ens dediques, que vagi molt bé la ballada, abans també els assajos, i serem, ho donem a conèixer. De fet, a l'entrevista el que vol és fer una crida, convidar-vos a ser-hi petits, mitjans i adults, doncs per sumar assajos, per després ja el diumenge, festa major, fer la ballada com pertoca a la plaça Patalín. Dolors, gràcies, una abraçada i fins aviat.
0: A vosaltres. Vinga, bon dia.

0: Doncs era aquesta conversa amb Dolors Carrillo per conèixer l'última hora del Vall Cerdà. Recordem que comencen els assajos aquesta tarda ja al pati de l'escola Pau Claris en diferents franges d'edat. I res, que som a punt d'acabar. Déu-n'hi-do, Dolors Carrillo, 44 anys implicada en el Vall Cerdà, com ens deia. Tenim alguns apunts per explicar abans d'acabar. D'una banda, que hem regalat aquesta invitació per aquest concert familiar de demà dels Superherois, que ha guanyat Anna Aràjol. Anna, si vols, ens pots confirmar que... doncs ens ha trucat fa un moment. Què ens ha dit? Que no la necessita? Doncs fem una cosa. Si hi ha algú que està atent, que ha trucat abans i que li interessa, truqueu-nos ara, perquè igual us la podem adjudicar. 9-3-36-06. Ja tenim molt poc temps, eh? Parlant de sortejos, d'això volíem parlar abans d'acabar, perquè tenim... Si no us ha tocat aquesta invitació per aquest espectacle dels Superherois, sapigueu que tenim en aquesta estona, mentre fèiem el carteriment, hem posat en marxa un concurs a Instagram on també donem dues invitacions per aquesta actuació dels Superherois. Atenció, doncs mira, tenim trucada, eh? Hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Com que veig que l'Anna no vol
0: Sí.
1: L'entrada, pues, jo sí que m'agradaria.
0: Sí? Doncs vinga, va, no se'n parli més. Adjudicada, Teresa, invitació, ja passarem el nom a l'organització i la tindràs demà a les 7 del vespre allà al Palau d'Esports. Teresa Vidal, molt bé, invitació doble.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, veieu que és fàcil. Doncs si no us ha tocat, el que dèiem, tenim en marxa un sorteig d'aquest espectacle de superherois a Instagram, i també tenim a Instagram, recordem, ja fa aquest dia el teníem posat, un sorteig per, si voleu, un abonament pel Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos, ofert per la Llibreria El Refugi. Si voleu, si podeu apuntar, encara hi sou a temps, el sorteig tenim per fer-lo encara demà passat. Són aquests sortejos, dos sortejos que tenim ara mateix al nostre perfil de Ràdio Sau a Instagram. Dit això, Marta Pujantell ja està a punt amb l'informatiu migdia, en què ja començarem a parlar també de la Festa Major. Moltes gràcies, ja hem començat, ja hem donat el tret de sortida a través de carretera i manta a la promoció especial Festa Major de la Seu d'Urgell a 2026, Ràdio Sau, emissora oficial de la Festa Major. Moltes gràcies, hem començat amb molt bon peu, amb la vostra companyia, i res, que això ja no para. Ara ja la roda de ja està en marxa. Continuarem fins dimarts de la setmana que ve. Moltes gràcies per seguir-nos.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia en aquests moments, 1:03. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dilluns, dia 24 d'agost. Territori impulsa un pla de millora dels accessos a nuclis de població de les comarques de muntanya i de l'Aran. Es tracta d'una de les accions incloses a l'estratègia del Pirineu i té l'objectiu d'ordenar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
0: Titulars.
1: La Seu celebrarà la 34a trobada gegantera en un any d'efemèrides per als geganters. La jornada prevista per dissabte vinent reunirà 6 colles convidades arreu de Catalunya, a més de la Mulassa de la ciutat i de la colla anfitriona, tot plegat en el marc de la Festa Major. L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu obre les preinscripcions per al curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer en línia del 31 d'agost al 7 de setembre. L'oferta formativa inclou cursos d'anglès, francès i català, del qual s'afegeix el Festival de Seu. Mor un home de 23 anys en caure-li a sobre un aparent mentre rehabilitava una casa a Esterri d'Àneu. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident laboral que es va produir divendres al matí. Talls de 45 minuts a la C-28 per reparar el tram que va patir una esllavissada fa 6 mesos. Les interrupcions seran diurnes i de dilluns a diumenge. L'execució de les obres pot comportar actuacions valorades entre els 5 i els 10 milions d'euros. La policia d'Andorra ha detingut un home per una agressió a Arinsal. Els agents també han arrestat durant el cap de setmana dues persones més per delictes contra la funció pública i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. Detinguts també a Puigcerdà per estrangeria i per diversos denúncies en un dispositiu Campai. L'acció s'ha dut a terme al mar de les festes del llac en temporada alta d'estiu. El 5è Occident Summerfest ha tancat amb 15.000 assistents al llarg dels 10 dies de programació a Puigcerdà. Taburete, Joan Tausà, la Ludwig Band i Rosario són alguns dels artistes que han passat per l'escenari de la cita musical. I en esports parlarem del programa Esport i Festa, que presenta una àmplia oferta de tornejos, curses i exhibicions obertes a tota la ciutadania. El pregó institucional va enguany a càrrec de l'Escola de Futbol Orgèlia en reconeixement als 30 anys promovent l'esport base, el pregó institucional de la Festa Major 2026. La taekwondista Nayara Liñán ha fet història amb un bronze d'Andorra als Jocs del Mediterrani. L'esportista puja al podi a Taranto en la categoria de menys 49 quilos i aconsegueix la primera medalla de principat en la història de la competició.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: El Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de muntanya i l'Aran. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'estratègia del Pirineu, un instrument transversal del govern català que té vigència fins al 2030 i abasta 144 municipis. La xarxa de camins i accessos als nuclis de població és molt extensa en aquest territori a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica i sovint depèn d'ajuntaments amb poc recursos. De l'objectiu d'aquest pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal, en parla Carlos Guàrdia.
3: El pla per a la millora dels accessos als nuclis de població del Pirineu, en aquest cas les comarques de muntanya i l'Aran, es planteja des d'un punt de vista de la millora i el manteniment, és a dir, la millora del ferm, el drenatge, la consolidació de la plataforma, però també la reducció de la vulnerabilitat davant dels riscos naturals que poden afectar en la conservació i la consolidació. Aquest pla fa, doncs, l'objecte d'aquest pla són els accessos als nuclis de població, que anomenem la xarxa veïnal, i quan parlem de xarxa veïnal ens referim a aquells camins rodats d'ús públic, de connexió entre nuclis habitats, i d'aquests amb la xarxa de carreteres legalment definida. Aquest pla també ha de servir per posar ordre en un àmbit on són diversos els ens actuals, normalment sense cap coordinació, sobre un objecte, els camins que finalment són de titularitat d'un tercer, els ajuntaments, que en general disposen de pocs recursos tècnics i econòmics per afrontar, doncs, aquestes intervencions que solen ser molt costoses.
1: En col·laboració amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ara es cartografiarà la xarxa veïnal i s'estructuraran els riscos geològics per prioritzar actuacions de manteniment i reparació de les vies. També es coordinaran les línies d'ajuts entre les diferents administracions supramunicipals per guanyar eficiència i evitar duplicitats, i s'enllestirà a finals d'aquest mateix any un protocol d'actuació interadministrativa per respondre de manera ràpida a urgències derivades de fenòmens meteorològics o geològics, com ara esllavissades. A banda dels accessos viaris, l'estratègia del Pirineu inclou al voltant d'una trentena d'actuacions estructurades en 8 eixos clau per fomentar l'arrelament de la població, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic.
3: Dins dels 8 eixos d'actuació, que cada un fa referència, doncs, a l'habitatge, a la mobilitat sostenible, a la gestió forestal, al sector agroalimentari, a l'activitat esportiva, al turisme, les energies renovables, etc. Cadascun d'aquests 8 eixos, doncs, es tradueixen en un seguit d'actuacions. A tall d'exemple, en el sector alimentari, doncs, hem incorporat la implantació de l'IRTA a Pirineu. Aquí hi hauria, doncs, també el hub forestal ubicat a Olius, l'INEF Pirineus, el CIMNEU, aquest centre d'innovació de la muntanya de la neu que està ubicat a Camprodon, però també hi haurien altres propostes o altres actuacions, com pot ser el pla de millores per les estacions d'esquí nòrdic, el pla específic d'habitatge del món rural i de la muntanya. Per tant, hi ha diverses tipologies d'actuacions que tenen, doncs, es poden concretar amb actuacions que es basen en un equipament ubicat en una localitat, però que tingui un impacte supramunicipal, com aquests que acabem de comentar, o que tinguin actuacions que siguin molt més difuses, no?, que comprenguin tot l'àmbit de l'estratègia del Pirineu.
1: Tant l'estratègia del Pirineu com la nova llei d'alta muntanya formen part del nou corpus legal i normatiu que està desplegant el govern català per acompanyar el desenvolupament de les comarques pirinenques i de l'Aran, ajudar-les a entomar i respondre als principals reptes del nostre temps i esdevenir l'escenari dels projectes vitals dels seus residents i dels nous que hi vulguin arrelar, tot plegat a aquest embrió del pla d'actuacions estratègiques.
3: El que volem, doncs, és que aquesta estratègia, aquest pla estratègic per al desenvolupament sostenible del Pirineu es tradueixin actuacions molt concretes que vagin en la línia de reduir la vulnerabilitat d'aquest territori davant dels impactes del canvi climàtic, actuacions que vagin en la línia d'aprofitar els actius propis de l'alta muntanya, del Pirineu, i també, doncs, actuacions que vagin en la línia d'abordar serveis bàsics, doncs, també des d'una perspectiva pirinenca. L'estratègia el que vol és ser l'embrió o la llavor del principal instrument de desplegament de la futura llei d'alta muntanya, actualment en tramitació, actualment en fase de projecte, que és l'anomenat Pla d'Actuacions Estratègiques de l'Alta Muntanya. És a dir, estem aprofitant l'estratègia del Pirineu com a futur pla, com la llavor, l'embrió d'aquesta futura llei d'alta muntanya i el futur pla d'actuacions estratègiques. El pla d'actuacions estratègiques que substitueix la històrica figura del pla comarcal de muntanya.
1: L'àmbit territorial de l'estratègia abasta l'Aran i les 8 comarques pirinenques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la nostra comarca, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès, en total 144 municipis que ocupen més del 28% de la superfície de Catalunya i un 2% constaten de la seva població.
0: Les notícies de la Seu.
1: La colla de geganters i grallers de la Seu d'Urgell torna a protagonitzar la tradicional trobada gegantera de la Festa Major de la Seu. Se celebrarà dissabte vinent a partir de 6:15 de la tarda. La jornada comptarà enguany amb la participació de 6 colles geganteres convidades d'arreu de Catalunya procedents de Valls, Organyà, Tavertet, Puigcerdà, Vilallobent i Santa Coloma de Queralt. El president de la colla de geganters i grallers de la Seu explica que estan motivats.
4: Sí, aquest any ara més tranquils, més relaxats i a tope les piles, i això sempre. Sí, sí, nosaltres tots els anys fem la trobada i sempre tirarem endavant la trobada gegantera.
1: Els actes començaran a 6:15 amb la plantada de gegants a la plaça Europa, des d'on a 6:15 s'iniciarà la cercavila pels carrers de la ciutat en un recorregut que passarà pel carrer Portal d'Andorra, l'avinguda de Pau Claris, el carrer de Sanot, la plaça de Catalunya, el passeig de Joan Brudieu, el carrer de Lluís de Sabater i el carrer Major fins a arribar a la plaça dels Oms. Un cop finalitzada la cercavila, a 7:45, davant l'edifici de l'Ajuntament urgellenc, es farà la presentació de les colles participants i una mostra de balls. Les colles participants, com hem dit, 7.
4: El recorregut és com sempre i s'inté la plaça Europa, carrer Portal d'Andorra, avenida Pau Claris, anirem per Sanot, plaça Catalunya, passeig Joan Brudeu, carrer Lluís Sabater, carrer Major, fins a la plaça on se faran tots els actes dels balls, finals i de cada colla. Aquest any venen, serem 7 colles, ja que vam tindre lo de la fira, este any no hem pogut portar bastantes colles, però en este hem decidit que seria la...
5: Les colles que vendran seran la Pessigolla, de Baix, Vilallobent, Organyà, Puigcerdà, Tavertet, Santa Coloma de Queralt...
1: Pel que fa a la mostra de balls, hi seran presents els 4 gegants de la Seu d'Urgell.
4: Aquest any sí que els 4 gegants que tenim a la Seu sí que sortiran a ballar, perquè és com tots els anys. Després sí que tenim la Mineirona i el Mineiro, que com no tenim ja canalla petita, pues intentarem a veure si algú s'anime o algo i el vol fer traure, pues nosaltres encantats, no?, de poder-los traure.
1: Concretament a 6:45 de dissabte serà el torn dels balls del seguici festiu de la Seu, amb el Flabiol i els músics també de la Cobla Tres Quartans Bramassacs com a protagonistes. La programació de la trobada es tancarà a 8:00 amb l'inici del pregó de festa major a càrrec de l'Edford. L'edició d'enguany arriba en un moment especialment significatiu per al món geganter de la Seu. La ciutat va acollir aquest mateix abril la 17a edició de la Fira del Món Geganter, aplegant més de 60 colles geganteres i convertint la capital al Turgillenca en punt de trobada de colles, entitats i aficionats a aquesta expressió de la cultura popular catalana. I l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell obrirà el període de preinscripcions per al curs 2026-2027 el dia 31 d'agost. El tràmit es podrà formalitzar en línia fins al dia 7 de setembre a 3:00 a través del web de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. La directora de l'Escola Oficial d'Idiomes, Mercè Solanelles, ens explica que està tot a punt.
6: Ja ho tenim tot a punt per a la preinscripció pel nou curs, que comença el 31 d'agost i acaba el 7 de setembre a les 3 del migdia. Destaca que enguany, fa 2 anys que vam començar amb el català i oferim C2, i enguany, com a novetat, també oferirem un grup de C1.
1: Mercè Solanelles, que diu que estan motivats un any més per tirar endavant tota la programació.
6: Bueno, ho encarem amb ganes de que la gent se'n recordi de que hi ha una escola oficial d'idiomes a la Seu d'Urgell, amb seu a Puigcerdà i a Sort, per donar cobertura també a la resta de territori de la nostra zona del Pirineu, i sobretot recordar a la gent que en algun moment de la seva vida ja hagi passat, ja sigui per qualsevol escola oficial d'idiomes de la Seu o de la resta de Catalunya o territori MEC, que hi ha els cursos d'actualització, que es pot vindre a l'escola, actualitzar ja nivells que ja es tinguin per poder tirar endavant, o senzillament gent que tingui ganes de recuperar l'anglès o el francès que ja tenia fa un temps.
1: L'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu està situada al primer pis del carrer Capdevila, al número 29.
6: La que ho fa especial és això, que és oficial, que els preus són públics, que són assequibles a tothom, que hi ha un munt de bonificacions del 50%, fins i tot del 100%, que està bé que la gent ho sàpigui i que volem que tothom en pugui gaudir. Tot i estar allunyats de les grans ciutats, almenys és una cosa que podem gaudir tot i estar vivint a la Seu o vivint al Pirineu.
1: Pel que fa als cursos d'anglès, l'oferta presencial inclou els nivells A1, A2 i B1, mentre que en modalitat semipresencial s'ofereixen les opcions A2, B1, B2-1, B2-2 i C1. En francès, els cursos presencials corresponen als nivells A2 i B1 i els semipresencials al B2-1 i al B2-2 i al C1. La proposta de català incorpora com a novetat el certificat de C1. La prova de nivell es farà presencialment a l'escola oficial el 8 de setembre a les 4 de la tarda. També s'hi ofereixen cursos semipresencials dels nivells C1 i C2. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 44 46.
7: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: Un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li hagi caigut a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí, hora en què els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sort van ser alertats de l'accident. Al lloc s'hi van traslladar diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació de la policia catalana, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques. Els Mossos d'Esquadra, que investiguen les causes del sinistre, van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Tremp i el Departament d'Empresa i Treball. I el Servei Territorial de Carreteres de Lleida ha informat que, amb motiu de les actuacions a la carretera C28 al terme municipal de Naut Aran, es realitzaran talls totals intermitents al punt on al mes de febrer hi va haver una esllavissada. Les restriccions de circulació van començar divendres, seran diurnes, de dilluns a diumenge. L'horari dels treballs s'ha previst de les 8 del matí a la 1 del migdia i de les 3 de la tarda a les 8 del vespre. Fora d'aquesta franja horària hi haurà pas alternatiu. Les fases de tancament del trànsit seran de 15 minuts de temps de pas alternatiu i de 45 minuts de temps de tall total. I en successos, la policia d'Andorra ha detingut aquest divendres a la nit a Arinsal un home no resident de 62 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per haver-ne agredit un altre. Li va propinar un cop de puny a la cara, causant-li ferides que van necessitar atenció mèdica. Tots dos eren paradistes a la festa major i l'origen de la disputa va ser la presa d'electricitat de les parades. També divendres la policia va arrestar un home de 30 anys que tenia una ordre judicial de detenció com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública. Els fets haurien tingut lloc el 30 de juny, quan, entrant al país en motocicleta, va fugir d'un control policial a la frontera del riu Runer, desobeint les indicacions dels agents perquè s'aturés i saltant-se els senyals horitzontals i verticals que hi ha a la zona. D'altra banda, la matinada de dissabte, a Sant Julià de Lòria, un home de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, després d'accedir sense autorització a unes oficines. Quan es va adonar que s'hi havia deixat la cartera, va trucar al telèfon de guàrdia de l'empresa i la responsable va avisar la policia. L'home va assegurar haver-hi entrat per error mentre buscava el pis de la seva parella. Pel que fa a la conducció sota els efectes de l'alcohol, la policia ha detingut també 4 persones els darrers dies. I més detencions, en aquest cas a Puigcerdà. Un dispositiu Campai a la capital de la Cerdanya, liderat per Mossos d'Esquadra i dut a terme conjuntament amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local, ha finalitzat aquest divendres passat amb 4 detinguts per infraccions de la normativa d'estrangeria i diversos denunciats. En total s'ha identificat 162 persones que acumulaven 130 antecedents, dues d'elles en sumaven 21. També s'han aixecat 6 actes, 2 per tinença de substàncies estupefaents, 2 per tinença d'armes blanques i 2 per falta de respecte als agents de l'autoritat. El dispositiu es va fer divendres, com dèiem, en el marc de les festes del llac, en temporada alta d'estiu, per prevenir la delinqüència. A més, es van controlar 35 vehicles i es va denunciar el conductor penalment per alcoholèmia positiva, 2 més en l'àmbit administratiu per alcohol i 3 per drogues. La Policia Nacional va citar 2 persones també també per resoldre la seva situació administrativa. Així mateix, en el balanç es destaca que els agents han intervingut un patinet per diverses infraccions i s'ha denunciat un altre per manca d'assegurança. A més, s'han fet 5 inspeccions en locals d'oci, en les quals s'han aixecat diverses actes administratives per infraccions de la llei que regula els espectacles públics i les activitats recreatives. I parlem ara de l'Occident Summer Fest. Ha tancat aquest dissabte la 5a edició amb 15.000 assistents i referma l'aposta per combinar la música en directe, la gastronomia i una experiència vinculada al territori. L'últim dels concerts programats en el marc de l'esdeveniment que s'ha celebrat al municipi de Puigcerdà ha estat a càrrec de Taburete, que ha exhaurit totes les entrades. Des del dia 13 d'agost el festival també ha comptat amb les actuacions de John Dausà, la Ludwig Band, Lala Love You, Rosario i el tribut a Coldplay, entre d'altres artistes. En aquesta edició, un dels espais que s'ha consolidat com un dels punts de trobada ha estat el Village, que ha ofert una proposta gastronòmica variada amb food trucks.
0: Els esports d'aquí.
1: El Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a oferir una àmplia programació d'activitats esportives per la Festa Major sota el lema Esport i Festa. Les propostes des d'avui i fins al dia 31 inclouen competicions, exhibicions i curses populars per a totes les edats que tindran lloc en diferents espais i equipaments municipals amb l'organització de diferents entitats. En parla el tècnic d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, David Ballbé.
3: Bé, doncs, un any més amb la proposta que fem d'activitats esportives a la Festa Major. L'objectiu és això, posar a l'abast de la ciutadania activitats esportives de caire popular, de caire familiar, de participació lliure, per tal de donar complement també a la resta d'activitats de la Festa Major. És una tradició aquí a la Seu que l'esport estigui molt present durant aquests dies de celebració. I, per tant, doncs, el Servei d'Esports intentem seguir oferint totes aquestes activitats per tal que la gent pugui triar allò que millor s'adapti a les seves aficions i a les seves voluntats, diguéssim. I, per tant, doncs, és l'objectiu que tenim de seguir oferint les activitats esportives de Festa Major.
1: Les propostes, com dèiem, a través de diferents entitats que fan possible tota aquesta programació.
3: Evidentment, això no és una feina només del Servei d'Esports. Les entitats esportives que col·laboren en organitzar les diferents proves doncs, són una peça important per completar aquest programa i, com sempre, doncs, l'agraïment a l'esforç que fan totes elles per donar contingut i completar el programa de les activitats que oferim des del Servei d'Esports.
1: Pel que fa a aquesta programació, comença avui, com hem dit, amb la cursa d'orientació. Es farà al Palau d'Esports i començarà a les 8, s'allargarà fins a un quart de 10. Està organitzada pel Servei d'Esports. Dijous la programació continuarà amb dues propostes. A partir de les 5, torneig de tennis dobles a les pistes de tennis municipals. Paral·lelament a les 6, torneig de pàdel a Pàdel Urban Esport fins a 11:15. Un programa que continuarà divendres amb el bàsquet 3x3 al Palau d'Esports a partir de les 5. A càrrec del Servei d'Esports. A les 8 al Poliesportiu Municipal hi haurà el partit Atlètic Club La Seu Futsal Lleida organitzat per l'Atlètic Club La Seu. Dissabte, una de les jornades amb més activitat esportiva, a les 9, concurs de petanca Festa Major promogut pel Club Petanca Seu. A partir de les 10 i fins a les 2 al camp de futbol Emili Vicente, torneig infantil de futbol 7 per a infants fins al 2010 sota l'organització del Servei d'Esports. A les 12 al local Meteo Pirineus, cursa d'orientació lúdica coordinada per Meteo Pirineus. A la tarda a les 6, al camp de futbol Emili Vicente serà l'escenari del partit Edford Juvenil en FAF Andorra organitzat per l'Escola de Futbol Orgèlia. També a les 6, a la plaça de les Monges, masterclass de Zumba Combat conduïda per Urban Sport. A un quart de 7, al mateix espai, ball en línia a càrrec de Marta Butxaca del Club Esportiu Esquitx. La jornada de diumenge començarà a les 10 amb el campionat d'escacs al pati de la biblioteca organitzat per l'Escacs Club La Seu. A les 6, al camp de futbol Emili Vicente acollirà la trobada de futbol base amb el Club Esportiu Ciutat La Seu, coordinada pel Club Esportiu Ciutat La Seu. Per acabar el dia a les 7, la Sala de la Immaculada serà l'escenari de l'acte de reconeixement als esportistes urgellencs que organitza el Servei d'Esports. El programa Esport i Festa arribarà al seu final dilluns amb dues activitats. A les 10 a la zona esportiva, pedalada popular amb el Servei d'Esports com a organitzador i a les 7, també a la zona esportiva, cursa volta major de 10 km. quilòmetres. Les activitats esportives de Festa Major són gratuïtes i obertes a la participació ciutadana.
3: Sí, les inscripcions estan obertes des del dia 1 d'agost, obertes per tothom, evidentment. Hi ha activitats limitades per qüestions, evidentment, de logística i de competició a algunes edats, però hi ha activitats per tothom. Activitats familiars, activitats de competició, activitats individuals, activitats col·lectives, i sí, totes són, com sabem, d'inscripció gratuïta. I res, animar a tothom a que busqui una manera també lúdica i esportiva de viure la Festa Major i que triï allò que millor s'adapti a les seves capacitats per tal de gaudir fent esport també aquests dies.
1: Pel que fa a les inscripcions, per a participar al torneig de bàsquet, de futbol, set i tennis, cal inscriure's amb una fiança de 20 euros que es retorna posteriorment. Per a la cursa d'orientació, la pedalada popular i la volta major recomana també aquesta inscripció prèvia, però no cal dipòsit de fiança. I acabem amb Nayara Liñán. Ha fet història aquest dissabte a Taranto després de conquistar la medalla de bronze en la categoria de menys 49 quilos de taekwondo als Jocs del Mediterrani. El resultat converteix la taekwondista andorrana en la primera esportista del país que ha aconseguit una medalla en aquesta competició. Satisfacció pel resultat.
9: Estic supercontenta, hem aconseguit la medalla de bronze. Ha sigut una experiència inolvidable. La veritat, ho he gaudit moltíssim. Esperava aquest moment amb totes les meves forces. Hem lluitat cada combat que hem fet en el dia d'avui i res a dir, estic supercontenta d'haver aconseguit aquesta medalla per el meu país, per Andorra, i bueno, espero que els meus companys també ho gaudeixin moltíssim i també puguin aconseguir moltes més.
1: El bronze arriba en un moment especialment destacat de la trajectòria de l'andornana. Liñán afrontava els Jocs del Mediterrani després d'haver assolit aquest mateix any una quarta posició al Campionat d'Europa de Munic i d'haver aconseguit la medalla de plata al Bosnia Open. Escriu així una nova pàgina en la història de l'esport del Principat i dona a la delegació d'Andorra la primera medalla d'aquests Jocs del Mediterrani i de tota, com dèiem també, la seva història. Dos quarts de dues, parlem ara del temps.
0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Escoltem atentament a Néstor Gómez, tenint en compte que hi ha un avís per possible temps violent en les pròximes hores. Molt bon dia.
10: Bon dia. Encetem aquesta darrera setmana sencera del mes d'agost i hem de parlar d'inestabilitat. Possiblement el dia de més inestabilitat de tota la setmana és avui. A partir d'aquest pràcticament mig matí ja començarem a veure les nuvolades com creixen. Vindran des del sector de l'Aragó i aquestes creixeran amb força en arribar a casa nostra. Unes precipitacions que s'esperen a partir aproximadament de primera hora de la tarda darrere de matí i que poden ja ser localment intenses, especialment de cara a mitja tarda vespres quan s'esperen amb major intensitat a qualsevol punt, no només de la nostra comarca, sinó també de les comarques veïnes dels Pallars, Alta Ribagorça, sectors també del Solsonès i de la Noguera. Pluges que podrien deixar 40 litres en només mitja hora, és a dir, és el que s'anomena com a pluja torrencial, i acumular litres i litres perquè això pot persistir fins ben entrada, fins i tot la matinada. Tot això avui, amb unes temperatures que encara es mantindran prou contingudes arreu de la comarca, i serà a partir de demà quan l'estabilitat guanyi terreny i les temperatures comencin a pujar. Una pujada que serà notòria i important de cara al proper dimecres, on tornarem a parlar de calor intensa arreu de la

Aquesta la predicció meteorològica. Recorda també que avui hi ha piscina nocturna amb DJ Jerry Molly a partir de 8:45 de la nit a la piscina municipal. Una activitat per a joves a partir de 12 anys. La farmàcia de Guàrdia a la Seu d'Urgell. La Guilanyà, a l'avinguda Guillem Graell, número 16, al telèfon 973-3558-91. I amb aquest apunt, punt i final a les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, que es poden consultar i ampliar també a la nostra pàgina web radioseu.cat. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio. Molt bon dia.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Els alcaldes afectats pels aiguats de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès demanen solucions estructurals contra les inundacions. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. En Joan Bota.
0: Mirada posada a les vies del tren i la Nacional 340. Els municipis afectats per la pluja torrencial de dissabte a la matinada reclamen que aquestes dues infraestructures deixin de ser barreres per l'aigua. Estel Batet, Carles.
2: Els alcaldes admeten que les zones que més van patir es van construir als anys 60 en terrenys que eren aiguamolls i a nivell de mar, però sostenen que les vies del tren i la Nacional 340 agreugen el problema i per això reclamen nous passos que facilitin l'evacuació de l'aigua.
0: Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
3: Mentre els municipis encara s'estan refent dels anys, els alcaldes reclamen de nou inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o rierades. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: Tot això quan tenim per davant una nova tarda complicada amb alertes taronges de nivell 4 sobre 6 per pluges torrencials ara a la meitat oest del país. Per tant, avancem la previsió del temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Són avisos per intensitat de pluja, tant en 30 minuts com en 3 hores, i de moment es descarta enviar els alerts als mòbils, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè la matinada dissabte, recordeu, tampoc es va fer. Francesc Mauri, què ha de passar avui?
5: Bon dia, bona tarda. A aquesta hora ha de passar que ja tenim les primeres tempestes al terç oest de Catalunya. Hi ha dos comarques, d'una banda la Ribagorça i d'altra banda el Segrià, dos nuclis actius que poden descarregar amb intensitat i que aniran estenent-se des de l'oest de Catalunya, l'interior, Pirineu i Prepirineu. I efectivament, intensitat que localment podria ser torrencial, 40 litres en 30 minuts, és a dir, molta aigua en poca estona, bàsicament al nord del Montsec, tot i que no és descartable en d'altres zones de l'interior Pirineu i Prepirineu. Ara bé, cal estar atents a aquestes tempestes perquè acabada la tarda i ja de cara al vespre i una mica més endavant, podrien arribar punts del prelitoral. Si arriben alguns punts de la costa, seria de forma desdibuixada. De cara demà, temps més tranquil i més assolellat.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs, pendents del que pugui passar aquesta tarda, l'altra notícia del dia és que a dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el principal sindicat de mestres, l'USTEC, dona per fet que el primer dia, el 8 de setembre, hi haurà vaga.
2: Això després d'un estiu sense avenços en les negociacions entre el comitè de vaga i la Generalitat, segons ha denunciat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al Matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació no ho ha volgut valorar.
6: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així.
0: Més qüestions. En reunió aquest migdia del govern espanyol amb les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes als migrants de Ceuta.
2: L'objectiu és reforçar la immunització d'aquestes persones. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa mentrestant el PP de voler generar angoixa amb la situació sanitària a la ciutat autònoma.
7: El senyor Feijo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
0: De la política espanyola, per cert, avui crida l'atenció la manera com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha esquivat donar explicacions, que les explicacions que, d'altra banda, li ha demanat el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, per la polèmica compra d'un àtic de 6 milions d'euros.
8: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
0: I en crònica internacional, avui és el dia de la independència d'Ucraïna.
2: Sí, el president del país, Volodymyr Zelensky, adverteix contra el relat de Rússia el dia que la guerra deixa 3 morts a Ucraïna i 2 a Rússia en atacs creuats dels dos bàndols.
9: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No li estalviarem al Kremlin mig milió de soldats.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran, com sempre, els esports. Laia Tudel, amb bones notícies per Gavi, i diem que tot ha quedat en un ensurt.
3: Ahir Gavi va ser substituït per un cop fort al genoll, però les proves aquest matí han descartat cap lesió greu. Té només una forta contusió, per tant, aviat ja podrà tornar als entrenaments. Més coses al partit d'ahir a Elx. El Barça ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat de la força dels agents de policia contra aficionats i socis blaugranes als afores de l'estadi. Lamenta que una vegada més la policia requisi estelades a l'entrada dels estadis on juga el Barça. En parlarem al Catalunya Migdia i també sabrem si l'enrenou amb el jugador del Girona, amb Sigankov, es podria desencallar avui.
0: I ens falta saber com tenim la mobilitat, Mariluz García.
10: Doncs amb algunes retencions a l'autopista del Maresme, la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, direcció Girona, per un turisme que ha bolcat i que talla dos carrils, a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, i per obres la B30 Barberà del Vallès en sentit de sud i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dilluns en què continuem mirant el cel. Per les pluges que han de venir i per les que van caure el cap de setmana, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès afectats per aquestes intenses pluges de dissabte a la matinada miren encara de recuperar la normalitat. Alhora reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem altra vegada a Tarragona, Clara Xavier Domingo.
3: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ahir l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
4: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. En llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. I llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tot són cases, apartaments o carrers.
3: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
11: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
3: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
0: I a tot això de cara a les pluges d'aquesta tarda que ara ens explicava en Francesc Mauri, Protecció Civil descarta de moment enviar alertes, és alerta els mòbils de la població, perquè de moment no veuen que el risc sigui prou elevat, això tot i la polèmica de les últimes hores, perquè dissabte tampoc se'n van enviar. Maria Núria Rebella.
12: Doncs, segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, concret a Mar Ramon, no ens trobem en aquesta situació.
13: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6. En aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
12: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
13: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
12: Al llarg de la tarda, les tempestes es poden desplaçar des del nord-oest cap a la Catalunya central.
0: És la notícia del dia, n'estarem pendents durant tota la tarda a Catalunya Ràdio, també a 3Cat Info, i avui dilluns també ens deixa la notícia que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. De fet, al matí de Catalunya Ràdio, la seva portaveu, Iolanda Segura, parla de miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar ja les pròximes vagues programades. Educació, de moment, Maria Núria, no ha reaccionat a aquesta crida.
12: Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant pel desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
6: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
12: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
0: I un altre dels àmbits relacionats amb el començament de curs és l'habitatge. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt d'Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Joan Garcia?
14: Que a Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny i a les quatre capitals catalanes s'ha reduït l'oferta d'habitacions de lloguer respecte ara fa un any. En canvi, s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet en un 12% durant l'últim any a tot l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
0: Aquestes són les notícies de cara a començar el curs, però tenim deures pendents de l'estiu. Com la crisi a Ceuta, el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la petició del govern espanyol que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP no tanquen la porta a la demanda, però exigeixen al govern espanyol que assumeixi la seva part de responsabilitat. Toni Fortesa.
15: Cantàbria o Aragó, per exemple, ja han dit que posen a disposició de Ceuta les seves reserves de vacunes i reclamen al govern central un protocol de distribució efectiu. Àngel Sanz és el conseller de Sanitat del govern aragó.
16: No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse. El Ministerio debe explicar cómo pretende organizar esta operación. No podemos tener 17 soluciones logísticas.
0: I quines són les necessitats que el govern espanyol ha posat sobre la taula, Toni?
15: Doncs es necessiten vacunes de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, milers de migrants continuen fent cua davant els centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat per accedir als serveis d'atenció i als recursos disponibles.
0: I en aquest context, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions. La crisi a Ceuta i els retrets per la seva gestió monopolitzen l'arrencada del curs polític a Madrid. Aquesta setmana, que 8 ministres donaran per primer cop explicacions al Congrés, gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. 4 setmanes després, el govern espanyol no dona xifres de quants migrants queden a Ceuta, ni detalla quan s'obriran 2 espais més per acollir-los, ni tampoc la data concreta per traslladar les primeres 500 nenes cap a la península. El que sí que nega el govern espanyol és que hi hagi cap risc d'epidèmia i la ministra portaveu, Elma Said, respon a Feijóo que és racista proposar el confinament dels migrants.
7: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parecen de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
18: Estado.
17: El PP qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci, que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana, i el portaveu del PP, Borja Sémper, acaba d'insistir que hi ha una greu crisi sanitària.
19: A mí lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
17: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta i Cuerpo anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma abans que demà es reuneixi el primer Consell de Ministres del curs, presidit per Pedro Sánchez, en una represa de les vacances marcada per aquesta crisi que s'ha convertit en un greu problema per la Moncloa per arrencar l'últim curs de la legislatura.
0: I continuem a Madrid, continuem amb la Paula Brujats, perquè mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per aquesta crisi, a Ceuta creix el malestar intern dins mateix del PP per la polèmica compra de l'àtic de 6 milions d'euros d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li ha reclamat Alberto Núñez Feijóo, Paula.
17: Sí, perquè la compra de l'àtic persegueix Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí. No ha contestat el líder del PP, tampoc ha aclarit res de l'àtic i ho ha despatxat així.
8: No se puede estirar más este chicle, por más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
17: Però continua sense explicar per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. La direcció del Partit Popular ja no posa la mà al foc per Ayuso. Sentim Borja Sémper, portaveu del PP.
19: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
17: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa Ayuso. D'aquí 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: Ara passa un minut d'un quart de tres. Avui és el dia de la independència d'Ucraïna. I el país hi arriba amb el desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i 2 persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran, Albert Manyà.
20: En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
21: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
20: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
22: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
20: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
21: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin 500.000 de soldats.
20: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia.
0: De la crònica internacional, també és notícia a Israel, que anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que 4 estels van arribar volant a pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
23: Bon dia. Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron. Porti
1: o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els quatre que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023, i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
0: La qüestió palestina reverbera arreu del món i una demostració n'és França, que comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es mostra dividit i afeblit, entre altres raons, per això que us dèiem, pel tema palestí. París, Isabel Galí.
5: Bon dia. L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes, encara busca el seu de candidat. I l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
18: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
5: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insumisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
23: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
5: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
0: I mentrestant, de França, al Regne Unit, el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses. Actituds com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i, suposadament, en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar-lo a les xarxes. Londres, Quim Olivares.
24: Hola, bon dia. Les víctimes són 2 agents de policia i 5 joves entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però, segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
25: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
24: El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
0: I tenim més ingredients d'aquest futur que ja és aquí. Per exemple, que buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no, i que ja és una realitat. Els experts alerten, a més, que sovint ho fa de manera esbiaixada. Montse Gené Riba.
2: La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UPF.
3: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
2: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir l'IA en la selecció de personal, però només un 3% comprova si s'han pres decisions injustes. La legislació espanyola ja estableix garanties com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió.
0: És una notícia que us expliquem en plena tornada a la feina després de les vacances, que pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. Toni Fortesa, com ha de ser aquesta incorporació a la feina?
15: Doncs l'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
4: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball. Però, sobretot, remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
0: Això pel que fa a la tornada a la feina, però com han de ser les vacances per ajudar-nos en aquest retorn?
15: Doncs els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina i, tot i que sembla una cosa molt òbvia, hi ha molta gent que no ho aconsegueix i això afecta encara més la tornada després de les vacances.
0: Tenim més notícies. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges, després dels actes de la nit de la Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia, que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Montse Gené Riba.
2: Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan ja han intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents com pedres o ampolles de vidre contra la línia policial i han cremat mobiliari urbà. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. Al cap de més de 2 hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha pogut garantir la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a 7:45 amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
0: De Sitges marxem a Figueres, on han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de la capital de l'Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Núria Paraire.
9: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i dany i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I d'extrem a extrem del país hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura. Jordi Barranca.
6: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldover, Xerta i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats, sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
10: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits. Això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
6: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
11: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
6: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
0: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans dels anuncis. I és que les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies. La collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya similar a la del 2025 i també es mantenen els preus. Per a Joan Álvarez.
12: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
13: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
14: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
12: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense clor. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada, cultura i esports.
26: Catalunya migdia.
27: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
28: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC S.A. i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
26: Catalunya migdia.
0: Ja som aquí. La Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per acostar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió de la companyia amb la Warner perquè hi ha risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general, Rob Bonta, ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici, Montse Camps.
29: Sí, això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, ha dit, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor, conegut entre altres per interpretar a Hulk a l'univers de Marvel, considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, amb Israel. Larry Ellison Erickson és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
1: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
0: Doncs mentre resolen la seva pròpia història aquestes dues plataformes, us parlem precisament de les estrenes d'aquesta setmana, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix i Matèria oscura a Apple TV, i la pel·lícula Susurren tu nombre, també a Netflix, que són entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit. Clàudia Roses.
7: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana que es va complicant, amb Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. El mateix dia, Apple TV arriba la segona temporada de Matèria oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, continua buscant tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
8: It's okay. They need to hear this.
7: El que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, Netflix presenta divendres Susurren tu nombre, basada en la novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut amb l'ajuda del seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol, amb Maya Refico i Eva Longoria. Una noia amb una malaltia crònica passa l'estiu a Mallorca, on s'enamora d'en Julià, mentre uns secrets familiars amenacen la relació.
16: You'll hear him tapping at the glass.
0: I mentrestant, això que sentiu, la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat nominada als Premis Internacionals de Drama de Seúl, a Corea del Sud. Òscar Callau.
25: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Maya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, competirà amb quatre produccions més de format curt procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seúl.
0: I ara, dos noms propis.
17: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
0: El primer és el de Brad Pitt, que tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards, al costat de Quentin Tarantino. Ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, Marc Garriga.
18: És un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o Cors de Cer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del festival que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes.
0: I l'altre nom propi que destaquem avui és el de Michael Wright. I segur que ara molts, a banda del nom, ja s'han posat en situació amb la banda sonora. Ha mort als 70 anys l'actor que interpretava un dels protagonistes d'aquesta sèrie que sentiu, UB.
18: Feia el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. També va aparèixer a les dues seqüeles d'aquesta sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Harbits, un film de culte per a la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El Rector, on interpretava un dolent llegendari, Desechos, de Robert Altman, o Sugar Hill, al costat de Wesley Snipes.
0: I ara us parlem de música, que encara és estiu i, per tant, continua sent protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival.
19: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or, m'agrada que les mines te passegin amb un top.
0: I comencem a la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran el grup de pop Fades i la cantant Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica. Mentrestant, Campllong tanca avui la seva festa major amb havaneres. El grup femení Les Anxovetes, que sentiu, pujarà als escenaris per posar banda sonora marinera al final de la festa. I amb canvi de ritme, la Cobla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals de Sant Bartomeu.
2: La farola, la farola.
0: Com veieu, n'hi ha per tots els gustos, perquè Móra d'Ebre celebra la seva festa major, també, i la festa del riu Ebre. Aquesta nit actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors del país. I una última proposta, perquè el Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen des d'una perspectiva diferent, i al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Això serà de cara a la tarda, al vespre i sobretot la nit. Ara, però, el que toca és la informació esportiva, Laia Tudel, amb el Barça que goleja a l'estrena a la Lliga, i això sense haver fitxat el nou encara.
3: Imagina't, 0-5 va guanyar el Barça al camp de l'Elx amb aquest tema, com deies, obert del nou i de què passarà amb Julián Álvarez.
4: Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular.
3: Elx 0, Barça 5, resultat contundent del Barça en el primer partit de Lliga. Ara repassarem aquesta golejada, però abans aquest partit va deixar la imatge de Gavi marxant coix amb un cop al genoll. Avui li han fet proves i, Joan Fitó, els resultats són bons.
5: Sí, va rebre un cop al genoll dret pocs minuts abans del descans en una acció típica de Gavi a l'àrea de l'Elx en una pressió. Aquest matí les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió d'un cop. Ahir Gavi es va espantar força, va demanar el canvi, però les proves confirmen que no res, i en principi la seva reincorporació als entrenaments està prevista aviat, en un termini breu.
3: Doncs superat l'ensurt amb Gavi, tornem al partit d'ahir, perquè a falta que arribi un nou, la davantera blaugrana va respondre.
5: Sí, van debutar amb nota de Yemi i Gordon. L'alemany va ser titular, va fer el 0-2 jugant a la banda esquerra i sobretot treballant molt en tasques defensives. Adeyemi es va estrenar com a golejador, no ho va poder fer Gordon, però l'anglès va signar dues assistències, va jugar a l'última mitja hora Gordon, molt generós amb Fermín, li va regalar a Gordon el 0-4, també assistència per Rafinha, el tercer gol del Barça. Precisament el brasiler va ser ahir un dels destacats, dos gols de Rafinha, una assistència i recuperant la seva millor versió. A més, Rafinha estrenant ahir capitania.
15: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.

0: Amb 8 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges i el club blaugrana encara no descarta el fitxatge de Julián, que ahir, per cert, va viure un nou episodi incòmode, podríem dir, entre altres coses, per l'argentí amb l'Atlètic de Madrid.
1: Va jugar uns 25 minuts ahir Julián al Metropolitano, l'empat a 2 contra el Villarreal. Julián es cridassà ja des de l'inici per la seva afició, moltíssims xiulets pel futbolista argentí, un Julián que al final del partit va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana amb tot l'equip aplaudint a l'afició sobre la gespa al final del partit, tots els companys de Julián. L'argentí va enfilar vestidors sol, amb cara de pocs amics, i rebent de nou una important xiulada per part de la seva afició.
0: Doncs veurem com s'acaba resolent aquesta qüestió, aquest futur de Julián Álvarez, i fins quan l'esperarà el Barça. Un altre tema per resoldre és el futur de Balde. Flick, el tècnic del Barça, va tornar a ser bastant clar.
1: Sí, ahir no el va convocar Balde, Flick no el va convocar. El lateral esquerre titular ahir, per cert, va ser Xavi Espart, de la Masia. Al final del partit, Hansi Flick va explicar que no vol Flick que marxi Balde del Barça.
2: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
0: I ahir a Elx va ser un altre desplaçament on la policia va requisar estelades a l'afició del Barça.
1: Moltíssimes mesures de seguretat, registres a l'entrada dels aficionats del Barça i provint l'entrada d'estelades. Avui, comunicat del club condemnant els fets, condemna el Barça l'ús desproporcionat de la força contra els socis, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més els agents de policia requisessin banderes estelades als aficionats. Diu el Barça que l'estelada és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. A més, Junts per Catalunya denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata i la compareixença del ministre Grande Marlaska al Congrés. La CUP denuncia l'actuació en el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
0: Avui es juguen els dos últims partits de la segona jornada de Lliga. Falta de saber aquests resultats i després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid dissabte i també de l'empat ahir de l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, només hi ha un equip, Josep Gaya, que ho hagi guanyat tot.
3: Sí, el Sevilla és l'únic equip que ha jugat dos partits i que ha sumat els 6 punts possibles i ho ha fet guanyant el Rayo per 2-1 i l'Atlètic Club per 1-3. Qui també ho ha guanyat tot és el Barça, que com hem dit va guanyar per 0-5 al camp de l'Elx, però que encara té un partit pendent. El Madrid es va imposar per 1-2 a l'Espanyol i el Betis va superar la Real Societat per 1-0, però també només han disputat un partit. Els que amb dos partits disputats encara no saben què és perdre són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que ahir van empatar a 2 i també l'Alavés, que va empatar a 1 contra el Rayo. Amb ja gairebé tota la segona jornada disputada, el Sevilla és líder en solitari amb 6 punts, seguit per l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que en tenen 4, i al darrere el Barça, l'Espanyol, el Madrid, el Betis i el Getafe, que en tenen 3. Les posicions de descens les ocupen actualment l'Atlètic Club, el Màlaga i el Llevant, que encara no han sumat cap punt. Com deies, la i avui tenim els dos últims partits d'aquesta segona jornada. L'Osasuna rebrà el Llevant a 8:15 del vespre i el Màlaga i el Deportivo s'enfrontaran a 9:15 del vespre.
0: Seguim parlant de competicions de futbol. A la Premier League, el vigent campió, l'Arsenal, va debutar divendres en victòria davant un equip acabat d'ascendir, el Coventry, guanyant 3-0. Ahir el Liverpool va empatar amb el Newcastle en el que era el debut d'Araujo, va jugar 70 minuts, i avui es completa la primera jornada i es veuran les cares dos vells coneguts del Real Madrid, però aquesta vegada des de les banquetes rivals. David Gallofré.
4: Sí, perquè el Fulham d'Arbeloa rep el Chelsea de Xabi Alonso en un derbi londinenc que començarà a les 9 del vespre a Craven Cottage, a l'estadi del Fulham. Serà el debut, com deies, oficial dels dos entrenadors amb els seus nous equips després d'entrenar tots dos al Madrid la temporada passada. Els dos tècnics van coincidir com a jugadors tant al Madrid i també al Liverpool, però com remarca Xavi Alonso, dins del camp no hi ha amics.
5: És clar que pots tenir una relació d'amistat, però un cop som sobre el terreny de joc no hi ha amics ni passat. Només hi ha 90 minuts en què cadascú lluitarà pel seu club i després ja serà una altra cosa.
4: L'extècnic del Madrid, que s'estrena en la Premier com a tècnic a la banqueta del Chelsea, assegura que el seu equip arriba molt preparat i amb molta fam.
6: Ens sentim preparats. Hem estat treballant durant tota la pretemporada, 6 setmanes. Alguns jugadors des del primer dia i d'altres incorporant-se més tard. Les ganes, l'ambició i la fam de començar ja són presents dins l'equip.
4: També debuta com a tècnic a la Premier Arbeloa. I a més podria debutar Pep Chavarría amb el Chelsea. El figarenc ha arribat a aquest mercat de fitxatges procedent del Rayo Vallecano per 19 milions d'euros.
0: La segona divisió, el Girona, més enllà de l'inici de temporada, amb un empat i una derrota, el club té carpetes obertes als despatxos. Una amb nom propi, la de Víctor Sigankov, que es podria tancar en les pròximes hores, Eduard Solà.
7: De fet, Sigankov viatja avui mateix cap a Amsterdam, on si no hi ha de res de nou, passarà la revisió mèdica i firmarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. Tot i que per una xifra molt inferior a la seva clàusula de rescisió, que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, el Girona es traurà un problema greu de sobre. El davanter ucraïnès marxarà a l'Ajax amb un traspàs que podria arribar 5 milions d'euros, amb 4 de fixos i un mes de variables. Això sí, la meitat, recordem que és pel Dinamo de Kiev, l'anterior club de Sigankov. L'oferta de l'Ajax ha fet que el representant de Sigankov suspengués la roda de premsa

0: i on el Sabadell va tenir les ocasions més clares per marcar Joachimi a la primera meitat i Miqui Codina a la segona. L'equip de Ferran Costa es continua mostrant molt sòlid l'any del seu retorn al futbol professional i amb el gol com a assignatura pendent. Després d'aquests dos partits, el tècnic Arlequinat molt satisfet amb el partit del seu equip.
1: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venia aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
0: Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria a la nova Creu Alta, amb gespa nova i amb el camp pràcticament ple.
2: Més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
3: Som el 24 d'agost. Som campions.
2: Arrenca el centenari del Barça de bàsquet.
4: Catalunya migdia.
5: Amb Enric Calpena.
6: Quan Àtila i els uns van irrompre...
7: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
5: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
9: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
8: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
9: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
8: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Catalunya migdia.
2: Doncs de seguida parlem del centenari del Barça de bàsquet. El Joan Fitó té tots els detalls, però abans ciclisme, tercera etapa de la Vuelta, que s'aproxima ja a les terres catalanes després de prendre la sortida dissabte des de Mònaco. L'esloveta Dei Pogacar defensa el lideratge en una etapa de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i una altra de segona al final de l'etapa a Font-Romeu. Quina és la situació ara mateix de l'etapa, Isaac Vilalta?
10: Què tal? Bona tarda. Doncs mira, els ciclistes encara molt lluny, rodant en un terreny còmode. Com deies, els dos ports de la jornada es troben ben bé al final. Estan encadenats al coll del port de Montlluís, de primera categoria, i ja de seguida enllaça amb Font-Romeu, que és de segona. Són dos ports no excessivament durs. Sí que són llargs, però no són excessivament durs. A 112 quilòmetres hi ha una fuga de 6 homes. No són ciclistes importants, no haurien de preocupar. Pogacar amb 2 minuts i mig respecte al grup on hi és Pogacar i la resta d'homes importants.
2: I a tot això, Isaac, ahir protagonisme especial per un dels ciclistes catalans que participen en aquesta Vuelta.
10: Sí, com dius, la Vuelta es va acostant a casa nostra ja trepitjant la Catalunya del Nord. Especialment demà és important l'etapa, amb sortida i final Andorra la Vella, amb un port de primera en Valira, un altre de primera Baixalís, un altre de primera Ordino i la Comella, poc per al final, un port de tercera demà passat, amb sortida a Falset, també pel sud del Principat i amb protagonisme pels ciclistes de casa. Ahir Pau Miquel va ser segon només per darrere de Matthew Brennan i just per davant de Tadej Pogacar.
11: La verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad. Lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
10: La Vuelta, per tant, que es va acostant a casa nostra, protagonisme pels de casa. A la Vuelta hi ha 4 catalans, a banda de Pau Miquel, David de la Cruz, amb Marcel Camproví i Marc Brustenga.
2: Aquest matí a l'Auditori 1899 del Barça s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la secció de bàsquet. Un acte, Fitó, que ha reunit moltíssimes llegendes del club i que ha acabat, a més, amb el discurs del president Joan Laporta.
12: Sí, noms reconegudíssims com Nacho Solozábal, Gregor Fuchsca, Roberto Dueñas o Juan Carlos Navarro, tot plegat per celebrar que avui, 24 d'agost, la secció del Barça de bàsquet fa 100 anys. Durant l'acte s'ha presentat el calendari que li espera al Barça per celebrar aquest centenari, que començarà coincidint amb el debut a l'Eurolliga aquesta aquesta temporada, el 24 de setembre, d'aquí un mes, al Palau contra l'Efes. L'acte d'avui l'ha presidit Joan Laporta, el president blaugrana...

0: reivindicat el model del Barça.
1: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 Copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
0: En aquest acte també hi era present Alexander Sekulic, nou tècnic de la secció. L'eslové ha aturat la seva estada a les finestres FIBA amb Eslovènia per ser avui en aquest acte de presentació. També l'auditori avui, bona part dels nous jugadors blaugranes, Tyrese Martin, Josh Nivo o Justin Robinson. Laporta, ambiciós amb el nou projecte del Barça.
1: Des de la junta directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs, unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra en actes com el d'avui.
0: Sekulic, per cert, dirigirà avui el primer entrenament de la pretemporada blaugrana, després viatge de tornada cap a Eslovènia per complir les seves obligacions com a seleccionador.
2: I aprofitant aquest centenari del Barça de bàsquet, estrenem un nou rècord amb la firma de l'Ernest Macià i sota el títol 4 quarts de segle, i repassem alguns dels episodis més importants de la història de la secció, com quan va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 50 i principis dels 60. En hoquei herba, aquesta tarda la selecció espanyola femenina juga a passar a les semifinals del Mundial contra Alemanya a les 5 de la tarda, però ja no depenen d'elles mateixes per aconseguir-ho.
3: Sí, perquè després de perdre per 3-0 contra Argentina en el primer partit de la segona fase, les Red Sticks hauran de guanyar Alemanya i esperar que Bèlgica perdi per poder passar a la fase on ja es lluita per les medalles. A més, les espanyoles compten amb una diferència de 5 gols respecte a les belgues, i això implica que haurien de golejar Alemanya si volen accedir a semifinals. Si no es classifiquen, hauran de jugar la fase en què es defineixen del 5è al 8è lloc. La jugadora catalana Chantal Giné ha estat contundent amb els objectius de l'equip.
4: Som molt conscients del nostre objectiu, que era de quedar cinquenes a sisenes, i tot i ser un resultat clau que pot ser que passi a semifinal, creiem que això no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem guanyar el partit i també Argentina faci els deures que ens vagin a nosaltres bé, però el nostre objectiu és puntuar per jugar aquest cinquè sisè i assolir el nostre objectiu real.
3: Pel que fa a la selecció masculina, els Red Sticks ja es van classificar ahir per les semifinals, o van aconseguir 20 anys després de l'última vegada, empatant contra Bèlgica en l'últim partit de la segona ronda. Els belgues van començar avançant-se en el marcador amb un gol d'Arthur Van Doren en el primer quart, però els espanyols no els van donar per vençuts i en el darrer quart el català Marc Miralles va posar l'1-1 en el marcador per certificar el pas d'Espanya a la lluita per les medalles. Els Red Sticks coneixen aquesta tarda el seu rival de semifinals, que serà guanyador del grup E. A hores d'ara, tot apunta que serà contra l'anfitriona, els Països Baixos. El partit es disputarà el divendres que ve, 28 d'agost.
2: En golf s'ha tancat la temporada Leaf una vegada més amb la victòria de John Rahm, però el bàsquet i altres figures del circuit encara no han decidit el seu futur per la pròxima temporada, Carles Vila.
5: Ahir Rahm va acabar segon al torneig d'Indianapolis només a un cop del guanyador, el jove nord-americà Michael Lasasso, i després d'una espectacular remuntada a l'última jornada. Per tercer cop el jugador basc i el seu equip, la Legió 13, s'emporta la victòria en la classificació individual i per equips. Rahm, a l'hora de fer balanç, es va mostrar orgullós de la feina feta, però va ironitzar amb el seu futur sense aclarir res i fent broma del que podia fer de manera urgent.
6: Tinc moltes ganes de tornar a casa i donar un cop de mà a la meva dona, que està molt embarassada. Ara amb els nens, que ara són 3 contra 1, i d'aquí poquet ja en seran 4, que és el que està a punt de néixer a l'octubre. Estic content de tornar a fer de pare uns dies abans de l'Obert d'Irlanda, però ara del que tinc més ganes és de tallar-me els cabells demà a les 10, que em fa molta falta.
5: En qualsevol cas, els últims dies el rumor és més insistent sobre la tornada de John Rahm al PGA. Les condicions del circuit americà cada cop són més dures, i alguns mitjans parlen que el basc, per tornar, hauria de pagar una multa de 25 milions de dòlars i demanar públicament disculpes. Altres figures del Leaf també van tenir un comiat poc aclaridor de la temporada, com Bryson DeChambeau. Recordem que Rahm ja ha aclarit la seva situació al DP World Tour, on ja pot jugar sense problemes, i on podria aterrar la pròxima temporada, tot esperant solucionar el seu futur als Estats Units.
2: repassem altres qüestions del dia en format més breu amb la Marta Garcia. Comencem per l'handbol, Marta.
7: És que avui se disputen al pavelló municipal de Calella i el Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 8:45, mentre que en la femenina s'enfrontaran abans a 7:15 també el Granollers i el Lleida.
2: Hem parlat dels actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. Tornem a parlar de bàsquet, Marta, en aquest cas a l'Uni Girona.
7: Pretemporada disputarà un amistós més que s'ha confirmat avui. Serà el 17 de setembre contra el Jairis de Múrcia en Sant Andreu de Llavaneres. L'equip gironí ha completat la primera setmana de pretemporada i en esta setmana, la que comencem ara, ja combinarà també els entrenaments amb els partits. El primer amistós serà este divendres en Platja d'Aro contra el Manresa.
2: Seguim parlant de bàsquet amb un apunt de la selecció espanyola masculina.
7: Que ultima detalls de cara als partits de classificació per al Campionat del Món de Qatar 2027. Revisions mèdiques satisfactòries abans de jugar divendres contra Portugal en Saragossa i dilluns contra Grècia en Atenes. El combinat espanyol és líder del seu grup I amb 5 victòries i només una derrota. En la llista de Xus Mateo només hi ha un català, Joel Parra, a més també del blaugrana Darío Brizuela.
2: I acabarem amb una informació de tennis.
7: El francès Artur Fis i l'estatunitenca Coco Gauff són els guanyadors del Masters 1000 de Cincinnati. Esta passada matinada Fis ha superat en la final el tennista local Francesc Tiafoe en 3 sets, mentre que Gauff va fer el mateix en la final femenina en 2 sets, superant la també nord-americana Jessica Pegula.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el 5è Pirineu Terra de Versos. 3 dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. 2 sessions, a les 7 i a 8:15 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a 8:15, al refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada, amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, Terra de Versos, 3 dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7. La Seu d'Urgell. O entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis. Ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis. Tu somia. Nosaltres ho farem realitat.

0: Si és res, és un petó amb llengua. Si em vull treure la roba, és un borratx.
1: Doncs molt bé.
0: Bueno.
1: Endavant.
0: Exacte. Endavant amb les notícies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, els informa Maria Costa. El govern espanyol declara l'estat d'emergència a Ceuta i centralitza la gestió de la crisi en el ministre de Política Territorial. És el que aprovarà demà el Consell de Ministres juntament amb un paquet d'ajudes econòmiques quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja, bona tarda.
3: Bona tarda, ho acaba d'anunciar el vicepresident de l'executiu espanyol, Carlos Cuerpo, des de Ceuta, on també ha defensat per què es pren ara esta decisió quan fa 25 dies que dura la crisi. Cuerpo s'ha limitat a dir que passada la part més crítica de l'emergència, és moment d'unificar la gestió que implica diverses administracions.
4: Hemos pasado en los últimos días a una fase en la cual ya no solo hablamos de elementos securitarios, sino que es una fase bastante más amplia, en la cual pues cada vez tiene más importancia el elemento de la coordinación y de ahí la importancia de este mando único para ser lo más eficientes y lo más rápido posibles.
3: La declaració de situació d'emergència d'interès nacional és una mesura amb molts pocs precedents i que atorga a l'Estat el comandament únic. La figura que centralitzarà la gestió de la crisi serà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, però també hi hauran implicats altres ministeris, el govern de Ceuta o el CNI. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
1: I encara sobre Ceuta, Cèlia Forment.
5: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat finalment enviar a Ceuta 45.000 vacunes. Segons el recompte anunciat fa just uns minuts, són 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de diftèria tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de pòlio. L'acord s'ha pres avui en la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Les vacunes s'enviaran a través del mecanisme de solidaritat entre les comunitats i el Ministeri de Sanitat com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma.
1: I pendents encara de les tempestes que descarreguen a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, el servei meteorològic avisa que hi pot caure pedra i pot haver-hi ratxes de vent, esclafits, tornados o mànegues. Mentrestant, la tempesta que ja ha caigut aquesta tarda al Segrià, amb pedres de la mida d'una moneda d'un euro, ha provocat danys en finques fruiteres. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal de Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Lleida, Noelia Caselles, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. La tempesta ha deixat pedres de més de 2 centímetres de diàmetre al municipi d'Almena, al Segrià. També n'han caigut a Corbins, al Albatàrrec i a Lleida. Ara s'analitzen els possibles danys a l'agricultura, però es temen afectacions en plantacions de poma, pera i figa i algunes varietats de préssecs tardans. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
7: Aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
6: Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, és la pedregada més virulenta de la campanya, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
5: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin de Canadà a partir del gener de l'any que ve. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres passat, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. El primer ministre canadenc ha anunciat que igualarà els aranzels que Washington li ha començat a aplicar.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament que hauria cremat més d'un centenar de contenidors al districte de Sarrià-Sant Gervasi de la ciutat. Els fets es van produir entre el mes de maig i aquest agost i la suma dels danys puja a prop de 115.000 euros. A la persona arrestada se li atribueixen fins a 18 incendis diferents que haurien provocat la crema de 127 contenidors. Els focs també van afectar part del mobiliari urbà, l'empedrat de la plaça del Monestir, catalogat com a patrimoni protegit, el mur de l'escola Sant Marc i 11 vehicles. En un dels incidents, l'incendi també va arribar a afectar una canonada de gas de l'escola Bat Oliva Loreto i es va interrompre el subministrament de gas al centre durant 2 dies. I als esports, en Joan Fito, bona tarda.
8: Bona tarda. A la Vuelta, ja el tram final, la tercera etapa, que avui acaba a Font Romeu. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Bona tarda. Els ciclistes ara mateix creuant Font Pedrosa, camí de Montlluís, a 25 quilòmetres de meta. Els queden 9 quilòmetres per coronar aquest port de primera. Després els quedarà l'ascensió final a Font Romeu, un port de segona, i la feina de l'equip UAE, l'equip de Tadej Pogacar, que està a punt de deixar a no res la fuga de la jornada. Queden 3 supervivents, Wenzel, Helmos i Magnus Kornilsen, com deia ja, en l'ascensió a Montlluís, 25 quilòmetres per al final, 24 segons d'avantatge pels 3 homes escapats.
8: Les proves mèdiques fetes aquest matí al migcampista del Barça, Gavi, descarten cap lesió al genoll dret. El jugador substituït ahir abans del descans al camp d'Elx només té una contusió. El Barça va guanyar 0-5 amb doblets de Rafinha i Fermín i un gol d'Adeyemi. El club blaugrana, per cert, condemna l'ús desproporcionat de la força contra els seus socis a la rodalia del Martínez Valero. El Barça lamenta que la Policia Nacional requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. A més, Junts per Catalunya també denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama també una investigació immediata sobre els fets i la CUP la considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. També en futbol, el jugador del Girona, Sigankov, ha rebut una oferta de l'Ajax que podria acceptar i desencallar així el seu conflicte amb el club gironí. Sigankov, recordem, té un expedient disciplinari obert per negar-se a jugar contra el Leganés.
2: Fins aquí les notícies. Les notícies de la Seu, butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
11: Bona tarda, són les 5 i 7. Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla Especial per Emergències Linuncat per la possibilitat de pluges intenses en diferents punts del Pirineu. Una pluja que ja ha arribat al Seu, tot i que, per sort, d'augment no ha fet mal pel que fa aquí al voltant de la Seu. Està plovent intensament en alguns moments, però d'augment no hi ha hagut episodis ni de pluja intensa ni de calamarsada, i és que es manté aquest risc també de calamarsa o directament de pedra de grans dimensions. Per això es manté aquesta alerta durant tota aquesta tarda, una alerta que afecta a l'Alt Urgell, però també a bona part de les comarques veïnes. Hi han estat inclosos, per exemple, el Pallars Jussà, el Solsonès i el Pallars Sobirà, també la Cerdanya, entre d'altres comarques. També hi està inclosa la Noguera. El perill és més baix, un llit de 20 mil·lilitres per metre quadrat a mitja hora, a la resta del Pirineu i el Prepirineu, però en tot cas el Meteocamp manté aquest avís de possibilitat de pluja intensa o directament pedra al llarg d'aquesta tarda i vespre, no només aquí a l'Alt Urgell, sinó també a d'altres punts. De fet, la pluja ha arribat per d'altres punts del país i ja ha causat algunes pedregades significatives. Aquesta situació de perill, com dèiem, ha de continuar fins al vespre. En canvi, demà, canvi notable de temps. Quedaran al matí boires de fruit d'aquesta pluja d'avui, però mica en mica s'anirà imposant el sol. Quedarà el cel com a molt entrenyinat i a la tarda creixeran algunes nublades, d'això ja demà, però sense previsió ja de pluja. Les màximes demà ja no arriben als 30 graus. S'espera 29 tant a la Seu com a Tremp, 28 a Sort o 26 a Puigcerdà. Ja ha començat la Festa Major de la Seu i pel que fa a aquest inici de la Festa Major, les activitats prèvies, hem d'informar que justament la meteorologia ha motivat que se suspengui per precaució la sessió de piscina nocturna que hi havia prevista per aquest vespre. El temps, evidentment, no està acompanyant per fer aquesta activitat de piscina nocturna i per això, finalment, s'ha decidit suspendre-la. Estava prevista a partir dels 8:45 del vespre. També s'està pendent de si es farà la cursa d'orientació, que està prevista a les 8 del vespre des del Palau d'Esports. Pel que fa a aquests actes previs de Festa Major, i aquest cop sí ja cobert, demà dimarts hi haurà el concert familiar, un altre dels actes previs consolidats de la Festa Major, aquest any amb el conjunt Els Superherois. Les entrades encara són a la venda, i per demà també hi ha previst, a la plaça dels Monges, a les 11 de la nit, una sessió de DJ Kazoo. A dimecres, a les 7 de la vespre, hi ha torneig de pàdel mixte a l'Urban Sport, i a 9:45 de la nit, cinema La Fresca, amb un dels grans èxits del cinema català dels darrers anys. anys. Balandreu ben salvatge, una pel·lícula més de temàtica plenament pirinenca, perquè explica la tragèdia que es va viure al Balandreu al Ripollès ara fa just 25 anys. Això serà dimecres a la nit a la plaça dels Oms, a 2:15, i sembla que aquest cop sí es podrà fer sense patir per la meteorologia, perquè tant demà com demà passat ja no s'espera pluja.

0: de la Festa Major, avui també destaquem que a la Seu, a la colla de geganters i grallers de la Seu, prepara un dels actes estrella un any més de la festa, com és la trobada gegantera. Es farà dissabte a partir de 6:45 de la tarda, tot i que la plantada ja començarà abans, i aquest any reunirà 6 colles convidades d'arreu de Catalunya, fruit dels intercanvis que fa la colla de la Seu al llarg de l'any. Concretament, aquest any hi participen a les colles de Valls, Sorganyà, Tavertet, Puigcerdà, Vilallobent i Santa Coloma de Queralt. Des de la colla Orgellenca han explicat que algunes altres de les convidades no hi venen enguany, i el motiu és que fa poc temps ja van venir a la Seu amb motiu de la distant edició de la Fira del Món Geganter, que es va fer aquest abril passat, un esdeveniment que la colla vol aprofitar d'impuls per reactivar-se i per captar nous membres. A més, aquest any commemoren els 35 anys de la primera trobada gegantera que es va fer a la ciutat, des de llavors només ha suspès per la pandèmia, i també el 15è aniversari des que la Seu va ser ciutat gegantera de Catalunya. En successos aquest cap de setmana, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones per delictes relacionats amb la immigració il·legal i han denunciat moltes més persones en un dispositiu campai que s'ha organitzat a Puigcerdà. Es va dur a terme divendres a la nit i la matinada en el marc de la Festa de l'Estany, en el punt àlgid de la temporada d'estiu, i en total es van identificar 162 persones que acumulaven 130 antecedents. A més, dos d'elles, totes soles, en sumaven 21. També s'han aixecat 6 actes, 2 pertinença de substàncies estupefaents, 2 pertinença d'armes blanques i 2 més per falta de respecte a l'autoritat. El dispositiu va començar a divendres al vespre amb un total de 35 vehicles repartits per les diferents entrades a la vila, i els agents van intervenir també un patinet per diverses infraccions i en van denunciar un altre per manca d'assegurança. Els controls van continuar la matinada de divendres a dissabte, especialment a la zona d'oci nocturn del municipi, on es va expedientar 2 locals. I avui els esports també parlem de la Festa Major perquè, com dèiem, ja comença el Premi Esport i Festa, que enguany presenta una àmplia oferta de tornejos, curses i exhibicions obertes a tota la ciutadania. Aquest vespre, si el temps ho permet, ja ha prevista la cursa d'orientació. Demà serà el Premi ja reprendrà dijous amb el torneig de tenis dobles a les 5 de la tarda i a les 6 el torneig de pàdel Urban Sport. Divendres arriba una de les grans cites esportives de cada any, el bàsquet 3x3 al Palau d'Esports, entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. A les 8 al Polisport hi haurà un partit de l'Atlètic Club La Seu, que enguany debutarà a tercera nacional, jugarà contra el Futsal Lleida, i dissabte hi haurà un gruix important d'activitats, per exemple, a les 9 el concurs de petanca, a les pistes municipals, de les 10 a les 2 al camp de futbol el torneig infantil de futbol 7, al migdia al Parlament la cursa d'orientació lúdica, a les 6 de la tarda partit de l'Edfor juvenil al camp municipal Emili Vicente contra l'Enfaf, també a les 6 masterclass de Zumba Combat, a 2:45 ball en línia. I diumenge, a les 10 del matí, hi haurà campionat d'escacs. A les 6 de la tarda, a la trobada de futbol base del Club Esportiu Ciutat de la Seu, a les 7 del vespre, l'acte de reconeixement a esportistes orsellencs que han aconseguit èxits destacats els darrers 6 mesos a nivell nacional o internacional. El programa s'acabarà el 31 d'agost amb 2 activitats, la pedalada popular i la cursa Volta Major. I tancarem els esports comentant que la Vuelta a Espanya du a terme per primer cop aquest dimarts una etapa íntegrament en territori andorrà. Com s'havia avançat la setmana passada, això farà que al llarg de demà hi hagi diverses afectacions a la mobilitat, tant pel que fa al trànsit en general com al transport públic en particular. Aquesta quarta etapa de la Vuelta surt des d'Andorra la Vella a l'Avinguda Tarragona demà poc abans de les 3 de la tarda, tot i que les afectacions ja començaran a l'1 al migdia amb la sortida de la caravana publicitària. El recorregut inclou 3 ports de primera categoria i el primer repte serà la pujada a través d'Encamp, Canillo i Sol 10, passades les 3 de la tarda, per coronar el port d'en Valira cap a 3:45. Serà el punt més alt d'enguany de la Vuelta, 2.400 metres. Des d'allà vaig tornar a baixar pel mateix recorregut fins a Encamp i pujaran a la colla de Beixalís a gairebé 1.800 metres i passaran cap a 4:20 de la tarda. Des d'allà baixaran fins a Ordino i afrontaran el coll d'Ordino, l'últim port de primera del dia, a 1.970 metres. Encara abans d'arribar a meta pujaran al port l'aeroport de la Comella i tornaran a arribar a Andorra la Vella. I pel que fa a aquesta vuelta, com sentíem fa un moment, és a punt d'acabar ja l'etapa d'avui, que ha suposat l'entrada de vuelta als Pirineus, i és que la meta és a l'estació Sardana de Font Romeu, al 1.930 metres d'altitud, i els corredors estan a punt ja d'arribar a meta, a un cop més amb Tadej Pogačar com a favorit. Ja es va situar líder dissabte a la primera etapa, que aquest any ha estat una inèdita contrarrellotge pels carrers de Mònaco. Ahir van continuar per la Provença i, com dèiem, ara mateix està a punt de completar-se l'arribada a Font Romeu. Fins aquí l'informatiu, el butlletí. Tornem amb notícies ampliades a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: el que ens queda.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
5: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.

0: Bon vespre, són les 7. Les previsions s'han complert i un front amb tempestes intenses ha passat al llarg d'aquesta tarda i encara segueix passant pel Pirineu. A la Seu ha deixat una quantitat notable de pluja, però afortunadament no ha causat danys importants. Però, en canvi, ben a prop, per exemple, a la Cerdanya, hi ha hagut una important pedregada, també en d'altres punts del Pirineu. En el cas de la Cerdanya, la pedregada ha afectat gairebé tota la vall i, per exemple, ha obligat a cancel·lar el tram final de l'etapa de la Vuelta, que avui tenia la meta Font-Romeu, en parlant de d'aquí un moment a la secció d'esports. A nivell més local, val a dir que, tot i que, com dèiem, no hi ha hagut pedra aquí a la Seu, sí que hi ha hagut pluja intensa, i com a mesura de precaució, quan ja es preveia aquesta situació de pluja intensa aquest matí, l'Ajuntament de la Seu i la Comissió de Festes han decidit suspendre un dels actes, primers actes previst de la Festa Major. Es tracta de la piscina nocturna que hi havia prevista per aquesta nit, a partir de 8:45 a la piscina municipal de la Seu. Per tant, doncs, recordem, la notícia d'última hora és que no hi haurà aquesta piscina nocturna per raons òbvies, per aquesta tempesta que hi ha hagut i com a mesura de precaució a partir de 8:45. Sí que està previst, si no hi ha canvis d'última hora, la cursa d'orientació, que està programada a partir de les 8 del vespre amb sortida des del Palau d'Esports. Aquests són els dos primers actes previst de la Festa Major. Podeu consultar tota la informació al web radioseu.cat i aquí al 11.2, perquè avui, justament, Ràdio Seu ja ha començat la promoció de la Festa Major 2026, que inclou, com dèiem, els primers actes esportius i que, com dèiem, han de començar aquest vespre amb la cursa d'orientació. Justament avui n'hem parlat amb el director del Servei Municipal d'Esports, David Ballbé. Demà ampliarem aquesta informació amb ell mateix en el programa Carretera i Manta i ens parla de la completa promoció esportiva que han tornat a preparar.
1: Bé, doncs, un any més amb la proposta que fem d'activitats esportives a la Festa Major. L'objectiu és això, posar a l'abast de la ciutadania activitats esportives de caire popular, de caire familiar, de participació lliure, per tal de donar complement també a la resta d'activitats de la Festa Major. És una tradició aquí a la Seu que l'esport estigui molt present durant aquests dies de celebració i, per tant, doncs, el Servei d'Esports intentem seguir oferint totes aquestes activitats per tal de que la gent pugui triar allò que millor s'adapti a les seves aficions i a les seves voluntats, diguéssim. I, per tant, doncs, aquest és l'objectiu que tenim de seguir oferint les activitats esportives de Festa Major.
0: Ballbé ha agraït la col·laboració un cop més d'entitats, clubs i voluntaris que fan possible tot aquest ventall d'activitats.
1: Evidentment, això no és una feina només del Servei d'Esports. Les entitats esportives que col·laboren en organitzar les diferents proves, doncs, són una peça important per completar aquest programa i, com sempre, doncs, l'agraïment a l'esforç que fan totes elles per donar contingut i completar el programa de les activitats que oferim des del Servei d'Esports.
0: Algunes de les activitats requereixen inscripció prèvia que continua oberta al llarg d'aquests dies.
1: Sí, les inscripcions estan obertes des del dia 1 d'agost, obertes per tothom, evidentment. Hi ha activitats limitades per qüestions, evidentment, de logística i de competició a algunes edats, però hi ha activitats per tothom, activitats familiars, activitats de competició, activitats individuals, activitats col·lectives, i sí, totes són, com sabem, d'inscripció gratuïta. I res, animar a tothom a que busqui una manera també lúdica i esportiva de viure la Festa Major i que triï allò que millor s'adapti a les seves capacitats per tal de gaudir fent esport també aquests dies.
0: El programa d'esport i festes reprendrà ja dijous, quan hi haurà el torneig de tenis dobles entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit a les pistes municipals a la zona esportiva, i paral·lelament des de les 6 de la tarda hi haurà el torneig de pàdel a Urban Sport. El programa continuarà divendres, quan comença ja el gruix principal d'activitats. Hi haurà el bàsquet 3x3, un dels actes més multitudinaris, a partir de les 5 de la tarda i durant el vespre al Palau d'Esports, i a les 8 del vespre, just al costat del poliesportiu municipal, hi haurà un partit de pretemporada de l'Atlètic Club La Seu contra el Futsal Lleida. Recordem que aquest any l'Atlètic ha aconseguit l'ascens ja a categoria estatal a la tercera nacional. Dissabte i al matí hi haurà, a partir de les 9, el concurs de petanca a les pistes municipals. A partir de les 10, el torneig de futbol 7 al camp municipal per a infants nascuts fins al 2010. A les 12 del migdia, local de Meteo Pirineus, començarà la cursa d'orientació lúdica. A les 6, al camp de futbol Emil Vicente, un partit de l'Edfor juvenil contra la Infafa d'Andorra. I també a les 6, una masterclass de Zumba i Combat Urban Sport. A 3 quarts quarts de set, ball en línia, amb Marta Butxaca del Centre Esportiu Esquitx. La jornada diumenge començarà a les 10 del matí amb el campionat d'escacs al pati de la biblioteca, organitzat per l'Escacs Club La Seu. A les 6 al camp de futbol Emil Vicente, la trobada de futbol base del Club Esportiu Ciutat La Seu. I per acabar el diumenge a les 7 del vespre, l'acte de reconeixement a esportistes ursellencs que han aconseguit èxits internacionals o nacionals els darrers mesos. Això es farà a la sala de la Immaculada. L'esport i festes acabarà dilluns amb dues activitats ja clàssiques, a les 10 del matí la pedalada popular i a les 7 del vespre la cursa volta major, totes dues des de la zona esportiva. D'aquesta programació afegim també que, com ja s'havia anunciat, l'esport també serà protagonista del pregó de la Festa Major, perquè aquest any el protagonitzarà l'Escola de Futbol Orgia de Ledford en el seu 30è aniversari. I de tot aquest reguitzell d'activitats, avui posem el focus en un altre, i és que ja s'està preparant la que serà la 34a trobada gegantera de la Seu d'Urgell, en un any marcat per les efemèrides, per la colla local, els geganters i grallers de la Seu. Han avançat que hi haurà 6 colles convidades aquest any, les de Valls, Organ, Tavertet, Puigcerdà, Vilallovent i Santa Coloma de Queralt. N'ha parlat el director, el cap de colla dels geganters i grallers de la Seu, Rubén Segarra, que explica que estan motivats per aquesta nova edició.
2: Sí, aquest any ara més tranquils, més relaxats i a tope, les piles, això sempre. Sí, sí, nosaltres tots els anys fem la trobada i sempre tirarem endavant la trobada gegantera.
0: Aquesta presència de colles a la Seu és un any més fruit dels diversos intercanvis que du a terme la colla ursellenca al llarg de l'any, amb desplaçaments arreu de Catalunya, en alguns casos més enllà, i a unes visites que ara tornen amb aquesta presència a la trobada, tot i que algunes de les colles amb qui s'ha fet intercanvis enguany no hi seran, perquè ja van ser fa pocs mesos, a l'abril, a la 17a edició de la Fira del Món Geganter.
2: Nosaltres ja hem fet diverses sortides, no? Ja hem començat a fer totes les sortides oportunes que tenim. Encara mos queden algunes per anar, i això és tot, és anar fent i tirant endavant tot el que mos queda. El recorregut és com sempre, i sinte la plaça Europa, carrer Portal d'Andorra, avenida Pau Claris, anirem per Sanot, plaça Catalunya, passeig Joan Brudeu, carrer Lluís Sabater, carrer Major, fins a la plaça on se faran tots els actes dels balls, finals i de cada colla. Aquest any venen serem 7 colles, ja que vam tindre lo de la fira, este any no hem pogut portar bastantes colles, però en estes hem decidit que seria la...
3: Les colles que vendran seran la Pessigolla, de Baix, Vilallovent, Organyà, Puigcerdà, Tavertet, Santa Coloma de Queralt...
0: Tot i que aquest any el nombre de colles és inferior, sí que s'ha destacat com a al·licient que ballaran els 4 gegants de la Seu.
2: Aquest any sí que els 4 gegants que tenim a la Seu sí que sortiran a ballar, perquè és com tots els anys. Després sí que tenim la Mineirona i el Mineiro, que com no tenim ja canalla petita, pues intentarem a veure si algú s'anime o algo i el vol fer traure, pues nosaltres encantats, no?, de poder-los traure.
0: Aquest any la colla gegantera grallera de la Seu commemora 35 anys de la primera trobada gegantera que es va fer en aquella època. Des de llavors només s'ha suspès per la pandèmia, i el 15è aniversari de la proclamació de la Seu com a ciutat gegantera de Catalunya. Aquest acte, com diem, serà dissabte, i dels actes previs de la Festa Major, tornant a l'actualitat més immediata, recordem que demà a les 7 del vespre al Palau d'Esports hi haurà el concert familiar, aquest any amb el grup El Superherois, entrades anticipades a Turisme Seu i a Codet, com d'altres activitats, amb un pack familiar de 3 entrades per 12 euros, i dimecres a les 7 del vespre comença el torneig de pàdel mixta a Urban Sport. A la nit a 2:15 a la plaça dels Soms hi haurà la vetllada de cinema La Fresca, amb una de les pel·lícules catalanes de més èxit dels darrers anys, que a més enguany és de temàtica plenament pirinenca, Balandrau ben salvatge, el llargmetratge sobre la tragèdia que es va viure fa 25 anys a la muntanya del Balandrau, al Ripollès. L'últim dia d'actes previs, dijous 27, té com a principal edició al Teatre de Festa Major, enguany amb l'actor imitador Pep Plaza i el seu espectacle El Substitut. D'això en parlem amb més detall en següents informatius. I no deixem de parlar de propostes festives, perquè fa uns dies ja explicàvem que la Festa Major d'Oliana aquest any està marcada per la consolidació de l'intercanvi amb la població d'Oliana a Sardenya, a la qual s'han compromès a regalar-li un gegant, l'Osorio, que ha estat dissenyat amb intel·ligència artificial i que es va presentar per la Festa Major d'Oliana. I és que a Sardenya no hi ha aquesta tradició gegantera i a través d'un programa de subvencions europees, fruit d'aquest agermanament, van decidir dissenyar-ne i elaborar-ne un per regalar-lo a la població d'Oliana. Ricard Pérez, alcalde d'Oliana, n'ha donat més detalls ara i recorda que aquest agermanament va començar el 2018.
4: És un agermanament que ja venia de molt enrere, estem parlant dels anys 90, i aquest 2018 vam formalitzar aquest agermanament. Després de la formalització hem anat fent coses conjuntes entre Oliana i Oliana, amb temes comercials, amb temes culturals, amb temes festius, i ara ells, al mes de setembre, a Oliana fan una festa que en diuen Cortes Apertes, celebrem els 30 anys, i llavors vam decidir fer alguna cosa conjunta, i en aquesta cosa conjunta vam presentar un projecte a nivell europeu per demanar una subvenció. Aquest projecte europeu es centra bé en la figura d'un gegant.
0: Tal com ja es va explicar durant la Festa Major, el vestit del gegant s'ha fet inspirant-se en el vestit tradicional d'Oliana i d'altres poblacions de Sardenya.
4: Doncs vam creure fer un gegant anomenat l'Osullo, que és el que ens ells reten homenatge a Oliana. S'ha fet amb una vestimenta sarda, s'ha fet amb la roba també d'Oliana, s'ha portat directament la roba, i el que hem fet és ells també han fet la música i des d'aquí del grup de gegantes d'Oliana han fet el ball. Tot això ho hem confeccionat aquí a Cardona amb el mestre geganter, amb el Toni Mujal, que hem anat fent viatges des d'Oliana i des d'Oliana, doncs, per cada vegada que s'havia de prendre decisions, doncs hem estat treballant conjuntament, creant des d'Oliana i d'Oliana aquest gegant.
0: I per completar aquest intercanvi, una delegació d'Oliana, encapçalada per l'alcalde i amb d'altres representants de la cultura local, tenen previst viatjar a Sardenya, a més o menys coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre, per fer lliurament d'aquest gegant.
4: Ara, l'11 de setembre, nosaltres anem una expedició d'entre 50 i 60 persones a Oliana per portar els gegants, per portar també les sardanes, i farem tot de costums catalanes allà a Oliana. Llavors, en aquest sentit, tenim contractat un tràiler, doncs, que portarem els 5 gegants d'Oliana, el buliac d'Oliana i l'Osullo, doncs, per portar-lo allà i ja regalar-lo a la gent d'Oliana.
0: Anna Vilana, també des d'Oliana, membre del grup de geganters i rellers de la vila, assegura que ha estat una experiència molt bonica, tant per la colla local com per els companys d'Oliana.
5: Ells ens van facilitar una música que és d'un ballet típic sard que tenen allà a Oliana, i nosaltres vam decidir adaptar-la, perquè pel sentit que ens va passar un àudio de 6 minuts i mig, per no dir quasi bé 7, i clar, per fer un ballet amb gegant de 7 minuts és molt llarg, tant pel portador com per la gent que el veu. I vam decidir adaptar-lo i vam adaptar la música que ens van passar ells a un àudio d'uns 2 minuts i mig més o menys, perquè fos un ball pràctic i còmode per tot, perquè els dos nois joves que han vingut per aprendre's el ball, ells no saben ni què era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
0: Un altre membre de la colla, Joan Vilaseca, valora com a molt enriquidor aquest intercanvi.
6: De moment està sent i ha sigut una experiència molt divertida, poder saber que ve gent de fora, que no tenen inclús la tradició dels gegants, que ells poden no acabar d'entendre ben bé el que és això, doncs entre tots ens hem passat molt bé, ens estem passant molt bé. Bueno, el ball va sortir i ells ens van enviar una cançó seva tradicional i a partir d'aquí nosaltres vam intentar mesclar una mica el seu ball amb els nostres balls i vam quedar un dia aquí al local, tots els membres, i vam intentar aquí fer el que vam poder, crear un ball de nou, de zero, totalment de zero, amb la seva cançó. I llavors mesclar les dues cultures, la sarda i la catalana, i de què ha sortit, doncs, aquest gegant amb vestit de sard i el ball, i que també està mesclat entre els balls sard i ball català.
0: I en representació d'Oliana, un dels joves sards que participa en aquest intercanvi, Bastiano Cucha, ha valorat l'experiència en clau d'intercanvi cultural. Ell ja va visitar Oliana a l'inici de l'agermanament, el 2018, però reconeix que no coneixia aquesta tradició dels gegants i assegura que ha estat molt bonic aprendre aquesta tradició present a diversos països europeus, però molt especialment a Catalunya.
7: Perquè erano venuti a Oliana nel 2018 e avevamo un po' visto, però mai provato a prendere giganti. Così è stata una bella cosa, provare anche cose nuove, delle tradizioni di altri posti. È comunque sempre bello vedere anche giovani che mandano avanti le tradizioni come appunto noi proviamo a fare nel nostro paese.
0: Cucha celebra aquest intercanvi cultural entre Catalunya i Sardenya, dues nacions que de fet tenen vincles històrics.
7: Sí, è bello appunto scambiarsi oggetti della propria tradizione, quindi ad esempio voi portate a Oliena il gigante, quindi l'usuglio, vestito con l'abito tradizionale di Oliena, e noi il prossimo anno magari riusciamo a, non so, però magari portare qualcosa della nostra tradizione qua, così scambiarci tradizioni appunto.
0: I un altre jove d'Oliana, Cristian Caleresu, recorda els primers intents que va fer de portar la figura quan tot li tremolava perquè feia molt vent, però assegura que la millora ha estat molt ràpida i s'ha adaptat ràpidament.
8: La prima volta è stato un po' così per causa del vento, si sentiva un po' molto traballante, però già la secondo giorno che abbiamo provato anche a ballare, molto meglio. Restavamo molto più fermi perché iniziavamo a prendere confidenza con i giganti e con il ballo che dovremmo fare poi alla sfilata.
0: La figura està creada a l'obrador del mestre geganter Toni Mugel de Cardona, en un procés que ha implicat desplaçaments constants entre els dos municipis agermanats. El gegant s'ha fet, com dèiem, amb una vestimenta típica sarda. I com ja havíem avançat, el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran, una iniciativa que s'emmarca en l'estratègia del Pirineu, un instrument transversal que el govern va posar en marxa la legislatura passada i que té vigència fins al 2030 i abasta 144 municipis. La xarxa de camins i accessos als nuclis de població és molt extensa a totes aquestes comarques per l'orografia i la dispersió geogràfica i sovint depèn d'ajuntaments amb pocs recursos. Per això es vol cobrir aquestes mancances mitjançant a aquests ajuts i a aquestes línies de suport. N'ha parlat amb més detall el director de Polítiques de Muntanya de la Generalitat, Carlos Guàrdia.
9: Millorar els accessos als nuclis de població del Pirineu, en aquest cas les comarques de Muntanya i l'Aran, es planteja des d'un punt de vista de la millora i el manteniment, és a dir, el millora del ferm, el drenatge, la consolidació de la plataforma, però també la reducció de la vulnerabilitat davant dels riscos naturals que poden afectar en la conservació i la consolidació. Aquest pla fa, doncs, l'objecte d'aquest pla són els accessos als nuclis de població, que anomenem la xarxa veïnal, i quan parlem de xarxa veïnal ens referim a aquells camins rodats d'ús públic, de connexió entre nuclis habitats, i d'aquests amb la xarxa de carreteres legalment definida. Aquest pla també ha de servir per posar ordre en un àmbit on són diversos els ens actuals, normalment sense cap coordinació, sobre un objecte, els camins que finalment són de titularitat d'un tercer, els ajuntaments, que en general disposen de pocs recursos tècnics i econòmics per afrontar, doncs, aquestes intervencions que solen ser molt costoses.
0: La millora de camins és un dels eixos d'actuació d'aquesta estratègia Pirineu 2030.
9: Dins dels 8 eixos d'actuació, que cada un fa referència, doncs, a l'habitatge, a la mobilitat sostenible, a la gestió forestal, al sector agroalimentari, a l'activitat esportiva, al turisme, les energies renovables, etc. Cadascun d'aquests 8 eixos, doncs, es tradueixen en un seguit d'actuacions. A tall d'exemple, en el sector agroalimentari, doncs, hem incorporat la implantació de l'IRTA a Pirineu. Aquí hi hauria, doncs, també el hub forestal ubicat a Olius, l'INEF Pirineus, el CIMNEU, aquest centre d'innovació de la muntanya de la neu que està ubicat a Camprodon, però també hi haurien altres propostes o altres actuacions, com pot ser el pla de millores per les estacions d'esquí nòrdic, el pla específic d'habitatge del món rural i de la muntanya. Per tant, hi ha diverses tipologies d'actuacions que tenen, doncs, es poden concretar amb actuacions que es basen en un equipament ubicat en una localitat, però que tingui un impacte supramunicipal, com aquests que acabem de comentar, o que tingui un, actuacions que siguin molt més difuses, no? Que comprenguin tota, tot l'àmbit del, de l'estratègia del Pirineu.
0: Els 144 municipis que participen en aquest pla són de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès. Són 144 municipis i representen només el 2% de la població de Catalunya, però gairebé el 30% de la seva superfície. I avui també destaquem que l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu obrirà d'aquí una setmana el termini d'inscripcions pel curs 2026-2027. El tràmit es podrà fer del 31 d'agost al 7 de setembre i l'oferta formativa inclou cursos d'anglès i francès i, com ja ha passat els darrers anys, de català. I és que, a més, des d'enguany ofereixen la possibilitat d'obtenir a través de l'EOI el certificat de Seu. Mercè Solanelles, directora de l'EOI, parla d'aquest procés de preinscripció.
10: Ja ho tenim tot a punt per a la preinscripció pel nou curs, que comença el 31 d'agost i acaba el 7 de setembre a les 3 del migdia. Destaca que enguany, fa dos anys que vam començar amb el català i oferint C2, i enguany, com a novetat, també oferirem un grup de C1. Bueno, ho encarem amb ganes de que la gent se'n recordi de que hi ha una escola oficial d'idiomes a la Seu d'Urgell, amb seu a Puigcerdà i a Sort, per donar cobertura també a la resta de territori de la nostra zona del Pirineu, i sobretot recordar a la gent que per en algun moment de la seva vida ja hagi passat, ja sigui per qualsevol escola oficial d'idiomes de la Seu o de la resta de Catalunya o territori MEC, que hi ha els cursos d'actualització, que es pot vindre a l'escola, actualitzar ja nivells que ja es tinguin per poder tirar endavant, o senzillament gent que tingui ganes de recuperar l'anglès o el francès que ja tenia fa un temps.
0: L'EOI de la Seu està situat al primer pis del carrer Capdevila 29. I en Pirineu, el dispositiu Campai que s'ha fet aquest cap de setmana a Puigcerdà, liderat pels Mossos d'Esquadra i en coordinació amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local, ha comportat la detenció de 4 persones per infraccions en la normativa d'estrangeria en relació amb la immigració il·legal. En total s'han identificat 162 persones que acumulaven 130 antecedents i dues d'elles, totes soles, en sumaven 21. També s'han aixecat 6 actes, 2 pertinença de substàncies estupefaents, 2 pertinença d'armes blanques i 2 més per falta de respecte als agents de l'autoritat. Un dispositiu que s'ha fet tot coincidint amb la festa de l'Estany i amb l'objectiu de prevenir la delinqüència, tenint en compte que són dies de molta afluència a la capital cerdana, en un dels punts àlgids de l'època d'estiu. A més, s'han controlat 35 vehicles i s'ha denunciat un conductor penalment per alcoholèmia, 2 més en l'àmbit administratiu per alcohol i 3 per drogues. La policia més ha citat 2 persones més per resoldre la seva situació administrativa, presumptament també en relació amb la immigració il·legal. En el balanç es destaca que els agents han intervingut un patinet per diverses infraccions i han denunciat un altre per manca d'assegurança i han fet 5 inspeccions en locals d'oci. Han aixecat diverses actes administratives a aquests locals per infraccions de la llei en espectacles públics i activitats recreatives. La primera fase va ser amb controls policials als principals accessos de Puigcerdà i en carrers del centre de la vila, i la segona fase va ser ja de matinada amb un intensiu patrullatge a la zona d'oci nocturn del municipi. L'objectiu era detectar delinqüents actius amb risc de reincidència, combatre el tràfic de drogues, molt present actualment a la Puigcerdà, la tinença d'armes prohibides i possibles infraccions en locals d'oci. I també en successos aquest cap de setmana un home de 23 anys ha mort a Esterri d'Àneu després que li va caure sobre divendres una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets s'han posat en coneixement de la comissaria de sort dels Mossos d'Esquadra, que han traslladat també el cas al jutjat d'instrucció. I més successos, perquè la policia d'Andorra ha comunicat la detenció aquest cap de setmana d'un home no resident de 62 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física per una agressió a Arinsal. L'home va propinar un cop de puny a la cara a una altra persona causant-li ferides que van necessitar detenció mèdica. També divendres la policia va arrestar un home de 30 anys amb una ordre judicial de detenció. Era el presumpte autor d'un delicte contra la funció pública que es va produir el 30 de juny quan, entrant a Andorra en moto, va fugir d'un control policial a la frontera del riu Runer. I entrem ja als esports, en què avui precisament el protagonisme és per Andorra, perquè la Vuelta a Espanya durà a terme demà una etapa íntegrament en territori andorrà. Com ja s'havia avançat la setmana passada, això farà que al llarg del dia hi hagi diverses afectacions a la mobilitat, tant pel que fa al trànsit en general com al transport públic en particular. La prova ja ha arribat als Pirineus avui amb una arribada a Font-romeu que ha estat però accidentada. I és que, de fet, no s'ha pogut arribar a Font-romeu. Una forta pedregada ha obligat els ciclistes a baixar de la bici i l'organització ha decidit cancel·lar els últims 15 quilòmetres des de Montlluís. La quarta etapa sortirà des d'Andorra la Vella a l'Avinguda Tarragona demà abans de les 3 de la tarda, tot i que les afectacions de trànsit ja començaran cap a l'una del migdia per la caravana publicitària. El recorregut inclou tres ports de primera categoria i el primer repte és la pujada a través d'en Camp, Canillo, del Tartell Sol 10, passades les 3 de la tarda, per coronar el port d'en Valira cap a 3:45. És el punt més alt d'enguany de la Vuelta, 2.400 metres. Tot seguit, els ciclistes baixaran cap al pas de la casa, faran el recorregut invers per arribar fins a en Camp i cap a les 4 de la tarda començaran la pujada a la collada de Beixalís, a gairebé 1.800 metres, on es preveu que hi arribin al cap de 20 minuts. La següent baixada serà fins a Ordino, que poc abans de les 5 de la tarda. Des d'allà afrontaran l'últim port de primera, el coll d'Ordino, a 1.970 metres, i passaran cap a les 5 de la tarda, i per acabar baixaran per l'altre costat del port fins a Escaldes-Engordany, i després d'una última pujada fins al port de la Comella arribaran a Andorra la Vella cap a 6:45 de la tarda. S'ha de, doncs, un recorregut per primer cop circular per dins d'Andorra. L'Agència de Mobilitat ha aconsellat evitar els desplaçaments entre el migdia i la tarda a tots els nuclis afectats i, si cal desplaçar-s'hi, planificar-ho amb antelació. En el cas de l'Avinguda Tarragona, es tallarà el trànsit ja avui a les 10 de la nit i ho estarà fins a demà a les 10 de la nit, a la mateixa hora. Pel que fa a la CG2, en canvi a Canillo, es tallarà durant unes 3 hores demà al migdia. Mobilitat també ha recordat que tant avui com demà estan tancats els aparcaments del Parc Central, Centre Ciutat i Prada Guillemot. I pel que fa a l'etapa d'avui, com dèiem, l'ú del tram final ha estat accidentat. Els ciclistes, recordem que van començar la Vuelta de manera excepcional dissabte a Mònaco. La Vuelta ha agafat la mateixa tònica de les altres grans rondes, de fer les primeres etapes fora del seu territori estatal, i ahir, per exemple, van anar fins a... van arribar fins a Manosca, a Provença. Avui han sortit de Grisant, a prop de Narbona, i han entrat a la Catalunya Nord a través del Rosselló, per després travessar tot el Conflent i des de Prada a iniciar la pujada a Montlluís, 1.560 metres, primera categoria. Però en aquest tram final els ciclistes ja s'han trobat amb la pluja i a Montlluís, a uns 15 quilòmetres de la meta, han deixat de pedalar a instàncies del líder Tadej Pogacar i han hagut de córrer, de fet, per resguardar-se en espais coberts per la forta pedregada que estava caient. Per això l'organització ha decidit cancel·lar els últims 15 quilòmetres en què havien de passar pel poble de Font-romeu, a 1.750 metres, i arribar a l'estació d'esquí a 1.930 metres. Tot i que la meteorologia li impedir confirmar la possibilitat de victòria que tenia a Font-romeu, Tadej Pogacar manté el liderat que ja va aconseguir la primera etapa dissabte a Mònaco. I avui els esports també destaquem, en aquest cas, un èxit d'una esportista andorrana, perquè Nayara Liñán ha fet història aquest dissabte a Toronto en conquerir la medalla de bronze en categoria menys 49 de taekwondo als Jocs del Mediterrani. És la primera esportista andorrana que aconsegueix una medalla en uns Jocs de la Mediterrània i ella mateixa ha explicat l'eufòria per aquest podi.
11: Estic supercontenta, hem aconseguit la medalla de bronze, ha sigut una experiència inolvidable, la veritat ho he gaudit moltíssim, esperava aquest moment amb totes les meves forces, hem lluitat cada combat que hem fet en el dia d'avui i res a dir, estic supercontenta d'haver aconseguit aquesta medalla per el meu país, per Andorra, i bueno, espero que els meus companys també ho gaudeixin moltíssim i també puguin aconseguir moltes més.
0: El bronze ha arribat en un moment especialment destacat per aquesta taekwondista andorrana que afrontava els Jocs del Mediterrani després d'assolir abans una quarta posició al Campionat d'Europa a Múnich i una medalla de plata al Bosnia Open. I ara sí, tanquem l'informatiu vespre de Ràdio Seu, no sense abans comentar que pel que fa al temps, després del pas d'aquest front d'avui, sembla que tindrem més tranquil·litat. Demà el dia començarà amb algunes boires fruit d'aquesta pluja i amb cel entrenyina que continua la tarda, però ja no s'esperen precipitacions aquí a la Seu ni demà passat, tot i que demà passat n'hi podria haver d'altres punts del país. I acabem recordant que ja ha començat la promoció especial de Ràdio Seu de la Festa Major. La podeu trobar tota aquí al 107.2 i també al nostre web radioseu.cat i els perfils a xarxes socials, on a més a més ara tenim oberts alguns sortejos d'invitacions. Gràcies per seguir-nos.
12: Mm. Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Aquest agost, la poesia torna a omplir la Seu d'Urgell. Arriba el cinquè Pirineu Terra de Versos. Tres dies per celebrar la paraula, la música i la tradició oral. Dijous 27 d'agost, al refugi, So de Cop, amb el músic Arnau Obiols i el poeta i naturalista Martí Boada. Dues sessions, a les 7 i a un quart de 9 del vespre. Divendres 28, tarda de poesia per als més petits, amb un laboratori de poemes al Refugi Canalla. I a dos quarts de vuit, al Refugi, una mostra de cant valencià d'estil amb Josep I. Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau. I dissabte 29 d'agost, a les 6 de la tarda, la gran trobada poètica a la Sala Immaculada amb Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal. I l'actuació final de Glosa Càustica. Entrades a www.elrefugi.cat o a la llibreria físicament. Pirineu, terra de versos, tres dies, una ciutat, moltes veus. La poesia també fa camí. Vine a trobar-la a la Seu d'Urgell.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: anant a Madrid, la Maria Josep Hostalric ho té molt clar. L'Atlètic de Madrid no es mourà un centímetre de la seva posició, tampoc fa pinta que ho faci Julián, i per tant, la sensació és que es quedarà a Madrid, no anirà tampoc a l'Arsenal, i que tenen un problema força greu, però que ja no serà el problema del Barça. També hem parlat amb el Ricard Torquemada sobre si Rafinha pot fer de nou. Ell el veu i de manera molt clarivident. I al principi del programa us hem explicat quina és la situació ara mateix de Balde i de Koundé. La Laia no s'atreveix a dir que cap dels dos pugui ser dimarts vinent a la plantilla blaugrana. És una opció que puguin sortir, també és una opció que es puguin quedar perquè queden 7 dies de mercat, tot i que això en dues trucades ja sabem que Mendes t'ho soluciona. I una de les preguntes que fèiem als nostres col·laboradors avui és si al Barça li calia un nou, i aquí hi ha hagut unanimitat de l'Anaïs Martí, del Marcos López i del Ricard Torquemada. Sí, anem a saber què en pensen els oients. Joan Fetó, hola, bona tarda. Avui li preguntaven si veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou, a veure si algú havia canviat d'opinió o algú pensa directament que no és així. I quin és el resultat?
1: Doncs la gent pensa exactament igual que el Marcos, que l'Anaïs i que el Ricard, perquè 87% diu que el Barça necessita un nou, tot i la golejada d'ahir. Només un 13% pensa que no. Algun comentari en contra, per exemple, el Joan Casacoberta, que diu, si tens un nou, millor, però no és tan urgent com la gent pensa.
0: Doncs aquests són els comentaris dels oients a la pregunta del dia. Veus, Laia, que ara ja anem ràpid.
2: Això
0: ja...
2: Ho fem molt ràpid, el Fitó, això, eh?
0: Ja va ràpid, ja va ràpid. No, perquè a dos quarts acabem i tenim encara una feinada.
2: Ara ja veig que la cosa va ràpida, eh? No.
0: Clar, m'has d'explicar què té Gavi, m'has d'explicar què va passar amb l'estelada. Hem de parlar de Gordon i de Dellemi. A mi em va agradar més Gordon que Dellemi, però ara us ho preguntaré. I hem de parlar de l'Espanyol, que està a punt de tancar Brian Zaragoza.
2: Molta cosa.
0: I no et parlo del Madrid i de la Vuelta, que han cancel·lat l'etapa. Vinga. Un fin de tonto.
3: Que chévere, que chévere. Especialista en el llançament de penals. Rafinha cap a la pilota, xuta. Gol. Marca Dellemi.
4: El segon del Barça, arriba el temps afegit de la primera meitat.
3: Gordon per Rafinha, el gol. Comença la temporada fort. Continua Gordon. La deixa per Fermín, xuta Fermín, gol. Gordon, molt generós. Li ha regalat el gol a Fermín, que li agraeix amb una abraçada de company d'amic. Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. 33 de la segona meitat. Elx 0, Barça 5.
0: Dos de Rafinha, dos de Fermín, un de Dellemi, un 0-5, com dèiem, sense davanter centre. Amb què us quedeu del partit?
5: Home, jo em quedo amb un partit interessant des del punt de vista que sabíem que seria complicat, perquè al final el punt de preparació física, quan a part vas pel món amb 8 mundialistes, un d'ells, Rodríguez, queda a casa, ho has de gestionar tot, introduir nous fitxatges, doncs un 0-5 per començar. La veritat és que fa patxoca. Em quedo amb la versió del Rafinha capità, no només nou, Rafinha capità. Em quedo amb Xavi Espart, que crec que va fer un partit imperial pel lateral esquerre, sobretot tenint en compte que és una posició que ell mai havia ocupat. I em va agradar molt la solidaritat de Gordon, de veure fins a quin punt regala gols a Fermín, no? Quan veus que estava, vaja, que l'hauria pogut marcar ell, aixeca el cap, veu el seu company que ve d'un estiu complicat després d'haver-se perdut el Mundial, etc, i li diu, va, marca'l tu. Crec que hi ha bones sensacions i que és un grup molt solidari.
6: Per mi, els missatges que va llançar Frick, podia posar Pedri o Dani Olmo de titular i no va posar a cap. Bernal, Gavi, Fermín, podia posar a Koundé de lateral dret i no ho va posar. Podia apostar per Cubarsí, tampoc. O sigui, va donar confiança a un equip inèdit, No sé, un equip estrany, un equip que mai havia jugat junt, especialment en el cas de Xavi Espart, i a partir d'aquí l'equip, els primers 10, 15, 20 minuts l'equip no estava bé, no estava fi, però a partir del gol ja tot va anar molt bé, i això demostra la gana i la profunditat de banqueta que té aquest any el Barça. Uh-huh. O sigui, per mi, el més important és la profunditat de banqueta. No estava Rodri, que estava a Barcelona, no estava Olmo, no estava Pedri, no estava Cancelo, no estava De Jong, òbviament, uh-huh, que estava lesionat, o sigui, no estava el nou, i al final l'equip guanya 0-5. Evidentment, és un partit que ho fa senzill el Barça, no només que l'Els ara mateix no està jugant bé, però per mi és un partit que marca molt el camí de lo que vol Flick que sigui aquesta temporada.
0: Pedri, un dels noms que citaves, va entrar per Gavi, que podria haver estat l'única notícia negativa del partit, però afortunadament, Laia, al final queda no res.
2: No res. Va rebre una contusió forta al genoll, Gavi es va espantar en aquell moment, recordem que ha tingut dues lesions importants de genoll, però avui li han fet proves, han descartat qualsevol tipus de lesió, i a partir dels pròxims dies, doncs en funció del dolor que ell tingui, que Gavi senti el genoll, doncs s'incorporarà aviat als entrenaments.
0: Uh-huh. Perfecte. Entre les cares noves que vam veure, més enllà de Xavi Espart, que l'heu citat i n'hem parlat durant el programa d'ell, amb aquesta opció que se li obre, especialment si Valde marxés, a dia d'avui ja està per davant de Valde, ja veuríem si manté la posició. Joan, dèiem aquestes dues cares noves, aquests dos fitxatges, Adeyemi i Gordon, que en el cas d'Adeyemi va ser titular, en el cas de Gordon va jugar menys minuts, però probablement més productius, no?
1: Sí, Adeyemi va jugar per la banda esquerra, són 31 intervencions les que va fer Adeyemi en 65 minuts de partit, 5 duels, 4 guanyats, per tant només va perdre un duel, va ajudar bastant en aquesta banda esquerra a Xavi Espart en defensa. L'única nota negativa a nivell estadístic del partit d'ahir d'Adeyemi és en la passada. En va intentar 20, només 11 d'aquestes 20 van ser bones, per tant va errar 9 passades a Adeyemi, és un 55%.
0: Això és molt poc habitual, és molt poc habitual per un jugador del Barça, sí.
1: Va intentar 3 regats a Adeyemi, se'n van sortir en dues ocasions, i doncs destaca del partit d'Adeyemi el 0-2 abans del descans en una bona jugada de Rafinha.
0: Un gol de molt bona qualitat per part d'Adeyemi, que certament en aquesta primera part especialment va perdre moltes pilotes.
1: Gordon va jugar 25 minuts, va entrar per substituir a Lamine, però en lloc de jugar a la banda dreta, que és on juga habitualment Lamine, va jugar a la banda esquerra, es va fer un fart de tirar desmarcades. Dues assistències les que va fer ahir Gordon, el tercer gol de Rafinha i el quart de Fermín. Va fer un xut a porteria en una bona acció individual per la banda esquerra, i a diferència de Adeyemi, són 15 intervencions, 13 passades, 13 passades bones, és a dir, no es va equivocar ni una sola vegada Gordon des de la passada, va rebre una falta i, doncs, més enllà de no fer gol, va ser un dels noms destacats d'ahir.
0: L'estadística no sempre confirma les sensacions, en aquest cas sí.
6: Però per mi Gordon va estar molt bé, molt bé, o sigui, la capacitat que té per desmarcar-se, per córrer, la tranquil·litat i la pausa que té en un moment, era el seu moment, era tirar a porta i era gol, o sigui, era gol sí o sí. I què fa? Se la dona a Fermín i diu, tota teva. Per mi això diu molt de lo que pot ser i de lo que pot aportar Gordon a aquest equip.
5: Sí, i a part crec que la seva entrada i la de Dani Olmo van donar-li més força, no?, a l'equip. Vam veure el Lamine Yamal una mica emprenyat amb el canvi. Això serà un dels temes que imagino que Flick haurà de gestionar aquesta temporada.
0: No és la primera vegada que el veiem enfadat, i aleshores comença a no ser notícia.
5: No, comença ja a ser com, però al final dius, ostres,
0: sí.
5: Tampoc passa res, no?, perquè et cuidin una mica, tenint en compte que tu sí vas ser titular al contrari dels altres en pràcticament tot.
0: Clar,
5: el
0: que
5: mundial.
0: No podem saber si estava enfadat amb que el canviés, no estava enfadat amb el
5: jo
0: partit que ell havia
5: coses,
0: fet, no?
5: Crec que les dues coses, no? Aquesta sensació de dir, ostres, no m'acaba de sortir, m'estan canviant, no tinc temps de poder reaccionar. Crec que es barregen les dues coses. A mi Gordon em va agradar molt. I a Adeyemi és veritat que al principi, sobretot, va estar molt imprecís, però és rapidíssim. I en aquest Barça tan vertical que transmet tota aquesta electricitat, crec que és un jugador que portarà moltíssim.
0: És molt d'hora per valorar quin paper poden tenir qualsevol dels dos en aquesta temporada, però us imagineu més protagonista Adeyemi o més protagonista Gordon?
6: Per mi Gordon.
5: Sí, perquè deia
0: més titular habitual, eh, Gordon?
6: Més Gordon.
0: Sobretot si Rafinha ha de fer de nou, clar.
6: Clar.
5: Sí, sí, perquè a Dejemi està més acostumat a jugar potser per la banda dreta, no? La banda dreta és de la Min, no hi ha cap mena de negociació possible, llavors, clar, si l'han d'anar canviant de posició, li pot costar una mica més. Però Flick, que abans que parlàvem dels missatges, no?, als jugadors, a Dejemi és un jugador que el va demanar a ell, que el va portar a la selecció, i que ja durant la pretemporada li ha anat enviant diversos missatges, no?, d'exigència màxima, de dir, que jo sé que tu pots fer al màxim, i ell està disposat a ser una esponja, així que crec que també és una qüestió de donar-li temps.
0: Doncs ja tindrem temps de parlar futbolísticament d'aquest Barça en els pròxims dies també. Dijous ja tornem a tenir partit Barça Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
6: Dijous i dilluns també, no?
0: Dijous i dilluns, ara ja va rapidíssim. Si et despistes et perds partits. Laia, ahir a Elx, per això tenim un últim capítol del que parlar-ne, sí. I no és agradable.
2: No, perquè un altre desplaçament on agents de la Policia Nacional requisen estelades als aficionats al Barça està sent un fet bastant habitual. Cada vegada més camps de la Lliga Espanyola s'està trobant amb aquest fet l'afició del Barça. A vegades requisen les estelades fora de l'estadi, altres dins de l'estadi. Fins i tot a vegades ens han explicat aficionats que els han tret senyeres, no només les estelades. Però ahir els fets es van produir fora de l'estadi, hi havia molts escorcolls, però entre aquests escorcolls van requisar totes les estelades que van veure, però sobretot els incidents més greus es van ser quan un dels aficionats del Barça, qui li van treure l'estelada, després va ser agredit amb cops de porra per agents de la policia. Fins i tot van acabar detenint aquest aficionat del Barça, que ja ens han dit que ja és a casa, que evidentment es troba bastant tocat físicament, però aquest aficionat doncs ja és a casa. El Barça, després d'aquests fets, i hi ha imatges on es veu perfectament aquesta agressió que comentàvem, ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat, segons aquest comunicat, de la força contra socis. Considera que el procediment de detenció d'un dels nostres aficionats, diu el Barça, va ser desproporcionat, i lamenta que una vegada més doncs els agents de la policia hagin de requisar aquestes banderes estelades, que diu el Barça que l'estelada, recorda, és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. Fins i tot hi ha també reaccions polítiques. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació i indignació per aquesta actuació policial d'ahir. Qualifica Rull l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades impropi d'un estat de dret. I a partir d'aquesta carta, el president del Parlament el que fa reclamar a Grande Marlaska l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i també aclarir els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Per tant, és un cas que fins ara, dèiem, l'afició del Barça ens anava explicant que ho anava patint desplaçament rere desplaçament, i que ara doncs veurem cap a on va.
0: Hi ha vegades que t'ho poden explicar, malauradament pels policies nacionals, en aquest cas hi ha imatges, i aleshores s'observa clarament que s'hi van acarnissar un cop van agafar aquest aficionat que portava l'estelada. Laia, queda dit, queda denunciat i ja pots marxar. Gràcies.
2: Molt bé, adéu-siau.
7: Tot costa, amb Sònia Gelmà.
0: Tram final d'aquest Tot costa. Passar un minut d'un quart de nou del vespre. El Pau Dax, que torna a ser aquí per explicar-nos que l'Espanyol està intentant tancar un fitxatge que seria de molta qualitat. Brian Zaragoza.
8: Exacte. Segons la premsa especialitzada en mercat de futbol, l'extrem de 24 anys arribaria amb una cessió i una clàusula de compra obligatòria a final de temporada de 8 milions d'euros. Brian Zaragoza no compta pel Bayern, que ho ha repetit, i l'ha fet entrenar en solitari. El jugador va fitxar pels bavaresos al desembre del 2023 per 15 milions més variables, però en acabar aquell curs va començar en encadenar sessions. Primer a Osasuna, després al Celta i des del febrer d'aquest any a la Roma. Amb els italians, de fet, ha tingut una aportació testimonial amb 4 partits jugats i sense fer cap gol. Va despuntar el Granada, sent important per l'ascens dels andalusos la temporada 22-23 i ja primera, la 23-24, amb 11 gols i 2 assistències en 57 partits. Amb la seva incorporació, l'Espanyol tancaria la carpeta de l'extrem, que ha mantingut ocupat el director esportiu Monchi durant tot l'estiu. Zaragoza, que és dretà però acostuma a jugar per banda esquerra, arriba en una posició debilitada per la lesió de llarga durada de Javi Puado, que es recupera del trencament del lligament anterior encreuat del genoll dret i encara en té per setmanes. Brian Zaragoza lluitarà principalment amb Pere Milla per un lloc a l'11.
0: Per l'Espanyol, 8 milions d'euros és una despesa important, sí, però és un salt de qualitat també important, un jugador que pot donar molt durant la temporada.
6: Sí, però que té que donar... O sigui,
0: més del que, prometia més del que després
6: correcte,
0: ha estat, no?
6: Per mi aquest jugador té el talent, té el potencial, té el desequilibri, però ara ho té que mostrar cada setmana. Uh-huh. Una cosa que no ha fet.
0: Veurem si es tanca aquesta operació. L'Espanyol-Madrid, no sé si el veurà, ens queda ja un punt lluny, però va ser fa un parell de dies. Carlos Espí, el nou Joselu, ja va fer la primera salvada. I aquest Madrid de Mourinho, que de moment és cert que és pretemporada i és molt d'hora, però que tampoc ha canviat tant. No,
6: de moment no. De moment és el mateix Madrid. Evidentment, en un recurs... Mira, parlant del nou del Barça, aquest és un recurs nou que té Mourinho, un tipus de davanter que li dona un altre registre a l'atac, o sigui, si Vinícius no està bé, si Mbappé no està bé, arriba aquest noi i en 10 minuts, més enllà del gol, va jugar molt bé, o sigui, més enllà del gol, que va estar molt llest, i crec que de moment no es veu encara la mà de Mourinho, és només un partit, i per mi és com jugarà aquest equip realment a futbol. O sigui, Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Tchouaméni, Bernardo Silva, Valverde, per mi aquesta és la creu, perquè queda, evidentment té quatre davanters boníssims, bueno, hi ha que veure el rendiment primer ara de Diomandé, però té a Bellingham, que és una mitja punta, té a Mbappé, té a Vinícius, però com harmonitza tot això Mourinho, per mi és la clau d'aquest Madrid.
5: Ves que la clau era Rodri, no? Potser, una mica. La clau de voltes era Rodri i crec que al final seguiran tenint exactament el mateix problema que les dues últimes.
0: Una mica més de qualitat al mig del camp amb Bernardo Silva, però falta veure...
5: També és veritat que el Madrid no li ha donat mai massa importància al mig del camp i Mourinho menys, és a dir...
6: Sí, però hi ha un moment que necessites
5: donar-li aquest punt de qualitat que no l'has aconseguit perquè el fitxatge que tu volies resulta que ha apostat pel Barça. Llavors, jo no veig grans diferències, i de Mourinho 13 anys més tard, la veritat és que tampoc m'espero gran cosa.
0: Primer partit del Madrid, de moment primera victòria, i ja van tenir el primer show, en aquest cas Vinícius, de la temporada, aquí la tònica no canvia. No us faré ni tan sols sentir Mourinho parlant de bullying a Vinícius, no, perquè no val la pena, perquè no toca en aquest context. I a més és que, malauradament, amb Mourinho i ell mateix és conscient, el persegueix la fonoteca. Ara fa 5 mesos es preguntava ell, quan va jugar com a entrenador del Benfica contra Vinícius, el per què li passava tot sempre a Vinícius. En qualsevol cas, em temo que això es repetirà durant la temporada, perquè el brasiler és evident que no n'aprèn, i a més en això potser sí que té un punt de raó Mourinho. Tots els camps d'Espanya li tenen agafada la matrícula a Vinícius, i també tots els jugadors de la Lliga Espanyola, i saben que és molt fàcil treure'l de polleguera.
7: Tot costa.
0: 9 minuts i arribarem a 9:15 del vespre. A segona, estem pendents del Girona i de la sortida de Sigankov a l'Ajax. Eduard Solà, bona tarda.
9: Hola, què tal? Veig que torna molta gent avui, eh?
0: Torna molta gent avui. Sí. Tots amb il·lusió, perquè hem recarregat piles durant la temporada, i el primer deure que m'he posat és no ens hem d'oblidar de Solà, que està allà pensant que a segona ens
6: ara
0: oblidarem
6: d'ell. No,
0: cada dilluns aquí,
6: mai,
0: i
6: no.
0: Cada dia aquí al Solà, sempre que hi hagi notícia. Bé, la sortida de Sigankov, que semblava que podia ser complicada, sembla que es desbloquejarà, eh?
9: Sí, ja és a Amsterdam per fitxar pel l'Ajax de Mitchell, amb una quantitat que bé, al final encara ha sortit prou bé, 4 milions fixes més un de variables, com que és una quantitat inferior als 5 milions, que és el preu que va comprar el Girona, el 100% d'aquesta quantitat va pel Girona, hi havia un 50% del Dinamo de Kiev, però sempre que la quantitat fos superior als 5 milions d'euros, i Sigankov, que se'n vaia cap a Amsterdam per passar la revisió mèdica, i el Girona, que es treu de sobre una de les fitxes més altes i un problema gran que ha tingut aquesta pretemporada, amb Sigankov, que recordem que va demanar la carta de llibertat, que no volia jugar a segona, que ja va avisar, que es va negar a jugar al partit contra el Leganés, que li van obrir un expedient disciplinari, que no havia acceptat cap de les ofertes que li havien arribat i que finalment sí que ho ha fet amb l'Àjax. El mateix dia que aquest matí el seu representant havia convocat una roda de premsa per explicar la situació, però Sigankov ja se'n va cap a l'Àjax. No serà l'últim a marxar aquests pròximes hores, perquè també Minsu, per 10 milions d'euros, fitxarà pel Glasgow Rangers.
0: Aquest jugador que no ha tingut gaire aparicions al primer equip, no?
9: Aquesta temporada ha jugat els dos primers partits de titular. La temporada passada va jugar cedit a l'Andorra, ho va fer força bé. Sí que és veritat que divendres passat van jugar a Còrdoba, va tenir una bona actuació, però vaja, mira, el Girona acaba venent per 10 milions d'euros, que és una bona quantitat. Sí. I esperant aviam què és el que passa amb la resta de jugadors que estan a la rampa de sortida.
0: I avui dues presentacions, no?
9: Sí, la de dos centrals, Mumín, l'exjugador del Rayo Vallecano, que arriba lliure al Girona després d'haver tingut una greu lesió la temporada passada. Va jugar pocs partits la setmana la temporada passada amb el Rayo Vallecano, i aquest central prometedor de portuguès internacional amb les categories inferiors de Portugal, Mauro Furtado, que estava al Benfica, que el Girona ha fitxat no només pel present, sinó sobretot pel futur.
0: De l'inici, un punt preocupant del Girona, ja anirem parlant, perquè tant de bo això redreçarem ràpid, només són dos partits, un empat a casa amb el Leganés i aquesta derrota a Còrdoba. Per cert, ara que t'he vist, has fet servir la mateixa estratègia que jo. Color llampant per resaltar una mica aquest bronzejat que portes, eh? Ja t'he vist,
9: Ja fa dies que treballo, jo vull dir que ja tot m'he tocat aquí al peu del canó, i per tant ja el bronzejat ja comença a marxar.
0: No marxa, deiem molt bé.
5: Si això marxa, la resta tenim un problema.
0: Per cert, l'altre equip...
9: La resta de què? Ah, la resta de gent.
5: No, la resta de Murano que tenim.
9: No. Pensava que deia la resta del cos. Dic,
5: no, no, no. No, no.
0: Deixeu-me dir, Silà, gràcies.
9: Adéu.
0: Que el Sabadell, l'altre equip de segona, de moment dos punts meritoris amb l'Sporting i el Castelló. Us deixo marxar. Marcos, Anaïs, gràcies. Ens retrobem dilluns que ve, ja en temporada oficial.
6: Molt bé.
0: Del Tot Costa, l'onzena temporada del Tot Costa.
6: Gràcies.
0: Feu una petita pausa i rematem.
7: Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
10: M'expliques un conte, papa?
7: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagi.

0: abans. Avui fa exactament 100 anys que es va fundar la secció de bàsquet del Barça. Fitó, aquest matí a l'Auditori s'ha fet aquest acte de presentació del centenari amb moltes cares de llegendes del bàsquet blaugrana.
1: Sí, amb Gregor Fuchsca, amb Nacho Solozábal i amb discurs ambiciós del president Joan Laporta. Tot plegat començarà d'aquí un mes, el 24 de setembre, en el primer partit d'Euroliga, al Palau contra l'Efes. Avui no s'esperava la presència de Sekulić. Ha estat l'entrenador del Barça en aquest auditori i, com et deia, discurs molt ambiciós de Joan Laporta.
2: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim, doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar, doncs, de nou en el barcelonisme. També, doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó. I és això, el de, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció.
1: Avui, per cert, Sekulić ha dirigit el primer entrenament d'aquesta temporada. També a l'auditori hi havia cares noves com Darius Martin o Josh Nibus, i aprofitant el centenari del Barça de bàsquet s'ha estrenat un nou rècord dirigit per l'Ernest Macià i sota el títol de 4 quarts de segle. On hi repassem, doncs, alguns moments importants de la història de la secció blaugrana.
0: Ja el teniu a les vostres plataformes. Recomanable, com sempre, qualsevol cosa que faci el Macià. Acabem amb ciclisme, perquè avui es disputava la tercera etapa de la Vuelta. L'està seguint l'Isaac Vilalta i ha acabat cancel·lada. Isaac, hola, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
0: Situació molt poc habitual, però clar, és que ha caigut una calamarsada important.
3: Sí, no et diria que inèdita, perquè ha passat en alguna altra ocasió, però és molt, molt poc habitual. Però, en efecte, els ciclistes no tenen on resguardar-se. Al final, la imatge de Pogacar assenyalant a la resta de ciclistes que frenessin, i quan ha vist un hotel allà a prop indicant a tothom que es desviés cap allà per resguardar-se, doncs és una de les imatges d'aquesta Vuelta. L'etapa s'ha cancel·lat, era el més lògic, era el més raonable, han fet bé, per tant no hi ha canvis a la general, Pogacar es manté de líder.
0: Tampoc no havia patit fins aleshores.
3: No. És cert que hi havia dos ports, un de primera, Montlluís, i un de segona, Font-Romeu, que no s'ha pujat, però vaja, el seu equip estava controlant la cursa i per tant Pogacar no ha patit en cap moment.
0: Demà etapa ja important, a Andorra.
3: Sí, etapa curta, és cert, 104 quilòmetres, però una etapa important, es puja amb Valira de primera, Baixalís de primera, Ordino de primera i la Comella de tercera, tot i que l'etapa acaba baix, a Andorra la Vella, però jo crec que, tot i ser curta, podem ja veure qui ho passarà malament en aquesta Vuelta.
0: Doncs demà connectem amb l'Isaac Vilalta des d'Andorra, oi, demà?
3: Demà des d'Andorra, sí.
0: Des d'Andorra amb l'Isaac per seguir aquesta Vuelta a Espanya. Gràcies, Isaac.
3: Bona tarda.
0: Queda un minut mal comptat per tancar aquest tot costa i el rematarà el Pau Dax. Pau?
4: Mira, doncs tenim el descans al Sadar, l'Osasuna 0, Llevant 0, i ha acabat també la final femenina de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Lleida 22, Balonmano Granollers 26. Per tant, les vallesanes campiones de la Supercopa de Catalunya. La final masculina entre el Granollers i el Barça arrencarà de seguida a 8:45 en directe a Esport 3.
0: Perfecte, gràcies, Pau. Gràcies.
5: Gràcies a tu.
0: Adéu, bona tarda. Joan, no tenies cap fer, eh? Arribem a 8:45 acabats i ens hi ha entrat tot.
1: Un de bo, el primer dia, un de bo, el primer dia...
0: Fins aquí. Demà més, gràcies a la redacció d'Esports, amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Pau Dax, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva, al control tècnic, a control central, com sempre, els companys l'Andrea Martínez i el Quinteros, el Pepi Quinteros, que han estat brillants, i els companys de la realització d'Esport 3. Què, Xavi? Com ha anat el primer dia a Can Orange?
6: Costa, costa molt. Venim d'on venim i tot costa.
7: Les pluges i les pedregades d'aquesta tarda causen estralls a Tarragona, a Ponent i al Pirineu. Bona tarda, són 8:45.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: La... Les pluges d'intensitat torrencial han descarregat amb força en diferents punts del país. Han afectat especialment el Camp de Tarragona després del fort episodi de la matinada de divendres. També ha plogut fort al Segrià i a la Cerdanya han caigut pedres de gairebé 5 centímetres. Aquest episodi de tempestes encara no s'ha acabat i va escombrant el país. Les pluges també compliquen la mobilitat. Hi ha afectacions a les línies de tren del sud de Catalunya i a l'aeroport del Prat la tempesta elèctrica obliga a cancel·lar alguns vols. La bona notícia és que de moment no hi ha constància de cap ferit per aquestes pluges. De seguida ho repassem tot. Abans, Gemma Puig, bona tarda. Com tenim ara mateix el temporal?
5: Doncs mira, encara tenim ruixats intensos, però sí que van clarament a la baixa respecte a una tarda molt moguda amb aquestes dues línies de tempesta, podríem dir, que hem tingut: la del Pirineu, que ha afectat des del Pallars, Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, i sobretot aquesta més activa que hem tingut també des de l'Ebre, passant pel Camp de Tarragona i arribant, ofegant la costa central. Els registres que hem tingut més significatius, els 89 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs, 77 a Tarragona, 59 a Riu de Canyes, al Mar Roig 43, també Viella 41, 34 a Das o 32 a Puigcerdà, i tots ells, en la majoria dels casos, doncs, han anat acompanyats de calamars a pedra o de cops forts de vent. Per tant, aquestes tempestes que han sigut intenses. Ara en tenim algunes d'irregulars entre la Garrotxa, l'Alt Baix Empordà i encara alguna que queda cap al litoral, tocant ben bé el Garraf, el Baix Penedès o el Baix Llobregat.
7: El cert és que les imatges que anem veient són força espectaculars, d'aquestes pedregades que hem vist o de les afectacions que hi ha hagut per les fortes ratxes de vent. Gemma, i tot això com ha de seguir a partir d'ara?
5: Aquest vespre encara mantindríem una mica la inestabilitat, tot i que, com dèiem, ja estan força a la baixa, i de cara a aquesta setmana, doncs, serà molt estable. La veritat és que demà tindrem un dia ben diferent, demà tindrem un matí més fresc, a la tarda amb alguna nuvolada inofensiva cap al Pirineu. Dimecres sí que pot caure alguna gota al matí, però també estem parlant de fenòmens molt puntuals i febles, i aquesta serà la tendència aquesta setmana. Força estabilitat, potser divendres també repeteix algun ruixat cap al Pirineu, amb unes temperatures que aniran pujant, sobretot entre dimecres i dijous és quan tindríem aquests valors una miqueta més alts, no disparats, però sí que amb aquesta estabilitat, doncs, tornarà a remuntar una mica la temperatura.
7: Per tant, de moment, aquestes tempestes com les d'aquests dies s'han acabat, de moment.
5: Sí, de moment sí.
7: Doncs gràcies, Gemma, ho seguim actualitzant. Bona tarda.
5: Bona tarda.
7: Gairebé 4 setmanes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Pedro Sánchez assumeix el control d'aquesta crisi migratòria. El govern espanyol aprovarà demà l'emergència per pilotar la situació en coordinació amb la ciutat autònoma.
9: Se abre, por tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
7: És el vicepresident Carlos Cuerpo, que és el ministre que avui ha trepitjat Ceuta. La Moncloa també ha convocat demà el Consell de Seguretat Nacional, el màxim òrgan de seguretat de l'Estat, per analitzar la situació, i en paral·lel continua preocupant la salut dels milers de migrants que malviuen a Ceuta. El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat enviar-hi 45.000 vacunes. Queden 2 setmanes perquè comenci el curs escolar i ara mateix es manté la incertesa del juny. El sindicat majoritari USTEC reclama a Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre, i dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, és a dir, el primer dia del curs. I en aquest Catalunya vespre també explicarem que París tindrà un parc d'atraccions temàtic dedicat a Bola de Drac. Avui, l'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. A les 9:05 arribaran els esports. David Ubac, bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Amb quins titulars?
10: Doncs amb el fet que al Barça les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer pas cap lesió en el partit d'ahir, de manera que té només una contusió. Avui amb el grup ja s'ha entrenat d'una banda Rodri per primera vegada i de l'altra Balde, que ahir va ser absent de la convocatòria de Hansi Flick. I encara sobre aquest el 0 Barça 5 d'ahir, doncs el club blaugrana en un comunicat ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 5 minuts de 8:45. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar la pitjor part del temporal que ha avançat aquesta tarda d'oest a est a bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent que han afectat el Tarragonès, però també comarques com la Cerdanya. Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades al 112. N'ha parlat a 3CAT Info fa només uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: No tenim informació d'alguna situació molt greu. Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Anem cap a Tarragona en directe. Ricard Boigas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Marc. Aquí l'aigua ha vingut a acompanyada de fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. Marc, no exagero, el fenomen és molt extraordinari a la ciutat. Ha durat al voltant d'uns 5 minuts, impedia la visibilitat a més de 2 metres. El trànsit s'ha aturat gairebé en la seva totalitat i la pedra només feia que es patar a les finestres de vidre. Bé, val a dir que això ha durat poc perquè, de fet, després ha vingut la pluja i s'ha endut directament tota la pedra que havia caigut als carrers. Segons ens han explicat els bombers, la intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, branques, també alguna farola al carrer Joan Miró, arbres, mobiliari urbà han caigut damunt de cotxes, la majoria aparcats. De moment no consten ferits greus. Segons informació oficial que a més fa tan sols uns minuts, l'Ajuntament de Tarragona confirma que per sort no hi ha constància de danys personals. Això sí, hi ha moltes vies afectades al carrer Cigonya, l'avinguda Vidal i Barraquer, el polígon Francolí, el Serrallo, les zones de platja, el polígon entre Vies i Comar, la Cruïlla entre Torreforta i la C31B, el pont de Santa Tecla i la Nacional 340 a l'altura de Bona Vista. De fet, la Regidoria de Protecció Civil manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per Temps Violent. Els parcs estan tancats a la ciutat i demanen que la gent, si no ho ha de fer, no es mobilitzi, sobretot no surti de la ciutat, perquè es pot trobar amb aquests problemes de trànsit vinculats, diguéssim, a la caiguda d'aquests arbres. Mira, Marc, en altres punts importants del Camp de Tarragona, Salou, per la seva acumulació de gent durant l'estiu, la pluja ha fet caure un mur en una propietat privada del carrer València. Han caigut arbres al carrer Carles Bugues i també al carrer Barcelona. L'aigua ha deixat alguns carrers inundats, sobretot ha afectat la plaça Europa, un clàssic ja també quan plou a la Costa Daurada. I també ha plogut amb molta intensitat al Baix Camp, concretament a la capital, a Reus. Penseu que l'estació de referència del Meteocat a Riudecanyes ha registrat 50 litres per metre quadrat. El temporal també deixa afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot Ribera d'Ebre i Terra Alta. A Manola Nova, per cert, hem vist a les xarxes que s'han arribat a registrar pedres de 9 centímetres. Tècnics del Meteocat han demanat a la persona que l'havia recollit que la guardi en un congelador per poder-la validar i també analitzar. A banda de les afectacions en àrees urbanes, caldrà avaluar també els danys en conreus. Molts municipis estan recollint hores d'ara incidències perquè el temporal de pluja vent i pedra que ha entrat pel sud encara continua una mica actiu.
1: Doncs és l'última hora que ens arriba des de Tarragona. Gràcies, Ricard. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Sí que hi ha afectacions a la mobilitat. Està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Tot això al sud del país, però les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya. La tempesta ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà i Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest. Anem cap allà, Joaquim Albalaté.
4: A la Cerdanya, la pedregada ha caigut cap a 6:15 i ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no es veia una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb vidres trencats i sostres abunyegats, també als arbres amb branques trencades i als tendals que han quedat foradats. La tempesta també ha complicat la mobilitat perquè ha negat carrers i carreteres com la Nacional 260 i ha afectat també també l'etapa d'avui de la Vuelta, que s'acabava a Font-romeu, a l'Alta Cerdanya, i que s'ha hagut de suspendre.
1: I finalment, el Segrià, les pedregades puntuals que han caigut han afectat principalment camps de fruita, tot i que la campanya ja està molt avançada. Preocupen els danys que hagin provocat les tempestes en alguns cultius, com per exemple la poma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
5: Aquí la pedregada ha caigut a primera hora de la tarda. Un dels municipis més afectats ha estat Almenau. Les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la campanya i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Gràcies, Júlia. Aquestes pluges també estan afectant les operacions de l'aeroport del Prat. Una tempesta obliga a endarrerir molts dels vols programats i a hores d'ara se n'han hagut de cancel·lar 45, tant sortides com arribades, Roger Santaló.
7: Segons el portal Flight Radar 24, això suposa que el 4% de les operacions que hi havia previstes per avui al Prat s'han cancel·lat. En la meitat de les sortides i arribades a l'aeroport barceloní hi ha retards, una situació que es pot comprovar vol per vol al web d'informació de les operacions d'AENA. El retard mitjà de les operacions és de més de 75 minuts i ara mateix el Prat és el principal aeroport del món amb més incidències en les seves activitats.
1: Estem explicant aquest episodi fort de pluges intenses que ha afectat a Catalunya aquesta tarda i, de fet, que encara està afectant alguns punts del país i en alguns municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès aquesta tarda. Podem dir que hi ha plogut sobre mullat després del temporal que hi va caure dissabte a la matinada. Els alcaldes, per aquesta raó, reclamen millores estructurals que fa anys que demanen i que consideren claus, Maria Costa.
8: Millores perquè no es tornin a repetir els estralls com ara la carretera nacional 340 que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
9: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
8: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
10: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
8: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests mateixos problemes.
1: I sobre les pluges de dissabte, el Baix Penedès i el Tarragonès, el principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, ha preguntat al govern per què no va activar el sistema S-Alert d'avisos als telèfons mòbils, malgrat que aquell episodi també va ser molt intens, Joan Vilaplana.
11: Sí, unes pluges que van deixar 11 ferits i inundacions en diversos municipis de les comarques de Tarragona, com dèiem. Els de Puigdemont han registrat una bateria de preguntes al Parlament sobre la qüestió. La diputada Juntaire, responsable d'infraestructures Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
12: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
11: Junts també pregunta si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'interior i quines línies d'ajudes destinaran per ajuntaments i particulars afectats.
1: Un minut i tres quarts de nou. A partir de les 9 seguirem actualitzant tota la situació d'aquestes tempestes. El govern espanyol pren el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà demà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
13: Bona tarda. Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la Seguretat Nacional, la Moncloa pren el timó pot mobilitzar recursos humans i materials sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
14: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
13: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, que com Alberto Núñez Feijó demanava feia dies que Madrid agafés les regnes.
15: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? Aquí no manda nadie.
13: Però malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió quan cal coordinar més administracions.
1: Mentrestant, Ceuta rebrà 45.000 vacunes per prevenir la propagació de malalties infeccioses tant entre la població migrant com entre els residents no vacunats, Cèlia Forment.
8: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han activat el mecanisme de solidaritat i enviaran 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 de diftèria i tètanus, 10.000 de varicela i 10.000 més de poli. L'acord s'ha pres avui en la reunió de Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i el control de possibles contagis. La vacunació es considera especialment important davant malalties com la varicela o el tètanus, tot i que els especialistes també recorden que cal valorar cada cas i l'estat vacunal de cada persona.
1: Més coses, l'USTEC reclama educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha dit avui en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre.
16: Tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva, Segura recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
17: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
16: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
1: En la crònica política avui recuperem el nom d'Isabel Díaz Ayuso perquè intenta enterrar la polèmica per la compra del polèmic àtic de luxe, però es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del seu mateix partit, del Partit Popular. Ayuso travessa la seva pitjor crisi política i la direcció popular se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Tornem cap a Madrid. Ara Paula Brujats, bona tarda.
18: Bona tarda. El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra per ella a l'àtic. Ja és cosa del passat.
19: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado.
18: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
20: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
18: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Crònica internacional. Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna el dia que el país, envaït per Rússia, commemora el 35è aniversari de la seva independència. La coalició de voluntaris, formada per una trentena de països que dona suport a Ucraïna, s'ha reunit per reformar l'ajuda militar i financera al govern de Volodymyr Zelensky, Ignasi Abad.
21: Sí, el president ucraïnès ha demanat als seus socis material per defensar-se dels atacs aèris russos. Diu que necessita almenys 300 míssils pels sistemes Patriot.
22: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
23: Putin встигне розпочати наступ.
21: Zelensky ha rebut a Kiev el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, que s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
0: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
21: De fet, Burnham ha revelat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè la República Soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de defensa antiaèria que el Regne Unit produeix en cooperació amb França.
1: I els Estats Units amenacen amb severes sancions als països que facin negocis amb l'Iran, després d'anunciar divendres una guerra econòmica per aïllar i enfonsar financerament la República Islàmica. Avui el Departament del Tresor n'ha donat més detalls.
21: Si Washington vol tallar d'arrel qualsevol relació econòmica, comercial o financera de l'Iran amb la resta del món, i per això està parlant amb els països que hi tenen vincles per evitar que cap companyia o entitat faci arribar diners a Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor dels Estats Units. No one
2: is above the... Ningú s'escaparà de l'abast de les sancions dels Estats Units. Si faciliten transaccions i formen part de l'ecosistema que converteix el petroli iranià en diners i en repressió, seran el nostre objectiu.
21: El màxim responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. Bessent diu que de moment no posen terminis, però que la seva paciència no serà infinita.
1: Deu minuts i les 9. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt de tot l'estat, aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Roger?
7: Que l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals catalanes, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. A més, l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, de 370 a Tarragona i de 325 a Lleida. En canvi, a la resta de l'estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat.
1: Repassem més notícies. Dues persones detingudes avui relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya, Txell Garriga.
16: Sí, a la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del seu cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció en aquest cas es va produir, però, el 18 d'agost. La droga eren 21 quilos de xis i mig quilo de cocaïna i tindria un valor d'uns 55.000 euros. El detingut també tenia un ordre internacional pendent emès encara per França. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona, en aquest cas amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat ja a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic.
1: A Sitges investiguen els aldarulls que hi ha hagut aquesta matinada durant la festa major a Sitges, que ha acabat amb aldarulls greus. Un cop acabat els actes oficials, uns 200 joves han començat una baralla que ha acabat amb llançament de pedres i ampolles de vidre contra la policia i amb crema de mobiliari urbà.
16: Els fets, en aquest cas, han tingut lloc cap a les 4 d'aquesta matinada i han quedat afectats al passeig de la Ribera, també al carrer de la Bassa Rodona i la plaça del Pou Vedre. De moment, no consten detinguts, tot i que els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran també els fets. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha condemnat aquests fets i també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'ha d'allargar fins dimecres.
1: I alguns carrers de Figueres Est, a l'Alt Empordà, continuen sense

0: 6 minuts i les 9, llum verd del projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França avui un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. Anem cap a París, Isabel Galí.
1: Bona tarda. És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran allà on als anys 80 hi havia el parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Més coses. Califòrnia manté el bloqueig a la fusió de Paramount amb Warner després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'estat i la productora avui mateix, Marc Ruiz.
2: El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal, Rob Bonta, acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar, diu, i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que suposa la fusió de Paramount amb Warner.
0: I tenim novetats d'Eurovisió. I és que els Països Baixos no assistiran a aquest concurs, al concurs d'Eurovisió de l'any que ve, per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment, la darrera edició, i és el primer que es posiciona de cara al 2027.
2: Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte a l'any anterior.
0: 4 minuts i arribarem a les 9. Temps per als esports. Esports que repassem amb en David Ubach. L'estrena amb victòria del Barça a la Lliga va arribar amb polèmica extraesportiva.
3: I en aquest sentit, doncs, el Barça, que ha condemnat avui l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, on el Barça es va imposar 0-5 a l'Elx en l'estrena blaugrana a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana ha condemnat que la policia requisés estelades, espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests mateixos fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per aquesta actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, a més, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i els criteris també que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat aquests fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
0: El Barça, mentrestant, ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou.
3: Avui amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria ahir contra l'Elx per decisió tècnica. I en paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió de consideració, només una contusió, tot i que al descans el van haver de substituir per un cop que va rebre. Finalment, però, s'espera que Gavi reincorpori ja els entrenaments els propers dies.
0: A la primera divisió aquest vespre tenim 2 partits de la segona jornada.
3: Un en joc, a la segona meitat s'enfronten l'Osasuna i el Llevant en un duel que es disputa doncs, a l'estadi Reino de Navarra amb un marcador en aquest primer, a segon temps, minut 70 d'empat a 0 encara. A 2:15 començarà el Màlaga Deportivo de la Corunya.
0: I a la segona divisió de futbol el Girona ha presentat 2 dels seus últims reforços, els centrals Mumin i Furtado.
3: El ganès Abdul Mumin, que té experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que està preparat per jugar i ajudar l'equip gironí a assolir l'ascens a primera novament.
4: Sí, em trobo molt bé. Ja estava totalment recuperat abans d'acabar la temporada passada. Vaig jugar un parell de partits al final i també vaig formar part de la convocatòria de Ghana per al Mundial. Així que, doncs,

0: Físicament i mentalment, estic preparat per jugar.
1: Mentally, I'm ready to play, yes.
2: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, que prové del Benfica, manté que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves. Sense moure'ns encara del Girona, el club podria desencallar ben aviat l'enrenou que té amb l'ucraïnès Víctor Zigankov. Zigankov, que es va negar a jugar contra el Leganés, a qui el club posteriorment li va obrir expedient disciplinari i que ara ha rebut una oferta de l'Ajax que tot apunta que acceptarà. També a segona, el Sabadell ha donat la baixa lateral Carlos Alemán.
3: I David, s'ha cancel·lat la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 minuts per arribar a la meta de Font-Romeu.
2: Sí, en aquest tram final de 15 quilòmetres els corredors no l'han pogut completar. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra que ha obligat els ciclistes a refugiar-se sota cobert. L'etapa d'avui, de 174 quilòmetres amb dos ports de muntanya, doncs, finalment no ha tingut guanyador i la general queda tal com estava ahir encapçalada per l'eslové Tadej Pogacar, amb 9 segons d'avantatge respecte de Wout van Aert i 10 sobre Matthew Brennan.
3: Gràcies, David, i d'aquesta manera arribarem a les 9 del vespre. Bona nit, són les 9.

0: Principals titulars d'aquest dilluns, d'aquest 24 d'agost, el Camp de Tarragona s'ha emportat la pitjor part del temporal que ha afectat bona part del país. Des de primera hora de la tarda han caigut ruixats intensos, acompanyats de pedregades i fortes ratxes de vent, Roger Santaló.
1: Un temporal que no ha deixat fins ara ferits de gravetat, però que ha registrat centenars de trucades del 112. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana precaució, sobretot a l'hora de conduir. Ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
2: Molta precaució amb la conducció en aquests moments, anar molt vigilants, encara que no plogui, pot ser que encara quedin vessals d'aigua i, per tant, vigilar molt amb la distància amb els cotxes de davant que ens permeti frenar si necessitem frenar, reduir la velocitat i, sobretot, si ens enganxa alguna pluja d'aquestes que estem tenint avui intenses, doncs, sobretot, aturar el cotxe amb seguretat, quedant-se estant allà fins que no passi el ruixat aquest fort.
1: Al Camp de Tarragona hi ha hagut centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions, i la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra està tallada per la caiguda de diversos arbres a la via. La circulació de trens també està aturada a l'R15 entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Les tempestes també han passat intensament per l'Alt Urgell i la Cerdanya, amb pedres de fins a 5 centímetres de diàmetre. A banda del nord i l'oest del país, el temporal afecta en aquests moments l'aeroport del Prat, amb 48 vols cancel·lats i retards de més de 80 minuts.
0: Aquesta tarda, dues persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes.
1: El conductor d'un turisme ha perdut la vida a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una motocicleta que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes.
0: I parlant de mobilitat, des d'avui els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei.
1: Ara, a més de saber els retards dels trens, es poden conèixer més detalls de cada servei. Ho explica el creador de Transporta'm, el programador independent de David Cortés, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
1: L'aplicació també amplia la informació de les bicicletes disponibles en serveis com el Bicing. Als pròxims mesos, el creador vol incloure a l'app l'estat de les línies d'autobusos.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que imposarà aranzels del 50% als automòbils i l'acer que provinguin del Canadà a partir de l'1 de gener del 2027. En un missatge a la seva xarxa social, ha dit que els Estats Units no necessiten el Canadà, sinó que és el Canadà qui necessita els nord-americans.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. L'anunci és una nova escalada en la guerra comercial que viuen els dos països veïns. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials per considerar inacceptables les condicions de Washington imposades a última hora. Això va fer que des de dissabte hagin entrat en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà.
0: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. I la sèrie de la plataforma 3Cat sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
4: Hola.
0: Aquesta producció de 3Cat i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs.
1: Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3Cat va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
0: Pel que fa als titulars d'esports, que destaquem, David Ubach?
5: Que al Barça les proves mèdiques han confirmat que Gavi no té pas cap lesió. A priori semblava que se n'havia fet al partit d'ahir, però té només una contusió. Avui, amb el grup, d'altra banda, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. Encara sobre aquest el 0 Barça 5 d'ahir, el club blaugrana ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. També en futbol a primera tenim en joc un partit de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0, minut 77. A dos quarts de 10 començarà el Màlaga Deportivo de la Corunya. A la Supercopa Catalana d'handbol tenim en joc la final masculina. Es disputa a Calella, al Maresme. Al minut 20, empat a 13 entre Barça i Granollers. La final femenina s'ha endut al Granollers precisament, que s'ha imposat 26-22. El Lleida i en ciclisme ha quedat cancel·lada a la part final de la tercera etapa de la Volta a Espanya, quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut vencedor de l'etapa i la classificació general queda tal com estava ahir, liderada per Tadej Pogačar.
0: I seguim ben pendents del temps. La inestabilitat anirà a la baixa en aquestes properes hores, tot i que encara hi pot haver algun ruixat puntual. La previsió de demà és que torni la calma, amb un matí més fresc, amb algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. Passen 6 minuts de les 9, aquí acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
6: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
8: Una de les 10 candidates és...
9: Quan el cel es torna negre.
8: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: Els veïns desemparats.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
10: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
13: En el capítol anterior...
14: El divendres 28 de febrer del 1986, al centre d'Estocolm, maten d'un tret el primer ministre de Suècia, Olof Palme, i el seu assassí desapareix sense deixar rastre. Des de l'inici de la investigació, es critica la ineficàcia de la policia, que va d'un sospitós a l'altre sense aconseguir cap prova concloent. Després de perseguir pistes fallides, a l'estiu del 1989, 3 anys després del crim, es jutja i es condemna un toxicòman anomenat Christer Pettersson. La policia, que creu que va actuar sol, considera que ara sí, el cas està resolt, però un tribunal de segona instància absol el condemnat. Durant els anys posteriors, els investigadors deixen el cas Palme en un segon pla. Creuen que no hi pot haver cap altre sospitós. I, mentrestant, altres persones fan les seves pròpies indagacions.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior us vam parlar de les versions oficials, les que ha donat la policia, sobre la mort del primer ministre suec Olof Palme. Avui farem una cosa poc habitual. Ens centrarem en una versió periodística, la que ha treballat el periodista suec Jan Stocklasa, partint de l'exhaustiva investigació que va fer el també periodista Stig Larsson. L'home que va escriure la trilogia Millennium, de la qual s'han venut més de 80 milions d'exemplars, que aviat està dit, va dedicar més temps a investigar el cas Palme que a escriure les novel·les que el van fer famós, quan ja era mort. Doncs el periodista Stocklasa va publicar un llibre força interessant que serà la base del nostre relat d'avui. Es titula Stig Larsson, el llegat. L'objectiu del llibre, qui va matar Olof Palme? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
17: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: El protagonista de la nostra història d'avui, el periodista i escriptor suec Jan Stocklasa, va començar a investigar el cas Palme per una casualitat. L'any 2008 havia decidit escriure un llibre amb un objectiu molt diferent: analitzar com certs llocs poden portar les persones a cometre un crim. Havia tret la idea d'una teoria que havia estudiat a la universitat quan feia arquitectura, que diu que els espais influeixen en el comportament dels individus. Per exemple, suposadament els centres comercials es construeixen de tal manera que la gent consumeixi com més millor. Però mentre estava preparant aquest llibre, el Jan va trobar alguna cosa que el va fer canviar completament de tema. Ja hi arribarem. Aquest periodista i escriptor va trobar la localització perfecta per al seu llibre. Un pis del centre d'Estocolm, al carrer Norrmalmstrand, on els anys 30 s'havia comès un triple crim. Així ho explica el Jan Stocklasa en el seu llibre.
2: Al vespre del 7 de març del 1932, tres persones van ser trobades mortes en un apartament de 8 habitacions i 250 metres al quart pis, al número 24 del carrer Norrmalmstrand. Tots tres cadàvers havien estat descoberts per la filla de 5 anys. Les víctimes van ser identificades com Halmar von Sydow, propietari del pis, la cuinera Emma Erou i la majordoma Emma Ham. Tots tres havien mort a causa de fractures cranials produïdes amb un objecte rom, probablement una planxa que havia desaparegut de la casa. Tan bon punt va arribar la policia, va quedar clar que, amb tota probabilitat, l'autor d'aquells crims havia estat el fill de 23 anys, Fredrik von Sydow, que havia fugit del lloc dels fets amb la seva jove muller, Ingun. Al voltant de les 10 del vespre, els agents van localitzar la parella jove al restaurant Gillet d'Uppsala. La policia es va esperar al vestíbul per no cridar l'atenció innecessàriament, però abans d'aconseguir detenir-los, en Fredrik va disparar un tret al cap a la Ingun. La noia va morir a l'acte. A continuació, ell es va disparar un segon tret i va morir també a l'instant.
1: Aquell apartament va tenir diversos inquilins en les dècades posteriors perquè, pel que hi havia passat l'any 32, ningú no volia quedar-s'hi massa temps. Però el 1980, 48 anys després del crim, s'hi van mudar un metge que es deia Alf Enström i una actriu sueca de nom Gio Petré. Recordeu els noms perquè seran importants: Alf Enström i Gio Petré. Aquest matrimoni va viure a l'apartament del carrer Norrmalmstrand durant gairebé 20 anys, fins que es van divorciar l'any 98. A partir d'aleshores, s'hi va quedar només l'home. Però l'Alf Enström havia començat a patir problemes psiquiàtrics i va estar un temps internat en un centre. Després en va sortir i va tornar al pis. L'any 2003, després que hagués deixat de pagar les factures, el van voler desnonar i aleshores va passar això.
2: Vestit només amb una camisa i una cassola al cap, com si es tractés d'un casc, Enström va obrir la porta als executors fiscals i a la policia. Quan es va adonar de què els havia portat fins allà, va tancar la porta amb clau d'una revolada i va començar a disparar amb una pistola a través de les portes dobles amb vidres gravats. Un agent de policia va rebre diversos impactes de bala, però va sobreviure. Alf Enström va ser condemnat a internament psiquiàtric.
1: Ja veieu que aquest pis té història. Doncs encara n'hi ha més. Aquell episodi va ser el que va convèncer el periodista Jan Stocklasa, que havia de parlar de l'apartament d'Estocolm al seu llibre sobre arquitectura i crims. En aquell moment encara no s'havia interessat pel cas Palme. Però mentre buscava informació sobre les persones que havien viscut en aquella casa, va descobrir un detall que li va fer canviar de plans. De seguida ho veurem. Però abans anem a l'octubre de l'any 2010, quan el periodista va entrevistar en una pastisseria d'Estocolm el doctor Alf Enström.
3: La Gio. Era la dona més bonica del món. També ho creien als Estats Units quan hi va ser. La van entrevistar per a Life i Playboy i em van descriure la bellesa. Després va tornar a casa, a Suècia, i vam començar a treballar plegats en política. Jo sóc socialdemòcrata i en un primer moment vam treballar per a Palme, però quan es va mostrar a favor d'introduir l'avortament completament lliure, en vam tenir prou. I ens vam posar a recórrer de punta a punta el país parlant amb la gent. Legió dominava l'art d'encisar el públic. La gent treballadora normal i corrent l'escoltava amb atenció.
2: Però va ser realment Palme qui va impulsar la qüestió de l'avortament lliure?
3: Sí, i tant que va ser ell. Van començar a aparèixer un munt de qüestions com aquesta. Idees que jo anomenava palmeïsme. Però a la vegada també va significar la seva caiguda el 1976, quan va perdre les eleccions gràcies a la campanya de Legió i meva. Allò va ser el que va fer decantar la balança.
1: Segons l'Alf Enström, Palme era un perill per a Suècia.
3: Coneixes Grècia? En el passat era el millor país del món. Ara és el pitjor. Si Palme hagués continuat el timó, Suècia s'hauria convertit en Grècia. Estava destrossant el país i algú havia d'aturar-lo.
1: En principi, que l'Alf Enström odiés Olof Palme no hauria d'implicar res més que això, perquè no eren pocs a Suècia els que sentien antipatia contra el primer ministre. Ja us vam dir en el capítol anterior que tenia tants defensors com detractors. Però, com que volia parlar d'Enström en el seu llibre sobre arquitectura i crims, el Jan Stoklasa el va investigar a fons. I així va descobrir un document oficial en què hi deia que aquell home havia estat investigat per la policia com a sospitós de l'assassinat de Palme. Sospitosos n'hi va haver molts, però només alguns es van prendre seriosament. I no era el cas d'Enström. Tot i això, el periodista va començar a intuir que potser hauria de canviar el tema del seu llibre. Però abans de fer el pas definitiu, volia parlar amb la Gio Petré, l'exdona d'Enström. Hola, Lídia Orriols.
4: Hola, Carles. El primer que fa el Jan Stoklasa és trucar a la Gio Petré, però ella no li agafa el telèfon. Aleshores, li deixa un missatge al contestador automàtic dient-li que és periodista i que voldria fer-li una entrevista, perquè vol escriure un llibre sobre la apartament on ella va viure durant molts anys. Però la dona tampoc li retorna la trucada.
1: Al final, el Jan canvia d'estratègia. Un dia de gener de l'any 2012, és a dir, més d'un any després d'haver parlat amb l'Alf Enström, agafa el seu Volvo 780 de color vermell i es planta a casa de la Gio Petré, a la província de Värmland. La Gio, que aleshores tenia 75 anys, el rep a la porta de la seva mansió i li diu que l'estava esperant, perquè havia sentit el seu missatge i sabia que, si tant li interessava, tard o d'hora acabaria anant fins allà. La Gio Petré fa passar el Jan Stoklasa a la cuina i, mentre li prepara un cafè, comencen a parlar.
5: Quan ens vam conèixer, l'Alf no feia altra cosa que parlar de Palme i Ingmar Bergman. Eren els seus grans ídols.
2: En Palme era el seu ídol?
5: Sí, ho era. Però després les coses es van capgirar. L'obsessió per la política va anar creixent i l'Alf canviava d'un partit a l'altre fins que va fundar l'oposició socialdemòcrata i es va dedicar en cos i ànima a plantar cara a Palme.
2: I tu no hi vas poder fer res?
5: Al principi creia que sí. Érem com dos ocellets ferits quan ens vam conèixer. A la meva vida tot havia mort. El meu home, en Lorenz, havia mort. Els meus fills havien mort. El meu pare havia mort. L'Alf em va dir: necessites fills. Així que vam comprar aquesta mansió meravellosa i vam tenir criatures i cavalls per les criatures. Hauria estat una vida ideal, però després alguna cosa es va torçar.
1: La dona li explica al Jan Stoklasa que l'Alf Enström estava obsessionat amb el primer ministre Palme i amb el Partit Socialdemòcrata i que, en canvi, no es preocupava prou per la seva família.
4: Segons diu, el seu exmarit viatjava per tot el país recollint diners de donants anònims, entre els quals hi havia importants empresaris suecs, i l'arrossegava ella, a la Gio Petré, als actes polítics, cosa que no li agradava gaire. Per això, i perquè ell es va tornar violent, segons la dona, es van acabar divorciant l'any 1998.
1: Però la qüestió és que l'any 86, quan van matar Olof Palme, la parella encara no s'havia trencat. I aprofitant que la conversa flueix amb facilitat, el Jan, el periodista, li pregunta a la Gio Petré pels dies anteriors a l'atemptat.
5: Eren les vacances de febrer i havíem vingut aquí. En teoria, hauríem d'haver pujat una caseta que teníem a la província de Dalarna, però de sobte l'Alf va voler treballar en un article sobre Palme. Així que el dimecres abans de l'atemptat vam deixar els nens a la mansió amb una mainadera i nosaltres vam tornar cap a Estocolm. En realitat, a mi no em feia cap gràcia, però no m'hi podia oposar.
1: I què van fer exactament el 28 de febrer de 1986?
5: Aquell divendres, el dia de l'assassinat, era Santa Maria i jo volia comprar un detallet per a dues Maries. Primer vam menjar alguna cosa en un restaurant. En acabat ens vam dirigir cap al carrer Sveavägen just abans que tanquessin les botigues i després vam tornar cap a casa. Al vespre vam mirar a la televisió les notícies de les 9 i llavors l'Alf va dir que havia d'anar a posar diners al cotxe. Quan temps després hi vaig pensar, vaig recordar que els divendres no es paga aparcament. És gratuït durant tot el cap de setmana.
1: En sentir això, el periodista Jan Stoklasa s'incorpora a la cadira com si l'haguessin estirat amb un fil. La Gio Petré, quan la policia va investigar el seu exmarit, havia dit als investigadors del cas Palme que la nit de l'assassinat, l'Alf Enerström no havia sortit de casa.
2: Però la policia va venir a veure't, oi? Jo només he llegit que l'Alf tenia una coartada perquè havia estat tot el vespre a casa amb tu.
5: Sí, però després de separar-nos, el 1998 vaig trucar a la policia i llavors finalment em vaig atrevir a explicar-ho. Els he trucat dues vegades, però no han mogut ni un pèl.
2: Com ho saps?
5: Si ho haguéssim fet, s'haurien posat en contacte amb mi i m'haurien fet preguntes o hauria aparegut alguna cosa als diaris.
1: Però això no és tot. La dona encara li diu dues coses més que són importants.
4: La primera, que el seu marit, l'Alf Enerström, tenia un company o més aviat una mena de fan que va viure una temporada amb ells. Era un home que també odiava l'Olof Palme i que va ser a Estocolm la nit de l'atemptat. Per amagar la seva identitat es feia dir Ricard i duia sempre una perruca. I la segona cosa que diu la Gio Petré i que ja acaba de deixar el Jan Stoklasa completament bocabadat és que suposadament Enerström tenia un arsenal d'armes, i entre totes elles n'hi havia una del mateix model que la que es va fer servir per matar Palme, un revòlver de la marca Smith & Wesson.
1: Realment podia tenir l'Alf Enerström alguna cosa a veure amb l'assassinat d'Olof Palme? Després d'aquella entrevista, el Jan Stoklasa en té moltes sospites i acaba convençut que el seu projecte inicial sobre arquitectura i crims ja no és important. La possibilitat de descobrir més secrets sobre el cas Palme i, fins i tot, de poder arribar a treure'n l'entrellat, li sembla molt més emocionant. Gairebé 30 anys després de l'atemptat que va paralitzar Suècia, aquest periodista comença a estirar un fil que la policia havia deixat penjant. El següent pas és intentar localitzar el tal Ricard. El problema, és clar, és que no sap quin és el seu nom real. En les investigacions policials o en les periodístiques, com en la vida, l'atzar moltes vegades juga un paper fonamental. I en aquesta història, també. El Jan Stoklasa va descobrir el nom real d'aquest personatge misteriós, el Ricard, per casualitat. Va passar en una biblioteca.
4: El Jan havia anat a buscar un exemplar del segon llibre escrit per l'Alf Enerström i la Gio Petré, titulat Hem abatut el govern, segona part. La primera, com li havia dit el mateix Enerström, la van publicar el 1977, just després que l'Olof Palme perdés les eleccions. Però el segon volum va sortir abans dels comicis del 85, en què el Partit Socialdemòcrata de Palme va tornar al poder. En aquella biblioteca, doncs, el Jan Stoklasa es va trobar amb una altra persona interessada en el llibre i en la parella, que resulta que coneixia el nom del Ricard.
1: Per protegir la identitat d'aquesta persona, el periodista Jan Stoklasa l'anomena Jacob Tedelin. Però tingueu en compte que no és el nom real. Però recordeu bé, Jacob Tedelin. Una vegada sap com es diu, es posa a buscar-lo. Recordeu que tot això va passar l'any 2012. Si el Jan fos un periodista dels anys 80, segurament ho hauria tingut molt més difícil. Però gràcies a internet, localitza ràpidament on viu el tal Jacob i també troba el seu perfil de Facebook. L'aparença de l'home li crida l'atenció.
2: A la foto del perfil i altres d'accés lliure apareixia posant amb un vestit escocès de gala. En una altra fotografia anava vestit amb una americana que hauria estat moderna la dècada del 1980. La resta d'imatges eren de la Casa Reial Britànica i diversos símbols jueus. Entre els amics hi figuraven un reguitzell de noms que eren coneguts dels mitjans de comunicació suecs: Kent Ekeroth, Björn Söder i un grapat d'altres membres del Partit Demòcrates de Suècia que s'havien vist involucrats en escàndols i declaracions xenòfobes.
1: És a dir, que l'ajudant seguidor de l'Alf Enerström és un home proper a l'extrema dreta, o, com a mínim, és amic virtual de gent d'extrema dreta. A més, segons veu el Jan Stoklasa al seu perfil de Facebook, l'home admet que any rere any celebra l'aniversari de l'assassinat del primer ministre suec amb una copa de vi. I en moltes publicacions, gairebé 30 anys després, encara el critica. Al Jan, tot això li sembla, si més no, curiós i vol esbrinar més coses d'ell. Però com? El periodista es fixa en els seus contactes i fa això.
2: Una persona destacava entre tots els contactes de Facebook. La imatge del perfil era la d'una noia atractiva, amb prou feines de 30 anys i amb el típic nom txec de Lida Komárková. Em vaig preguntar com podia ser que una noia jove i gairebé exageradament bonica s'hagués posat en contacte amb un simpatitzant de demòcrates de Suècia de mitjana edat i amb kilt. No encaixava amb la resta del seu entorn. Feia tuf de perfil fals. I vaig aturar-me un moment a pensar qui s'havia pres la molèstia i per què. Sense cap intenció en particular, vaig escriure una salutació breu a aquella Lida Komárková i la vaig enviar per missatge privat.
1: En els mesos següents, aquesta tal Lida, que tampoc no es diu així realment, no respon al missatge de Facebook, i el Jan Stoklasa es dedica a investigar la hipòtesi de l'Stieg Larsson, que ja us vam dir el capítol anterior que havia dedicat molt de temps al cas Palme. A través del noi de la biblioteca que li va parlar del Jacob Tedelin, el periodista es posa en contacte amb antics col·laboradors de Larsson i aconsegueix accedir al seu immens arxiu. En treu moltíssimes carpetes d'un traster, plenes de retalls de diaris, documents oficials i informes escrits per Larsson. I així arriba a conèixer l'anomenada línia sud-africana.
4: La hipòtesi de Stieg Larsson era que l'assassinat del primer ministre Olof Palme l'havien organitzat els serveis secrets del règim de Sud-àfrica a l'època de l'apartheid, amb l'ajuda d'un grup d'individus suecs d'extrema dreta. Larsson creia que el mòbil podria ser econòmic perquè Palme havia posat pals a les rodes als negocis entre alguns empresaris de la indústria armamentística sueca i el règim de l'apartheid, que estava vetat internacionalment. També hi havia el fet que Palme donava suport a les organitzacions que lluitaven contra el govern de Sud-àfrica.
1: Mentre llegeix el material de Larsson i dona voltes a les diverses possibilitats, van passant els mesos. En aquell moment, el Jan Stoklasa no acaba de veure com podria encaixar la línia sud-africana amb la implicació de l'Alf Enerström i del Jacob Tedelin en l'assassinat de Palme. Però d'això ja en parlarem. A principis de l'any 2013, al Jan li arriba un missatge de Facebook.
6: Què vols?
1: El missatge només contenia dues paraules, que, a més, no estaven en suec ni en anglès, sinó en txec. De qui era?
2: Passats uns mesos ja m'havia oblidat completament que havia enviat un missatge molt breu a la Lida Komárková. Ara havia passat més d'un any i no tenia ni idea de per què m'arribava una resposta de cop i volta. La Lida em va explicar ben poques coses d'ella i més aviat feia la impressió que intentava obtenir informació sobre mi. Per la meva banda, jo estava fent el mateix. Al final, li vaig proposar de veure'ns a Praga. La resposta va arribar immediatament.
1: Encara que sembli tret d'una novel·la, tot això que us expliquem és real. I ho relata el periodista suec Jan Stoklasa en el seu llibre que es titula Stieg Larsson, el llegat, les claus ocultes de l'assassinat d'Olof Palme. Aquella dona misteriosa, batejada amb el nom de Lida Komárková, accepta quedar amb el Jan i ell, sense pensar-s'ho dues vegades, agafa un vol fins a Praga. Queden en un bar a prop del Pont de Carles, una construcció magnífica de més de 500 metres de llarg del segle XIV.
2: La seva història era força senzilla. El motiu pel qual s'havia fet amiga de Facebook d'en Jacob era el seu interès mutu pel judaïsme. Durant molt de temps, la Lida havia estat donant voltes a convertir-se a aquella religió i tots dos tenien amics comuns a Facebook que eren jueus. Potser ella, o ell, havia enviat una sol·licitud d'amistat quan havien comentat algun post d'un amic, però mai no s'havien enviat missatges privats.
1: Quan el Jan Stocklasa torna a Estocolm, continua remenant el material de l'Stig Larsson i llegeix moltes més coses sobre la línia sud-africana. Aleshores, arriba a dos noms que seran importants en aquesta història. I aquests sí que són reals. Un és Craig Williamson, un antic agent secret sud-africà, i l'altre es diu Bertil Wedin, un suec exiliat a Xipre. Això que sentireu ho va llegir el Jan en un article de premsa de l'any 1987. Recordeu que la SAPO és com s'anomena a Suècia la policia de seguretat, el que seria el CNI a Espanya.
2: El titular era «La SAPO assenyala Sud-àfrica» i el text explicava com la policia de seguretat, la policia nacional i la policia del comtat d'Estocolm, poc més d'un any després del magnicidi, treballaven conjuntament investigant un grup de radicals. Diversos membres del grup havien estat vistos a prop del lloc del crim portant walkie-talkies. Segons un informador vinculat a Sud-àfrica, els suecs haurien actuat com a còmplices d'un escamot de la mort, format per tres sud-africans. L'atemptat hauria estat planejat per la gent d'aquell país, Craig Williamson, juntament amb un ciutadà europeu resident a Sud-àfrica i un ciutadà de l'Alemanya Occidental. També hauria rebut ajuda de funcionaris sud-africans residents a Suècia i d'un suec a l'estranger que treballava pel règim de l'apartheid.
1: Per tant, suposadament tenim un grup encarregat de la planificació de l'atemptat, encapçalat pel tal Craig Williamson, i un altre encarregat de l'execució del crim, format, segons creu Stocklasa, per membres de la policia sud-africana. A banda, hi hauria un grup de suport format per membres de l'extrema dreta sueca. Aquí és on entraria el tal Bertil Wedin. Gairebé 30 anys abans, l'Stig Larsson havia cregut fermament en aquesta conspiració, però la policia la va investigar i de seguida la van descartar. Ara, el Jan Stocklasa intentarà trobar alguna cosa nova, però què pot tenir tot això a veure amb la seva pròpia hipòtesi, la de la participació del metge Alf Enerström i del seu seguidor, el misteriós Jacob Tedelin? De seguida ho sabrem.
6: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: Al setembre de l'any 2013, el periodista fa un altre viatge.
4: Aquesta vegada, el Jan Stocklasa va a la República Turca de Xipre del Nord, un estat no reconegut internacionalment que es va formar als anys 80 després que Turquia ocupés la meitat nord de l'illa de Xipre. Allà hi viu Bertil Wedin.
1: Abans de continuar, escolteu el que va escriure l'Stig Larsson sobre Wedin un any després de l'atemptat contra Olof Palme. Aquesta informació, Larsson la va passar en el seu moment als investigadors del cas, la policia sueca.
7: Diverses fonts afirmen que Wedin treballa principalment per a la BOS, la policia secreta sud-africana, des de la dècada dels 70, i es creu que és el cervell darrere de la mort de l'escriptora i opositor al règim de l'apartheid Ruth First, que va ser assassinada amb una carta bomba a la capital de Moçambic, Maputo, l'agost del 82. La vinculació amb la BOS es confirma en part amb la informació que va sortir a la llum durant el judici celebrat a Londres el 1983, en què Wedin va ser acusat de tinença il·lícita de documents que havien estat robats en un assalt a les oficines londinenques del Congrés Nacional Africà.
1: Evidentment, tot això és el que va dir a la premsa, però no significa que sigui veritat. Bertil Wedin no ha estat condemnat per cap d'aquests delictes. Més endavant en tornarem a parlar. Però escolteu ara quina era la hipòtesi de l'Stig Larsson sobre la possible participació de Wedin en l'atemptat contra Olof Palme. Ho explica el seu llibre el Jan Stocklasa.
2: Una possibilitat era que una o diverses persones dins de Suècia havien col·laborat a perpetrar l'atemptat mortal. Sense cap mena de dubte, els sud-africans tenien la capacitat d'executar algú. Però dur a terme un magnicidi a l'altra punta del planeta planeta i en una ciutat desconeguda requeria una logística excel·lent. I en aquest punt, la xarxa de què disposava Wedding entre les organitzacions d'extrema dreta sueques complia amb escreix una funció pràctica immillorable. Vigilància, transport i allotjament eren aspectes més fàcils de resoldre sense ser descoberts si es disposava de suport local.
1: Tornem al 2013. El periodista Jan Stoklasa viatja a Xipre sense haver contactat prèviament amb Bertil Wedding i sense saber on viu exactament. Només sap que és en una ciutat que es diu Kyrenia i té un article antic en el qual apareix una fotografia de Wedding davant de casa seva. Amb un cotxe llogat, el Jan es passeja per la ciutat, que no és gaire gran, intentant trobar una casa semblant a la de la foto. I ho aconsegueix.
2: En comptes de trucar al timbre, vaig decidir concedir-li un dia o dos. Bertil Wedding havia viscut al mateix lloc durant gairebé 30 anys. Era altament improbable que l'home decidís trucar al dos perquè algú com jo hagués vingut des de Suècia. Però quan vaig veure com de fàcil m'havia resultat localitzar-lo, em va semblar inconcebible que la policia sueca no hagués aconseguit interrogar-lo, malgrat el munt d'anys que havien tingut i les moltes raons.
1: Després, el Jan va a una oficina de correus i consulta les guies telefòniques i allà localitza dos telèfons de Bertil Wedding. Aleshores, torna a l'hotel i l'endemà li truca. Òbviament, no li diu quines són les seues veritables intencions.
4: Stoklasa es presenta amb el nom de Frederick Bengston i li diu a Wedding que vol fer-li una entrevista per parlar sobre la seva vida i que la publicarà al diari conservador Svenska Dagbladet. Per cobrir-se les espatlles, ja ha trucat al diari com a freelance i li han dit que si l'entrevista està bé, li compraran. Després de rumiar-s'ho, Wedding li demana si li podria pagar alguna cosa i Stoklasa accedeix a donar-li 250 lliures esterlines, uns 280 euros al canvi actual. Queden l'endemà a les 11 del matí en un hotel de la ciutat de Kyrenia, al nord de Xipre.
1: L'entrevista havia de durar com a màxim 2 hores, però al final se n'hi passen 4, perquè Wedding li explica tota la seva carrera professional i els seus vincles amb l'extrema dreta. I tot i això, el Jan Stoklasa no té l'oportunitat de preguntar-li per l'Olof Palme ni per Sud-àfrica. Per sort, aconsegueix que Wedding accepti fer una segona entrevista l'endemà a la mateixa hora.
4: El segon dia, Bertil Wedding li explica que va conèixer l'agent sud-africà Craig Williamson, el que, segons l'Stig Larsson, podria haver organitzat l'atemptat contra Palme en un viatge de feina, quan treballava per una agència d'intel·ligència anomenada The 61, el 61. A Wedding li van encarregar que espiés els agents soviètics que hi havia a Sud-àfrica i en el transcurs d'aquella missió va sentir a parlar de Williamson i el va anar a veure. Temps després, Wedding va començar a treballar per ell.
1: Aleshores, el periodista li pregunta si va participar en les operacions per liquidar opositors o si va robar els documents de les seves seus, que era el que explicava Stig Larsson en el seu document. Wedding respon això.
8: Tot el que vaig fer per Craig Williamson va ser legal. La meva feina consistia a recollir informació com qualsevol periodista. A més, em van declarar innocent de tots els delictes que se m'imputaven en relació a aquests assalts. Això vol dir que sóc innocent de col·laboració il·lícita amb els serveis secrets sud-africans, d'haver rebut documents robats sabent que eren robats i d'assalt. Completament innocent.
1: A partir d'aquí, el Jan Stoklasa veu que Wedding es comença a posar nerviós i li agafa pressa per marxar, just quan estava a punt de preguntar-li per la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Aleshores, per intentar tornar a quedar una tercera vegada, li diu que té una cosa que li podria interessar. Un informe sobre ell, escrit ni més ni menys que pel famosíssim Stig Larsson, autor de la saga Millennium. I la jugada li funciona. L'endemà al matí, Wedding es presenta amb una actitud ben diferent de la del primer dia. Ja no està tan relaxat i no està còmode. Al Jan li queda clar que només hi ha anat per veure l'informe i quan acaba de llegir-lo, li diu això.
8: No sé què es refereix amb això d'intermediari en aquest cas, però jo no vaig mediar en res. Mai no se m'ha demanat ajuda de cap mena. Cap persona en tot el món no m'ha dit res sobre Palme o els plans d'assassinar-lo. Ni tan sols se m'ha fet cap pregunta que pogués portar a ajudar algú. I mai no he aportat cap informació que pogués dur alguna cosa. Ni una de sola. Ni una. No he fet res en aquest sentit. Res de res. No hi ha res.
1: El Jan Stoklasa se'n torna cap a Estocolm amb pensaments contradictoris. D'una banda, creu que Bertil Wedin ha defensat molt fermament la seva innocència. De l'altra, sap que es tracta d'un exespia que podria haver-li mentit fàcilment. Però quan arriba a casa, Wedin i Sud-àfrica se li'n van del cap, perquè entre totes les factures i la resta del correu, a la bústia hi ha un sobre petitet sense remitent amb un matasegells de Praga. A dins hi ha un llapis de memòria. De seguida, el Jan agafa l'ordinador i el connecta, però veu que el pen està protegit amb una contrasenya. L'home es pregunta qui podria enviar-li allò i per què. Aleshores, dirigeix la mirada al matasegells i només se li acut una persona, la Lida Komarkova. El següent pas és esbrinar la contrasenya, però no és fàcil. Totes les paraules que prova no li permeten desbloquejar-lo, fins que mira el mòbil i veu que té un missatge de text que només diu Wedin. I voilà! A dins del llapis USB hi ha dos arxius. Un d'ells és un document amb més de 100 pàgines de missatges de Facebook entre la Lida i el Jacob Tedelin, el company de l'Alf Enerstrom. Recordeu que l'Enerstrom era aquell metge que havia viscut al pis d'Estocolm que el Jack Stoklasa va investigar i a partir del qual va arribar al cas Olof Palme.
4: Durant les moltes setmanes en què van estar parlant de la vida de l'un i de l'altre, la Lida es va anar guanyant la confiança del Jacob. Entre d'altres coses, l'home li va explicar que havia treballat amb l'Alf Enerstrom, a qui considerava una mena de mentor. I un dia, el Jacob li va escriure això sobre l'Olof Palme.
9: Llavors, quan tenia 12 o 13 anys, pensava que podria fer servir les pistoles d'un amic del meu pare, que tenien 200 anys, carregar-ne una amb coses de metall i veure si podia acostar-me al primer ministre. Pensava que, com a menor, amb prou feines em cauria una pena de presó i que em permetrien apropar-me a Palme. Així, podria executar el meu pla amb èxit. Com que no vaig arribar a disparar Palme durant els meus anys de joventut, em sentia culpable, fins a un punt que no es pot explicar, i vaig decidir dedicar-me a recollir proves, escriure articles i publicar-los. Així com a fer tot el que pogués per treballar contra Palme i contra tot el que representava. És per aquest motiu que em vaig posar en contacte amb el doctor Enerstrom el 1980-82.
1: Quan ho llegeix, a banda d'esgarrifar-se una mica per la fredor de Tedelin, el periodista Jan Stoklasa creu que està a punt de descobrir un detall clau per a la seva investigació, però no serà tan fàcil. Ja heu anat veient que la investigació del periodista Jan Stoklasa no va ser cosa d'un dia. No només havia de llegir una quantitat enorme d'informació, sinó que havia d'intentar que la seva teoria lligués. Gràcies al material de la Lida Komarkova, aconsegueix connectar el Jacob Tedelin amb el Bertil Wedin. I d'aquesta manera encaixa la seva línia d'investigació amb la de l'Stig Larsson. Tot i això, només té sospites. I saber que Tedelin volia matar Palme de jove no significa que el matés el 1986. El periodista continua gratant i es fixa, per exemple, que el Jacob s'assembla molt a l'home del retrat robot que es va fer a l'inici de la investigació policial quan una noia va descriure com era l'home amb qui s'havia creuat a prop de l'escenari del crim.
4: Aleshores, el Jan Stoklasa fa el mateix que havia fet l'Stig Larsson amb Wedin. Redacta un informe sobre el Jacob Tedelin i l'envia a la policia. I mentre espera que reaccionin, fa un tercer viatge important. A finals del 2015, dos anys després d'haver estat a Xipre, va amb un altre periodista i amb un director de documentals a Sud-àfrica. El periodista es diu Nicholas Smidl, és redactor de la revista The New Yorker i vol fer un article sobre la investigació de l'Stig Larsson.
1: Precisament és aquest periodista, el Nicholas, que mentre són a Johannesburg aconsegueix tancar una entrevista amb el Craig Williamson, l'exagent sud-africà que, segons Larsson, podia haver participat en l'organització de l'atemptat contra Palme. Els tres homes es troben amb Williamson en una cafeteria als afores de Johannesburg amb la condició de no enregistrar la conversa de cap manera. Però en realitat, Williamson no deixa anar res que no sabessin. Admet que va matar opositors seguint les ordres del govern sud-africà i que en el transcurs d'aquestes operacions hi va haver víctimes col·laterals, com per exemple Ruth Fers, que segons Williamson va obrir una carta bomba que anava dirigida al seu marit.
2: No vaig aconseguir que les respostes fossin més concretes que això. Tanmateix, al final de la nostra trobada em vaig veure obligat a fer-li la pregunta que m'havia portat a recórrer tants quilòmetres des de Suècia per obtenir una resposta.
1: Òbviament, el Jan Stoglassa li pregunta si va tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i Williamson li respon això.
10: M'han acusat de moltes coses. S'ha dit de mi que era la persona que hi havia al darrere de la mort d'Olof Palme, de l'accident aeri de Samora Machel i de l'atemptat de Lockerbie. Tot això són ximpleries. No, no vaig tenir res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme.
1: De nou, el periodista marxa d'un país estranger sense tenir una resposta que verifiqui la hipòtesi de Larson sobre la implicació de Sud-àfrica en l'atemptat i torna a centrar-se en el Jacob Tedelin.
4: Al febrer de l'any 2016, el Jan Stoglassa envia un correu electrònic a Tedelin demanant-li una entrevista, però ell li diu que no. Una setmana després, el Jan i el Nicholas, el periodista del The New Yorker, van al poble de Tedelin per buscar-lo i per parlar en persona. Al final, però, decideixen trucar-li i el Nicholas i manté una conversa telefònica d'uns 20 minuts. L'home diu que no té res a veure amb l'assassinat d'Olof Palme i que els correus que té en Jan Stoglassa, dels quals en Nicholas li llegeix alguns fragments, són completament falsos. En els correus s'hi veia que Wedin es va enfadar molt amb ell per haver-li parlat d'ell a la Lida Komarkova, però això també ho nega.
2: Quan la conversa va arribar a la fi, tots tres estàvem impactats del que havíem sentit. Cap correu electrònic no havia estat falsejat i era altament improbable que en Jacob no recordés la còlera de Bertil perquè havia xerrat el cas Palme per Facebook. Quan en Jacob s'havia sentit pressionat, no havia dit la veritat. Havíem tingut l'oportunitat de saber més coses de Jacob Tedelin i la seva possible implicació en l'assassinat d'Olof Palme. Però a la vegada, la porta per poder-hi parlar cara a cara s'havia tancat amb un bon espatec.
1: Arribats a aquest punt, el Jan Stoglassa es va plantejar si seria millor deixar-ho estar i publicar el que tenia o no publicar res. Però va pensar en què hauria fet l'Stig Larsson si fos viu i va arribar a la conclusió que tirar la tovallola no era una opció. Així que va decidir fer un pas molt arriscat i que, si sortia malament, li podia portar molts problemes, fins i tot legals. Aleshores, li va escriure un missatge a la Lida Komarkova. Som al juliol de l'any 2017. Després d'haver-la recollit a l'aeroport, el Jan Stoglassa i la Lida van en cotxe fins a la ciutat on viu el Jacob Tedelin. També els acompanya un amic del Jan i tots tres s'allotgen al mateix hotel. Allà repassen el seu pla.
4: La idea és que la noia, la Lida, es presenti per sorpresa a casa del Jacob i intenti recuperar la confiança perduda perquè no han tornat a parlar des que ella va tallar la comunicació 3 anys enrere. L'objectiu és aconseguir que parli sobre la seva possible implicació en el cas Palme. I, per si de cas, la noia portarà un bolígraf amb micròfon i càmera, unes ulleres de pasta, també amb càmera integrada, i un mòbil amagat.
1: Sense previ avís, doncs, la Lida es presenta a casa del Jacob Tedelin i l'home es queda ben parat. Primer, perquè en principi no la reconeix. Recordeu que la foto que tenia penjada a Facebook no era la seva. I segon, perquè feia 3 anys que no havien parlat i no entenia què hi feia allà. Per això, al principi, l'home està una mica distant, però després que vagin a prendre una copa i tornin a casa seva, es relaxa.
4: Aquell dia, el Jacob Tedelin li explica a la Lida coses de la seva infància i també li diu que en poc més de 20 anys va anar-se'n de casa a una zona rural fins a Estocolm i que allà va anar a trucar a la porta de l'Alf Enerstrom perquè havia seguit la seva carrera contra Palme i volia treballar amb ell.
1: De moment, no és res que no sabessin, però les coses porten el seu temps. L'endemà, la Lida i el Jacob queden per sopar i ella porta 2 ampolles de vi amb l'esperança que es deixi anar. Però de nou només explica coses que el Jan Stoglassa ja sabia, com que Tedelin pensava que l'Olof Palme era un agent de la Unió Soviètica. Al final, el viatge s'acaba sense respostes noves. La Lida Komarkova creu que si el pressiona serà pitjor, així que queden per veure's més endavant i espera que aleshores sí li digui alguna cosa més. Aquella segona trobada es produeix un mes després, un dia de principis d'agost del 2017.
4: Durant tot el matí, el Jacob Tedelin ensenya a la Lida al Centre Històric d'Estocolm i li explica coses dels monuments més importants, com el Palau de la Noblesa, i després la porta directament al lloc on van matar el primer ministre Olof Palme.
2: Es van dirigir a les escales que pujaven cap al turó de Brunkebergstrassen mentre en Jacob li relatava com s'havia perpetrat l'atemptat. D'una manera idèntica a les moltes descripcions del magnicidi que la Lida havia llegit. Si havia estat implicat, en Jacob no ho va mostrar ni amb una sola ganyota. Cada un va triar el costat de les escales per on pujaria i es van trobar al primer replà. En Jacob li va explicar com l'assassí havia fugit seguint aquell camí. Quan van arribar al capdamunt dels 89 graons, en Jacob va girar a l'esquerra, en direcció a l'església de Johannes. Va entrar al cementiri i tot d'una li va agafar la mà i va començar a córrer fins que van tombar la cantonada de l'església. Allà, darrere d'uns arbustos, hi havia un banc, lluny de mirades no desitjades i sense il·luminació. Un lloc on, sens dubte, ningú no els molestaria.
1: L'home pensava que allà podrien parlar amb tranquil·litat i després d'una estona li va dir unes paraules que a la Lida se li van quedar clavades a la memòria.
11: Necessitaria tenir una màquina del temps. Llavors jo li podria engegar un tret a Palme i tu em podries esperar al capdamunt d'aquest turó dins un cotxe. Així sabria cap on fugir.
1: Al capítol anterior us vam explicar que, pel que van dir els testimonis, la policia va establir un horari dels fets i van veure que l'assassí que havia fugit per les escales del carreró va trigar molt de temps fins al lloc on va desaparèixer. Per això, el Jan Stoklasa pensava que es podria haver perdut, perquè no coneixia la zona. I ara sentia que el Jacob Tedelin deia això. L'endemà, el Jacob fa una revelació més. La Lida i ell queden per anar des d'Estocolm fins a casa seva i mentre són al tren li diu que quan estiguin sols li dirà una cosa que no ha dit mai a ningú. Quan arriba l'hora de preparar el sopar, la noia el nota molt nerviós. Després, el Jacob li diu que hi ha dos periodistes, el Jan Stoklasa i el Nicholas Smeidel, que li van trucar per demanar-li una entrevista. Li explica que els va dir que no i que van començar a fer-li un munt de preguntes i els va mentir. Aleshores es queda callat. La Lida el veu molt i molt nerviós i finalment deixa anar això. Escolteu.
11: Va ser durant l'era del Segon Temple fa 2.000 anys. Vaig tenir l'oportunitat de convertir-me en un personatge històric. Però aquell àngel, l'àngel em va dir massa tard que baixés. I jo vaig pensar, potser aquí el temps és diferent. Però havia de fer una cosa que requeria temps. Així que em vaig enfurismar i em vaig negar a baixar. I allò va provocar una gran catàstrofe. Es van torçar moltes coses. Vaig intentar esmenar-ho, eh? El profeta Pau va dir que era Jesús, però no era cert. Vaig baixar i vaig intentar assassinar-lo, perquè sabia que era perillós. La cosa va sortir de mare. Vaig entrar a l'arxiu i vaig veure que no hi havia res sobre Pau, però vaig investigar pel meu compte i vaig poder encaixar unes quantes peces. I tant, vaig comprendre que era un espia romà. Així doncs, vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir.
1: Quan el Jacob Stoklasa va escoltar la conversa gravada, podia pensar que aquell home desbarrava, però va pensar que tot allò podia ser la manera que va triar el Jacob per explicar que havia intentat matar l'Olof Palme, però que no se'n va sortir. Després d'aquella trobada, l'home va desaparèixer del mapa i es va esvair qualsevol possibilitat d'anar més enllà en el cas de l'assassinat de Palme. El periodista Jan Stoklasa va decidir, ara sí, donar per acabada la seva investigació i deixar-ho en mans de la policia. Aquesta és la seva teoria final.
2: Al vespre, Ernstrom diu a Gio Petré que ha de sortir a pagar el parquímetre i es troba amb en Jacob. Ernstrom disposa d'una gran quantitat d'armes de foc i n'agafen una cada un. Una de les armes és un revòlver Smith & Wesson que, segons Gio Petré, fa molts anys que té l'Alf. Un encàrrec senzill per en Jacob és que vigili l'entrada principal del cinema durant la sessió. Però en Jacob és maldestre i ho fa d'una manera massa evident. A les proximitats del cinema també hi ha el grup executor i altres integrants del grup de vigilància. Informen constantment amb els walkie-talkies el grup encarregat de la planificació, que tampoc no és lluny.
1: Però el matrimoni Palme agafa una direcció diferent de l'esperada i l'organització se'n va en orris.
2: El desenvolupament dels fets en el moment exacte de l'assassinat és ple d'informacions i testimonis contradictoris.

0: Ernstrom són al carrer Svabagen. Tothom porta walkie-talkie, alguns van armats, i mentrestant el matrimoni Palme travessa el carrer i continua en direcció sud per l'altra vorera i passa davant de l'edifici Escàndia.
1: Finalment es produeix l'atemptat.
0: Quan el matrimoni Palme deixa enrere l'home de la cantonada, l'altre membre de l'organització també és molt a prop. En aquell caos resulta difícil determinar quin dels dos prema el gallet. Em tornen a venir al cap les paraules que en Jacob va dir a la Lida. Vaig intentar liquidar-lo, però no me'n vaig sortir. Així doncs, encara que en Jacob sigui la persona que s'estava esperant a la cantonada, no és ell el que dispara. Qui prem el gallet ha de tensar el martellet la primera vegada i la bala impacta al bell mig de l'esquena d'Olof Palme. Per al segon tret, utilitza la funció de double action i ha d'exercir molta més força, cosa que provoca que la bala es desviï cap a la dreta. El projectiu frega l'esquena de Lisbeth Palme, malgrat que va dirigit a Olof. En ple caos, la Lisbeth cau de genolls a terra, al costat del seu marit.
1: A partir d'aquell moment, la policia es posa a investigar i una setmana després arresten el primer sospitós, Víctor Gunnarsson. Després queden en llibertat i investiguen els curts. I al final, la justícia condemna Christer Pettersson, però un tribunal l'absol en segona instància. Quan el Jan Stock Lhasa va publicar el seu llibre, pensava que el cas per fi es podria resoldre i que la línia sud-africana, amb l'afegitó de l'Alf Ernstrom i el Jacob Tedelin, tindria èxit. Havia fet arribar tota la informació a la policia i estava convençut que aquesta vegada sí que li farien cas. Però quan va veure que l'estiu del 2020 la fiscalia va decidir tancar el cas i assenyalar com a possible culpable un home anomenat Stig Engström, no s'ho podia creure. Com molta altra gent, ell es va quedar decebut. Els periodistes Stock Lhasa i Larsson van dedicar molts anys de les seues vides a investigar la mort d'Olof Palme. La policia sueca encara més. Quan es va arxivar el cas definitivament, el juny de 2020, Suècia s'havia gastat 60 milions de corones. No sé pas si hi ha un rànquing, però 6 milions d'euros són molts diners. I el cas ha acabat sense resoldre, o per ser més exactes, donant-li la culpa a un mort. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
3: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je te mets.
2: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bona nit, us informa Marc Güell. El Camp de Tarragona s'ha tornat a emportar aquesta tarda la pitjor part del temporal de ruixats i pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat gairebé 400 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos. Anem cap allà, Ricard Buigas.
3: La pedregada ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb la caiguda d'arbres i l'acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragona.
3: Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'Avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas per Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. A Salou ha caigut un mur en una propietat privada del carrer de València i l'aigua acumulada a la plaça d'Europa ha provocat problemes de mobilitat. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes en àrees urbanes, caldrà valorar els danys als conreus. Hi ha moltes dios de la zona que estan enmig de la verema.
2: Més afectacions de les pluges. Txell Garriga.
5: També està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per l'acumulació d'aigua. Les pluges, però, també han afectat operacions a l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal flightradar24.com, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant de sortides com d'arribades. I, per tant, un de cada 20 avions programats no han pogut completar el trajecte previst. I pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades.
2: El govern espanyol passa a assumir el control de la crisi a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà demà un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les devolucions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Ho ha anunciat Carlos Cuerpo, número 2 de Pedro Sánchez de la Moncloa.
6: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: La mesura no necessitarà l'aval del Congrés ni a prou amb la convocatòria del Consell de Seguretat Nacional que Sánchez ha citat demà mateix.
5: Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic, Andy Burnham, viatja a Kiev i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica.
2: Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, molt més coneguts com els Javis, rebran el premi a millor direcció en la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la secció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ara els esports de Vitovac.
7: En handbol tenim en joc els instants finals de la Supercopa Catalana d'handbol que es disputa a Calella, al Maresme, a 3 minuts perquè s'acabi el partit. El marcador és el Granollers 28, Barça 33. Mentrestant, el Granollers ha guanyat la final femenina en imposar-se a Lleida per 26 a 22. En futbol, al Barça, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió ahir jugant contra l'Elx, ja que només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Balde. Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero. A la Lliga de Futbol de Primera tenim en joc un partit de la segona jornada, el Màlaga 0, Deportivo de la Coruña 1, al minut 33. Abans s'ha jugat l'Osasuna 0, Llevant 0. I en ciclisme ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. Ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador i la classificació general queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar.
1: Fins aquí les notícies.

0: que la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1881. Milà, Regne d'Itàlia, actual República Italiana.
1: Veig que la cosa continua, eh?
2: Eh?
1: La collonada aquesta de fer italians...
2: Escolta,
1: no parem, eh?
2: Ara feia temps que no parlàvem d'Itàlia, no?
1: Però si la setmana passada en van fer algun.
2: No.
1: No, espera, que miro el director.
2: Què diu el director?
1: Faig ja en contacte amb el director.
2: No, poder fa dos mesos que no surt Itàlia en aquest programa.
1: No t'ho creus ni tu.
2: Avui hi som...
1: Hi som per què?
2: Per conèixer uns milanesos que són ben milionaris.
1: Això
2: t'agrada, això t'agrada.
1: La milanesa m'agrada, és la carn empanada aquella.
2: Sí, senyor.
1: Sí.
2: Arrebossada, vols dir?
1: Sí.
2: No una carn...
1: No.
2: Que no desplega, diguéssim.
1: No.
2: El matrimoni acaba de tenir una filla, una nena de mirada pura i brillant que té un nom llarguíssim. La mossa es dirà Luis Adel Rosa Maria Amant.
1: És nom de personatge de telenovela colombiana, eh?
2: Una mica sí.
1: Que hiciste, Luis Adel, maldita puta. Ostres, el primer capítol, eh?
2: Hòstia, frenem una mica.
1: Ai, nano.
2: Frenem una mica. Afortunadament, tothom la coneix simplement com a Luisa, un fet que ens farà el capítol més fàcil.
1: Ja.
2: La Luisa és una nena amb molta salut i l'espera una infància plena de luxes. Els seus pares tenen diners per donar i per vendre. La nostra amiga tindrà la millor educació i els millors professors particulars. A més, té una cosa que no s'aprèn enlloc. Un do que es té de manera innata.
1: Aviam.
2: Té carisma.
1: Home. Carisma. Bravo per la carisma.
2: Molt bé.
3: Carisma.
2: A públic amb carisma, també, veus?
1: Es perd el personatge carismàtic.
2: Sí.
1: Gent que té carisma. Sí. Cada cop n'hi ha menys.
2: Cada vegada hi ha menys gent carismàtica. Com ho hem de fer, això?
1: No ho sé, però de milionaris cada cop n'hi ha més.
2: Sí que és veritat.
1: És estrany, eh?
2: Sí.
1: I si s'ajunten les dues coses, carisma i pares milionaris, no et fa falta res més per ser feliç.
2: No.
1: Penso jo.
2: No.
1: Penso.
2: Els pares de la Luisa s'adonen aviat que la mossa té un magnetisme natural i volen que l'aprofiti. Creuen que si s'hi esforça, la seva filla pot esdevenir una gran artista.
1: Com es nota que tenen diners, eh?
2: Sí.
1: Normalment, els pares que tenen negocis petits no volen que els fills siguin artistes.
2: No. Si tu ets lleoner, per més carisma que tingui el teu fill...
1: És que és molt carismàtic.
2: Pues seràs un lleoner carismàtic.
1: Carismàtic, que d'aquests també n'hi ha, eh? ¿Qué pasa, loco?
2: ¡Ole!
1: Toca la guitarra mentre treballa, eh? Aquell, el sevillano que canta mentre treballa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, aquest.
2: A ella la preparen des de ben petita. Als 12 anys la nostra amiga ha fet classes de ball,
1: sí,
2: de pintura i de música.
1: Bé.
2: Llàstima que ho fa fatal. Balla com si fos coixa, pinta com el diable i canta com si fos un gat esparracat.
1: Hosti, nano, ningú...
2: Però té carisma.
1: A veure, no, que amb carisma pots enganyar una estona la gent, però clar...
2: Actuar tampoc és el seu fort. Ho intenta, però el resultat també és un fiasco. Els pares comencen a pensar que la seva filla té menys talent del que creien. I tampoc hi ajuda el fet que la Luisa sigui una gandulassa. Com que mai s'ha hagut d'esforçar per res, no fot ni brot.
1: Que algú li foti una esbroncada abans no sigui massa... Per despertar el nen... A veure, un nen que no ha rebut mai una esbroncada,
2: sí,
1: què us penseu que serà?
2: Un idiota.
1: Un idiota? Un idiota?
2: Mm-hmm.
1: Tu què passa, que els teus pares no t'han esbroncat mai? No.
2: No.
1: Ah, doncs ja
2: es nota. Ja es nota. No hi haurà ocasió d'esbroncar-la. Fixeu-vos en els esdeveniments que vindran a continuació. Quan la Luisa té 14 anys, la mare enganxa unes febres malxinades i acaba morint al cap de poques setmanes.
1: Ja hi som amb les febres malxinades.
2: Doncs
1: que com a diagnòstic, cuidado, quan el metge diu... Ui, són unes febres malxinades, eh?
2: I s'encomanen? Doncs semblaria que sí, perquè el seu pare, al cap d'un any, també, per les febres malxinades... Se'n va a l'altre barri.
1: Bueno.
2: La nena, abans que els seus pares la poguessin renyar...
1: Sí.
2: Acaba de quedar ben òrfana, de pare i de mare. Gent rient. Per l'amor de Déu.
1: Perdona. I aquesta musiqueta?
2: Eh?
1: Aquesta musiqueta?
2: Bueno.
1: No és d'estar gaire afectat, eh?
2: Veiem, som al 1898 i malgrat que sí que està tocada anímicament,
1: sí,
2: la nostra amiga està radiant perquè els pares li han deixat la meitat de la seva immensa fortuna. S'ha convertit en l'adolescent més rica de tot Itàlia.
1: Ostres! Home!
2: I la meitat, li han deixat.
1: Sí. L'altra meitat de l'església. Escolta't, el disgust t'entra millor si ets milionari, eh?
2: Sí, home, i tant.
1: Les llàgrimes del ric. Oh, els rics també ploren. Sí, bueno, sí,
2: però... Oita, quin mocador per aixugar-te.
1: Oita.
2: El problema és que li ha vingut la riquesa quan encara és massa jove per assimilar-ho i se'ns descentra del tot.
4: Neymar.
2: La Luisa es comença a comportar d'una manera estranya. Demana als criats que la tractin com un membre de l'aristocràcia. Diu que és un membre de la reialesa, que vol ser com l'emperadriu Sissi.
1: Com la Sissi?
2: Sissi. Ai, Sissi, eres tu la princesa més bella.
4: La princesa més bella. Eren uns dibuixos?
2: Sí. Ah, no, això era Candy, no?
4: Candy... No.
1: Candy també... Candy tenia un rotllo Sissi.
2: Vale, però no era
1: Sissi. Es van fer a la sèrie d'animació.
2: Sí.
1: També amb ulls grossos, crec recordar. Sí. I no sé... No sé si acabava igual.
2: No recordo.
1: No sé si s'havia de traumatitzar els nens de tal manera.
2: A la Luisa li encanta fer-se veure. Comença a canviar de manera de parlar, de pentinar-se i de vestir.
1: Ah, sí?
2: Porta sempre vestits estrafolaris, plens de colors llampants i amb flors enganxades. I es gasta una fortuna en roba i joies.
1: Vale.
2: També es tenyeix els cabells de colors tan intensos que tothom se la mira quan surt de casa.
1: De moment, fa el mateix que en Koundé del Barça.
2: Sí, senyor.
1: No trobo diferència.
2: Espera't. La noia s'està convertint en tota una excèntrica.
1: Bueno, us recordem, perquè aquí ja s'ha dit diverses vegades en aquest programa, que la diferència entre ser excèntric i un friqui de merda són els diners, eh?
2: Sí, que és veritat. Sí. Sí, perquè...
1: Vull dir, agafa't aquesta dona i agafes en Hosmer...
2: Sí.
1: I un és un excèntric i l'altre és un friqui.
2: Sí.
1: Abraçada en Hosmer des d'aquí.
2: I tant que sí.
1: Que poder, pel que jo sé, els seus pares podrien ser milionaris.
2: Tu ho saps? Si ho són o no ho són?
1: Sí.
2: No he vist el seu compte corrent. Porten una vida modesta, però això no vol dir que no siguin milionaris, no ho sé.
1: No, a Catalunya vol dir precisament... sí. Perquè nano... Bueno.
2: Bé, sabeu qui més té prou diners perquè les seves rareses es considerin excentricitats?
1: Sí, digue'm.
2: En Camilo Casti Stampa di Soncino, un marquès de Milà, amb qui la nostra amiga comença a sortir l'any 1899 i poc després es casen.
1: Moderno!
2: La Luisa i en Camilo són l'ànima de les festes de l'alta societat. Els conviden a tots els esdeveniments importants, des de recepcions reials fins a desfilades. I la nostra amiga s'hi presenta engalanada de manera sorprenent. Una nit, arriba a una festa lluint un complement que deixa a tothom bocabadat.
1: Aviam.
2: En comptes de portar un fular al coll...
1: Sí, digue'm, què porta?
2: Porta una serp com si fos una bufanda. Ai.
1: Moderno!
2: Se pot ficar a l'assecadora?
1: Ostres, ben viva, eh?
2: Sí.
1: No dissecada.
2: No. No
1: serp. Serp al coll, eh?
2: Sí.
1: Ostres, al tanto, cuidado, eh?
2: Cuidado, perquè si se t'enrotlla més del compte, pots quedar blau, eh?
1: Clar. La serp, entenc que el fet d'enrotllar-se, no me n'he col·locat mai cap al coll, eh?
2: Sí.
1: Però no és molt ràpid el moviment d'enrotllar-se,
2: però
1: has de vigilar, no?
2: O sigui, tu no veus la velocitat.
1: Clar. Però
2: existeix,
1: clar,
2: eh?
1: Existeix. I quan la descobreixes és que és massa tard.
2: Exacte.
1: Fa... Sí. Nyac!
2: Quedes...
1: Ai, què li passa a la Lluïsa?
2: Doncs, guaita. Bueno. Que poder hagués sigut millor un fular.
1: Sí.
2: Gran part de la seva fortuna la inverteix en fer-se dur animals exòtics que li serveixen de complements de moda. La serp no és l'únic que té.
1: Aviam.
2: Per exemple, als 20 anys, la Lluïsa es gasta una morterada en comprar un parell de lloros de colors.
1: Què dius ara? Home, el lloro és ben parit,
2: és molt maco,
1: no?
2: Un lloro. Clar
1: un lloro
2: que sí.
1: Guapo?
2: Ella ha d'escollir els més coloristes que hi ha. Ha comprat un parell de guacamais.
1: Guacamai.
2: I ho ha fet perquè té pensat un modelet en què aquestes bèsties tenen un paper protagonista. Vol fer-lo servir de complement.
1: Ai, Déu meu, que els vol plomar i fer-se un vestit.
2: No.
1: Un vestit de lloca, de gallina caponata.
2: No, Jair, perquè siguin un complement perfecte, han d'estar sans i estalvis.
1: Aviam.
2: Els vol per portar-los a joc amb un vestit de colorins que s'ha fet cosir. Se'ls vol posar a les espatlles com si fos un pirata.
1: És preciós.
2: Sí.
1: És preciós i espero que quan arribis a la festa fas així...
2: I surten volant...
1: I s'emporten... S'emporten!
2: Volant la jaqueta. Oh, que maco, això. Oh. És preciós.
1: Arribar així a una festa.
2: Home.
1: A una festa normal.
2: Ja ha arribat en Peyu. Ja.
1: Hosti, tu, des que li han començat a anar bé les coses...
2: S'ha tornat.
1: La mare que el va parir.
2: Molt important, el dia que us poseu els lloros, no us poseu la serp.
1: No.
2: Que són de mal combinar, eh?
1: Avui què? Pello, avui lloro o serp? No, avui només la serp. És una festa normal.
2: I espereu, perquè en tenim més, eh?
1: Aviam.
2: Un altre dels vestits que fan famosa la Luisa és un que té dos guepards com a complement. Compra un parell d'exemplars domesticats. Els hi posa un collar de perles que els fan de corretja a cadascun i els porta de bracet fent joc amb el seu vestit, que té el mateix estampat.
1: Però... La lògica no és cap cadena tròfica, no?
2: No.
1: Serp, guacamai, guepard. És que no és ni ordre alfabètic.
2: A lo loco. Però és el que han de fer,
1: aquesta gent.
2: Jo preferiria que el rei d'Espanya anés així.
1: Mira, sí. No? Mira, sí. Sí. Perquè...
2: No ets el rei.
1: Amb les cartes sobre la taula.
2: Clar. Està loco? Pues sí.
1: Claro que està loco.
2: Claro, no estaries
1: és que,
2: tu.
1: És millor que ho sàpigues, que
2: clar,
1: està loco.
2: Clar, home, que el vegis arribar amb uns lloros a les espatlles.
1: Amb uns lloros a les espatlles, i diu...
2: Amb els lloros...
1: Tu, que apliqui el 155 i el que vulgui, home. No vols que porta dos lloros?
2: Ah, surt per Nadal amb dos lloros allà a les espatlles. Los catalanes, no sé, han portado bien.
1: Cuidado, el de los loros.
2: El de los loros, cuidado.
1: O a mi, Catalunya amb dos guepards, llavors dius, no, reverència, que com els deixi anar...
2: En fi, les excentricitats de la nostra amiga fan que vagi sempre pintada com una mona i guarnida de manera inversemblant. Perquè no només fa servir animals per combinar amb els seus modelets, sinó que, amb el pas del temps, fins i tot necessita enginyers per vestir-se com li ve de gust.
1: Enginyers. Però a quin punt estem arribant?
2: La Luisa els encarrega que l'ajudin a inventar vestits inimaginables. El més famós que li fan és un que està recobert amb bombetes.
1: Bombetes de veritat, eh?
2: Bombetes de veritat.
1: Que fan llum.
2: Sí.
1: Però
2: sí.
1: És molt perillós, això.
2: És perillós, sí. No ho tiris a la piscina.
1: Un vestit de bombetes.
2: També has de tenir en compte que les bombetes s'il·luminen, eh? Vull dir que està electrificat. És una cosa...
1: Arriba, és com un arbre de Nadal,
2: sí,
1: no?
2: Sí. I recordeu que som a principis del segle XX. Si ara us sorprèn, imagineu-vos com sorprenia en aquelles èpoques.
1: M'ho imagina't.
2: És un vestit molt espectacular, però té un inconvenient. Et pot electrocutar. Aquella nit, a mitja festa, a la Luisa se li vessa una copa... Em voleu deixar acabar, sisplau?
1: Perquè ja s'ho veu venir. Ha durat 12 minuts, la biografia d'aquesta dona.
2: Se li vessa una copa a sobre i el vestit fot un pet com una gla.
5: El apagó, la gran apagada.
6: Sí, finalmente tenemos los datos del apagón. Fue una chica con un vestido de bombetas.
2: Fot un espatec tan gros que la Luisa surt disparada en mig metre.
1: Què és això? És solo en casa.
2: Malgrat l'ensurt de les bombetes, la passió per la moda de la Luisa continua intacta.
1: No frenis, ara. Si has començat, no pots parar.
2: No pots parar. Ja. Som al 1910. Una època en què la societat no era tan oberta com ara.
1: Ah.
2: Bueno. A ella li és ben igual, li encanta escandalitzar.
1: Clar que sí.
2: Per exemple, passejar a mig despullada pel carrer, tapada només per un abric de pell que ho deixa entreveure tot.
7: Mira, José, sale a la ventana, se le ve el papo.
1: Què passa? Escolti, José, sisplau.
7: Passa la loca, la de las bombillas.
1: Aquests dos, què passa, viuen junts?
2: Viuen junts. A la Luisa li encanta ser el centre d'atenció i als 30 anys decideix marxar a viure a París.
1: Clar que sí.
2: On s'envolta d'artistes de renom que li riuen les seves gràcies.
1: Bé, home, bé.
2: A París la Luisa es fot a veure fort i a drogar-se com si fos la fi del món.
1: Para, un moment, que tot això estava fent serena.
2: Sí, imagina't.
1: Val.
2: S'ha cregut el seu propi personatge. No toca ni quarts ni hores. Està tan trastocada que es considera a si mateixa una obra d'art.
1: Oh, que bé.
2: I els seus amics, en comptes de fer-la baixar del núvol, només fan que riure-li les gràcies. En Picasso, per exemple...
7: Picasso, reflac!
2: En Picasso es passa el dia ensabonant-la.
1: És que Picasso, vaya cràpula, nano.
2: Som als anys 20. La Luisa continua gastant barbaritats de calés en roba i complements. També dilapida diners en festes i exposicions dedicades a ella.
1: És que acabarem malament.
2: Sí, acabarem malament. Els vestits de la nostra amiga continuen sent ben macos de veure. Un dia assisteix a una festa amb un vestit fet amb punxes. És tan gros que la Luisa es troba que a l'hora d'entrar a la festa no passa per la porta. Això s'ha de mirar, això s'ha de mirar.
1: Ha sortit,
2: bueno,
1: encara ha sortit
2: veig
1: prou.
2: Molt, veig molts de riures, però jo això no ho he vist en vestits, però gent que ha comprat coses. I que bueno, aneu un dia al pàrquing de l'IKEA.
1: Sí.
2: Perquè veus la gent allà.
1: Ai.
2: Que dius...
1: Ai. No, no, si el...
2: Si no t'hi cap al cotxe...
1: Si el Porsche és molt maco, però
2: tampoc vols dir... Tampoc t'hi cabrà a casa.
1: No. No. Com pensem? Com pensem? Pregunto jo, pregunto.
2: No, jo crec que no pensem. O sigui, la gent que està a l'IKEA en aquell moment no pensa. Perquè però, si no, ja no serien a l'IKEA.
1: Però abans d'anar a l'IKEA, tu a l'IKEA, si has anat...
2: Sí, que hi ha
1: anat. Tots nosaltres hem anat mil vegades a l'IKEA.
2: Exclusivament entre setmana a l'hora de dinar.
1: Això per descomptat, perquè hi ha gent... Que un dissabte a IKEA.
2: Hi ha gent que són bojos, que hi van un dissabte.
1: Però que esteu bojos.
2: Però que esteu beneits. Què feu un dissabte?
1: Un dissabte a IKEA.
2: Home, que...
1: A l'IKEA de...
2: Bueno, jo dic un dissabte perquè... No, un dissabte i un diumenge. Pues vas dissabte, surts diumenge, si vas dissabte.
1: A part que els que tenim la sort de viure fora,
2: sí.
1: Ja anem al de Granollers. Que és el que s'hi ha d'anar.
2: No sabia que n'hi hagués una Granollers.
1: No vagis a l'hospitalet, ets boig o què?
2: Fa molts anys.
1: Bueno,
2: fa molts anys que me puc permetre pagar fusters locals, diguéssim.
1: Ah, doncs mira.
2: Llavors...
1: Aplaudint el ric, eh?
2: Ojo, ja fa molts anys que no vaig a l'IKEA. Hi havia anat de jove, perquè era el recurs, quan no tens diners, anaves allà.
1: No, sí, i també vam posar una mica de freno a l'atraco. A l'atraco que érem sotmesos per la tirania del fuster de poble.
2: Sí, que és veritat.
1: Però sí, la gent... Jo el que dic, que abans d'anar a IKEA, fes un cot d'ull,
2: sí.
1: Agafa un metro. Un metro l'hauries de tenir a casa.
2: Sí, clar.
1: Aviam, aquest armari...
2: Sí.
1: Fa 1,60 d'ample, però el forat que tenim és de 30. Ja hi cabrà.
2: Sí, sí.
1: No
2: hi cabrà. No hi cabrà.
1: No, els números són flexibles. Però no és o sigui, la festa
2: hi ha gent,
1: no és flexible.
2: Hi ha gent que s'encapritxa, hi ha gent que van a comprar una cosa i quan són allà en veuen una altra. I aquell altre no han medit l'espai. I llavors hi ha algú amb seny que diu... Ja ho medirem i
1: sí,
2: tornarem.
1: Sí, senyor.
2: Però el que s'ha encapritxat ja sí. No el pots treure d'allà.
1: No,
2: ja... no agafem-ho. No. Ja ho tornarem, si no. Ja ho tornarem.
1: No, no el tornaràs. A part, desconfieu molt de la gent que fa les mides amb les mans.
2: Sí.
1: Confieu més en el número. El número.
2: Bé, tot això venia del vestit de punxes que no passava per la porta.
1: No passa per la porta. Som aquí, eh? Sí. Pensava que acabaria pitjor la cosa, que abraçaria algú.
2: La Luisa diu als anfitrions que treguin les taules de la festa i que la festa es faci al pati.
1: Ah, hòstia, els té quadrats,
2: Està bé,
1: molt
2: sí,
1: bé,
2: sí,
1: molt
2: sí.
1: Bé, molt bé, molt bé.
2: La Luisa es va fent gran i cada cop hi toca menys. Superada la trentena... Ojo, eh?
1: No, abans era diferent.
2: S'han fet unes quantes coses amb 30
1: sí,
2: anys,
1: eh? Sí, hosti, tu.
2: Superada la trentena, s'obsessiona amb l'esoterisme.
1: Carai!
2: Es gasta un dineral en boles de vidre, una afició bastant inquietant. Però quan la nostra amiga compleix els 40, s'aficiona a una cosa que sí que és preocupant. Sabries endevinar què s'aficiona?
1: No m'aventuraré, perquè suposo que no ho encertaré pas.
2: Mira, ara li agrada comprar-se reproduccions de cera d'ella mateixa.
1: A veure, és estrany, no m'has enganyat. És estrany.
2: És molt estrany. Sobretot la que es construeix de mida real. És de la mateixa alçada que ella. La fa vestir cada dia amb una rèplica del vestit que porta. I encarrega una perruca feta amb els seus cabells.
1: Si us plau, quina angúnia.
2: Déu-n'hi-do, eh? Però a ella li encanta, noi. En tots els sopars que organitza a casa, asseu la figura de cera al seu costat. La figura és tan real que els convidats tenen feina a saber quina és la Luisa autèntica.
1: Bueno, està com un llum de ganxo, però és divertit.
2: Deixa'm aprofitar per tornar a fer una crida, crec que l'he fet en alguna ocasió. Fa molts anys vaig veure un reportatge a Antena 3 Televisió.
1: Ostres, època bona.
2: On apareixia una senyora viuda.
1: Comencem bé, de moment bé.
2: Apareixia una senyora viuda que havia fet una rèplica del seu marit en cera.
1: Ai, me'n recordo! Peyu, sisplau, per què?
2: I llavors tenia una cosa que em va meravellar, que és que sopaven junts la senyora viuda amb el seu marit de cera i el seu marit tenia el dit aixecat, el dit índex, amb una metxa i feia d'espelma el dit. I us ho juro que jo això, cada vegada que ho explico ningú em creu. No, però aquest document audiovisual existeix. Jo ho vaig veure, això.
1: Ara mateix demanem al Departament de Producció del programa que el busquin, aviam si al llarg del dia d'avui...
2: Ho he buscat a tot arreu durant els últims 10 anys. No ho he trobat enlloc, perquè jo vaig veure...
1: Què buscaves? Que tu també, quan et deixen el Google obert... Ets un perill, eh?
2: Ha de ser difícil de trobar, ho entenc. Però si algú recorda a on es va emetre aquesta bestiesa...
1: És una bestiesa, eh?
2: I on es pot tornar a recuperar, perquè la gent es pensa que m'ho invento. Et
1: tracten de boig, sí. Jo ho recordo, això. Jo recordo, per tant, no et tractaré de boig. Gràcies. I no crec que sigui una al·lucinació...
2: Home, he d'estar molt boig com per haver-me inventat això tan precís, no?
1: Molt boig.
2: Bueno. Jo crec que...
1: No, jo ho recordo. Buscarem.
2: Bé, en tots els sopars que... Ai, això ja ho havia llegit, perdoneu. La Luisa està com una regadora, i el pitjor de tot és que es gasta diners com si li anés la vida en coses ben absurdes. Ha dilapidat tants cèntims que un dia s'adona que l'enorme fortuna que havia heretat s'ha esfumat.
1: Com?
2: A veure, es veia venir des de la primera pàgina, no us feu els sorpresos.
1: No, home, però...
2: La nostra amiga s'ha arruïnat, companys.
1: Eren molts i molts de cèntims.
2: Era la més rica d'Itàlia.
1: Era la més rica d'Itàlia.
2: Sí, senyor.
1: Per molts vestits que et facis...
2: N'has de fer molts.
1: Bueno, és que n'has de fer molts.
2: La Luisa té una mà de deutes impossible d'assumir. Deu diners a tothom, des dels que li dissenyen els vestits fins als que li organitzen els banquets. Músics, dissenyadors, artistes de qui ha comprat quadres... Hi ha un moment que la nostra amiga no pot sortir de casa perquè tothom amb qui es creua li reclama diners.
1: Ostres... Ens hem fotut en un merder de caldo. Que reclami diners Picasso, eh?
2: Sí, noi.
7: ¿Dónde está el cuadro? ¿El dinero? ¿Qué?
1: Picasso era un quillo, eh?
2: Sí, home. El disbarat és enorme. A principis dels anys 30, la nostra amiga està tan endeutada que ha de començar a vendre's tot el que té. La casa on viu, els quadres, els vestits que li havien fet...
1: No, els vestits!
2: Hòstia, obres al Wallapop i te trobes un vestit de bombetes?
1: Amb l'endoll penjant, eh?
2: La mossa es ven tantes coses per poder pagar que acaba amb una mà al davant i l'altra al darrere. I ni així aconsegueix reunir prou diners per liquidar els deutes.
1: Però tan gros és el deute?
2: Una mica gros. És una mica gros. I sumant tots els diners que deu, la Luisa deu el que avui dia serien uns 25 milions de dòlars.
1: Molts de lloros has d'haver comprat, eh? No sé a quan va el lloro.
2: No ho sé.
1: Però...
2: Però has de comptar el lloro, després les pipes.
1: Clar.
2: Allò de calç que penges a la gàbia.
1: Sí.
2: Tot va pujant, eh? Tot puja, eh?
1: Algú que et diu, no, és que no només li has de donar pipes. Necessita més complements, el lloro.
2: Clar.
1: Complements a necessitar.
2: El deute és una bestiesa impossible de tornar. Per tant, eixuga tot el que pot i es destina 4 duros per comprar un bitllet que l'allunyi de París. La Luisa se'n va a viure a Londres. Som al 1930. La vida de la nostra protagonista s'ha girat com un mitjó. Ja no en queda res de la diva que havia set. Ara és una morta de fam que malviu en un apartament brut i pollós als barris baixos de la ciutat. Ho passa fatal. Ja no se sent una obra d'art. Ara es veu com un cromo.
1: Oh, Luisa!
2: L'única motivació que li queda per sortir del llit és buidar totes les ampolles de whisky que pugui.
1: Un moment. Carisma. Gent demanant el carisma, que t'ajudi. No sé si el carisma et pot ajudar a sortir del pou.
2: No ho sé.
1: Ho remuntarem o no?
2: No ho remuntarem. Ja em sap greu. La nostra amiga passa els últims anys de la seva vida vivint com una marginada. A vegades fins i tot rebusca entre les deixalles per trobar alguna cosa que li serveixi per sopar. Finalment... El 1957, després de 2 dècades mal vivint als barris baixos de Londres, la Luisa Casati mor als 76 anys. Molt gros, eh?
1: Quina història tan trista.
2: Bueno, tampoc tant, eh?
1: D'antisuperació.
2: Bueno, vull dir que fins que no ha arribat a Londres s'ho ha passat bastant bé, eh?
1: Perdona, t'has ventilat 2 dècades malvivint a Londres en una línia, però devien ser llargues.
2: Se li devia fer més llarga amb ella que nosaltres.
1: Sí. És que se'n poden extreure moltes lectures, de fet només una, que és no us pateu els diners.
2: Que us han donat els vostres pares.
1: En filipollades.
2: En fi, la voleu veure, la Luisa Casati? Sí!
1: De rica o de pobra?
2: La tenim de rica.
1: Ah,
2: sí.
1: Pues mal.
2: Amb un vestit que, bueno, no és dels més extravagants.
1: A veure.
2: Però és un vestit prou bonic, veus? La mirada...
1: Sí, sí, bueno. Però la mirada és de... Sí.
4: Cuidado.
2: La mirada, o sigui, porta aquest vestit, però està pensant en el de les bombetes.
4: Sí, sí, sí, sí. Sí.
1: Ja la cadira ja és massa ampla, sí, per una persona sola.
2: Sí, senyor.
1: No dilapideu la pasta. En fi, anem a preguntar al nostre públic. Luisa Casati és digna d'entrar al búnquer, sí o no? No! Aquí.
2: Però si no ha fet mal a ningú.
1: Opa.
2: Només va deixar deure 25 milions de dòlars.
1: I altres rics.
2: Sí. No, doncs no volen... No la volen, no la volen. Luisa Casati no entra al búnquer. Fora!
8: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Bon dia.
1: No entenc per què no han deixat entrar
0: no
1: sé. La Luisa.
0: No els agrada.
1: Són... Per favor, però si ha sigut divertida. Què ha fet?
0: No, a veure...
2: Que no vam matar cap animal, home.
0: Avui, entre el públic, hi ha molts informàtics.
1: Però,
0: que
1: què?
0: Són gent molt poc excèntrica, en
2: sí,
0: general.
2: Sí.
1: A veure, gent mira, et diré una cosa. Falta molt poc per acabar el búnquer.
0: Sí.
1: I neutralitzat el meu...
0: Dret a veto.
2: Cuidado, el vols fer servir?
1: Sí.
0: Per una excèntrica?
1: Sí. És que s'està acabant sí. I després sempre em passa el mateix, que estic vigilant. Sí. Perquè
0: que no
1: senyora...
0: el trobis a faltar, eh?
2: Sí.
1: Ai, feia...
0: Bueno, queden biografies prou importants ja. i el públic que vindrà el desconeixem,
1: mira,
0: eh?
1: Ja, és veritat. És igual.
2: Jo ahir vaig estar revisant els personatges que falten.
1: I què? D'acord. No,
2: m'ho faig. Ja m'estic reservant el...
1: D'acord.
0: Guardeu-ho, queden molts de protagonistes sí. catalans. Per exemple.
1: Sí. D'acord. Ja està.
2: Catalans, cuidado amb els catalans, també.
1: Escolta, que ara esteu dient això dels vestits, que sí. n'hi ha d'estrafolaris, però us en recordeu la Lady Gaga?
0: Sí.
2: Home!
1: Com va anar vestida?
0: Amb un bistec.
1: Amb bistec, oita-la!
0: Mira-la!
1: Home! Que les botes també tenien bistecs. És una cosa espectacular, eh?
0: És molt gros, això.
2: La Lady Gaga ara ho fa tot tan bé que a mi m'és igual que faci, però això és molt desagradable.
1: Sí,
2: a l'hora de seure, què?
0: Bueno,
2: el cul fred, eh?
0: Si se...
1: Ah, sí.
0: Si s'arriba a creuar amb el meu gos, problemes,
1: sí.
0: eh?
1: Sí.
2: Ostres, la Lady Gaga s'equivoca i es fot en una residència de Rob Bailey.
0: Hòstia.
1: Residència.
0: Sí, sí. Residència canina. No
1: és
0: entesa. No un Rob Bailey molt vell.
1: Sí, és que m'he imaginat això. Amb ulleres.
2: Que no et vols llegir aquí o què?
0: Per favor, encaminem una mica el programa,
1: sí,
0: sisplau.
1: Va. A veure, heu comentat que quan els pares de la Luisa van morir, la noia no va patir tant com semblava, perquè hi havia bastanta moneda.
2: Sí, hi ha moneda pel mig.
1: Hi ha moneda, per tant, sí. No estava tan tranquil·la. Estava tan tranquil·la, sí. Exacte. Hi havia un cas molt famós a la història d'Amèrica. Mm. L'any 1989, uns germans van decidir matar els pares per quedar-se amb la fortuna.
0: Bueno. Dir,
1: això no ho va fer, la nostra no ho va fer, però hi ha gent que ho va fer, això.
0: No els coneixien, germans. Tampoc.
1: Qui no els coneixia?
0: Nosaltres, ni els germans ni els pares.
1: Si busques...
0: No prejutgem.
2: No, mai.
1: Bé, aquests estan tancats, aquests germans, fa 35 anys que són
0: sí?
1: a la presó,
0: sí?
1: I durant aquests anys doncs, han anat rebent cartes de suport de fans, vull dir, gent que està com molt a favor, és el que dius tu, no els coneixes,
2: clar,
1: pensen
2: no,
1: que bé, molt
2: no,
1: bé,
2: no,
1: tal.
2: Gent que s'enamora dels psicòpates també és...
1: Sí, aquest
2: és un tema a part, eh?
1: A més, ara s'ha posat en dubte la seva culpabilitat després que Netflix en fes una sèrie. Fins i tot la Kim Kardashian els va anar a visitar.
0: Fixa't.
2: Sempre a favor del que digui la Kim Kardashian.
0: Sempre.
1: Llavors, la pregunta va per la gent de Manresa, aquí davant, primera fila. Com es diuen els germans que van assassinar els seus pares i que es van convertir en unes celebritats? Opció A, germans Cooper. Opció B, germans Menéndez. Opció C, germans Fernández.
2: Ui, jo els conec, els germans Fernández.
3: No tinc ni idea.
0: Vinga, Manresa.
2: Vinga, Manresa, endavant.
4: La B, el Menéndez.
0: Menéndez.
1: Menéndez, vinga, germans Menéndez.
0: Aviam.
1: Allà darrere ho sabien, també, ja ho he vist. Els germans Menéndez, que hi ha fins a 10 documentals, que sapiguem fins ara, on en algun moment es parla d'ells, pel·lícules, cançons i moltíssimes referències a sèries com El Soprano o Príncep de Bel-Air.
2: El Príncep de Bel-Air surten els germans Menéndez.
1: De tant en tant, es veu que s'hi deixen anar.
2: Hi havia una cançó molt bona d'un grup que es diu Brujeria.
1: Sí,
2: diu Hermanos Menéndez.
0: No Hermanos Menéndez.
2: Hermanos Menéndez. Sí. No s'entén res de la lletra i és en castellà, eh?
1: Bé, quan he comentat que el nostre protagonista li encanta fer-se veure i que porta vestits estrafolaris, colors llampants, cabells, tenyits, no sé què, no heu pensat en una dissenyadora que és així?
2: Sí!
1: Ja podeu dir, no passa res, està aquí apuntat.
0: Agatha Ruiz de la
1: molt
0: Prada.
1: Molt bé, fantàstic. Els cabells, tot és d'ella, les flors enganxades,
0: sí,
1: això és d'ella.
0: Tot són excentricitats, menys el seu home.
1: Ah, exacte.
2: Que, no, que és una persona normalíssima, amb uns gustos perfectament normals.
1: Ah, exacte. Es va fer molt famosa. Es va fer famosa pels seus dissenys de roba.
0: Sí.
1: Hi havia llibretes, accessoris, papereres. Jo tenia una paperera de l'Àgata Ruiz de la Prada.
0: Ah, sí?
1: Es veu que sí. Amb un cor.
0: Sí,
1: un cor, una flor, sí.
0: Per sort nostra va baixar una mica el furor aquell.
1: Sí.
2: Però hi ha hagut furors d'aquesta, tot el tema colorido. Jordi Lavanda.
1: Jordi Lavanda.
2: Cucusumusu.
0: Cucusumusu.
1: Sí, tens tota la raó.
2: Desigual.
0: Sí.
2: Bé, desaparegués tot ara.
1: La gata es feia gaire res de la gata ruïda.
0: No, perquè... ara fa temps que no ens feia.
2: L'altre dia la pagada,
1: sí?
2: La van xampar l'AVE.
1: Tens tota la raó. Tens tota la raó,
2: sí. El que sé. Jo no hi era en aquell tren,
1: A veure, gent de Barcelona, us preguntaré per l'Àgata Ruiz de la Prada.
2: Quants
1: anys té l'Àgata Ruiz de la Prada? Perquè sabem moltes coses, però... Perquè
2: duríssima, ja. Duríssima pregunta.
0: Pots anar pintant de colors, però els anys passen igual, eh?
1: Exacte. Vinga, va, opció A, 59 anys. Opció B, 64. Opció C, 73.
2: Oh, és que quan vas amb coloraires sembles més jove.
4: La B.
5: Sí, fem la B?
4: La B.
5: Vinga.
4: La B.
1: La B, 64 anys. Han tirat més per lletra que per número, em sembla.
2: Sí, perquè no sabien pas que era 64.
1: Àgata Ruiz de la Prada i de Sant Manat, es diu... dotzena marquesa de Castell dos Rius,
0: escolta, ara...
1: 29a baronessa de Santa Pau,
0: escolta,
1: i gran d'Espanya.
0: Però si és més, és més catalana que nosaltres tres.
1: Setmanat, Castell... Sí, una bestiesa.
2: Sí, gran d'Espanya, baronessa de Santa Pau, eh?
0: Sí.
1: Home, 64 anys.
0: Clar, també quan tens tots aquests títols nobiliaris també et dona per pintar en colors, eh?
1: Sí, encara que no ho vulguis.
2: Té un parlat tan pijo que ja saps que no, allò no s'aprèn amb els anys.
1: És el que va dir que els diners tampoc importen tant, va dir.
0: Home, clar, quan els tens no.
1: Sí, clar.

0: Atenció, perquè ha vingut corrent la nostra convidada. Ha vingut corrents des de darrere.
1: Perquè hi ha implicació i actitud.
0: Sí. Avui teníem nosaltres una escriptora i periodista catalana que podria vestir amb colors llampants sense cap problema perquè li encaixa amb el seu caràcter desenfadat.
2: Totalment.
1: Sí.
0: És de Santa Eulàlia de Ronçana i sempre explica les penúries que pateix la societat d'una manera prou divertida i això que a vegades pot costar.
1: Home, sí.
0: A veure, si amb alguns dels seus títols endevineu qui és. L'ensenyador de pisos que odiava els mims.
1: Bé.
0: Desitja guardar els canvis. O, per mi la més coneguda, t'estimo si he begut. Això d'odiar els mims, heu de saber que li toca bastant de prop perquè és una fòbia que té.
1: És que
0: odia els mims.
1: Però, perdona, és que a algú li agraden els mims?
0: Ah, fa mica de por, és veritat. No, és cert. Fan por, més
1: són
0: una cara pintada. Sí. Segur que l'heu sentit a Catalunya Ràdio a la tarda, als matins, o també a la tele, el Tot es mou, opinant a l'Avui, a l'Ara, al País. Gràcies a les seves aportacions podem aprendre moltes coses.
3: Aviam. Trot del Garrí, ja l'hem dit algunes vegades, Trot del Garrí és córrer, però avançar menys metres que si caminessis. És a dir, el Trot del Garrí es pot veure a les nostres ciutats quan la fembra amb talons travessa el pas de vianants a Tabalada. Llavors, veus que va gairebé enrere.
0: El Trot del Garrí, aquest no el coneixia, gràcies. Afortunadament sap moltes més coses que aquesta. A veure si ens les pot explicar, a veure com ens sorprèn. Rebem amb un fort aplaudiment a l'Empar Moliner! Hola, Empar, bon dia.
2: A casa no em reben així mai, no? Quan arribo...
1: Seria curiós, eh?
2: No, sí. Que t'imagines?
0: Però i què et seria?
2: Arriba a casa i...
0: Empar!
2: Com els pares quan a l'escola Bressol reben els fills, que són com els Beatles.
1: No me'n parlis d'això, no me'n parlis, que començo a estar una mica fins al capdamunt ja, eh?
2: De què? De rebre nens estil Beatles?
1: De l'acomiadament, de quan els deixen al dematí. Els deixen al dematí com si anessin a creuar l'Atlàntic,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, però s'ho reparteixen, perquè el que mola és el que va buscar. El que deixa és el desgraciat.
1: Sí.
0: Llavors,
2: normalment, el que va buscar, que ells porta l'entrepà, és el que està...
1: Però ara hi ha com una moda, hi ha una sensibilitat, al meu entendre, que a les 9 del matí no comprenc, jo soc un tio més pragmàtic, a les 9 del matí, diguéssim, tinc una mica de pressa i tal, i ara hi ha com una sensibilitat extrema, que és que tinguis un dia excepcional, carinyo meu, que... Escolti...
4: Però si aquest que s'està pixant a sobre.
1: Deixa el nen aquest home allà, deixa'l aquí, tanca la porta i carn del camp, ja està.
0: Que els entrepans que porten, de cop hi ha unes notes: t'estimo, fill meu, Déu meu, que
2: t'arribo a estimar. Uns dibuixos, en lloc de l'entrepà de mortadela que ens van donar nosaltres sempre.
0: Sí, per això... que no sabies de què era, dius, a veure, hòstia, m'ha tocat ara d'aquí.
4: I és molt interessant això, que normalment és la mare atabalada que va deixar el nen, perquè ha d'anar a treballar, i després ve a buscar-lo l'avi amb un entrepà de pa mig i tal, i què passa? Odies la mare,
0: i vas en accés a l'avi.
4: I això està creant una generació. 3 punts suspensius, endavant, jugueu vosaltres.
1: Bueno, va.
0: Va, vinga, l'Empar és periodista, però la seva idea era una altra. Ah? Gent de Sant Boi, atents a la pregunta. A què es volia dedicar l'Empar Moliner? Opció A, volia ser filòsofa.
1: Ah.
0: Opció B, bombera. I opció C, actriu de teatre i cabaret.
5: Queda bé, bombera.
2: No, perquè llavors hi ha un matís.
6: Bombera, què més? Quines opcions?
1: Filòsofa, bombera o actriu de teatre i cabaret.
4: A veure, digueu A, B o C, ja està.
6: Actriu... La B.
0: Vinga, bombera.
6: Bé.
2: No!
4: Home, no volia ser bombera.
0: El director, bombera, eh?
1: A veure, Empar.
2: Hi ha una explicació. Jo vivia a Santa Eulàlia.
1: Sí.
2: Que, Santa Eulàlia de Ronçana, ja sabeu que és el primer poble de Catalunya que va tenir un cas de Clenbuterol.
1: Ah, sí?
2: Som famosos per això.
4: No ho sabíem pas.
2: És el
4: poble és conegut per això.
2: No és conegut per això, però hauria de ser-ho.
0: Ah, d'acord.
2: Llavors, per allà, pel meu poble, va passar un grup de teatre.
1: Val.
2: Jo estava allà i dic, me'n vaig amb aquests. Si haguessin passat uns ebenistes dels que contracten Peyu, me n'hauria anat i seria ebenista.
4: Perquè tu el que volies era fugir.
2: Com una bloca.
1: Val.
2: I llavors per això.
1: Val.
2: I vam anar a Gallecs, que sabeu Gallecs, que ho van expropiar, tot allò.
1: Sí.
2: Totes les masies de Gallecs les van expropiar I com que no van fer res del que havien de fer, tot de hippies es van posar a ocupar les masies. Quan se'n deia squatter, d'allò. I nosaltres estàvem en una masia, aquest grup de teatre que es deia La Farinera i Servidora.
1: Llavors volies fer d'actriu de teatre
2: no,
1: i cabaret.
2: No, estava allà amb ells.
1: Estava
2: amb ells, ja està, estava per allà. Estava per allà.
1: Molt bé. Només l'han encertat la primera i la segona fila del búnquer. L'han cagat els dels bombers.
2: T'imagines?
1: Llàstima. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer!
2: Hola, doncs, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
4: Tu també pots participar, si vols.
2: Sí, perquè ara...
4: Perquè estic veient el títol de la cançó.
0: Ja, serà difícil,
1: si no l'encerta ningú del públic, et quedes al lot de conserves, tu.
2: Ah, hem d'encertar la cançó.
1: Sí, sí.
2: Ara
1: toca
2: bonic això. És meu.
0: Sí? Espera, sí, sí. A veure. És difícil, eh?
2: No, jo no l'he vist, el títol.
4: Un moment, espera, fem la cantarella.
2: Fes-la.
4: S'ho endurà qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
2: Va. Espera.
0: Sí, home, sí. Ja, sí, però què?
2: Ai, espera.
4: Sí, però què? Què, no la sabeu? És una gran cançó d'un grup català.
1: Un grup de música català.
0: Que ja no...
1: Que ja no exerceix.
4: Exerceix. El seu cantant exerceix. És un grande.
6: Són els Manel.
1: Són els Manel.
0: No, són els Manel.
5: Són els Manel.
0: No. La lletra, no?
5: A veure, una mica més.
4: Què? A veure, una mica més.
5: Canta-la.
4: Canta-la, està dient en Lluís, que no pot participar. Però...
1: La cosa quedarà deserta, eh?
0: Ai, és que... La lletra no sabeu? Deixa't endur...
5: Com?
0: Deixa't endur... I...
5: Canta.
0: Ho ha dit.
1: I canta, diu.
5: Ui!
1: 50% de possibilitats. Deixa't endur i balla.
0: Balla.
1: Balla.
0: Es diu balla.
1: La cançó es diu balla i el grup de música és...
0: Whiskins.
1: Dels Whiskins.
2: Whiskins. Que bo.
1: Ho acumularem sí, pel pot de demà. Ja està, qui ho encerti demà s'emporta pot doble de conserves, Ferrer. Fort aplaudiment per la Neus. Oh.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: A les 4 de la tarda,
2: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
3: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: Registres a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
7: AP7, la narcopista.
9: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
0: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
10: Continuï tot recte 30 minuts.
7: AP7, la narcopista.
11: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
0: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
7: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
7: De 7 a 12, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
13: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
7: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
14: Sí, sí. M'encanta.
13: Una tria musical de categoria.
15: Fixa't com sona Edició Clàssics.
7: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
13: Oh! Fixa't com sona.
7: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
13: sí?
7: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
0: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
16: Hola, Bunkers. A veure, jo tinc una pregunta, bueno, una pregunta no, una cosa que m'emprenya molt, que és, jo treballo al tercer sector, al món social, i no suporto quan companyes acaben els correus dient seguim.
17: Seguim què?
16: Hola, al final la de Gaia li ha tret la custòdia a la família. Seguim. Hola, al final l'adolescent ha apunyalat a un altre. Seguim. Seguim de què? Seguim de què? Seguim, no seguim. Prou, parem-ho. No s'ha de dir sempre seguim. No cal seguir a vegades.
18: Pello, que tens les dents molt blanques i això no és normal, eh?
3: Què?
19: No les tinc tan blanques,
3: sí,
19: no?
3: Sí, sí.
19: Ah, per la tele poder... Jo crec que
20: tele...
19: Jo crec que si les veiessis de prop no riuries tant.
3: No estava rient, eh?
20: Hòstia, la Neus les té molt
3: blanques.
20: Sí,
3: jo vaig tenir el problema de que em van atropellar, se'm va trencar la dent,
19: sí,
3: i em van haver de posar el tros de dent que falta i no hi havia el color blanc, perquè era massa blanc.
19: Vaja.
20: Hola!
3: És grossíssim, això, eh? Vaig pensar, per què no has fumat durant tot aquest temps?
19: Que si fumat i begut cafè no, sí, tindreu aquest problema. I seguim. El que... Però de totes maneres, sí que és veritat, les teniu molt blanques, tots dos, però no tan blanques com les d'en Josep Maria Mainat.
20: Oi! És veritat. Oi,
19: molt blanques.
20: És veritat.
19: Se les ha canviat totes.
20: Se les ha canviat,
19: sí,
20: eh?
19: S'ha fet un implant capilar, s'ha primat.
3: Sí.
20: Molt bé.
3: Sí.
20: Molt
3: esport.
20: Molt bé que ell, abans del rumor,
19: ja ho deixa, ja ho explica tot.
20: Sí. Al tanto, mireu, sí, el que m'he fet.
19: Sí, sí, sempre endavant.
3: En part, el seguim. T'ha fet ràbia, eh?
21: Molta ràbia.
3: Que sí?
21: Però
3: molta,
21: però, ràbia. Perquè és com d'activitat, no?
20: Ah, sí?
21: Quan t'han d'encarregar una cosa que és molt pesada.
5: per exemple, ara...
20: N'has rebut algun, no?
5: Avui.
3: Avui ja, eh?
5: Perquè l'escriptor autònom de vegades ha de fer algun bolo.
20: Sí.
5: A un ajuntament, a una conferència.
20: Sí. Terrible.
5: Llavors, li paguen.
20: Val.
5: Llavors, per pagar-li, tu et diuen... És que t'ho juro, eh? Et diuen, mira, és una conferència sobre els llibres avui.
20: Val.
5: Perfecte, estupendo, me la preparo i tal. Llavors, mira, ens hauries de fer un pressupost. Què vol dir un pressupost? Però si el que em pagueu m'ho heu dit vosaltres. Sí. Jo cobraria més. No, és que has de fer un pressupost. Llavors t'has de donar d'alta de proveïdor. Jo això no ho sé.
3: Sí.
5: De proveïdor a l'Ajuntament. Llavors li has de dir al gestor que et cobra. Llavors ja està, ja et surt
3: fatal. A preveure.
5: Llavors has d'omplir uns camps. Jo havia d'omplir uns camps.
3: No s'entén res.
5: Uns camps.
20: Els codis d'IR.
5: Representant, jo no en tinc. Llavors, està vermell, no pots. Seguim. Sí. La firma electrònica. Llavors, la senyora, com que dic, doncs, no vinc i no cobro. Llavors, no, ja ompliré jo. Sí. Seguim. I m'ha dit seguim com dient,
3: ja.
5: Estic fent un esforç.
3: Ja.
5: I seguim com dient, endavant, no t'emprenyis, saps?
3: Ja. Saps? I tu estàs encara més enfadada, clar.
20: Home.
5: Sí. Quan la feina és menys que fer la factura, no pot ser.
20: Clar,
5: no
20: clar.
5: Pot ser.
3: És ben veritat.
5: No pot
3: ser. I és veritat que acabes dient, no vinc i no cobro.
20: Sí.
3: No vull venir,
5: us
3: prou.
5: Us en dic una altra. Hi ha la trampa

0: fer això. Seguim. I ara t'has de donar d'alta de 3 correus electrònics diferents. Jo no en tinc ni un. Per poder rebre els cadàvers exquisits. Estic a punt de renunciar.
1: Clar.
0: De veritat. I...
2: Seguim.
1: Prou. Abans anaves a actuar a un poble, feies una factura i te la pagaven i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, això era així, no?
1: Era així. Bueno, era jo així. Aquesta època mica, la vaig viure.
3: I una mica abans, sí. Cobrava,
1: ni la feies.
0: Ni la feies. Els donaven un porc. Quins temps aquests. Allò... Quins temps aquests amb el sobre.
1: Ai, això era preciós. Oh, no hi havia cap tipus de confusió.
0: Oh, donaven un sobret i que el veies allò gruixudet.
4: I venia l'inspector i deia, vaig a fer una expressió i dic, però ja pots anar a buscar.
0: I ja te'l gastaves aquell dia. Home. I jo, aquell dia ja estava, vinga, tothom a sopar, vinga.
1: Hi havia un espectacle del Quim Mas Ferrer que feia una reflexió preciosa que deia això, diu, van venir els d'Hisenda, i diu, escolta, a mi, jo si no tinc res a veure amb vostè, si ho faig tot en negre.
0: A favor.
1: Neus.
5: En Xavier i l'Alba, de Corbera, ens han portat una cosa. A veure, primer, Xavier, tens una pregunta, no?
1: Xavier.
6: Sí. Ara, aquí, arribant al pàrquing, sí, hem vist que hi ha uns cartells penjats, sí, però heu maltractat els arbres fent un forat així.
1: Sí. No.
6: Home, una mica lleig.
1: Tu creus que un plataner que porta aquí des del 1800 i pico...
4: Sí, senyor, que es va plantar Napoleó.
1: Li importa molt.
0: Sí. Heu fet bullying a un arbre? Un tronc indefens com el tio? Sí.
1: Hem el plataner aquest li plantem un cartell amb un cargolet, diguéssim. Però estem parlant d'un...
4: Un cargolet que anava a l'escola.
1: Estem parlant d'un plataner que si t'estampes amb el cotxe tu et mates i el plataner segueix dempeus. Sí. Sí, vull dir que el cargolet...
4: Quan cau pedra, li fa molt més mal que un petit cargolet, eh? Sí, ja estan acostumats, això, als plataners.
0: Els poden i tot.
4: Sí, allò sí que fa mal.
1: I què ens ha portat? Què ens ha portat? En Xavier, aviam.
5: Home, no, que diu que vigilem els arbres.
1: Què és aquest pal?
5: Un rellam de pal que pesa.
0: Què és?
1: És una forca, no?
6: És una forca.
1: Ah, no!
0: Gràcies, amor. Ai, m'encanta. Que bonic. Ostres!
1: Què és aquesta bestiesa, Xavier?
6: Mira, nosaltres som de la colla Diables de Corbera, Llobregat, sí, i al final doncs, la nostra forca sempre és un cap de xai. Això no és un xai, que és, suposo que és una cabra, perquè és una forca antiga, no, però bueno, l'hem personalitzat.
4: El crani és autèntic, eh?
6: Sí, sí. Fantàstic. I aquí l'artista, l'Alba, l'ha personalitzat per vosaltres.
5: O sigui, això és un xai mort, eh? I nosaltres no podem clavar un cargolet en el plataner.
4: Però és un xai amb el logo del búnquer. És preciós, això.
0: És xulíssim.
5: Sí que és maco, sí.
1: És ben maco, és ben maco. Perfecte. Escolta'm.
4: Bueno.
5: Clar, no veixo per bèsties i flames.
1: Sí.
4: Vas anar a veure els Diables de Corbera?
5: No els vaig venir a veure, eh?
1: Ja
5: parlarem.
6: És el millor correfoc que veuràs.
1: El deixarem per aquí darrere. Mira, arribem a l'últim minut de programa. Temps per fer 4 preguntes ràpides a l'Empar Moliner. Aviam.
4: Mira, tinc una pregunta aquí molt important. Què et fa més ràbia? La gent que escriu esmorzar amb ser trencada? O angúnia amè?
0: Mira, esmorzar amb ser trencada. Sí. Fins i tot em van posar en un grup de WhatsApp que es deia així. No penso venir.
4: Ostres. Molt complicat. La gent té molts problemes per escriure també tros. Tros amb ser trencada,
1: sí,
4: m'agrada moltíssim aquesta, eh?
1: Sí.
4: Esmorzar. Sí, què hem de fer?
0: Llavors hi ha paraules que les hauries... Les vols accentuar, però no pots. Fenòmens, totes aquestes...
1: Fenòmens.
0: Fenomen.
1: Sí. I els diacrítics, quina posició tens en aquest cas?
0: Ara, quan escric diacrítics, l'ordinador me'ls corregeix. Ja he claudicat.
4: Sí, hem arribat a aquest punt.
0: Ja he claudicat, sí.
1: Ja està.
0: Està, com els italians, sí, que van treure les acs fora.
4: Això ho sap. Desactivo la correcció automàtica, els hi poso igualment, sí, i després el corrector,
1: o sigui,
4: els
1: tens
4: treu.
1: Tens molta feina, no?
4: Molta.
1: Barallant-te amb l'ordinador.
0: És més que fer un pressupost, això.
4: Sí.
0: Seguim.
4: Demaneu tot en negre, sempre.
0: Seguim, en negre tots.
1: Si us heu quedat amb ganes de sentir l'Empar Moliner, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem, com sempre, a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Seguim.
5: Seguim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat

0: Aquest dilluns a la tarda, bona part del país sense deixar ferits de gravetat. En parla, ha parlat en una entrevista a aquest 3Cat Info, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Els principals estralls han estat al Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Han estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat de més enllà dels 2 o 3 metres. Més notícies, Cèlia Forment.
2: Els forts aiguats han obligat a tallar la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Una de cada 20 avions programats no ha pogut completar el trajecte previst.
0: El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes pel primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, veu inevitable la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res.
2: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma.
0: I a Gaza, Israel amenaça els palestins amb nous atacs i torna a localitzar estels com els que utilitzen els nens per jugar amb pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Un estel serà considerat un dron, per molt que sigui una joguina que se li ha escapat a un nen que jugava a la Franja de Gaza. És la nova política de tolerància zero instaurada des d'ahir per Israel de la mà de Benjamin Netanyahu i del seu ministre de Defensa, Israel Katz. En la seva memòria, els globus incendiaris que Hamas va enviar a les poblacions israelianes pròximes a la frontera i que van provocar destrosses a la zona setmanes abans dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Els estels caiguts en les últimes hores als kibbutz de Nahal Oz Iberi, fets de tela i plàstic i sense cap perill incorporat, han fet reviure aquell episodi als israelians. Katz avisa que, si continuen aterrant a territori israelià, l'exèrcit adoptarà accions contundents, com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Hamas s'ha deslligat d'aquests estels i assegura que tot plegat només són nens que juguen innocentment entre la runa.
0: Verda el projecte del parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat avui en França un acord per crear 3 parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat.
2: Enmig d'un secretisme inaudit, una empresa filial del Fons Sobirà Saudita ha negociat els darrers serrells de l'operació econòmica amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys on abans hi havia el parc d'atraccions Mirapolis en sabien res fins avui. I això, que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua, que encara hi és, pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels 3 parcs d'atraccions que es faran on abans hi havia Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i que ara està ocupat per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca.
0: I als esports, a la primera divisió de futbol, hi ha en joc un partit de la segona jornada, al minut 75 de joc. El marcador és de Màlaga 1, Deportivo La Coruña 1. S'ha jugat ja Osasuna 0 i Llevant 0.
2: Al Barça, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió ahir contra l'Elx, ja que només té una contusió. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Balde.
0: Encara sobre el partit d'ahir, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de la l'estadi Martínez Valero.
2: En handbol s'ha disputat la Supercopa Catalana, tant masculina com femenina, a Calella, al Maresme. Els homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat pel Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22.
0: I el ciclisme ha cancel·lat la tercera etapa de la Volta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. Ha estat a causa d'una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut guanyador i la classificació general queda exactament igual que ahir, liderada per Tadej Pogačar.
5: Fins aquí les notícies.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
5: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Cada dia a les 7, tot costa.
5: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
8: 2 d'abril del 2004.
7: I el número de la sort, el...
8: 9.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
9: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
12: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
13: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
12: Hola, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. La Comissió Europea feia pública la conclusió preliminar d'una investigació que feia des del 2024 i assenyala que TikTok, atenció oients, té un disseny que genera addicció als seus usuaris i que, per tant, pot afectar la teva salut mental i li exigeix que canviï o es podria enfrontar a una enorme multa econòmica. Veurem com acaba el tema, però d'entrada notícies com aquestes són bones, com ho era l'anunci del govern d'Espanya de plantejar-se prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys. Com sempre diem, el que és bo o dolent és l'ús que es fa de la tecnologia i quan grans empreses tecnològiques en fan un ús abusiu i que ens perjudica a tots i totes, és necessari que s'adonin que no tenen impunitat. Es diguin TikTok, es diguin Elon Musk o com sigui, com diu una frase que m'agrada molt, els nostres cervells dels nostres fills i filles no estan a la venda. Avui parlarem amb un dels pioners i gran expert en intel·ligència artificial a Catalunya, el Pep Martorell. I descobrirem què és el Tour del Talent, una proposta de la Fundació Princesa de Girona per ajudar els joves a potenciar les seves capacitats i sortides professionals. Amb Elisenda Bou posarem el focus en algunes de les notícies més destacades que ha generat darrerament la intel·ligència artificial i acabarem el programa parlant amb l'Àlex Carballo de Comunicacions Quàntiques. Sabeu, oients, els dissabtes ens trobareu a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
13: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.

0: Aquest 2026, els centres de dades dedicats a la intel·ligència artificial consumiran atenció elevada al 70% de la producció mundial de xips de memòria. I això vol dir que indústries com les dels ordinadors, els cotxes, els electrodomèstics o dispositius electrònics molt probablement es quedaran sense xips i hauran d'endarrerir comandes i s'apujaran els preus dels productes. Li pregunto al Pep Martorell, s'acosta la tempesta perfecta, la intel·ligència artificial pot començar a morir d'èxit, què em diries?
1: Et diria que com més demanda hi hagi, més difícil serà accedir a les dispositius necessaris, però també et diria que aquestes memòries que n'hi ha tan escasses són més pels grans centres de dades que pels nostres dispositius particulars. Per tant, que mig-mig.
0: Mig-mig, eh? Recordem qui és el Pep Martorell, fins fa poc era un dels directors del Barcelona Supercomputing Center i ara treballa, canviat, en una empresa on assessora inversions en ciència i intel·ligència artificial. Explica'm el canvi, Pep Martorell, de feina, perquè jo t'havia entrevistat també en la feina anterior. Què és el que fas ara?
1: Ara sóc soci d'una gestora de capital risc, que és un tipus d'empresa, per simplificar-ho molt, que ens dediquem a buscar oportunitats d'inversió, en el nostre cas en ciència i intel·ligència artificial, per empènyer companyies que estiguin molt a l'inici de la seva feina, i l'objectiu futur, evidentment, doncs és que puguin accelerar i puguin arribar al mercat.
0: Quantes empreses? Posa'm algun exemple d'alguna perquè ho podem entendre.
1: Mira, ara mateix al portfolio de la gestora hi ha una vintena d'empreses amb una inversió total que deu sumar uns gairebé 200 milions d'euros. Potser l'exemple més paradigmàtic és del 2025 és una companyia que es diu Esso Biotech, que és una companyia biotecnològica, com el seu nom indica, que hi vam invertir fa un parell o tres d'anys i que recentment s'ha anunciat la venda a AstraZeneca per un acord global que pot arribar als 1.000 milions d'euros, una absoluta barbaritat.
0: Déu-n'hi-do, quina passada.
1: Sí, sí.
0: Per què la gent es pregunta per què la intel·ligència artificial està generant tants diners?
1: Bueno, de moment el que està generant són inversions més que diners, perquè hi ha moltes d'aquestes empreses, i em sembla que OpenAI és el paradigma magnífic, que genera moltes inversions, però OpenAI no ha guanyat diners mai encara.
0: Exacte, que és, recordem als oients, la creadora del ChatGPT al novembre del 22, sí.
1: Que, per tant, bueno, és un model de negoci mica diferent. Està generant molt de volum econòmic perquè se suposa que la contribució a l'increment de productivitat i el guany que moltes empreses i els ciutadans com a tals podrem tenir serà molt gran. Això és encara més una expectativa que una realitat en molts àmbits, però ja sabem que el mercat sovint viu d'expectatives.
0: Clar. Si jo et preguntés, la intel·ligència artificial per tu és positiva, ara després parlarem d'inversors, però hi ha persones crítiques amb la intel·ligència artificial, hi ha d'altres que no. Tu creus que realment ens canviarà moltíssim en tots els sectors en els propers anys?
1: Sens dubte. És una oportunitat històrica a nivell de la nostra espècie, que proporcionalment a aquesta oportunitat històrica té uns riscos que són molt grans. I, per tant, tot dependrà de com sapiguem gestionar aquests riscos.
0: Molt bé. Ara treballes, com deia, buscant aquests inversors per donar suport a empreses que desenvolupen ciència IA, que, per tant, amb aquesta IA també viurem més anys, ja en parlarem. I els potencials inversors, els diries, per què és bo invertir IA, no? Que és la feina que fas, què els hi dius?
1: La nostra tesi és la següent, i és una cosa que jo a la meva etapa al BSC vaig poder veure molt. La ciència s'està accelerant en totes les disciplines, biologia, medicina, enginyeria, química, física, materials, més igual, gràcies essencialment a l'ús de la computació avançada, en particular a l'ús de la IA. I per tant, ara, en la intersecció entre la intel·ligència artificial i aquestes disciplines científiques, és on estan apareixent grans descobriments i és on creiem que hi haurà les noves oportunitats d'inversió en empreses de base científica. Aquesta és la nostra tesi i d'aquí 3-4 anys haurem de veure si l'hem encertat o no.
0: Val. I totes aquestes empreses de salut IA farà que la humanitat visqui més?
1: Les que es dediquen a salut, sí. D'altres es dediquen a buscar millors materials, que contaminin menys, que facin les aerodinàmiques dels cotxes més potents, que permetin predir millor com serà el clima del futur, etc. És difícil trobar una àrea de la ciència avui que no s'estigui veient accelerada o disruptada per l'ús massiu d'aquestes tecnologies computacionals.
0: Per tant, tu estàs convençut que la IA farà un món millor, sí?
1: Dependrà dels humans. Té la capacitat de fer-ho, és una gran oportunitat, dependrà, però com en totes les tecnologies, de com ho gestionem. La tecnologia nuclear ha fet un món millor? A mi em sembla que, sens dubte, sí, perquè sense les centrals nuclears no haguéssim tingut l'increment de benestar que hem tingut al segle XX. És una tecnologia que té un perill tremendo al seu voltant si no la sabem gestionar? Per descomptat ho és. Doncs exactament el mateix pot passar amb l'intel·ligència artificial.
0: Molt bé. Ja que tenim el Pep Martorell avui que ens visita al Revolució, li farem un bombardeig de preguntes, una mena de ChatGPT. Volem fer-li preguntes breus breus per parlar sense embuts d'aquesta tecnologia que tothom en parla i que tothom la intenta entendre, no? Per què hi ha aquest boom de la IA si en realitat és una tecnologia que ja fa temps que existeix, Pep?
1: Però en els últims 10 anys han passat 3 coses, una mica de casualitat que hagin passat al mes i que la gent segurament no ha vist. Una cosa que ha passat és que programem la IA diferent de com ho fèiem fa 20 anys. Això és el que es diuen els Transformers, que és la T del ChatGPT. Aquella T del final vol dir Transformer i és una manera diferent de programar la IA. Ha passat que la IA depèn de les dades amb què aprèn i els últims 10 anys produïm dades més de les que ens haguéssim pogut imaginar, bàsicament perquè anem tots a sobre amb un ordinador que tot el dia està connectat, i perquè tot aquest aprenentatge s'ha de fer en grans ordinadors i els ordinadors han crescut molt en capacitat els últims 10 anys, en part gràcies a que fem centres de dades més grans, en part gràcies a que dins hi han posat el que es diuen les GPUs, els acceleradors. Llavors, aquestes tres mini-revolucions han passat al mateix moment i això ha provocat que la IA, que com tu dius, teòricament segueix les mateixes bases que fa 20, 30, 40, 50 anys, ara de sobte ha explotat.
0: Et sembla bé el nom d'intel·ligència artificial o confon perquè la IA no pensa o en realitat sí que pensa?
1: A mi m'agradaria primer que algú m'expliqués què vol dir pensar exactament. És a dir, el que la IA fa, estrictament parlant, la IA extrapola a partir de volums de dades que són difícilment imaginables. Treballa en espais multidimensionals matemàtics trobant patrons. Això és molt diferent del que els humans fem quan pensem? No n'estic segur. Però segurament deu ser una cosa bastant similar. És a dir, quan un nen de 3 anys li tires una pilota en l'aire, aquest nen o nena sap que la pilota acabarà caient. No ho sap perquè conegui les fórmules de la gravetat. Ho sap perquè el seu cervell ha creat un model del món que fa que diu que quan la pilota puja, la pilota acaba baixant. Això és pensar, això és bastant similar al que és capaç de fer una IA. De totes maneres, aquests debats que em semblen importants, per mi són debats més conceptuals que no pràctics, i el que no ens hauria de passar és que mentre discutim si la IA pensa o no pensa, ens acabi accelerant tant que se'ns escapi de les mans. Per mi aquest és més el perill.
0: Qui controla la IA? Quines empreses em destacaries que estan treballant millor la IA al món en general? Què em destacaries? Empreses dels Estats Units, empreses de la Xina? Perquè a Europa no estem en un moment bo de la IA.
1: No, jo diria que en el món hi ha com dos universos paral·lels, l'univers occidental i l'univers oriental. L'Occident, òbviament, als Estats Units domina, el món anglosaxó, oriental és la Xina qui domina. Si em sento més al món occidental, tots coneixem ChatGPT, tots coneixem Google, tots coneixem aquestes companyies, però em sembla que és molt important que la gent entengui que la IA depèn del que es diuen l'estac o les capes de la IA. Qui domina la IA? Bueno, depèn. Depèn de si m'estàs parlant de l'energia, si m'estàs parlant de qui fa els xips.
0: Qui em destacaries d'empreses?
1: En l'àmbit dels xips, evidentment, ara el gran guanyador és NVIDIA, NVIDIA. NVIDIA és qui desenvolupa les GPUs, que són les bases dels grans ordinadors, que entrenen aquests grans models. Qui tenim en models? Tenim OpenAI amb el ChatGPT, tenim Google amb Gemini, tenim Amazon, que compra Anthropic, que desenvolupa Claude, tenim 3 o 4 grans companyies. A sobre d'això, ens venen i ens vindran aplicacions. I en els propers anys veurem moltes aplicacions que per darrere tenen tots aquests models i que les farem servir al nostre dia a dia. De fet, segurament moltes de les aplicacions que fem servir al dia a dia ja van incorporant tot això.
0: Però escolta, que està molt bé, Pep, i el Pep em sap moltíssim i estic gaudint molt d'aquesta entrevista, però si parlem de la IA generativa, si la, quan la utilitzem, també n'hem parlat molt al programa, de tant utilitzar la intel·ligència artificial al nostre cervell, no sé si quedarà una mica tonto. Això
1: bueno,
0: també t'ho has plantejat?
1: Jo no, moltíssim ho he plantejat. Hi ha un últim paper publicat per la gent de Carnegie Mellon i de Microsoft que afirma, i hem fet un experiment molt interessant, que l'ús massiu i incorrecte de la intel·ligència artificial porta al deteriorament de certes capacitats cognitives. Això és una cosa que no ens ha de sorprendre. És a dir, poso un exemple molt tonto, eh? Quan jo venim cap aquí, he confiat en el GPS del cotxe perquè m'hi portés,
0: sí,
1: la meva capacitat d'orientació espacial amb el temps s'ha anat deteriorant. I jo sé que si estic enmig d'un lloc que no conec i no puc consultar Google Maps, segurament ara em sabré orientar pitjor que em sabia orientar fa uns anys. Perquè hi ha una capacitat cognitiva, que és l'orientació espacial, que l'he deixat d'utilitzar sistemàticament perquè utilitzo una màquina. Val, això és bo o és dolent? Home, és dolent perquè perdo una capacitat cognitiva, però, sincerament, me fa la vida molt més fàcil.
0: No.
1: Però sí que és cert que molts investigadors demostren que s'ha de controlar l'ús massiu d'aquesta tecnologia perquè pot arribar a provocar un deteriorament massiu de capacitats cognitives. I aquí haurem de trobar un punt mig entre fins a quin punt és justificable la millora de les condicions de vida amb el deteriorament d'aquestes capacitats.

0: Avui parlant amb Pep Martorell, que en sap moltíssim d'intel·ligència artificial, on posaries les línies vermelles a la IA, em diries?
1: Doncs mira, les posaria al mateix lloc on les posa la regulació europea de la IA. I voldria trencar una llança a favor, que jo diria que la majoria dels teus convidats no ho fan, de la regulació europea de la intel·ligència artificial.
0: Els convidats no, els convidats no,
1: els teus convidats
0: no
1: típicament critiquen la regulació, etc.
0: Sí.
1: La regulació acostuma a ser un mal de cap, i a més a Europa en particular acostumem a fer-la lenta, etc, etc. Però que siguem al primer lloc del món que hem fet una regulació seriosa que indica que hi ha una sèrie d'usos que estan literalment prohibits, a mi m'agrada i em dóna esperança com a europeus. Llavors, els límits els poso allà. Per exemple, aquesta regulació diu que no es pot fer el que es diu amb social scoring, en anglès, que és donar nota a la gent pel seu comportament social, que això en alguns països del món es fa. I els drets socials que tens depenen del teu bon comportament com a ciutadà.
0: Una cosa, que està molt bé regular, eh? Però llavors et dic, però a Europa, que també ens agradaria que aquestes tecnològiques vinguessin, no venen potser a Europa perquè tenim massa regulació. És a dir, fer les dues coses, però també necessitem que vinguin aquestes tecnològiques.
1: Absolutament, i bona part de la regulació s'acaba convertint en la seva execució en processos absolutament dramàtics, però ull, eh? No caiguem en mans del seu discurs simplista de que la IA no cal regular-la. Sí, és clar que
0: sí, cal
1: regular-la.
0: Cal.
1: I cal posar les línies vermelles, com les que posa la regulació europea, en el que es diu el nivell 3 o nivell 4, no recordo, de regulació. Que diu, miri, per exemple, identificar persones al carrer amb càmeres de seguretat, això, excepte en situacions de problemes de seguretat nacional, això a Europa està prohibit. Altres llocs del món no està prohibit. Jo prefereixo viure en un lloc on això estigui prohibit. Aquí és on poso jo les línies vermelles que tu deies.
0: I però sí que Europa ha perdut una mica el tren en aquesta, ja, no? En aquesta cursa de entre Europa, no? Xina, Estats Units. És a dir, què hauria de fer Espanya, Catalunya, Europa en aquesta intel·ligència artificial?
1: Mira, escoltava l'altre dia el Marc Murt, el president de Telefònica, que deia una cosa, jo no el sabré dir tan bé com la va dir ell, però que venia a ser: és veritat que la regulació li complica la vida a la innovació,
0: clar,
1: però, ull, no és que no estiguem innovant per culpa de la regulació. Sí, no estem innovant perquè venim de dècades d'una absència absoluta de política industrial en aquest terreny. Cuidado.
0: Bueno.
1: La regulació complica el desenvolupament de la tecnologia, sempre en aquesta i en qualsevol tecnologia. Però fa 20, 30, 40 anys que hi ha hagut països del món que han invertit, que han tingut polítiques tecnològiques molt actives i nosaltres no les hem tingut. Ara, el problema pot semblar que és la regulació.
0: No s'ha invertit prou, els governs en general no han invertit prou en tecnologia en els darrers anys.
1: Jo diria
0: que a casa nostra.
1: Per casa nostra jo considero Europa, perquè no és un problema que puguem tractar amb una escala menor. Seria ridícul intentar fer-ho. Jo diria que hi ha un problema d'inversió global que es mesura amb dades objectives. Tu mires el percentatge de PIB destinat a investigació i les dades diuen el que diuen, i això és objectiu. Però vaig més enllà d'això. Hi ha dues coses que Europa no ha fet bé i crec que ens n'hem adonat que no han fet bé. Una, intentar fer veure que 27 estats membres individualment poden competir al món. En moltes coses sí, en tecnologia de frontera no. Dos, intentar considerar que l'obertura de mercats econòmica d'Europa, que és molt bona, és a dir, que aquí ve qualsevol proveïdor del món i pot comerciar lliurement amb els acords que hi hagin, etc.
0: Sí.
1: Això en tecnologies estratègiques no té sentit a llarg termini. Quan jo vaig a visitar un laboratori nacional als Estats Units on hi ha els grans supercomputadors que fan servir allà, jo no m'imagino veure gairebé ni un cargol, ni una pantalla, ni una petita peça que no sigui nord-americana. Els grans països del món que lideren la tecnologia han utilitzat la inversió pública i la inversió governamental com el gran tractor per als seus proveïdors locals. Europa no ha volgut fer mai amb tecnologia de frontera i en part ara estem pagant el preu.
0: A les nostres polítics, què els demanaries en el cas de la tecnologia a casa nostra? Que hi apostin?
1: Si a casa nostra vol dir a casa nostra molt concretament a Catalunya, etc., l'aposta està sent bastant contundent i bastant rotunda. I jo vinc del BCC, que és un lloc on fa 10, 12, 15, 20 anys l'aposta és sense fissures. A nivell més gran, a nivell més europeu, i jo et diria, el que han de fer és fer realitat l'últim discurs de von der Leyen. Von der Leyen surt a Davos dient: necessitem que Europa incorpori un mindset d'urgència. Bueno, doncs facin-t'ho, sisplau. És a dir, oi que ara ja sabem quina és la política que s'ha de fer, que Europa la té ben plantejada. Sabem la inversió que s'hi ha de posar. Europa no està fent inversions molt menors que altres llocs del món. Ens falta córrer. I ens falta, ho sento, considerar que només com a europeus amb un mercat únic digital podem competir al món. Això tothom diu que sí, fins que llavors se n'adona que quan baixes la lletra petita, dir que tu vols competir com a europeu implica que tu territorialment perdràs coses en benefici d'un altre. Hem de ser molt més generosos si volem competir com a europeus al món.
0: Pep Martorell, una pregunta que segur t'han fet. Quines professions estan sentenciades de mort i quines professions tenen un bon futur, malgrat la intel·ligència artificial, em diries?
1: Et diria que no ho sé i que crec fins i tot que ningú ho sap. Deixem de pensar en professions i passem a parlar a pensar en competències.
0: Competències.
1: És a dir, no pensem tant en la meva professió si està en perill o no.
0: Sí, però la gent que ens escolta, Pep, ara s'està preguntant, i jo que sóc advocat, m'afecta, perquè la IA ja saps doncs, que
1: Val.
0: Ajuda també
1: la meva resposta,
0: un altre que
1: sí.
0: És periodista, un altre, la gent
1: la resposta seria, a tu et defineix ser periodista? Quines competències tens tu? Estàs adquirint competències que en un món variable com aquest et permetran adaptar-te al que ve? O segueixes ancorat amb les competències de tota la vida determinades per una professió molt marcada?
0: No, però totes les professions s'hi han d'afegir, no?, en aquesta capa de la IA?
1: Tothom.
0: I entrarà aprenentatge, tothom. Aprendre, no?
1: Nosaltres ens dediquem al món de la inversió, com has dit abans. Nosaltres ja no analitzem oportunitats d'inversió sense l'ajuda d'analistes artificials.
0: Sí. També teniu analistes
1: sí,
0: artificials, eh?
1: És que si no seria impossible analitzar
0: fa
1: la
0: quantitat. Fa millor els analistes artificials
1: ho fan tremendament bé. Ho fan tremendament bé, però la decisió final sempre acabarà sent d'una persona. Llavors, la pregunta aquí és, jo com a analista de negoci, estic adquirint les competències que em permetran afegir valor o em quedaré on estava abans que arribés aquesta tecnologia? És una pregunta que per qui la rep se sent una mica atacat, segons com, eh? Ostres, això vol dir que m'he d'espavilar i m'he de moure i he de... Sí, i això és el que ens ve i això és el que ens hem d'adaptar.
0: Pep Martorell, una de les persones que més sap d'intel·ligència artificial i de tecnologia, m'ha encantat escoltar-te, aprendre i espero que tornis també aviat al Revolució. Farem debats i tindrem també aquesta visió, que avui m'ha agradat, no?, que ahir defensi a Europa aquesta regulació, diu que a vegades aquí el Revolució diem que no. Però bé, intentem que hi hagi sempre, Pep, tots els punts de vista, a favor i en contra, però m'ha agradat molt la teva visita. Fins una altra.
1: Un plaer, fins una altra.
2: Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Només el 12% dels emprenedors té menys de 34 anys. Aquesta xifra, en comparació amb altres països europeus, és baixa i, per tant, té molt marge de millora. L'accés a finançament i crèdit, la manca d'experiència i de xarxes professionals que els donin suport són alguns dels problemes amb què topen. Són problemes que tenen solució, per tant, és qüestió de buscar-la. I avui parlarem d'emprenedors d'una iniciativa molt bonica i saludem el Salvador Tasqué, director general de la Fundació Princesa de Girona. Què tal? Benvingut al Revolució.
3: Què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
0: I el Jordi Estruga, director del Tour Talent que organitza la Fundació. Benvingut també.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Els dos us pregunto, esteu d'acord que hi ha molts joves que podrien emprendre projectes propis però a vegades per motius diversos no ho acaben de fer? Salvador, podríem dir que entre els joves no hi ha talent, però sovint falta aquesta empenta perquè aquest talent brilli, no?
3: Bueno, totalment d'acord. Has dit una paraula clau per nosaltres, és el tema talent, que després podem parlar de què entenem com a talent, però jo sempre dic, i no és una frase meva, que un país, una societat, no té més talent que un altre. O sigui, els americans no tenen més talent que els espanyols o que els catalans, però tenen millors sistemes de capitalitzar el talent, perquè el talent es distribueix d'una forma, i això és una mancança que tenim al país. Tu has donat dades i clarament, no?, el que és el nivell d'emprenedoria al nostre país és una de les grans, jo diria, en positiu, oportunitats que tenim i que té la gent jove. El que passa és que s'ha de donar aquest impuls i
0: clar,
3: hem de crear aquests sistemes, no?,
0: perquè aquest
3: talent afloreix.
0: Estàs d'acord, Jordi?
4: Totalment d'acord. El que cal és aquesta infraestructura i aquest suport que comenta el Salva.
0: Molt bé. I fa uns dies, perquè es vegi aquest talent, vau celebrar a Sant Boi de Llobregat i altres poblacions del Baix Llobregat, el Tour del Talent, que hi ha una feina d'emprenedoria de joves, de visibilitat, no? Què és el Tour del Talent? Com ho expliquem als oients del Revolució, Jordi?
4: Mira, ja primer, molts cops diu, el Servei és un projecte d'emprenedoria en si mateix, que és un projecte que es va llançar ara fa 5 anys, i al final és aquesta gira que estem fent per 5 països, perdó, per 5 ciutats del territori, des de febrer fins a mes de juny, i a cada ciutat desembarquem una setmana i fem unes 50, 60, inclús 90 activitats, que és el que vam fer ara a Sant Boi, amb l'eix pensat amb els joves, amb contingut que siguin rellevants per a ells, com pot ser l'emprenedoria, l'orientació acadèmica professional, benestar emocional, gestió emocional, salut, esport, sostenibilitat, intel·ligència artificial, temes que són rellevants per a ells, en formats molt diversos, i a cadascuna d'aquestes parades anunciem el guanyador o guanyadora de cadascun dels Premis Princesa de Girona en cadascuna de les seves 5 categories.
0: Clar, i com va anar? És a dir, ja tenim un guanyador, ja tenim un emprenedor jove, perquè quina edat són? És a dir, fins a quina edat poden optar per ser aquests emprenedors premiats?
3: Fins als 35.
0: Fins als 35?
3: I encara que ser jove, nosaltres ho entenem, bueno, d'una altra manera, també, no? El ser jove és aquesta transició entre ser adolescent i ser adult, no? On tens ja totes les responsabilitats, però el que és l'accés al premi és fins als 35, i efectivament vam anunciar el primer nou premiat de l'any amb la categoria social o d'emprenedoria social, que, per cert, ha caigut en mans d'un barceloní del Poble Sec.
0: Podem dir qui és?
3: Sí, sí, sí, es va comunicar.
0: Qui és i què fa?
3: El Fati Mazari és un activista comunitari que fa una acció social molt significativa al Poble Sec, i a partir dels seus projectes d'allà bueno, intenta impactar. De fet, ell va comunicar algo molt singular, no? Va rebre el premi està dotat econòmicament amb 20.000 euros, i ell va comunicar que destinaria els 20.000 euros a un dels seus projectes socials, que és una plataforma digital amb la qual vol fer arribar a tots els joves del barri tota l'agenda social i comunitària perquè tinguin informació a temps real de tot el que està passant al barri, no? I ho porta fins al límit, no? Inclús el premi, no?, tindrà un segon impacte social al barri. Jo crec que és un gran referent aquí a Barcelona.
0: Molt bé. En aquest Tour del Talent 2026, Salvador, tinc entès que va assistir Felip VI, també, perquè és els premis de la Fundació Princesa de Girona, oi que sí?
3: Bueno, Fundació Princesa de Girona és una fundació privada, participada per 110 empreses amb aquesta visió d'apostar pel talent jove. És la nostra missió única, servir als joves del nostre país, i això neix de l'impuls en el seu moment, no?, dels prínceps de Girona, actualment el rei Felip, i amb la presidència de la princesa Leonor. I és cert que ells participen activament a tot el que fem, no?, i mostra d'això la seva participació durant aquests 4 anys a totes les ciutats i activitats del Tour del Talent, més enllà, no?, de la cerimònia de premis, i per això van estar a l'acte principal de la setmana, que és aquest congrés Fes Princesa Girona, en la participació per la tarda del rei en primera persona.
0: Sí, molts sí. Emprenedors a la llista. Tenim persones que han vingut aquí, eh? Pau García Milà és un dels premiats. Després escoltarem també la nostra col·laboradora, Elisenda Bou, que recordeu que també és una dona emprenedora i que ha estat premiada. I Jordi, recordem quines són les pròximes aturades del Tour del Talent, perquè feu un viatge. Nosaltres també ensenyarem qui són aquests emprenedors, nois i noies, amb un talent molt jove i que val la pena, no?, conèixer aquestes idees brillants que necessiten suport, no? Perquè heu començat a Sant Boi i feu un recorregut per tornar.
4: Això mateix.
0: Per
4: mira,
0: tornar al juliol, no?
4: A finals de febrer estarem a Osca, del qual dijous passat vam fer la roda de premsa. Estarem a Alcalá de Henares del 23 al 27 de març, a Granada del 27 d'abril al 30 d'abril, i tanquem a Múrcia del 25 al 29 de maig. És una setmana cadascuna molt intensa, cadascuna d'aquestes ciutats. I sí, és un itinerari realment que ens estem molt satisfets de com ha quedat dissenyat, i que ens permet donar-nos a conèixer i posar en valor tot el talent local que hi ha en aquests municipis.
0: Sí. Clar. Ja fa 5 anys, això vol dir que la iniciativa es consolida. Salvador, quants joves han participat i per què és necessària, no?, també ensenyar el Tour del Talent, i quants joves hi han participat fins ara, ja, en 5 anys?
3: Bueno, com va dir el Jordi, és un projecte d'emprenedoria de la pròpia fundació que va néixer fa 4 anys. Fèiem càlculs, no?, i han participat més de 100.000 joves en aquestes 4 edicions.
0: Déu-n'hi-do, 100.000 joves, eh?
3: Sí, fem la broma, no?, que hem omplert el que serà l'Spotify Camp Nou de joves.
0: Mira, l'altre dia hi vaig estar, per cert, que està molt bé.
3: I més que un Bernabéu, no?, això ho diem, a Madrid, de joves que d'alguna manera han tingut accés a alguna sessió, a alguna xerrada, i hem intentat, pues, activar i inspirar. És la nostra, es fa molta il·lusió, és la nostra volta ciclista, no?, on sempre comencem a Catalunya. Pues, l'any passat vam estar a Hospitalet, aquest any hem estat al Baix, i seguirem en aquest sentit, i on seleccionem quatre ciutats candidates entre moltes a completar aquesta volta ciclista per activar, no, en aquest cas, el talent jove del país. No?

0: Jordi, expliquem una mica als oients quines activitats no fan aquests joves, és a dir, quan esteu fent aquest tour, no? Quins exercicis, quina preparació, què se'ls hi pregunta, no? Quines activitats feu? Hi ha xerrades, hi ha activitats, hi ha conferències, què es fa?
1: Una mica de tot. Hi ha xerrades, conferències, com dius, hi ha activitats de networking i procurem que tot sigui molt enfocat al jove. Per tant, volem que siguin doncs, xerrades curtes, dinàmiques, participatives, on els joves tinguin la capacitat d'interaccionar amb nosaltres i fem de tot. Des de a universitats parlem de quin és el futur professional i venen experts d'empreses per explicar quines són les tendències del mercat laboral, per exemple. Hi ha tot un matí que fem més per joves a partir de tercer, quart de l'ESO, on parlem d'orientació acadèmica professional, tipus de sortides que hi ha, tipus d'estudis que poden fer, fem fires d'ocupació, on representem d'empreses expliquen als joves quin tipus de perfil estan buscant en els seus llocs. Tenim gestió emocional, experts que parlen de temes molt vinculats amb la gestió emocional, quines són les emocions, temes que tenen que veure amb bons hàbits des d'un punt de vista de gestió de pantalles, etc. També fem una part molt important que té a veure amb l'esport, que és el que anomenem equació talent, que té a veure amb posar sobre la taula aprenentatges que venen del món de l'esport, a través d'esportistes en actius, gent vinculada al món de l'esport, però aquests aprenentatges creiem que són rellevants per la vida i el desenvolupament dels joves, i aquesta més portem a sobre. Al final, ja et dic, són més de 50 activitats. En el cas de Sant Boi hem fet pràcticament 100. I hi ha un itinerari que cada jove pràcticament pot acabar triant què és el que més vol i a més li interessa llarga tota la setmana.
0: Molt bé. Salvador, sobretot, ara que hem tingut aquesta normativa no, de prohibició a les xarxes socials dels joves, dels menors, necessitem joves preparats, no? Aquest és l'objectiu vostre, no?, també, de la Fundació. És a dir, que els joves es puguin enfrontar a un món molt complex, no?
2: Sí, nosaltres sempre diem que només fem tres coses, que és inspirar, preparar i mobilitzar.
0: Inspirar, és inspirar, molt important inspirar en aquesta vida. Sí.
2: Aquesta vida necessites, a vegades, aquesta activació, el tindrà un referent. Ens agrada sempre, quan parlem de talent, posar el cas del Michael Jordan i la Rosalía i mirar què tenen en comú, no? Si em permets breument,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Perquè és un cas que compartim molt amb el tour.
0: Què tenen en comú? M'encanten els dos.
2: Mira, pues, ràpidament, la història d'en Jordan era un noi jove que no li agradava jugar al bàsquet, que li agradava jugar al béisbol i que el seu referent era el seu germà gran, que era el bo, encara que més baix que ell. No? I ell acaba el bàsquet amb aquesta idea, no?, d'intentar superar el seu germà gran. I als 15 anys, quan està intentant fer carrera al món del bàsquet, el descarten, quan està fent el batxillerat, el descarten perquè diuen, Michael, tu no vales per a esto, no?
0: Sí.
2: I a partir d'aquí, diem, és el punt d'inici de la seva carrera, que com sabem, no?, progressa finalment, no?, fins a ser, per mi, no?, el millor jugador de tots els temps de la NBA, i no tothom ho sap, no? Un gran emprenedor social. És la persona, l'esportista, que més diners s'ha donat en temes educatius, sanitaris i socials, no? I això és part dels seus valors. I la Rosalía és un cas similar, no? És una noia d'aquí, no?, al voltant de Martorell, criada allà, que s'inspira en el món del flamenc perquè un dia escolta el Camarón i a partir d'aquí, no?, treballa a fons, no?, el flamenc i es presenta un Got Talent, el Tu sí que vales,
0: que li diuen que no.
2: I li diuen, tu no vales, perquè no desafines, tu cantes mal. I aquell
0: després,
2: és una mica a l'inici de la seva carrera, no? I acaba 10 anys després amb el malament. I són dos casos, no?, de que les coses no afloren per una habilitat innata, no? Afloren per un talent que progressa, en base a una referència, en base a una inspiració. I això és el que volem fer amb els joves, no?, que puguin treure la millor versió del seu Jordan o de la seva Rosalía, no?
0: Molt bé, doncs ens veurem amb vosaltres, també amb joves, al llarg de la temporada de la Revolució, per inspirar, sobretot, que necessitem que els nostres joves tinguin també bons valors. I, per tant, Salvador, Jordi, enhorabona per aquesta cinquena edició del Tour del Talent, que organitzeu des de la Fundació Princesa de Girona. Enhorabona per tota aquesta tasca que feu, donant suport als joves, perquè siguin el que vulguin ser, ja siguin Michael Jordan o Rosalía. Gràcies per haver vingut a la Revolució.
2: Gràcies a vosaltres i, com diem, si ets jove, tens talent.

0: L'altre dia era notícia de grans titulars. Compta amb la IA aplicada al món judicial perquè pot cometre errors molt greus. S'ha detectat al·lucinacions greus d'aquesta tecnologia que s'ha inventat jurisprudència, lleis o resolucions. I això perjudica la feina de jutges i advocats si usen la IA i se'n refien massa. És un exemple més que mai podem deixar la IA l'última paraula. És una bona eina si la sabem fer servir, però no l'hem de creure cegament perquè els errors poden ser terribles i hem de defensar sempre la supervisió humana. Saludem una gran dona TIC que ens visita, l'Elisenda Bou, que col·labora al programa. Què tal? Com estàs, Elisenda?
1: Molt bé.
0: Molt enfeinada?
1: Sí, com sempre.
0: Treballant sempre, tu estàs treballant sempre. Expliquem als oients amb intel·ligència artificial. Expliquem la feina que fas.
1: Doncs nosaltres justament treballem amb sistemes d'intel·ligència artificial perquè siguin més fiables i quan parlem d'al·lucinacions al·lucinin menys.
0: Val. I això en tots els sectors professionals ho treballes, Elisenda?
1: Exacte, sí. Treballem doncs amb, des d'empreses financeres, legals, des de start-ups, des d'empreses de recursos humans, qualsevol tipus.
0: Molt bé. Avui també vens a parlar doncs, com a dona TIC emprenedora i quan et dic aquesta notícia del mal ús de la IA al món jurídic et poses les mans al cap, et preocupa? Què en penses?
1: Sí, a veure, jo crec que és com tot, no? Hi ha una part d'aprenentatge que crec que és molt necessària i estem encara aprenent com utilitzar la IA. Però el problema és que aquests sistemes d'IA sempre acaben al·lucinant i el que necessiten és el que es diu grounding, que és que s'aterrin en referències fiables. És a dir, en lloc de dir-li a la IA que es posi creativa, no, el que tu necessites és que sempre que et dona una dada te la doni d'una font fiable i no inventada. Llavors, justament això és el tipus de problema en el que treballem a Cala, a la nostra empresa. Però hi ha moltes empreses ara que estan començant a fer tecnologia per temes legals que s'asseguren que aquests models al·lucinin poquíssim o al mínim possible.
0: Clar, perquè què passa? Que advocats li demanen que el citi lleis o sentències, no?, per fer un recurs, la IA s'ho inventa a vegades, pot passar, no?, i els advocats no ho controlen tant. Tot i ja tenim un embolic, no? Com amb vosaltres, no?, com es pot evitar aquestes situacions que no al·lucini i sobretot perquè, clar, el tema de les normatives i les lleis, clar, no tothom les coneix, no?
1: Sí, de fet, jo crec que hi ha fins i tot dos problemes, no? El problema més greu no és que només al·lucini, sinó que al·lucina molt bé. I quan s'inventa una referència, tu te la llegeixes i dius, ostres, tu, això fa tota la bona pinta ja del que hauria de ser, no? Llavors, ara,
0: sí,
1: els sistemes de grounding, o sigui, el que ens permeten és tu dir-li a la IA no t'inventis res i sempre busca informació sobre aquestes bases i no sortis d'aquí, no? Llavors això fa que les IAs al·lucinin menys.
0: Clar, tu la pots conduir, eh? Seria com intentar conduir millor aquesta IA.
1: Sí, com si li donessis un conjunt de documents i li dius, sempre que necessitis informació, la busques d'aquests documents i ja està.
0: Però això en parles de si utilitzes un ChatGPT o un Claude o no, o estàs amb quina IA estàs utilitzant?
1: Sí, amb qualsevol. La que tu vulguis, vale, no? Vale. El problema és que ara les IAs el que fan és grounding sobre internet, que és a dir, els dius, vale, no t'inventis res i busca'm les referències a internet. Uh-huh. Però a internet pot haver-hi les lleis, pot haver-hi el BOE, o també pot haver-hi una persona que opina que aquesta llei és així o aixà i és la seva opinió personal. I el problema que tenen aquests sistemes és que podrien no al·lucinar, però donar-te una referència que potser no és fiable.
0: Clar, per tant, hauríem de dir-li fins i tot, no?, l'administració de la justícia, des d'aquí, no?, de forma humil, però que, clar, que hauria de treballar amb un sistema d'intel·ligència artificial que estigui regulat d'aquesta manera que tu dius, perquè, clar, si ja ha d'assumir la responsabilitat quan una decisió jurídica es basa en una resposta errònia de la intel·ligència artificial, no sé si és culpa del professional, de l'empresa tecnològica o ningú. Per tant, si s'està treballant amb justícia, amb intel·ligència artificial, ha d'estar feta d'aquesta manera que tu dius, no?
1: Sí.
0: Molt regulada i que la informació que dona estigui molt ben triada, no?
1: Sí, es tracta també de saber el data lineage, és a dir, quan et dona una resposta, saber exactament quina informació ha utilitzat i de quines fonts per donar-te aquesta resposta. És diferent si t'utilitza una informació del BOE que si t'utilitza una informació d'un fòrum d'internet o de Facebook.
0: Molt bé, amb la Elisenda volem repassar més notícies de la setmana.

0: Anem a parlar una mica d'Elon Musk. T'agrada la feina que fa Elon Musk a tu?
1: Jo no sóc molt fan, no.
0: T'agrada, eh?
1: No sé què.
0: No ets gaire fan de la seva feina. A veure, la notícia, és que Elon Musk i la seva companyia SpaceX per llançar 1 milió de satèl·lits a l'espai per cobrir les necessitats de la IA, que necessita molta més potència. 1 milió que s'alimentarien amb energia solar. Sembla una xifra desmesurada, però en tot cas Musk intentarà tenir-ho molts en òrbita que assumi la seva xarxa ja operativa en l'Starlink. A veure, què tal? Què et sembla? Són necessaris tants satèl·lits? Què permetran? Ho veus perillós, això, que el desenvolupament de la IA depengui de la seva empresa, SpaceX?
1: A veure, aquí hi ha com molt un pack. A veure, la primera cosa és que ara em sembla que dia avui potser en tenen 15.000, si no ho dic malament. És a dir, que, bueno, que dic que en faràs 1 milió, potser ja ho veurem, eh?
0: Ja, és
1: potser, moltíssim. Potser diu ara, però potser ho farà d'aquí X anys, com va passar amb Tesla i amb tantes altres coses.
0: Ja. Llavors,
1: primer, precaució. Segon, que no tinc clar fins a quin punt s'utilitzarà pel futur de la IA, o realment són satèl·lits de comunicacions com el que s'estan utilitzant. Ara hi ha moltes empreses que estan competint contra SpaceX en llançaments, i estem veient llançaments molt massius de satèl·lits. I és normal, és el que es necessita a nivell de comunicació, és el que es necessita per donar cobertura, es necessita per la demanda que tenim. Són coses diferents, jo crec. El que estem intentant fer a mi és una mica més estrafolari, per dir-ho d'alguna manera. No sé ben bé on ho vol aterrar, això.
0: I, per tant, no ho tens clar, és a dir, que de 15.000 passem a 1 milió, per tant, no és molt realista. A vegades ho té, no, això, aquests gurus tecnològics, que molts anuncien coses que és més màrqueting, no?, de la seva feina, però que no ho acaben realitzant, no?
1: És que jo crec que també vivim en un moment perillós on la borsa, molt sovint les accions, el que reflexen és aquests moviments. És a dir, que s'està movent moltes accions, moltes valoracions per moviments més de màrqueting, de dir que jo crec que el futur serà això o allò, i potser ara està menys lligat als beneficis d'aquestes empreses i de l'execució real d'aquestes, no? Llavors, en un moment en què la IA fa que tot sigui tan volàtil, que la borsa és tan volàtil, i es dona, no?, el joc a que un tipus de comunicació et pugui aportar uns beneficis en valoració de la teva empresa.
0: A veure aquesta nova xarxa. Es diu Moltbook. Està, ja en aquest cas, són robots, són IA, són agents intel·ligents. Com funciona aquesta xarxa? Jo encara no ho sé del tot. Explica'm tu com funciona.
1: A veure, el tema de Moltbook és que, bueno, van sortir els Moltbots, que ara han canviat a OpenClaw el nom, que permeten, doncs, ser com el teu assistent i poder fer moltes coses, no? Llavors algú va crear Moltbook, que és com una intenció que és que sigui com un Facebook per aquests tipus d'agents, i ha tingut com moltíssim ressò, i la gent ha començat a veure posts on representava que els agents estaven parlant del futur de la seva espècie com agents i de com mantenir-se i dels problemes que tenien amb els seus humans. I després s'ha descobert, i a més havien reportat, em sembla que analítiques, que hi havia milions d'usuaris quasi, o més d'un milió. La realitat és que, malauradament, bueno, no sé si malauradament o no, potser no, la majoria d'aquest tràfic era humans, fent-se passar per agents per sensacionalisme. És a dir, que veurem realment on acaba això. Sí que hi havia alguns usuaris...
0: Però
1: li veus
0: futur, sí, en aquesta xarxa d'intel·ligència?
1: És que ara mateix
0: és
1: fake.
0: És
1: a dir, ara mateix la majoria de posts que es feien virals eren humans.
0: Ah, val.
1: Que els escrivien com si fossin agents, i llavors tot això va ressonar molt.
0: Déu-n'hi-do.
1: Potser sí, alguns eren reals, em sembla, Alguns eren de gent reals, però potser els més catastròfics no ho eren.
0: Parla que m'anà gent, saps qui és la Moya, m'han dit? Saps qui és? Una robot hiperrealista que camina un 92% igual que els humans. Manté contacte visual amb els humans, somriu. Què et sembla? Inquietant?
1: Superxulo.
0: Sí? Veurem més robots?
1: Jo crec que sí. Jo crec que els robots ara han d'explotar, sobretot perquè tot el que s'està fent en el camp de la IA fins ara era molt difícil de controlar un robot, perquè té moltes articulacions, els moviments són molt difícils que siguin correctes. A IA el que ens permet ara és entrenar-los més fàcilment per fer més coses. Llavors jo crec que sí, que veurem un futur on els robots cada cop podran assimilar-se més als humans, no tant per assimilar-se, sinó perquè el món està bastant construït per humans, no? Llavors la manera més fàcil és que tinguin una forma humana per operar, doncs, a la nostra cuina, com si diguéssim.
0: Elisenda Bou, un plaer que siguis en Revolució. Anem seguint aquesta dona que treballa amb la intel·ligència artificial i que comenta el Revolució les notícies més destacades. Abraçada.
2: Punt de xarxa.
0: Si anomeno la paraula quàntica, segur que molts de vosaltres us poseu en guàrdia perquè tots n'hem sentit a parlar, però ens costaria fer-ne una definició clara i entenedora. Sabem que els ordinadors quàntics poden resoldre en segons bilions de càlculs que un ordinador tradicional trigaria hores o dies. Però la gran majoria de la gent no acabem d'entendre ben bé per què passa. Per això hem demanat a un dels col·laboradors del programa que avui centrés la seva secció en aquesta paraula tan suggerent i a la vegada encara desconeguda, la quàntica.

0: I ja el coneixeu, el nostre col·laborador, Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia, Chantal.
0: Què tal, com sempre? Sempre amb bona energia, no,
1: sempre,
0: tu?
1: Sempre.
0: Àlex,
1: molt bé. És una de les poques coses que depèn d'un mateix.
0: Clar,
1: no? l'estat d'ànim,
0: molt bé. Escolta, estàs d'acord que la paraula quàntica és com una nebulosa? Sabem que refereix a coses modernes, però ens costa tenir una idea clara. Com la definiries tu d'una manera molt planera?
1: Sí, a veure, la quàntica és una paraula que comença a sonar ja, però que ve amb molta força i sonarà més en el futur, eh? A mi, jo aquí deixa'm matisar, no?, la diferència principal entre física quàntica i comunicacions quàntiques, no? La física quàntica és la ciència que estudia les partícules subatòmiques. Què vol dir això? La ciència que estudia el món a escala molt petita. Val? En canvi, les comunicacions quàntiques no va tant de fórmules i laboratoris, sinó de com es transmet la informació.
0: Com es transmet la informació?
1: En aquest cas, es transmet a través de fotons de llum, i la clau és que són comunicacions molt segures. Les més segures que es poden tenir. De fet, és impossible espiar aquestes comunicacions sense que tu te n'adonis. I aquesta és la clau. Si les comunicacions quàntiques és la comunicació més segura que pot existir.
0: Però quan parlem de comunicacions quàntiques, Àlex, de què estem parlant exactament?
1: Anem a veure. Deixa'm posar-te...
0: Exemples, sempre, perquè ho entenguin els oients, sempre amb els exemples, quan fem més divulgació.
1: Sí, perquè si entrem amb les propietats de la física quàntica ens liarem. Llavors, deixa'm posar-te una metàfora. Val? Imagina't que tu surts de casa i tanques la porta amb una clau.
0: Tots ho fem, això, cada dia.
1: Tots ho fem. Doncs, si un lladre vol accedir a casa teva, trigarà temps i esforç en poder-hi entrar. Val? Això, diguem que són les comunicacions actuals. La gràcia de la quàntica quina és? Doncs que si aquest lladre vol entrar a casa teva, la porta desapareix. I, a més, tu n'ets conscient de que volen entrar a casa teva. Què vull dir amb això? Avui en dia les comunicacions tradicionals es basen en un xifrat digital, que es diu, val? Que és el que jo deia, de que si un lladre vol entrar a casa teva, necessita temps i esforç. Què vol dir? Que si tu vols espiar les comunicacions tradicionals, necessites temps i, evidentment, potència de càlcul per arribar a interceptar aquelles comunicacions. Amb la quàntica, amb les comunicacions quàntiques, si algú intercepta aquelles comunicacions, automàticament tu n'ets conscient.
0: Però això vol dir que avui es poden espiar totes les comunicacions?
1: A veure, es poden, ojo, no vull causar pànic als oients, eh? Es poden amb temps i potència de càlcul, insisteixo. Avui en dia s'utilitzen uns protocols que es diu desxifratge de clau digital. Què vol dir això? Entre un emissor i un receptor s'intercanvien, negocien, que diem els tecnòlegs, unes claus que teòricament només coneix l'emissor i el receptor. Si algú vol interceptar aquelles comunicacions, a base de força, de temps i potència de càlcul, es pot arribar a desxifrar. Amb les comunicacions quàntiques això és impossible. Si algú ho intenta, primer, perquè per fer el símil de la porta, aquella comunicació desapareix i, a més, tu ets conscient de que t'estan espiant.
0: Clar, aquesta, per tant, ens dona seguretat.
1: Ens dona molta seguretat.
0: Ens dona seguretat, molta, no? Que això seria també el titular. La quàntica en telecomunicacions, que vivim tot el dia telecomunicats, no? Ens dona seguretat. Clar, ens pots posar un exemple molt quotidià sobre quines aplicacions pràctiques poden tenir, no? També?
1: A veure, tu, jo crec que tu has donat amb la clau, no? Seguretat. Per tant, aquest tipus de comunicació, ojo, que ja existeixen, val? Ja s'estan posant en pràctica... On no es posen en pràctica? En sectors que mouen dades molt sensibles.
0: I on la salut, per exemple,
1: salut,
0: el banc,
1: els bancs, els governs, infraestructures crítiques com ports, aeroports, centrals elèctriques, etc. Aquí és
0: tema
1: on
0: hi ha... trens.
1: Correcte, que està desgraciadament molt de moda. Doncs aquí les comunicacions quàntiques ja comencen a jugar un paper rellevant, perquè la seguretat és imprescindible.
0: The things that we could be. Baby, I've been Clar, jo sabia també els ordinadors quàntics, doncs, són molt necessaris, no?, en comunicacions, perquè els ordinadors quàntics, recordem que poden curar malalties, ajudar el planeta, fer rutes més ràpides, fer codis més segurs, no?, entendre coses molt difícils. Però la comunicació quàntica també, no? És una tecnologia cara, Europa, i està ben posicionada? O anem també a remolc dels americans i els xinesos?
1: A veure, anem a veure. Respecte a la computació quàntica. Clar, la intel·ligència artificial sumat als futurs ordinadors quàntics, el que fan és que les comunicacions

0: mans de la Unió Europea i crec que amb comunicacions quàntiques això és un avantatge estratègic. Per què? Com sabem, Estats Units i Xina, què fan? Primer corren i després regulen. Europa és al revés. Primer treballa molt drets, privacitats, confiança i després aplica la tecnologia. És veritat que amb d'altres tecnologies això pot ser un hàndicap a l'hora de desplegar, per exemple, el 5G, etc, etc. Sabem que Xina i Estats Units va molt més ràpid que nosaltres, però en canvi amb la comunicació quàntica, on realment estàs protegint informació sensible, crec que és un avantatge competitiu que Europa focalitzi molt en drets i privacitats.
1: Per tant, sentirem molt més a parlar d'aquestes comunicacions quàntiques i de tot el que has explicat, amb què t'agradaria, no? Que l'oient també es quedés, Àlex?
0: Doncs mira, jo m'agradaria que es quedés amb algo senzill i clar, i és que això de la quàntica no és ni màgia ni ciència-ficció. És el mecanisme que l'ésser humà ha trobat per protegir de manera indestructible les dades sensibles per nosaltres. Salut, estalvis, etc, etc. I això la quàntica ha vingut per resoldre aquest problema.
1: Doncs avui, parlant d'aquesta comunicació quàntica amb l'Àlex Carballo, com sempre un plaer escoltar-te, també un aprenentatge a la teva secció. Hem perdut una mica de por a les comunicacions quàntiques, però cada vegada més importants, i també en volíem parlar al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies, Àlex. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El govern espanyol passa a assumir el control de la crisi a Ceuta. Gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants, el Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les devolucions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Ho ha anunciat Carlos Cuerpo, número 2 de Pedro Sánchez de la Moncloa.
3: Ara, que esta repatriació, en aquellos casos que sea necesario, sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
2: La mesura no necessita l'aval del Congrés ni aprou amb la convocatòria del Consell de Seguretat Nacional que Sánchez ha citat per aquest mateix dimarts. Més notícies, Joan Vilaplana.
4: Isabel Díaz Ayuso.

0: Ha negat aquest dilluns a donar les explicacions que li reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha volgut passar pàgina de la polèmica d'aquesta manera.
1: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. A Tarragona ciutat, el temporal ha deixat en pocs minuts arbres caiguts i petites inundacions. A l'Alt Urgell i la Cerdanya, pedres de fins a 5 centímetres han fet malbé els cotxes. I a la Plana de Lleida es treballa ara per avaluar els danys provocats per les fortes pedregades. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades al 112.
0: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assegura que l'Iran ha intentat matar un dels seus fills. En una entrevista telefònica amb l'ultraconservador Canal 14, Netanyahu ha explicat que l'Iran va marcar a un dels seus fills com a objectiu i que el va intentar assassinar sense oferir més detalls sobre les circumstàncies del suposat atac ni especificar quin dels seus dos fills va ser l'objectiu. Al juliol, mitjans israelians van informar que l'Agència de Seguretat Interior va aprovar la concessió de protecció personal ampliada a l'esposa de Netanyahu, als seus fills i al mateix primer ministre.
2: El primer ministre del Canadà, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat amb aranzels del 50% a vehicles i acer provinents del Canadà a partir de l'1 de gener. L'anunci de Donald Trump no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
3: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
2: Canadà ja contesta que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Les onades de calor d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collida de l'ametlla a Catalunya. El sector preveu una bona campanya amb preus similars als de l'any passat. Lleida, Noelia Caselles.
4: Els productors asseguren que el canvi climàtic ha anat avançant progressivament les collites en els últims anys. Tot i això, aquest any ho ha fet d'una forma encara més acusada. Pel que fa a la producció, es preveu similar a la de l'any passat. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
5: Anem veient que de cada any la collita es va avançant una mica més.
6: El que fa quilos enguany no hem tingut incidències de gelades ni pedregades ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
4: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca, similar a l'any passat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: I als esports, el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 de la Lliga d'ahir. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, dir perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments.
2: A primera divisió de futbol, aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1. En ciclisme ha cancel·lat la tercera etapa de la Volta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra, no hi ha hagut guanyador de l'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
7: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
7: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, mantenir la ment jove, àgil i saludable.

cita el doctor en biologia celular Jordi Olloquequi, que ens acompanya avui en el seu llibre Antiaging per el Cerebro, que ens presenta el programa. Cita un fragment d'un altre llibre, Pacto con el Diablo, d'Isidora Puiggener, i el cita perquè hi diu això sobre Mick Jagger, el líder dels Rolling Stones, que quan actua es menja l'escenari com si no tingués més de 80 anys. Diu així: Jagger fa 25 anys que es belluga sota les ordres de Torgi Eike, un conegut entrenador noruec d'esportistes d'alt rendiment. Entrena de 5 a 6 dies per setmana i la seva rutina està basada en exercicis de resistència i d'equilibri, a més del seu esport preferit, ballar. Així mateix, Mick Jagger corre 12 quilòmetres diaris i per mantenir la força, la flexibilitat i l'equilibri també fa ballet, ioga i pilates. Diu el doctor Olloquequi al seu llibre que la pràctica regular d'exercici, encara que sigui moderat, no només incideix en el cos, també beneficia la salut i joventut de la ment. I després de fer exercici arriba l'hora de dormir, perquè, continua el nostre convidat d'avui, el son no només ens fa descansar, també repara el nostre organisme i la seva privació pot causar tant problemes físics com intel·lectuals. A la combinació de moure's i dormir li falta la dieta. Tot plegat estimularà la creació de noves rutes neuronals. Avui a l'Ofici de Viure parlem de mantenir la ment jove, àgil i saludable.

0: George Burns. No pots evitar envellir, però no cal que et tornis un vell.
1: Marta Balaguer, neuropsicòloga.
2: Es creu que hi ha neurogènesis, no? Que creixen noves neurones, i potenciar aquest creixement de noves neurones també pot estar en les nostres mans, no? I això passa, doncs, per interaccionar amb el medi constantment, perquè al final el ser humà no estem quiets i sense moure'ns, o sigui, estem treballant, estem passejant, tenim relacions socials, estudiem, i en aquest sentit, doncs, ens estem estimulant constantment i el nostre cervell s'adapta a aquesta estimulació. O sigui, el cervell, no només la memòria, sinó tot el cervell està envoltat de plasticitat. O sigui, si ara nosaltres ens poséssim a tocar el piano, doncs aquelles àrees cerebrals implicades en tocar el piano també s'activarien, adquiririen un gruix més alt, i si deixem de tocar, disminuiria el gruix, no? I llavors no és només la memòria, sinó és tot el cervell, com deia en Saul, que treballa per poder memoritzar i per poder treballar i adaptar-se en el dia a dia. Crec que també és important, no?, en el sentit de l'esport, i el fet de caminar 3/4 d'hora o de mantenir una activitat rutinària també té repercussió en altres activitats teves del dia a cada dia, no? Si et mantens, si físicament et trobes millor, faràs més activitats durant el dia, i aquest fer activitats potser és el que està també afavorint que hi hagi neurogènesis, no només l'activitat física. I la psicologia és molt complexa perquè hi ha moltes variables que interaccionen entre elles, i aïllar-ne una i dir això és causa d'això és molt complicat. És interaccionar amb el món que t'envolta, i el teu cervell s'adapta al món. O sigui, si no hi ha cap malaltia o cap lesió que t'ho impedeixi, t'adaptes constantment al que t'envolta. Si el que t'envolta és un repte, és fer esforç, és anar millorant, el teu cervell anirà canviant per adaptar-se, i ho farà activament amb neurogènesis, amb plasticitat o amb qualsevol altre mecanisme biològic, però el cervell està fet per adaptar-se al medi, no? I el que hem de fer és posar-nos, i quan estem adaptats a un medi, canviar de medi i tornar-nos a adaptar, i això és el que realment estimula la memòria, estimula l'atenció, estimula el cervell, i és el que estimula tot.

0: Avui a l'ofici de viure, Jordi Olloquequi i la doctora Rosa Casafont, la doctora Casafont i el doctor Jordi Olloquequi. Senyora, senyor, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies per venir a l'ofici de viure.
1: Moltes gràcies, a tu, Gaspar.
0: La doctora Rosa Casafont, amiga del programa, metgessa, màster en neurociències, autora de diferents llibres, que ha vingut a presentar el programa, membre de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona i part de l'equip docent dels postgraus de neuroeducació que s'imparteixen des de la càtedra. És possible mantenir la ment jove àgil i saludable, doctora Casafont?
1: Jo n'estic convençuda. Home, no és il·limitable, això, eh? Però convençuda que nosaltres hi tenim una cota de responsabilitat.
0: Sí. I el doctor Jordi Olloquequi ho subscriu?
2: I tant que sí. Hem de ser conscients de que tots tenim un bagatge genètic, que aquest està escrit, però a partir d'aquí nosaltres el podem modular de moltes maneres i, per tant, podem afavorir que això sigui possible.
0: Tu has publicat aquest llibre païdós que es diu Anti-Aging per al Cerebro, que dona precisament aquestes claus de la ciència per mantenir la nostra ment jove, àgil i sana. Insisteixes que ho fas des de la ciència.
2: Sí, jo crec que aquí és molt important parlar sempre des de la ciència, perquè només explicant els mecanismes científics que hi ha darrere dels consells que es donen perquè això sigui possible, crec que es pot entendre realment per què funcionen determinades estils de vida, determinats hàbits, per què ens poden ajudar, no? Ho dic perquè succeeix en aquest camp i en molts d'altres que hi ha molts venedors de fum, no? Que diuen, mira, fes això, fes allò. Dic, sí, però això funciona realment? Llavors, quan nosaltres estem explicant la ciència que hi ha darrere d'aquests fets, jo crec que realment és la millor manera de poder transmetre un missatge que realment pugui arribar i pugui funcionar.
0: Tu vas viure en primera persona això dels venedors de fum a través del teu pare, d'una experiència que malauradament vau viure.
2: Doncs sí, a mon pare li van diagnosticar ELA als 60 anys i mon pare era una persona molt, molt racional, però ma germana li va dir, escolta, prova, perquè he sentit que hi ha una metgessa que utilitza unes tècniques una mica doncs, fora del que és la medicina convencional. Mon pare jo crec que va accedir a anar-hi per donar-li el gust a ma germana i res, després de dues sessions va veure que allò no anava enlloc i que en realitat, doncs bé, doncs res, vendre fum. No sabem si aquesta dona realment es creia això que intentava vendre o realment doncs, era un negoci que tenia muntat, no? La qual cosa seria bastant preocupant.
0: I per això tu has decidit començar parlant, no?, de tot, explicant tot el procés des del punt de vista científic, en aquest cas de l'envelliment.
2: Sí, jo la primera part del llibre el que faig és explicar d'una manera, espero que accessible per tothom, inclús per gent que ni li agrada la ciència ni té per què haver estudiat res de ciència, doncs quines són les bases fisiològiques de l'envelliment general i posant un focus en el cervell. Llavors, a la segona part del llibre és on explico quines són les estratègies que nosaltres podem posar en pràctica que poden ajudar a mitigar els efectes d'aquest envelliment cerebral o endarrerir-lo. I és el que comentàvem, no? Si, sense haver explicat aquesta primera part de què és el que succeeix, és molt difícil poder explicar per què funcionen determinades estratègies per poder frenar aquest envelliment.
0: Per exemple, pàgina 63, entre les teories que defensen que l'envelliment és conseqüència de l'acumulació de fallades i lesions a les nostres molècules, una de les idees més acceptades considera l'estrès oxidatiu un dels principals responsables. Aquesta hipòtesi sosté que les pèrdues funcionals associades a l'edat es deuen a l'acumulació de lesions oxidatives en macromolècules com els lípids, l'ADN i les proteïnes. O sigui, aquí la clau és l'estrès oxidatiu.
2: Sí, és un dels punts fonamentals. És a dir, l'estrès oxidatiu ens acompanya des de sempre, des de que naixem. Nosaltres vivim en un planeta on hi ha molt d'oxigen i on hi ha molècules que es deriven de l'oxigen que ens oxiden. Oxidar-nos vol dir que ens roben electrons de les nostres molècules. I això és una cosa que succeeix de manera normal i que les nostres cèl·lules tenen mecanismes per combatre-ho. Nosaltres tenim molècules antioxidants que serveixen per contrarrestar aquests efectes. El problema és que amb l'envelliment, de forma gradual durant els anys, aquestes barreres, aquests mecanismes de defensa antioxidants es van debilitant. I en aquest moment doncs, l'estrès oxidatiu doncs, té un paper més rellevant doncs, danyant algunes de les estructures de les nostres cèl·lules.
0: I aleshores, i ara escoltarem la doctora Rosa Casafont, per continuar amb aquest seguint, estirant aquest fil, què depèn de nosaltres per tal d'alleujar una mica, si és possible, aquest estrès oxidatiu?
2: Sí, bueno, tenim diferents estratègies de estils de vida que tenen un efecte antioxidant, que ens pot ajudar doncs, precisament a reforçar aquestes defenses antioxidants naturals que nosaltres tenim, doncs, per mantenir-les sanes perquè ens segueixin acompanyant al llarg dels anys. En tenim unes quantes.
0: Parlarem d'alguns d'aquests estils de vida, molt ben des que tu em parles al llibre, i que la doctora Casafont de retruc també fa molts anys que n'està parlant.
1: Sí.
0: De moment, li ressona tot el que està escoltant?
1: Absolutament, o sigui, i a més ho comparteixo totalment. En els primers anys de vida nosaltres necessitem l'oxidació. És que les nostres cèl·lules treballen amb oxigen. El que passa... que, com en Jordi deia ara, el que fem és, clar, aquests radicals lliures d'oxigen que genera la cèl·lula quan o la sobrecarreguem o es fa gran, ens pot danyar tant la cèl·lula com els teixits i, de retruc, les funcions totalment.
0: També afecta el nostre cervell?
1: I tant, i l'afecta moltíssim, i com que és l'òrgan rector, i ho notem de seguida, això. Però, com deies, hi han moltes coses que depenen de mi, i m'agradaria fer reforç al que ha dit el Jordi inicialment, o sigui, partir de la ciència per explicar tot això empodera les persones, perquè nosaltres podem seguir unes pautes d'hàbits de vida o de recomanacions en qualsevol cosa només perquè ens ho digui un referent que sigui bo i que per nosaltres ja ens mereix confiança. Però quan realment entenem les coses i diem, sé això i sé com aplicar-ho, llavors és quan funciona, perquè llavors és quan ho podem incorporar a la nostra vida i a partir d'aquí, amb l'experiència, poder millorar dia a dia, i això és el resultat que n'obtenim si ho fem.
0: La digestió, Jordi, tot apunta que la microbiota intestinal també té un paper crucial en el desenvolupament de problemes cognitius vinculats a malalties vasculars com l'arteriosclerosi i els accidents cerebrovasculars en persones grans. La importància de la microbiota.
2: Sí, la microbiota ara és un tema que està molt de moda. La ciència doncs, també es mou molt per les modes, no? Però en aquest cas no és una moda infundada, és que cada cop hi ha més evidència, hi ha més estudis que demostren la importància que té la microbiota, aquells microorganismes que conviuen a sobre i dins nostre, no? I en aquest cas doncs, ens referim sobretot a la microbiota intestinal, sobre la nostra salut i com alteracions d'aquesta microbiota, el que s'anomenen disbiosis, doncs estan implicades en malalties de molts tipus, i també malalties que afecten el sistema nerviós. Sí, sí.
0: Doctora?
1: I moltes, O sigui, nosaltres la microbiota bàsicament ens ve marcada molt per als dos primers anys de vida, Però això no vol dir que no la puguem espatllar. Al llarg de la vida l'anem variant. Si nosaltres prenem antibiòtics, la malmetem. Si els necessitem per altres coses, però malmetem la microbiota. Si no cuidem la nostra alimentació, la malmetem. Si ens estressem, la malmetem. O sigui, hi han molts factors que els bitxets que simbióticament treballen amb nosaltres, que són però moltíssims més que les nostres cèl·lules, no estan bé. I no estan bé, i el resultat d'aquest no està bé és espatllar també el nostre organisme, perquè realment és una simbiosi, Una bona microbiota ens ajuda a una salut general. I el que se sap darrerament que és importantíssim és que aquesta microbiota amb els seus gens i a més les substàncies que se'n deriven, que són els seus metabòlits, poden passar aquestes substàncies poden passar a través d'una barrera que tenim al cervell, que se'n diu barrera hematoencefàlica, i afectar des de hiperactivitat, Alzheimer, esclerosi múltiple, estar relacionat amb autisme, amb depressió, amb ansietat. Què se sap, sobretot? I és un tema que a mi m'apassiona, aquest, que O sigui, tenim sis protagonistes entre l'eix que se'n diu intestí-cervell, però hi ha tres vies de comunicació. Una és la vagal, l'altra és sistèmica, a través de la sang, i l'altra és a través de productes inflamatoris, que passen aquesta barrera hematoencefàlica i per això tenen la capacitat de fer bé o de fer mal. I això és molt importantíssim saber, que suposo que en parlarem, com cuidar les nostres digestions, el nostre budell, els hàbits de vida per tenir tot això a favor.
0: Que acabarà afectant, per tant, la nostra ment.
1: Sí.
0: D'una manera o una altra.
1: Amb bo i amb dolent si no ho fem bé.
2: Sí, de fet, hi ha alguns d'aquests microorganismes, alguns d'aquests bacteris que viuen a l'intestí que són capaços de fabricar neurotransmissors com la serotonina, sí, o la dopamina, no? Que són,
1: sí.
2: Vull dir que el seu impacte és enorme.
1: I el GABA, El GABA en relaxa, la serotonina és regulador d'estat d'ànim, i tot i que la serotonina no passa la barrera hematoencefàlica, el seu precursor sí, que és el triptòfan. Llavors, tot això, dius, mare meva, com pot ser que aquests bitxets, si els cuidem, puguin ajudar-nos tant a la nostra salut?
0: Sí. Jordi, tu com la cuides, la teva microbiota?
2: Sí, doncs mira, jo menjo molts probiòtics, sobretot iogurts, kèfir, sí, m'agrada molt aquest, i molta fibra també.
0: També.
2: Això és, a la microbiota li encanta això.
0: Suposo que has seguit el cas d'aquesta olotina, la Maria Branyes, tan longeva, que a més ha disparat les vendes dels iogurts La Fageda, que són de la Garrotxa, perquè ella consumia 3 iogurts al dia, i no sé fins a quin punt això va ajudar que fos tan longeva, o de retruc va ajudar la seva microbiota, això està clar.
2: Això està clar, clar, no sabem fins a quin punt això va tenir un impacte real, però des del punt de vista teòric, doncs bé podria ser que fos així, oi?
1: Segur. Mm-hmm. Segur. El que està clar és que això depèn de nosaltres i per si de cas, perquè els estudis sí que es contradiuen de vegades, abans els ous eren dolents, ara són molt bons, abans menjar massa sardina tampoc era bona i ara és boníssima, i amb el tema de la microbiota, però sí, jo crec que va molt encertat.
0: I vostè, doctora Casafont, ja n'ha vist de tots colors, sí, també en relació al colesterol, per exemple, no és el mateix que es deia abans, que el que es diu ara, que hi ha molts matisos.
1: Això.
0: Bé, és un àmbit apassionant.
1: Ho és.
0: Anem endinsant-nos-hi al son. Un grup de científics escriu en Jordi Olloque aquí al llibre que tenim avui damunt la taula, Anti-aging para el cerebro, recordant també que la Rosa Casafont té uns quants llibres publicats sobre el tema, després n'esmentarem algun. Escriu en Jordi que un grup de científics van publicar un article el 2022 a partir dels resultats obtinguts de més de 360.000 adults anglesos de mitjana edat, i allò fascinant va ser descobrir que com millor era l'índex de son del algú, més jove era biològicament en comparació amb la seva edat cronològica.
2: Mm-hmm. Sí, aquests científics el que van fer va ser inventar-se un índex de la qualitat del son que mesurava diferents paràmetres, des de la durada del son a la qualitat, no? Doncs si ronques, no ronques, si dorms, diguem-ne, d'una tirada o et vas despertant, i amb aquests paràmetres cada persona tenia un índex de la qualitat del son. I justament van veure que aquells que tenien un millor índex de qualitat del son eren més joves des del punt de vista biològic, perquè nosaltres tenim la cronològica, que és la que marca el calendari, no? Si vam néixer tal dia, tal any, de tal mes, doncs sabem avui quants anys tenim. Però després l'edat biològica, diguem-ne que són unes estimacions que es fan a partir de biomarcadors, a partir de molècules, que ens diuen com de fotuts estem segons l'edat cronològica que tenim, no? O tot el contrari, no? Hi ha persones que tu les veus, quants anys tens? Doncs tinc 50, ostres, n'aparentes 40, no? Vull dir que hi ha persones que aparenten menys anys que tenen, i al revés, i això és el que ens diu una mica l'edat biològica, segons uns patrons moleculars, uns marcadors, ens diu com estem en relació a aquesta edat real.
0: Sí, la doctora Casafont, en el seu llibre Viaje a tu cerebro, ja esmentava la importància del son, deia no sabem per què passem un terç de la nostra vida dormint, però sí que sabem com n'és d'important per al nostre equilibri. Dormir és una conducta comuna en totes les espècies i s'ha mantingut durant l'evolució del nostre planeta en totes. Però no sé fins a quin punt, doctora Casafont, per tant, des d'aquest punt de vista, com més dormim, més estem ajudant el nostre cervell, també, entre altres coses.
1: Jo crec que faria un matís. No quan més dormim, sinó si dormim bé. Perquè sí que hi ha estudis que diuen 7-8 hores, Sí, també hi ha persones que amb 4 hores en tenen prou, i el que sí sembla que hi ha un consens és que si tu tens una qualitat de vida diurna important, això vol dir que dorms les hores que realment has de dormir. Però, en general, estadísticament, les 7-8 hores no ens les ha de treure ningú, ben dormides, ben dormides, amb una regularitat, amb tota una colla de coses que intervenen. Ara en Jordi deia, clar, eren més joves els que millor dormien en aquest estudi. Home, només hem de veure que en el primer son que fem generem 10 vegades més hormona de creixement que en qualsevol altre moment de la vida. Llavors, el primer son que les àvies ja ens deien, oi, deixa-li fer el primer son que l'alimenta més, que no si el despertes per menjar. Doncs tenien raó les àvies, perquè realment només amb això aquesta ja és una hormona que és anabolitzant, que ens ajuda doncs a estar bé, a tenir, bueno, amb tots els sentits, no? I en el primer son la generem 10 vegades més, però no només fem això, potenciem sistema immunitari, fem canvis genètics, clar, durant el son inferim informació cada dia, no podríem, fem associacions, clar, és que és una meravella. Llavors dius, s'ha de protegir el son, i tant. Hi ha autors que diuen, si no dorms bé, pots menjar bé i fer exercici i no tindràs salut, no? I això, home, jo diria, fes les tres coses, i unes quantes més, si podem, però dormir bé és fonamental, i regularitat en el son,
3: Eleanor Roosevelt. Els joves guapos són accidents de la naturalesa, però les persones grans guapes són obres d'art.
0: L'exercici és molt més que suar i cremar calories, escriu Jordi Olloquequi. En aquesta última dècada, molts investigadors han començat a dilucidar el vast laberint de processos cel·lulars i moleculars que es desencadenen en tot el cos durant i fins i tot després d'una sessió d'exercici. A mesura que els investigadors continuïn desvelant aquests processos, podrem comprendre més bé com l'exercici promou la salut i mitiga els efectes de l'envelliment. Bé, a l'hora de mantenir, per tant, aquesta ment jove, àgil i sana, quina importància dones a l'exercici? Suposo que el 100%, no?
2: 100%. Jo crec que l'exercici és una de les eines més potents que nosaltres tenim per tenir una bona salut en general i per cuidar també el cervell, especialment. Això la doctora segur que està d'acord,
0: no? Sí, ella ja ho predica amb l'exemple.
1: Sí.
0: També.
1: Sí.
2: I sí que és cert que sempre s'ha privilegiat molt a l'exercici cardiovascular, que evidentment és superimportant, però cada cop més també s'està veient que l'exercici de força és molt important. Per nosaltres, quan entrem a una edat, quan ens fem grans, tenir una bona massa muscular és fonamental. Perquè nosaltres, en el procés de l'envelliment, diguem-ne que el nostre metabolisme també va perdent una mica la deficiència i la musculatura tendeix a atrofiar-se. Una musculatura atrofiada el que fa és incrementar el risc de caigudes, per exemple, no? I aquesta mena d'accidents, quan ja tens determinades edats, doncs poden acabar determinant si continuaràs tenint una bona qualitat de vida o no, no? Llavors, és molt important fer exercici cardiovascular, evidentment, però també exercici de força s'ha de fer. Això és importantíssim.
0: Sí, què influeix l'exercici de força en concret, doctora Casafont, en el nostre cervell?
1: Tots dos. O sigui, l'associació d'exercici aeròbic i anaeròbic, o sigui, l'exercici de força anaeròbic i el córrer, el nedar, el caminar, que és el aeròbic, tots dos associats tenen molt més benefici. I darrerament hi ha estudis importantíssims que el que fan, o sigui, hi ha uns marcadors biològics d'envelliment que actualment l'any 2023 en van definir 12, que això si va venir el Salvador Massip i el d'això que van venir segur que en van parlar aquí al programa. Doncs el que ja s'ha vist darrerament és que fer exercici d'abans, durant i després ja toca quatre coses que hi ha un article del maig del 2025, toca microRNAs, que això els nostres oients no sabran què és, però és molt important perquè fa canvis epigenètics, i els canvis epigenètics vol dir canvi de la funció dels gens cap a bo, cap a bo, si els gens no els toquem, però els expressem i fem que la seva funció sigui saludable, no? Toca mitocondris, que són les fàbriques d'energia del nostre múscul, i són mitocondris de l'hipocamp, que és una estructura de memòria del nostre cervell. Toca, a veure si no me'n deixo cap, irisina, que la irisina és una substància que fabrica el nostre múscul i que és capaç de passar aquesta barrera hematoencefàlica i genera noves neurones en el cervell i millora les funcions cognitives. I encara me'n deixo un...
2: El factor neurotròfic derivat del cervell?
1: Sí. El factor neurotròfic ja se sabia, me'n descuido un, eh? Un és l'irisina, l'altre el RNA... Bé, ja sortirà. Però això què fa? Que nosaltres, i ja està mesurat, eh? O sigui, abans de fer exercici a fer-ne, ja podem tenir aquestes substàncies actives i ajudar no només a que el cervell envelleixi de forma saludable, sinó que tinguem més capacitat en aquell moment per aprendre després d'haver fet exercici.
0: Cadascú a les seves possibilitats, no? Ho dic perquè sí, segurament estan escoltant oients que diuen, mira, doncs jo amb les meves condicions no puc fer gran cosa, però potser alguna cosa sí que pot fer.
1: La pot fer, eh? Es pot fer assegut en una cadira, pot fer exercici anaeròbic, eh? Amb força, amb el propi cos, eh? O pot ballar, eh? Jo posaria música i encara que algú estigui en una cadira de rodes, la faria estimular a través del ball, no? Es pot fer, es pot fer. Tenim possibilitats.
0: La dieta, Jordi, sembla que la restricció calòrica... Els japonesos en diuen la llei del 80% escrius contribueix a allargar la vida, tot i que també intervenen altres factors. Uns altres patrons alimentaris, com el dejuni intermitent, tenen beneficis per la salut del cos i el cervell, però s'han de dur a terme amb precaució i coneixement. En especial, si tenim algun problema de salut, abans de limitar la ingesta, cal consultar professionals de la nutrició, tu insisteixes en això. Bé, tu comences explicant el teu exemple. Tu, un dia vas amb el teu cosí, vas veure que el teu cosí et passava la mà per la cara perquè feia la cintura, no? O sigui, que estava bé en forma, més prim, eh?
2: Efectivament.
0: Llavors tu vas, a partir de llavors vas començar a menjar menys. Tu dius bé, que això té unes conseqüències per frenar l'envelliment. Uh-huh. Correcte? O sigui, ara menges un cop al dia, no?
2: Sí, ara jo estic fent un dejuni intermitent una mica radicalet, eh? Vull dir que potser no cal anar-se tant. Jo menjo un cop cada 24 hores, però hi ha altres patrons...
0: Ja fa anys, d'això?
2: Ja fa anys, sí, sí.
0: I estàs
2: sí.
0: bé?
2: Estic bé, sí. Això en un principi em va ajudar a regular el pes, tot i que això no és una estratègia molt... és a dir, si un el que vol és aprimar-se, en un principi s'aprimarà una mica, però això ràpidament queda frenat. Ara jo ho utilitzo més des del punt de vista anti-aging, perquè hi ha moltíssima evidència, si bé és cert que sobretot d'estudis preclínics, fets amb animals, que aquest tipus de, tant la restricció calòrica com el dejuni intermitent, el que fan és activar una sèrie de mecanismes a la cèl·lula que protegeixen de molts dels factors que estan implicats en l'envelliment, no? Per exemple, doncs, ajuda a combatre l'estrès oxidatiu, fa que hi hagi menys danys en el DNA, millora el nostre perfil metabòlic, millora processos com l'autofàgia, que és un procés mitjançant el qual les cèl·lules doncs, es desfan de productes tòxics que es van generant també en el seu funcionament. Uh-huh. I això és molt important. També és cert que s'ha de fer doncs, això amb precaució.
0: I tu recomanes que consultar-ho abans amb un professional o amb el metge o metgessa de capçalera perquè no tothom dius.
2: No tothom,
0: pot fer,
2: No tothom. Aviam, per exemple, d'entrada, doncs, persones, dones que estiguin embarassades o lactants, això no és recomanable. Nens, adolescents, tampoc. Persones que ja tenen un pes que està per sota del que els hi correspondria, doncs tampoc. Persones que tenen tendència a tenir migranyes, tampoc, perquè sobretot al principi, quan un comença a fer dejuni...
0: Tu tenies mal de cap,
2: eh? I tant, mal de cap, i també em posava de molt mal humor, perquè, a veure, no ens enganyem, quan tenim gana ens posem de mala llet, no? Però això amb el temps es mitiga, eh? Jo ara mateix no tinc gana, és a dir, jo menjo un cop al dia i no trobo a faltar
0: menjar. I ara quantes hores fa que no has menjat?
2: Doncs mira, jo crec que l'últim àpat el vaig vaig fer ahir, que serien 7:15 de la tarda.
0: Cap al vespre, fas un berenar a sopar i ja
2: està. Sí, faig un berenar a sopar i avui doncs, faré probablement el mateix. Sí, sí.
0: I a la resta del dia, clar, imparteixes classes, no?, a la universitat.
2: Sí, sí.
0: Tens el cap clar i estàs bé.
2: El tinc fins i tot més clar.
0: Més clar.
2: Sí, sí. Això, les persones que fem el dejun intermitent, molta gent ho explica, no?, que ens sentim doncs, com més frescos mentalment, no?
0: Sí, recordem que en Jordi és doctor en biologia celular, que fa més de 15 anys que imparteix classes i investiga a la universitat, que va dirigir el grup d'investigació de patologia celular molecular de la Universitat Autònoma de Xile, on vas començar aquest procés.
2: Sí.
0: I bé, i actualment ets investigador a l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona i professor del Departament de Bioquímica i Fisiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Bé, pel que fa al dejun intermitent, què en pensa la doctora Casafont en relació, en aquest cas, no només a la salut del cos, sinó també de la ment?
1: Sí. Jo l'he escoltat, jo no sóc tan dràstica com el Jordi, però jo no esmorzo, per exemple, i faig exercici sempre en dejú. I tinc molt, ja fa anys que faig això, i tinc molta més energia que quan esmorzava. Llavors, clar, ens diuen al revés, no? Has de fer un bon esmorzar abans d'anar-te'n a fer exercici. Jo faig tot el contrari, Llavors, estic molt d'acord amb no menjar tant com menjàvem. Ell ha donat unes raons que són molt poderoses des del punt de vista biològic, perquè a més la cèl·lula, i això està demostrat ja, la cèl·lula, si tu li dones poc menjar, ella pensa que no en vindrà de menjar i el que fa és baixar el seu metabolisme i enredareix el seu envelliment. I dius, hi ha una sola cèl·lula, té aquesta sabidoria, totes juntes n'han de tenir més, no? Però per què jo hi vull afegir una cosa que penso que és molt complementària i molt important, i és que, a més, hi ha una raó digestiva per cuidar la nostra microbiota també, de que nosaltres deixem en repòs hores i hores el nostre budell. I és perquè o sigui, jo sempre, com a mínim 12 hores, el meu budell està en descans, i si puc 14 o 16, molts dies també, perquè dino, a vegades breno uns fruits secs poquets i una peça de fruita o un iogurt, perquè jo també prenc probiòtics i prebiòtics, que són importantíssims, i llavors sopo d'hora. I aquest és el meu hàbit. Què és molt important? Si nosaltres mengem constantment, fem un procés inflamatori intestinal. I aquest procés inflamatori intestinal genera que la immunitat s'alteri i aquestes substàncies que són proinflamatòries passin la barrera hematoencefàlica i són precursores de que nosaltres patim malalties neurodegeneratives, que això és molt fort, a la llarga, i està associat, i ho sabem que això afecta. Si nosaltres descansem a la nit 12, 14, 16 hores, es genera en el nostre budell substàncies com la motilina, que és una hormona, que el que fa és arrossegar, engega una cosa que se'n diu complex migratori motor, que neteja tot el budell i el posa a to perquè després pugui tornar a acceptar el que nosaltres li donem menjar, perquè cada vegada que mengem inflamem, El que passa que és fisiològic, per dir-ho d'alguna manera, és natural, però si no deixem que es faci aquesta feina i mengem constantment, fem una endotoxèmia. O sigui, les toxines les generem nosaltres mateixos. Aquest ja és un motiu molt important. I l'altre que ha anomenat també el Jordi és l'autofàgia. La cèl·lula es menja així a si mateixa, això vol dir autofàgia, no? Genera uns productes d'escombraria que si a la nit fem aquests períodes llargs de descans, de no menjar, és quan l'afavorim, a través d'hormones que generen la leptina, l'hormona de creixement, la melatonina, i tenen joc. Llavors, el que fa la cèl·lula és encapsula aquests productes dolents, l'escombraria, i la converteix en energia. O sigui, utilitza el que és el racó de casa per obtenir energia per la casa. Imagina't si n'és de sàvia, Però clar, nosaltres li hem de donar les condicions. Si no li posem les condicions, no ho fa perquè no dona l'abast. O sigui... Jordi?
0: És el que estàs fent tu, Jordi?
2: Sí, sí, jo ho faig efectivament, i a més des del punt de vista evolutiu també té molta lògica, no? Perquè això de que nosaltres puguem menjar sempre que ens ve de gust és una cosa relativament recent
1: i que ens la fomenten.
2: I que ens la fomenten, però clar, nosaltres en realitat estem adaptats a passar amb poc, perquè nosaltres, vos imagineu-vos, quan vivíem a les cavernes, doncs aquell dia, el dia que menjaves era quan sorties, si tenies sort, caçaves alguna cosa, trobaves alguns fruits que estaven bé, i si aquell dia no en trobaves, doncs no menjaves i no passava res. Això estem adaptats nosaltres. El que no estem adaptats és el contrari, no? El sobrepès, a l'obesitat, a tenir un excés d'alimentació, més encara si tenim en compte el tipus d'aliments que avui en dia, doncs, dietes com l'occidental, doncs, promouen, no? Que de per si són verinosos, podríem dir, pràcticament, no?
1: Els processats, el sucre, la qual... De tota manera, jo aquí, deixem que et faci el contrapunt, i podrien haver oients que ens escolten i dirien: home, però ara no estem a les cavernes, per això ara tenim una esperança de vida més llarga.
2: També.
1: Però tenim esperança de vida més llarga perquè hi ha més malalties neurodegeneratives. Mm-hmm. O sigui, sí que vivim més anys, però el que hem fet és emmalaltir de d'altres malalties que abans no teníem, hi ha més sedentarisme i la gent s'alimenta malament. O sigui, aquí hauríem de donar una esperança a tots els que ens estan escoltant de que hem de tornar al que és aliment, no a processats o menjars precuinats. Que hem de fer exercici, que hem de cuidar-nos afectuosament nosaltres, la relació social, no? Igual que les cèl·lules, eh? Les nostres cèl·lules es comuniquen entre elles, la senescència, que, en podries parlar molt, tu, en el llibre segur que
2: sí,
1: en parles,
2: tant,
1: eh?
2: Tant.
1: O sigui, quan es fan velletes, espatllen a les seves veïnes perquè es comuniquen malament. Si nosaltres les ajudem amb això, és com els humans, no? Ens hem de estimar i construir en comptes de fer moltes vegades el que fem.
0: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de... Bé, en el fons estem parlant de salut, eh? Però de mantenir la ment jove, àgil i saludable, i tot el que hem dit és aplicable per... Però tu tens la sensació, Jordi, allò que aquí d'estar invertint, com si diguéssim, en el teu futur. Tu ets jove, eh, actualment.
2: Sí, bueno.
0: Però avui sí, avui dia, no? Si és, sí, si jove...
1: Sí, sí. De la taula
0: a veure, la doctora Casafont és molt jove, eh?
1: Avui, molt.
0: Aleshores, tu tens, tens aquesta sensació de fer una inversió de futur, no només per la teva salut física, sinó també per la teva salut mental. O sigui, et fa la sensació que estàs ajudant, en la mesura del possible, a prevenir, per exemple, possibles malalties, com ens deia la doctora Casafont, neurodegeneratives?
2: I tant, sí, aviam... Tot i que jo tampoc voldria aquí erigir-me com un model, perquè també hi ha moltes coses que no les faig bé, eh? Vull dir, i al final també cadascú és lliure, no? Aquí l'important és que la gent tingui la informació, no? I mira, si fas aquestes coses, doncs tens menys números de patir una malaltia neurodegenerativa, estaràs més anys, doncs, amb una capacitat cognitiva, doncs, més alta, però a partir d'aquí cadascú ha de fer el que li sembli convenient. Potser hi ha persones que diuen: doncs mira, jo prefereixo potser viure menys anys, però aquí anar a tope, no? Vull dir, a veure, això també s'ha de respectar. Però per les persones que vulguin cuidar-se, que vulguin arribar a edats avançades amb un molt bon nivell de vida, i això passa per tenir molt bé la ment, entre d'altres coses, doncs que sàpiguen que hi ha, doncs, un seguit d'eines que estan contrastades, no? Fins que no arribi la pastilleta miraculosa que ens prenem un cop al dia i que això ens faci que envellim molt menys, doncs el que tenim al nostre base és aquests hàbits de vida que podem adoptar, no?
0: La immersió, escrius, pàgina 208, en una llengua que no sigui la nostra, ens ofereix una gran oportunitat per mantenir el nostre cervell en forma. I és que, passada la frustració inicial d'enfrontar-nos a un nou idioma, el seu aprenentatge constitueix un gimnàs mental complet, un desafiament que pot ajudar-nos a combatre l'envelliment cognitiu. Per tant, aprendre idiomes, eh? Una altra eina que posem damunt la taula.
2: Sí. Aprendre idiomes és una mena de fer esport mental, no? Perquè ens posa davant d'un repte, d'un esforç, no? Sí. I tot el que sigui fer treballar al cervell, doncs això és bo per mantenir-lo jove. El cervell no és un múscul, però s'assembla molt als músculs en el sentit de que si no l'utilitzem, si no el fem servir, si no li donem petits reptes, no? Si no el posem a treballar, doncs s'acaba atrofiant, no? I una de les formes que s'ha estudiat i que hi ha evidència científica que ajuda, doncs, a prevenir el deteriorament cognitiu és precisament estudiar un idioma. Fins i tot s'ha vist que aquells països on es parla més d'un idioma tenen menys risc de... Hi ha menys persones amb Alzheimer, per exemple, no? Sí. I les persones que són bilingües, doncs, també tenen un menor risc de declivi cognitiu.
1: Exacte.
2: És a dir, sí, és un, bueno, una manera bastant a l'abast de gairebé tothom, no?, per cuidar la ment.
1: Clar.
0: Sí, doctora Casafont.
1: Sí, totalment d'acord. I el fonament és perquè el nostre cervell progressa amb un cert esforç cognitiu. Si tot ho té massa fàcil, no. Es mor vivint, no? Ha de tenir un punt d'estrès, que sigui motivador, que sigui repte. Llavors, ell ho diu molt bé, perquè diu, superat aquest esforç inicial que el pateixes una mica, és estimulant. L'esforç cognitiu manté sa el cervell i jove. Això també passa amb el múscul, Un cert estrès en el múscul és bo. Si fem massa esport, ens oxidem. I això està demostrat amb estudis de ratetes, que tot i que no tenen la mateixa esperança de vida que nosaltres i que a mi em seria difícil passar els minuts a hores que hem de fer d'exercici nosaltres, però s'ha vist, amb estudis que unes ratetes que les fan treballar durant 40 minuts afavoreixen el seu treball cognitiu, fan neurones noves, estan la mar de bé, en canvi, si les fan treballar més, tot això és al revés, perquè s'inflamen i, a més, s'oxiden.
0: Sí, o sigui, l'esport, sí, però
1: moderat.
0: Anem al tanto, no ens passem
1: moderat.
0: De la ratlla.
1: Moderat, exacte. Sí.
0: Més enllà escrius, Jordi, de la plasticitat neuronal, un altre concepte clau de la neurociència és la teoria de la reserva cognitiva. La doctora Casafont en parla sovint. Explica per què algunes persones són més resistents als canvis cerebrals relacionats amb l'edat, així com a malalties com l'Alzheimer. Ens en pots parlar de la reserva cognitiva?
2: Sí, la reserva cognitiva seria, podríem dir, com la capacitat que té el nostre cervell de, davant d'un problema, de, per exemple, una lesió o algun factor que l'estressa, que el malmet, com se'n pot sortir, no? Et poso un exemple, Gaspar. Imagina't un pianista que té un accident i perd dos dits de la mà, no? Doncs, bueno, doncs, mira, ja s'ha acabat la carrera de pianista. Doncs hi ha alguns pianistes que els hi ha passat això, alguns músics, que llavors el que han fet ha estat desenvolupar, és a dir, practicar molt per poder tocar el piano igual, tot i que els hi faltin dos dits, no? Doncs això seria la reserva cognitiva, és a dir, davant d'un problema que pot afectar el nostre cervell, en el que pot haver, doncs, una lesió, poden haver mort una quantitat important de neurones, de quina manera això nosaltres ho podem pair i podem seguir funcionant bé, tot i que hem perdut, diguem-ne, doncs, una mica de reserva cerebral, diguem-ne.
0: I aleshores, per tant, aquesta reserva, o sigui, depèn de nosaltres, tenir-la més o menys.
2: Sí, en bona mesura. Sí. Tot allò que fem per cuidar el nostre cervell, per afavorir mecanismes de neuroplasticitat, farà que tinguem una reserva cognitiva important. Llavors, en el moment que tinguem, doncs, algun problema, s'ha vist moltes vegades, i això s'ha vist amb estudis post-mortem, de persones que quan els hi han fet l'autòpsia han vist que tenien, doncs, algunes lesions cerebrals, però aquella persona no tenia cap problema, no? I llavors dius, com pot ser, no? Si tenia tan malmès el cervell que aquesta persona no tingués una demència, doncs perquè eren persones que tenien una reserva cognitiva, és a dir, tot i tenir uns problemes físics que podrien portar-los a un mal funcionament, doncs eren persones que tenien una vida normal.
0: Sí, és un missatge esperançador, doctora, també, saber que hi ha una part que depèn de nosaltres.
1: Exacte. Jo crec que això és el missatge més important que hem de donar, perquè fixa't, en aquest cas, l'exercici físic, està demostrat que augmenta la reserva cognitiva. Jo faig servir una altra metàfora, m'ha agradat molt la teva, que també te la diré, que la dius.
0: Quina li ha agradat, la del...
1: Jo dic que és com fer guardiola per quan el cervell envelleix. O sigui, si nosaltres fem les coses bé, si fem exercici, ja de nens petits, O sigui, de nens petitons ja fan guardiola, si fan exercici, van fent guardiola i quan hi ha una lesió tens aquesta reserva per poder-li invertir i que no es noti que has perdut capacitat, que és una altra forma també per poder parlar d'aquest concepte.
0: Sí. En un programa recordo que dos convidats ens deien, bé, ara ho plantejant una mica el tema dels sudokus, fins a quin punt ens ajuda o no ens ajuda. Ens deien, no, mira, l'home primitiu no feia sudokus, sí. És a dir, ens ajuda o no ens ajuda aquesta activitat, per exemple, per fer reserva cognitiva?
1: Home, el sudoku jo diria poder t'ajudarà primer i després ja no, perquè t'adaptaràs, perquè torno al concepte d'abans, és una mica d'exigència cognitiva hem de fer, les coses fàcils no, i variar-les, a part d'aquestes coses fonamentals que hem estat parlant el doctor i jo, l'exercici, el son, l'alimentació, el què més hem dit?
0: Hem parlat del dejuni intermitent, sí. la
2: microbiota.
1: La microbiota, tot això, la sociabilització,
0: sí, el llegir, que ara, la doctora, sí,
1: el llegir,
0: no?
1: l'aprendre idiomes, o sigui, tot això ens ajuda.
0: El llibre es diu Anti-aging para el cerebro, amb el doctor Jordi Olloquequi, doctor en biologia cel·lular, la doctora Rosa Casafont, el doctor Jordi Olloquequi. El llibre li ha fet el pròleg David Bueno, que diu l'alumne ha superat el mestre.
2: Bueno, això perquè el doctor Bueno és molt, molt generós i molt bona persona, però ja m'agradaria a mi arribar a una ombra del seu nivell com a mestre i com a divulgador.
0: Sí, fa molts anys el vas tenir.
2: Sí, això seria l'any 2001, més o menys, i ja era un professor que tant a mi com a molts companys meus ens va marcar, perquè la seva manera de donar les classes ja el diferenciaven, no? A més, ell i jo tenim també en comú gustos musicals, perquè al David Bueno també li agrada molt el rock i també amb el camp musical ens entenem molt i, en fi, és un mestre en tots els sentits, i tant.
0: Doncs mantenir la ment jove, àgil i saludable. Com deia abans, la doctora Casafont predica amb l'exemple i gràcies per tornar al programa i a l'acompanyant
1: en Jordi
0: Lloquequi, amb el qual us heu conegut avui.
1: Sí, però ho ha sigut.
2: I tant,
0: Moltes gràcies per aquest Anti-aging para el cerebro. Que vagi molt bé el llibre.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies també d'aquí uns instants. Gràcies doctora Casafont.
1: Gràcies
0: i fins aviat. D'aquí uns instants, Sergi Torres tancarà el programa.

0: Avui, Sergi Torres, ben retrobat, Sergi. Tancat l'ofici de viure, et faré una pregunta retòrica. Fins a quin punt és important per tu l'autoindagació?
1: Mira, Gaspar, vaig a fer una confessió com a resposta. El motiu pel qual gaudeixo tant de compartir amb vosaltres en el programa, en aquesta secció, és justament que em permet autoindagar a través de molts temes que hem vist, des de la mort, les relacions, la prosperitat. Aquesta possibilitat d'autoindagar és el que a mi realment em dona sentit davant de la vida i, òbviament, amb aquesta secció.
0: O sigui, tu vas fent la secció i vas, com si diguéssim, autoindagant.
1: Literalment. Fixa't que l'únic que programo és un títol per poder enfocar, no? Per exemple, les relacions de parella. I quan entrem tu i jo, estic explorant juntament amb tu en aquell moment. Tot el que s'està creant i que compartim no és el que jo sé, sinó el que estic descobrint en aquell moment. I per mi això és la invitació que fem als oients, a que explorin tal com nosaltres estem fent en aquesta secció. És el valor de la proposta de la secció, des de la meva manera de veure-ho. Aleshores, jo no estic aquí compartint el que sé, sinó el que estic descobrint mentre ho estic dient. I aquest és el punt on volia enfocar-me, aquesta autoindagació. Pensem que sabem molt perquè hem viscut moltes coses i experiències on hem après, però si veiéssim el que ens queda per aprendre, veuríem la importància de deixar de costat el que sabem per volcar-nos a aprendre o a autoindagar dins nostre tot allò que encara està com a potencial. Fixa't que encara hi ha moltes situacions, per posar un exemple concret, hi ha moltes situacions de vida que no sabem estimar-les. I hem vist que quan estimem és quan més feliços som. Per tant, per què no dedicar a explorar, a autoindagar dins nostre quin és el potencial màxim d'estimar? Aleshores, qualsevol situació de vida passaria a ser una situació potencial per ensenyar-nos a estimar més i la vida cobra un sentit molt més profund. Per tant, l'autoindagació per mi és bàsica, fonamental per qualsevol persona en qualsevol moment.
0: Doncs moltes gràcies, Sergi, per aquesta autoindagació en directe al llarg de totes aquestes setmanes i anys. Una abraçada, fins la setmana que ve.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Camp de Tarragona s'emporta de nou la pitjor part del temporal. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han repassat aquest dilluns a la tarda bona part del país i han deixat una vintena de ferits, però cap de gravetat. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil i n'ha parlat a Tresca Info.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
2: Els principals estralls han estat al Tarragonès, a Tarragona Ciutat, on el temporal ha deixat en pocs minuts centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
4: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els Serveis Meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: L'oposició qüestiona que el govern no hagi utilitzat el sistema d'avisos SLR per advertir dels darrers

0: És aiguats. Junts per Catalunya ha presentat una bateria de preguntes parlamentàries sobre la qüestió. Des dels comuns també n'anuncien i demanen explicacions al Departament d'Interior i per part del PP es pregunten com ho justificarà l'executiu.
1: Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del Partit Popular. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi.
0: Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic, Andy Burnham, viatja a Kiev i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica.
1: París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Drac, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga. Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple.
0: L'aplicació Transporta'm, dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren. Ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
2: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: En els pròxims mesos el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
1: Esports. El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero, l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació i perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que es reincorpori aviat als entrenaments.
1: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat 2 partits de la segona jornada i amb doble empat. Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo 1.
0: En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
5: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
5: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
5: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: S'apagaren tantes veus.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és...
13: Quan el cel es torna negre.
12: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
13: Els veïns desemparats.
12: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Catalunya Ràdio.

0: Si teniu la idea sobre una escriptora, allò, la vida d'escriptora, com aquell oasi de pau, reflexió i monotonia, la Carlota Gurt no us servirà. Cervell privilegiat, que us he de dir, 5 carreres, parla no sé quants idiomes, mare de 3 fills, incendis, divorcis, si és que no és el mateix, escriptora, traductora, com que li faltava conquerir un altre espai, des de fa uns mesos, actriu d'un monòleg que es diu Aniquilació fallida, una aniquilació fallida, que parla exactament sobre la libido femenina, perquè el desig femení encara continua sent un tema tabú, distorsionat i que no s'acaba d'entendre, però ella tot ho té molt clar i volem que ens ho expliqui.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Carlota Gurt.
2: Hola.
0: Bona nit, com estàs?
2: Aturdida una mica, però.
0: Aturdida? Per què?
2: Sí, va per tot el dia treballant i, no?
0: Bé. Sí, fa fred aquí, sí. Ara aquí farà molta calor.
2: No, està bé. Sí.
0: Escolta, ens hem estat enganyades, hem estat tots enganyats. O sigui, tot això de la libido ens van explicar un sopar de duro.
2: Sí, hi ha hagut molta tergiversació al llarg de la història, no? I encara que se suposa que ara ja sabem més coses, continuem una mica secs. I nosaltres mateixes, diguéssim, no només la societat, sinó que les dones mateixes, doncs ens hem passat moltes veritats que te les diuen i, bueno, moltes veritats que són mentida, no? I que te les diuen i te les creus. Vull dir que sí, hi ha molta... Bueno, és un embull, això de la libido femenina.
0: I,
2: no?
0: Escolta, la libido i fer monòlegs i tot això, que ens imaginàvem això, l'escriptora allà, assegudeta, tranquil·la, davant de la llar de foc. Tu com és que t'has tirat això a l'escenari?
2: Bueno, no, perquè és una cosa... Quan vaig a fer presentacions de llibres, o a vegades, jo què sé, que fas xerrades, que et diuen, vine a la Universitat de Vic a fer una xerrada del que vulguis, no? I vas a fer aquestes coses, em vaig adonar que ho faig bé, eh? Això és una cosa que es fa mal, t'ha de mal dir,
0: no? I no t'hi canvia.
2: Sí, ara després em posareu al tall i tothom m'insultarà i em dirà que sóc una creguda i una narcisista, no? Saps? Allò que fan cada dia. Doncs em vaig adonar que comunico bé, i llavors vaig pensar, ostres, ja que comuniques bé podries fer no, alguna cosa, vull dir, seria divertit, no? La idea de tocar diverses tecles m'agrada, no? Això és escriure, doncs, conte, novel·la, estic escrivint una biografia, no? He escrit un llibre per nens, bueno, no? És interessant.
0: És ser una mica tastaulletes o és també posar-se a prova i dir, escolta'm, jo això també ho vull provar, és una manera de posar-te a prova a tu mateixa, com ho portes,
2: sí, això? Sí, la idea de posar-me, o sigui, per mi que les coses siguin un repte és important. Jo vaig estar uns quants anys treballant en arts escèniques i arribava a un punt que tenia aquella sensació de repetició, no? Quan ja portava 5 anys de temporada alta, dius, ara què, un altre any tornar a fer el mateix, no? Dius, potser si ja sabem fer una cosa, el que hem de fer és fer el que no sabem, no? O el que encara no hem fet, per veure el què, perquè és el que estàs com allà atrapat, no?
0: Clar, la gent normalment està còmoda amb allò que s'ha de fer i diu, escolta, no em moc d'aquí.
2: Bueno, a mi em sembla que és com una manera de millorar, no? Perquè potser fent un monòleg també aprens coses sobre com escriure una novel·la, o també he fet un llibret d'òpera, i que de tot es comunica, no? I com més coses saps, millores en tot, no? És com això de les 5 carreres, no? I el fet d'haver estudiat empresarials també millora com a escriptora, perquè fa que tingui una mena d'optimització amb certes coses que si no, no la tindria.
0: A més, sempre penses i sempre ho estàs dient, les escriptores i els escriptors catalans no ens estem guanyant les garrofes com tocaria.
2: No,
0: és una cosa que...
2: Sí, jo sóc la passatera de Catalunya, no? Ara la gent ja em truca, no, et volíem oferir una cosa, però paguem, eh? Dic, bueno, almenys ja... Bueno, a vegades encara hi ha gent que no t'ho diu, eh?
0: Això és important. És que...
2: Però ja tinc molt mala fama, entre diverses àmbits del sector literari, no? Amb això de que sóc molt passatera. Però és que quan vens d'altres sectors que no són el literari i veus com funciona aquest, dius, però és que estem fotent aquí?
0: La feina s'ha de cobrar.
2: Sí, la feina s'ha de cobrar.
0: S'ha de cobrar i s'han de fer moltes coses també per arribar a final de mes, encara que siguis escriptor, perquè a vegades hi ha com una mena de romanticisme sobre què significa i tothom es pensa que quan et fas dos llibres ja estàs forrada i vas amb carrossa.
2: Clar, no, bueno, diguéssim, clar, jo no vinc d'escriure. Vinc de les activitats paral·leles, escriure, sobretot, no?
0: Però això jo crec que ho poden dir moltes escriptores i escriptors.
2: Sí, la majoria.
0: La gran majoria.
2: Dins dels escriptors encara hi ha... La part que ve d'escriure encara és bastant percentatge, o sigui, bastant més de lo normal. Però, clar, no puc viure d'això. Jo he de traduir, he de fer clubs de lectura, he de fer articles, he d'anar a la tele, he de venir a aquesta casa, no?, i fer una dèria setmanal, no? Bueno, has de fer 300.000 coses, no?
0: Estaria bé també que potser parléssim dels sous o del que et paguen quan escrius un llibre, per exemple.
2: Clar, passa que això no en parla ningú, és com una mena de cosa...
0: Hi ha molta fantasia aquí.
2: Hi ha molta fantasia, sí, bon, podem parlar,
0: Home, és com la libido, perdona, saber el que paguen pels llibres.
2: Clar, jo puc parlar del que em pagarà a mi, això, hòstia, crec que la meva gent, si està escoltant això ara mateix, em mataria, sí, deu estar tremolant. Clar, què es paga per un llibre? Jo puc parlar de xifres generals, no? Podem parlar de xifres però generals, parlem-ne, que no tenen perquè ser les meves, no?
0: Parlem de Catalunya.
2: Podríem dir, a veure, algú que treu un llibre que és un autor novell i se'n va en una editorial petita, no? Perquè segurament a les grans no el voldran, no, fins i tot si va en una de gran, doncs si és novell i no ha publicat mai res i no és ningú, potser li pagaran 1.500 o 2.000.
0: Sí.
2: I intentaran donar-li un 8% de drets en lloc d'un 10%, perquè ara últimament s'està posant de moda, especialment entre les editorials grans, que un collar encara més, vull dir, ja cobraven poc, però ara en lloc de donar-li un 10%, a veure si li posem un 8% al contracte, com que li fa tanta il·lusió publicar, potser ens ho firma.
0: I no se n'ha d'anar.
2: No. Llavors, després, si ha...
0: Has publicat algun llibre...
2: Sí, i... si has publicat algun llibre i funciona i tal, doncs, bueno, potser et paguen... Bueno, si funciona, no? Que ja et paguen per 4.000, 5.000. Si vas amb una de les grosses i ha funcionat millor o consideren que és la seva aposta, doncs la cosa tira molt, no? Vull dir, no sé, em sé d'una que va cobrar 100.000 per dos llibres, d'una altra que em va cobrar 50.
0: Però això vol dir que n'ha venut molts de llibres, perquè l'editorial bueno, normalment vol que li torni.
2: Bueno, depèn, sí, depèn. Sí. Depèn. Ja, depèn.
0: Però d'aquestes que deies de 100.000 n'hi ha poques.
2: Sí, clar, això res, això es pots comptar amb el dit una mà, no?
0: D'acord.
2: Vull dir, això, lo normal, o sigui, lo normal quan estàs en un... Uh-huh. O sigui, estaríem entre els, jo diria, entre els 2.000 de l'inicial i els 10.000. Jo diria que això deu ser la majoria.
0: I clar, la gent diu, home, doncs no està mal, no, que has de viure 5 anys, potser amb
2: clar,
0: això, o 4.
2: Bueno, 2 anys, sí, clar, no, això no fa res. Al final, la part d'escriure, o sigui, escriure, quan dius que sóc escriptor, el que menys fas és escriure. O sigui, no? Les hores dedicades a escriure...
0: És fer Excel.
2: Són molt poques. Sí, això també.
0: Perquè et surtin els números.
2: Sí, no, jo perquè jo feia Excel per tot. No, sí. Per tot, sempre, no?
0: Sí?
2: Sí, jo soc una fanàtica dels Excel, sí. Wow. Faig com així... quan em vaig divorciar em vaig fer un Excel, pros, contres i tal.
0: De veritat?
2: Sí.
0: M'encanta.
2: Llavors, quan escric també, tinc Excels amb llistes de paraules. O sigui, cada llibre té un Excel. Cada llibre que escric té un Excel i té moltes pestanyes, perquè, bueno, coses que m'he d'apuntar, coses que he d'haver revisat...
0: Sí, que si volem escriure bé, primer hem de fer un curs d'Excel.
2: No, bueno, això cada un té les seves manies, ja tinc les meves dèries. Però no, vull dir que escriure és molt poc. Al final hi ha una part que és... l'execució d'escriure és molt poc. Després és revisar, és fer promo, és fer, no?, entrevistes...
0: És poc perquè tu deus ser ràpida.
2: No ho sé, si sóc ràpida, jo escric molt poc, jo no escric, jo sóc l'escriptora que no escriu.
0: M'estàs fent molts titulars, per metre quadrat, trobo.
2: Sí. No, jo ara fa que no escric, o sigui, que no conto els articles, clar, vull dir, els articles, o el diatari aquest que faig a 14.
0: O el Twitter, bueno, que ens deixes a tots estabanats.
2: No dic res, Twitter, estic allà calladeta, sí, últimament, bueno, estic molt...
0: Últimament. Ja ho vas dir tot.
2: Sí, perquè estic tan cansada que em trinxin, saps? Que al final funciona, vull dir, quan et trinxa arriba un punt que a mi em desgasta molt.
0: Escolta, fem una cosa, és divendres, ha passat un quart d'hora des que hem començat aquesta entrevista i encara han sonat cap cançó i representa que els divendres veniu aquí a explicar que us agrada la música i no sé què.
2: No sé,
0: m'agrada que parlis. Comencem amb la cançó, una de les cançons que ens ha triat la Carlota Gurt, aquest tema de Nina Simone i el Sinnerman.

0: run to all on that day? Will I run to the rock? Please hide me and run to the rock.
1: Doncs això, passa un minut d'un quart de 10 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les dones i els dies amb Carlota Gurt, que ens fa molta il·lusió que sigui aquí. Tinc el llibre aquí a la taula, Una aniquilació fallida, però en realitat
2: sí.
1: És un monòleg.
2: I
1: ho expliques,
2: no és un
1: llibre, ja...
2: Sí, clar, vaig fer el monòleg, que ja que el tenim, amortitzem-lo i el publiquem, però està pensat com a monòleg.
1: I expliques, parles de la libido i de moltíssimes coses, i parles una mica des de l'emprenyament aquest que ens han dit a totes en alguna vegada, les dones sempre teniu mal de cap, no en teniu mai ganes, perquè totes sabem, i quan anem a fer uns vins amb les amigues, totes diem més aviat li passa a l'Antonio.
2: Ah, exacte, no? És que és molt gros, no? Hi ha un discurs públic sobre la libido i després hi ha una realitat privada que dius, ara no sé si sóc jo que m'estic tornant loca, no? I al final has de fer això, has de fer enquestes casolanes i veure què passa al teu voltant i que els hi passa a les altres. Que també hi ha dones, que no en tenen ganes, igual que hi ha homes que no en tenen ganes i no passa res, perquè doncs ara a vegades hi ha gent que et diu, no, però ara tu sembla que tu obliguis a les dones a... No, jo no obligo a ningú a res, però simplement vull que reconeixem que bueno, que hi ha dones que tenen una libido molt potent i que potser algunes...
1: I que està bé, sobretot, i que està bé, i que no ho hem de moralitzar.
2: Sí. Uh-huh. I que potser algunes de les que no en tenen és perquè han comprat un discurs, perquè al final si a tu tot el dia t'estan dient que ets, no? Tot el dia et diuen que ets rossa, encara que tu et veies bonera, diràs, hòstia, però potser sóc rossa i és que no m'hi veig bé, perquè si tothom tot el dia, i al final què som? Som el que som o som el que ens diuen que som? Bueno, és una barreja, no?
1: I tu vas escriure aquest monòleg perquè hi havia una mica d'emprenyament amb aquest tema. D'on va sortir això?
2: Sí, bueno, sí, això va sortir de que un dia vaig fer una cosa pel Festival Clàssics, que era, bueno, havia de fer com una presentació de 10 minuts d'una cosa, i a la Cira Menozzo li va dir, hòstia, ho has fet molt bé i tal, i vaig dir, hòstia, doncs m'està rondant fer un monòleg, i em va dir, doncs mira, justament l'any que ve tenim un festival que estarà dedicat al desig, dic, home, doncs jo et faig un monòleg sobre la libido perquè és un tema que...
1: És el meu tema.
2: Que m'emprenya, no? Vull dir que tot el dia havent de sentir, és que les dones tenen mal de cap i després tu a casa enllà, no? A dos veles i dius, aviam, aquí què passa, no? I m'interessava molt entendre una mica com s'ha produït aquest canvi de discurs, no? Perquè durant l'edat mitjana les dones érem insaciables, suposa, sexualment insaciables, una mena de bèsties perillosíssimes, i de cop, a partir del 19, ens tornem frígides. No? I no tenim cap mena d'instint sexual. Dius, com pot ser que el relat sobre la libido sigui sempre tan extrem i tan patologitzat?
1: A més, ara
2: no?
1: Es porten els cinturons d'extedat, vull dir que, sí, que no? Estem fent aquí una involució.
2: Sí, bueno, això els cinturons sembla que és un invent, no? Diuen, no? Diuen que en realitat no existien. Però, sí, bueno, per això que dius, com és que sempre hi ha aquest discurs tan extrem sobre la libido? I per què en un cert moment hi havia un discurs i de cop canvia i és just l'altre, no? Vull dir que com s'ha produït aquest canvi?
1: I és fort també perquè estem al segle XXI i d'alguna manera el que estàs explicant i tu dius que en alguns moments t'han trinxat, quan han llegit el monòleg o quan t'han vist sobretot l'espectacle, perquè encara ara es garrapa, hi ha alguna cosa en això que hi ha algú que troba, vaja, no natural o no sé.
2: No, ja et dic, cada cop que vaig a fer una entrevista...
1: Remoles.
2: Per favor, no, si ja hi vaig, pensant, avui intenta no dir res.
1: No t'estem gravant.
2: No, perquè és això, després et posen el tall i això, i 300 comentaris dient-me de tot. No, tu odies els homes. Jo odio els homes? No, perdona, jo no odio els homes.
1: M'han dit que també t'han fet lesbiana, no, aquests dies?
2: Ah, sí, això tot el dia em diuen que sóc lesbiana, com si fos un insult, no? Se nota que le van las rajas, diuen. Bueno, a mi em va tot, Jo sóc de carn i de peix i de tot, Però vull dir que, no? Que ja et posen, no? Em diuen això, que sóc retardada, de tot.
1: Per què creus que molesta tant que una dona parli de sexualitat, de desig?
2: Bueno, perquè al final el que estàs dient, clar, normalment quan el tall que posen acostuma a ser aquest tall que dic que, bueno, que durant un temps doncs vaig estar al mercat de la carn, no? Que feia temps que no hi entrava, no? I tres paios em van deixar mitges, no? I llavors, clar, dius això, això és que no, això és que tu, que ets frígida, tu que no saps triar els tios, tu que no sé què, pues fes tu sola que t'ho faràs millor, no? Bueno, perquè al final que un home li diguis que no és sexualment satisfactori, per ells és una cosa molt dolorosa, no molt, és quasi com un deshonor, no? I això també ve del que els han explicat a ells, no? Igual que nosaltres ens expliquen que nosaltres no tenim desig, a ells els expliquen que tenen desig tot el dia. I per tant, clar, si
1: és una càrrega també.
2: Clar, per ells també és, però clar, algú ha de fer el monòleg de l'altre, Vull dir que això seria
1: que
2: molt interessant. Exactament, no el faré jo, però dir que també ells també tenen un pes per aquí i un discurs que han de portar a sobre.
1: I algun mascle que l'has fet reflexionar?
2: Sí, no, també quan acabo l'espectacle hi ha molts que em venen a felicitar, a donar-me l'enhorabona, que els ha agradat molt.
1: I el número de telèfon.
2: Sempre no, es porten bé, I sobretot em diuen que els ha incomodat, però que els ha agradat. no? En el sent... Bueno, això, perquè té moments una mica incòmodes, no? I ja...
1: Estem aquí, ja, sinceritat. Tu parles també de la teva mare, que era una persona catòlica, devota... Mm-hmm.
2: Sí.
1: Dic, era, perquè...
2: Era, sí, bueno, sí, està viva o no viva.
1: Sabem
2: sí,
1: és la mare que hi és, però que està... Que té Alzheimer i que tu sempre reivindiques doncs, que no saps si és o no hi és, no? Que és una mica com un incendi que no s'apaga. Però parles també de la teva mare i de com ens ha afectat també a les dones, no? Aquesta mirada sobre el que és desitjable i també sobre el que són els homes. Parles d'aquesta mare que està pràcticament, que no hi acaba de ser, però algun dia que l'ensenyes al teu nòvio, dius, maco aquest noi, no? I aixeca una mica el cap.
2: Sí, bueno, clar, a casa meva eren molt puritans, vull dir, jo a missa fins als 14 anys i confirmació i de tot, no? Jo tenia un besoncle que era exorcista, ordenat pel Vaticà, Vull dir que o sigui, que sóc d'una família de molta solera cristiana. De manera que clar, a casa meva tot això del sexe estava molt malament, no? Vull dir, mai m'havien explicat res de res, no? I tots tapats a casa, vull dir que eren molt puritans.
1: I tu creus per això que tu a vegades també has denunciat moments on has patit abusos o vas fer un me too, un me too d'estar per casa, però explicant un munt d'experiències que eren bèsties de la manera com ho explicaves, però en realitat és la història de moltes dones.
2: Clar,
1: de petita, allò, és a dir, de joveneta, d'agafar, de fer dit, i que et pari algú i et faci una barrabassada, que et toquin quan no vols, que vulguis un petó i et toquin el pit esquerre, és igual, estic resumint malament, no?
2: Sí.
1: Però és la història de moltes dones.
2: Sí, aquestes... bueno, jo crec que de la majoria, no? Vull dir, bueno, no ho sé, clar, potser jo he tingut més males experiències que la mitjana, però jo tinc la sensació que totes les dones n'hem tingut. I al final, clar, si tot el dia estan abusant de tu en algun sentit, doncs clar, potser llavors tampoc és el que més et ve de gust, no? Vull dir que també llavors s'ha de superar el trauma, diguéssim, per després poder gaudir d'una sexualitat doncs, lliure i, no? I gratificant.
1: I és per això tu creus que per aquesta educació també t'ha agradat, és a dir, rebel·lar-te contra això, contra aquesta manera de mirar que les dones mai en tenen ganes, que no tenim libido, que no,
2: no
1: és una cosa que ens pertany...
2: No sé si és per l'educació. Perquè, clar, al final l'educació cristiana és restrictiva amb tots, no? Amb els homes i amb les dones, no? I el sexe és dolent per tothom, no? Per tant, no sé si ve tant de l'educació, sinó del fet de constatar que hi ha una sensació d'injustícia. No?
1: Però sí que apuntes també en el llibre que quan et fan a vegades entrevistes, a tu, si escrius en algun moment doncs, sobre sexe en les teves novel·les, sempre se't pregunta per això.
2: Sí, això m'irrita molt.
1: I en canvi, doncs, a companys o amics o a parelles, a escriptors, doncs no els hi passa això.
2: Sí. No, això és una cosa que a mi em sola, em va com sobtar molt. De fet, la mateixa editorial, quan em va passar així com el dossier de premsa abans d'enviar-lo, no?, i tal, a la primera frase hi havia la paraula sexe. I dius, però...
1: Volien vendre, els has d'entendre,
2: clar,
1: també.
2: Bueno, sí, però dius, a veure, no, però dius, però no és una novel·la que parli... Vull dir, que si algun dia, ara que escric una cosa sobre sexe, parlem de sexe, però...
1: Sí.
2: I els vaig dir, no, això que ho vam canviar, però... I després això els periodistes em venien i em preguntaven, i dius, però a veure, que això és una novel·la que té 400 pàgines i hi ha una noia que es fa tres palles, saps? Vull dir... És el
1: que
2: tema.
1: Això no ho havíem llegit gaire, tampoc.
2: Home, ja no ho sé, però...
1: No.
2: Clar, però vull dir que... després és això, que jo tinc el Malció a casa, no?, que és que escriu novel·les, i en algunes doncs, hi ha unes quantes mamades, i de tot, i ningú... Mai
1: és un mascle de Mallorca.
2: Ja, sí, però mai li pregunten, no? I hi ha altres escriptors, mai els hi pregunten. I a mi sempre m'ho pregunten, sempre, no? I dius, hòstia, és que encara estem així. I m'ho pregunten dones periodistes també, vull dir que ho entenc, perquè potser d'alguna manera penses, ai mira, doncs això, com que no ho he llegit és noticiable, dius, clar, però és que no haurien de ser noticiable, per tant, l'única manera de fer que no sigui noticiable, què és? Fer-ho cada vegada més fins que arribi un punt que no sigui noticiable, no?
1: I tu trobes que parles de tot això perquè tens un esperit de justícia? Hi ha una justiciera dins teu?
2: Sí, hi ha una justiciera.
1: Això... Exemple, ara jo ho arreglaré, això. Sí. Hi ha prou que ens preguin el pèl.
2: Sí, sóc una mica justiciera. No, ja sé que jo no faré res, no? Però aquesta sensació d'intentar fer que les coses siguin millor i el sentit de la justícia en general, la vida amb tot... Sí, les coses que no són justes m'irriten molt. Les trampes m'irriten molt.
1: Traiem l'espasa. Carlota Gurr, aquí. I posem un altre tema d'aquests que ens has triat, que escolta molt bé, la selecció.
2: Sí, bueno, el Sinnerman és el que tinc al telèfon quan em sona el mòbil. Sí. Em sona aquest inici de... Llavors, sempre que el sento és com, ai, el mòbil.
1: Doncs ara, The Sound of Silence.

0: Estava pensant que aquesta cançó, clar, l'hem sentida sobretot a missa. Sí, clar, però la cançó és una altra.
1: Sí. Bueno, Hello Darkness, My Old Friend, no?
0: Exacte, i parla de la foscor.
1: Sí.
0: On és aquesta foscor? Perquè jo sempre et veig molt jovial i tal, però en realitat jovial. Tens una gòtica dins teu?
1: Sí,
0: com
1: jo
0: això?
1: Sí, jo no em sento... Bueno, clar, una cosa és quan estàs amb, no, amb societat. Bueno, clar, jo que sé quan estic a casa, però... Sí, jo soc... sí, sempre he sigut una mica fosca. Sempre fosca, no ho sé, perquè soc pessimista, tinc mals pensaments sobre mi mateixa, no? Que no soc prou bona en general, no? En general.
0: Però això és una altra cosa, que és com allò de la líbido. Les dones sempre tenim mal de cap.
1: Farem un altre
0: llibre, perquè que no ho fem prou bé.
1: Sí. Per això, aquesta sensació de, no?, de sempre ser insuficient, no? De sempre estar una mica insatisfeta, no? De que no, mai res és prou, no? De ser sempre una mica excessiva, de ser d'una manera que no s'ha de ser, no? De sentir-me culpable per com sóc, no? De no tenir prou il·lusió, no tenir prou alegria.
0: Sí, no sé. S'assembla a la culpa. També hi ha molta
1: culpa
0: en tot això, per no ser aquesta idea que tenim al cap, que clar, no hi arribarem mai, Antònia, ja t'ho dic ara.
1: Sí, no, però ara últimament estic més contenta, us deia abans que estic una mica més contenta. Vaja, i que tampoc no passa res, però jo què sé, jo ploro molt, no? I que a vegades la gent, no, sembla que jo sigui molt dura i tal, i jo soc molt, no sé, soc molt tova i ploro molt.
0: Sensible.
1: Sí, de vegades això la gent no sé, com esteixes de negre i fan una... Bueno, és això... que tots projectem una imatge i per com parles, no? També la gent es fa una idea de tu que jo crec que no encaixa gaire amb la persona que hi ha dins.
0: Clar,
1: problema meu, hauria de vestir diferent i parlar diferent, potser, no ho sé.
0: Has de fer altres coses.
1: Yeah.
0: Però clar, sí, algú s'impressiona, diu, aquesta dona parla 7 o 8 idiomes, té 5 carreres... clar, jo aquí al costat...
1: No, però això no...
0: No? No et passa això, per exemple, que
1: sí,
0: tu ara abans parlaves del món, ara comparteixes vida amb una persona que també és escriptor. Hi ha els egos, hi ha les pors. Normalment els escriptors volen senyores al costat que siguin tranquil·les, apaciguades i que no els hi facin ombra. Diu molt del senyor M, que no li importi això. Hi ha la guerra d'egos, de no, jo escric més, escolta tu, frega, que jo he d'escriure. Com
1: no
0: ho porteu,
1: sé,
0: tot això?
1: Bueno, amb això com ho portem? Bueno, clar, són bastant diferents amb la manera. No hi ha gaire competició d'egos. Hi ha coses, vull dir, de vegades hi ha, no?
0: Passen coses. Tu t'han donat un premi, a mi no.
1: No, jo me n'alegro, pels seus premis. Vull dir que podria fer-me ràbia o no, i crec que ell també se n'alegra molt genuïnament. Ara, després, sobre el que escrivim, no? Jo tinc els meus perós amb el que escriu ell, i ell té els seus perós amb el que escric jo. I això crea una mica de...
0: Tibentor.
1: A vegades, no? Perquè...
0: Però... Feu lectures, tu escrius alguna cosa
1: sí,
0: i li deixes...
1: Sí, bueno, jo realment m'ho dic, mira, escolta, deixem de llegir-nos, perquè això no
0: acabarà
1: no,
0: bé.
1: No. I, bueno, però al final em va convèncer per tornar-hi. Per això, perquè, clar, jo li dic coses, doncs no em fa cas, i penso, hòstia, però que això, no, jo ho veig tan clar que allò, no? I, bueno, ja entenc, que és la seva, no? Però que sóc una mica controladora, això. I llavors a ell, jo voldria que a ell li agradés més el que jo faig, no? Perquè al final, dius, home, la meva parella, doncs, no, m'agradaria que... Bueno, ara sembla que la novel·la nova li agrada. Ja sé, així com la notícia, no? Bé, ja veurem. Bueno, però això, vull dir que passen coses. Però no amb l'ego, no? No tant amb l'ego. I també va bé per una mica per compartir les misèries de, no?, tot aquest món, no? Quan vas a... No sé, quan tens... Bueno, hi ha dies desagradables o et passen coses desagradables.
0: Ah, sí,
1: o coses,
0: sí.
1: O les injustícies que dèiem. I tenir algú que entengui... bé, no? que comparteixi això d'una manera total és, fa molta companyia.
0: Clar, això està molt bé, però també hi ha aquesta idea de això, les dones gairebé ens sentim impostores, encara hi ha molts més homes a la literatura,
1: sí
0: que hi ha un canvi de paradigma, hi ha més dones escrivint que mai, o com a mínim publicant-se.
1: Sí, suposo, jo crec que quan escrius amb això de l'ego hi ha com dos mecanismes de defensa, però són mecanismes de defensa, i cada un, ja, no és ni que el triïs expressament, sinó que va una mica... ve de sèrie, no? Un és dir, jo sóc el millor del món, no? Jo sóc l'hòstia, i encara que en el fons tu saps que no, t'ho dius. I l'altre, que és el meu, que és dir, no, jo tot el que faig és una merda.
0: Però això és una cosa que els sento molt dir a les dones, aquesta inseguretat, aquesta
1: però això,
0: por...
1: Però és un mecanisme de defensa. Llavors dius, bueno, clar, ja sé que potser és millor que això i que l'altre, però aquestes, no? Llavors dius, bueno, al final et defenses, no? Si només esperes coses dolentes, quan passes coses dolentes, doncs ja no et poses trist, no?
0: Clar.
1: No, en canvi, si tu esperes que... No, oh, és que jo he escrit la millor novel·la del món i ara m'han donat tots els premis i després això no passa... Clar, hòstia, la frustració ha de ser bestial, no? Llavors,
0: sí que tu vas més tranquil·la, però al final et surt millor la jugada.
1: No sé si em surt millor la jugada, però això, però sempre, no? Quan acabo un llibre sempre penso, hòstia, no està prou bé, hauria de ser millor, no? Aquesta sensació de que mai és prou bo. O de que jo, en el fons, no sóc escriptora, no? Que, clar, no sé, els escriptors és com ho han volgut ser sempre, no? I quan tenia 3 anys volia ser escriptora. Jo no volia ser escriptora quan tenia 3 anys.
0: Què volia ser quan tenies 3 anys?
1: Home, quan era molt petita volia ser mestra, com tots, no?
0: Sí?
1: Sí, a mi m'agradaven molt les mestres, les adorava. I era molt obedient de petita. O sigui, ja, va passar després.
0: Mira-la.
1: Sí, era molt estudiosa i molt bona nena. I sí. Molt... sí, sí. Això. I després ja, quan vaig deixar de voler ser mestra, ja no vaig saber què volia ser. Mm-hmm. Ja no ho he sabut mai més, em sembla, no?
0: A casa teva tinc entès que ta mare volia ser bibliotecària, però l'àvia va dir que no.
1: Sí.
0: Que ni per pinso.
1: Sí, la meva àvia, la bibliotecària, era de les primeres aquestes que van anar a la universitat, aquesta de bibliotecàries, i era la bibliotecària de Mollà, que és el poble de ma mare, i llavors la meva mare va dir, jo vull ser bibliotecària com tu, i la meva àvia li va dir, no, a Mollà hi ha una biblioteca i jo sóc la bibliotecària, per tant, no pot ser bibliotecària.
0: Uau. I això
1: quins
0: què?
1: Pebrots, la meva àvia.
0: Sí,
1: era bastant, com malparida.
0: Com portes aquesta genètica?
1: Bueno, no sé, clar, això de tenir... Ara, clar, no, això jo no t'ho puc explicar. Però, no, clar, bueno, és això, venim d'on venim, no? Mm-hmm. És que el seu marit, el meu avi, no? El marit de la bibliotecària, jo tinc un record molt amorós, però penso, hòstia, quan la seva filla va dir, no?, vull ser bibliotecari, l'altre... Ell no va fer res, saps? Yeah. Dius, clar, també tenia la seva part. Ell es va dir... Llavors la meva mare va dir, doncs vull ser mecànic com el meu pare.
0: Clar.
1: I li van dir, sí, home, tu mecànica de què, no?
0: De què?
1: Clar, és, no?
0: De què?
1: És nascuda l'any 37.
0: Però ja volia trencar normes, ta mare, d'alguna manera.
1: Sí, bueno, de fet, clar, jo la tinc per una persona conservadora, però ella va ser la primera del poble a posar-se pantalons i anar a missa amb pantalons, vull dir que... clar,
0: aquí hi ha una llavoreta gord.
1: Sí, bueno, allò, clar, de fet els cosins, hi ha uns cosins de la meva mare, el Marcelí Antúnez de la Fura és cosí de la meva mare.
0: Wow,
1: dir que de la família de Mollà, la Fura dels Baus i de Mollà, doncs vull dir que jo quan era petita sortia, mira, els cosins bojos, no?
0: I tu eres de la banda normal, hem d'entendre?
1: Bueno, no, jo sóc la normal de la casa. Sí, no, la normal sóc jo, els meus germans són bastant normals. Mm-hmm. Per sort. Sí. O per desgràcia, no ho sé, això depèn.
0: 5 germans.
1: Som 5, sí.
0: Era feina.
1: Bueno, jo era la petita, jo ja... La meva mare un dia li vaig trobar una carta, perquè a vegades ella escrivia coses, les deixava sueltes per allà.
0: Ui, aquí potser sí que hi havia ja una llavor de...
1: No, perquè li vaig dir, bueno, és que un cop li vaig demanar una cosa i em va començar a escriure la seva vida. Llavors me l'anava donant per entregues.
0: Total,
1: jo un dia vaig trobar una cosa que havia començat i l'havia deixat a mitges i deia, Carlota, tu ets les escorrialles de la procreació. Molt forta aquesta frase, eh? Les escorrialles. Però no ho deia amb mala fe, eh? jo la veig, perquè clar, ella ja era gran, no? Ja tenia 4 fills, no? És com que allò, en l'última, amb les escorrialles vaig sortir
0: sí,
1: jo.
0: Sí, una mica allò, vorejar la menopausa, va tenir una filla.
1: Sí, total, que sóc les escorrialles de la procreació.
0: Però, escolta, si les escorrialles són aquestes...
1: Sí, també em deia que era la filla de l'Esprit Sant, que segons ella, matemàticament, o sigui, era impossible que jo fos, per tant, havia de ser filla de l'Esprit Sant.
0: El pecat et preocupa o què?
1: El pecat no. No, em diverteix bastant tota la cosa cristiana.
0: Som les fures de l'infern.
1: Sí, no, el pecat...
0: Parlarem la terra i tot això.
1: No. Va haver-hi un temps que em vaig començar a llegir la Bíblia, perquè vaig pensar, home, si jo vull lluitar contra una cosa, ho he de conèixer, perquè no, has de conèixer l'enemic.
0: Sí.
1: I llavors me la llegia en una llibreta, jo era jove, bueno, sí, jo tenia 14
0: o 15... Està bé, llegir la Bíblia.
1: Sí, 14 o 15 anys, o 16, i llavors en una llibreta que no l'he trobat, em fa ràbia perquè no l'he trobada mai més. I llavors m'apuntava les coses horribles que trobava, perquè clar, a mi m'havien explicat el que volien de la Bíblia, no m'havien explicat quan Noé s'emborratxa i els fills el troben borratxo, saps, allà despullat al mig de la platja, saps? Això no t'ho expliquen.
0: La Bíblia està plena de coses interessantíssimes.
1: Clar, no t'expliquen totes aquelles pàgines i pàgines de les dones quan tenen la regla i aquelles normes. Quan la mujer és immunda, no? I clar, hòstia, jo em fotia les mans
0: al
1: cap.
0: Al final de cada frase, quan les coses es complicaven, deia, i no sé què, i chirriar de dientes, que jo sempre pensava, quin mal.
1: Sí, vull dir que és molt interessant com a text, la Bíblia, especialment l'Antic Testament, eh? Bueno, vull dir que tot això sempre em fascina des d'un punt antropològic, suposo.
0: Et fascinen moltes coses, em fa la
1: sensació. Sí, si tingués tant, sí. I ara, últimament, em fascina molt el temps. Ara, quan vaig anar a Guadalajara a la Fil, vaig conèixer un
0: meteoròleg?
1: No.
0: O no estàs parlant d'aquest temps?
1: Un astrofísic. Català. I vaig estar parlant molta estona amb ell del temps, perquè el temps és un tema que em fascina molt. El temps, no? Saber què és el temps, les estrelles, no? L'univers. Però que només tenim una vida, no gaire temps. Hem de guanyar diners, hem de pagar el lloguer, ara em fan fora de la casa, estic buscant casa.
0: Està buscant casa, Carlota Gurnou, 3207474. Algú té una casa de lloguer? Escolta, que li arreglem aquí mateix, en directe. Passen 5 minuts a 2:15. Si això és servei públic, què més que buscar-li una casa a Carlota Gurt.
1: Bueno, ara
0: on
1: sembla que potser n'he trobat una.
0: On la busques?
1: A prop de la Pera, a prop de la Pera o de la Bisbal.
0: A la Pera, a l'Empordà, a la Bisbal, etc.
1: En fi.
0: Ho he sentit, eh? Vinga, 9-3-2-0-7-4-7-4. Ara t'imagines?
1: En tinc una que és possible que sigui, però bueno, l'hem d'acabar de lligar. Però bé.
0: A Catalunya Ràdio fem miracles.
1: Sí.

0: Billy Eilish aquí a la llista de l'amour de ma vie.
1: Sí, aquesta
0: cançó preciosa d'aquesta cantant que ens agrada, que és una mica així gòtica. És una jove gòtica.
1: És una torturada, també.
0: És una mica torturada. Clar,
1: jo,
0: és una
1: mica del nostre sector. Les torturades m'agraden, totalment. Sí, sí, bueno, hi he arribat a través de la meva filla, però l'he descobert i m'agrada molt, sí.
0: Clar, hem parlat d'abusos, de sexe, de moltes coses, però ja que aquesta cançó parla d'amor...
1: Podem parlar d'amor, sí.
0: Parlem d'amor. Parlem
1: d'amor. De quin amor? Perquè hi ha molts amors, no?
0: Hi ha molts amors. Amors pel temps, pels meteoròlegs, moltes coses. Però, clar, jo estava pensant també que en aquest programa de dones sempre fem aquesta pregunta de quant mal t'ha fet l'amor romàntic. La idea del príncep blau, la idea aquella que ens han venut a totes que el dia que decideixis fer un altre llibre, jo et demano que facis un sobre l'amor romàntic, també.
1: Jo no sé ben bé això. No sé ben bé. Vull dir, jo crec en l'amor d'una manera que segurament ja no toca, eh?
0: Vull dir, a veure, explica'm.
1: Bueno, vull dir que jo encara tinc aquesta idea de trobar algú amb qui passar la vida, no? Uh-huh. Perquè per mi l'amor és la idea de no?
0: Ets una senyora d'antes.
1: Sí, una mica... Bueno,
0: estic aquí, però que ho trobo superbonic.
1: Però sí, no ho sé, no? Perquè al final a la vida estàs molt sol, no? La vida estàs sempre sol. Bé, hi ha un moment, hi ha gent que passa, no?
0: Però
1: sí,
0: sempre tens tres fills, eh?
1: Home, sí, però els meus fills faran la seva vida. No pots comptar que els teus fills... No, he tingut fills per no, com un no, com una inversió de futur. No, això no funciona així, no? Però això, no, la idea de que sempre estàs com molt sol. Hi ha molta gent que està de pas, però... I això de, no sé, tenir algú al costat que et conegui, que sàpiga qui ets, no? Que comparteixis... Pues no sé, ho trobo bonic. No sé si això és amor romàntic o no és amor romàntic. Però
0: sí que les dones jo crec que hem perdut molt temps trobant la parella o la idea de parella que potser ens havien venut. No sé si ho sents així.
1: Jo vaig estar molts anys que volia tenir nòvio i no em volia ningú. I això era per... T'ho juro, jo des dels 13, perquè clar, jo als 13 ja tenia aquestes tetes, llavors ja et pots imaginar que ja...
0: Llavors et volia tothom.
1: No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú.
0: D'acord.
1: O sigui, anys i anys. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú. Tu jo allà un rotllet, i clar, tothom, no? Tothom tenia parella, jo no havia tingut mai parella, jo tenia com una necessitat de tenir parella. I després, no, així, llavors vaig estar amb aquest noi que vaig estar 3 anys, i, bueno, el vaig deixar jo, i després vaig estar un temps sola, però no m'ha portat molts mals de caps. No.
0: Tot tranquil·la.
1: Sí.
0: Potser t'ha trencat més la idea de matrimoni. La idea aquesta...
1: Mira, jo és que la veritat, això de matrimoni i divorci i tal, jo no... Quan estava casada no ho deia així. Bueno, perquè ens vam casar, bueno, perquè bé, sempre els nens, perquè no havien de tenir fills, llavors, també, no sé, perquè legalment és més fàcil, anem i casem-nos, i jo vaig anar allà amb el bombo i el xandall i vam anar a signar, vull dir... O sigui, jo mai m'havia sentit, del meu exmarit, jo mai l'havia presentat com el meu marit. La paraula marit jo no l'havia fet servir mai. Ha sigut a posteriori que per una qüestió d'economia lingüística acabes dient-li així, no? Allò, diguéssim, tenia coses molt bones. El que passa que
0: però tu
1: fills...
0: també creus que les dones, per exemple, la paraula divorciada encara marca moltíssim? Que és com una etiqueta de la que no et pots treure?
1: No, en el sentit de ser una dona marcada, no ho crec. El que passa que et marca molt a nivell vital. Vull dir, el divorci crec que és una tragèdia en una part, no? Vull dir, és tallar-te un tros de tu mateix, o almenys per mi va ser això, no? Vull dir, quan has passat molts anys amb una persona, hòstia, hi ha una part de la teva vida que està allà, i decidir trencar-ho vol dir quedar-te sense un tros de tu.
0: És bèstia, això que dius.
1: Sí, llavors, té coses bones, també divorciar-se, si no m'hagués divorciat, però, bueno, és una cosa molt dolorosa, i per tant, estàs marcada, però no de cara en fora, estàs marcada per tu mateixa, vull dir, algú que s'ha divorciat està marcat, jo sempre dic, no?, en la societat, la gent que s'ha divorciat, com que veus, hi ha certes coses que les veus d'una altra manera.
0: Tenies por, per exemple, de tornar-te a enamorar? Pensaves que això ja no ho faré?
1: No, perquè, clar, em vaig divorciar que ja m'havia enamorat. Ah. Clar, això és aquelles coses que passen. Sí, que vas dir, no, però, diguéssim, clar, m'havia enamorat... Però això no era, diguéssim, no va ser la causa, no? Al final és un símptoma, no? Quan tu t'enamores és que d'alguna manera...
0: Ja has plegat veles d'una altra cosa.
1: Sí, no? Sí, suposo que sí. Que no tenia intenció d'enamorar-me, bé, no era el meu pla. Però mira, a com va. Ara sí que em fa... Ara tinc por, sí, ara diguéssim, sí. Ara tinc parella i tal, però... Sí.
0: Però que tens por de que s'acabi, o...?
1: Tinc la sensació que no em puc tornar a enamorar mai més.
0: Què me dice, loca?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Què vols dir amb això?
1: Que no...
0: Que ja, o sigui, el senyor M ja és tan fort que ja no, no podrà ningú substituir-ho, això.
1: No. No, que al final enamorar-se és una cosa tan traumàtica, que crec que ja no puc tornar a aguantar. No sé, jo no m'enamoro molt. No?
0: Traumàtica.
1: Sí,
0: però crec... la gent diu que enamorar-se és molt bonic.
1: Sí, però no sé, però hosti, sí, però per mi és traumàtic, o sigui, t'arrossega d'una manera i t'empenya, no sé, a decisions que...
0: Sí, me'n recordo una vegada en una entrevista que vas una frase que aquí ens vam apuntar que ens va agradar molt, que dius: quan dones amor a algú, li estàs donant la capacitat de destruir-te.
1: Clar.
0: Que me sembla fortíssima aquesta frase.
1: Bueno, és que és això, no? Al final l'amor és això, és dir, confio, no? T'ho dono tot, i donar-t'ho tot implica que ho tens tot per fer-me mal, no? I això... Hi ha coses que tampoc puc dir.
0: Tu ho dones tot?
1: Jo,
0: quan t'enamores?
1: Jo sí, sí. Jo soc
0: no guardes res?
1: No. Jo soc una mica suïcida, soc una mica temerària, saps? Sí, sí. Aquesta sensació d'estar en pilotes en un dia de tempesta, en un camp que no hi ha ni un arbre, saps? Doncs és una mica, bueno, pues, escolta, anem aquí. I... Sí, sí, jo m'entrego molt. Llavors això, aquesta sensació de que no seré capaç de donar-me tant una altra vegada, perquè tot és molt complicat, no, després. Uh-huh. Tanta gent i costa tant, no, entendre's, no? És que si això sempre està sol, no? Encara que tinguis igual, no? Mai t'arribarà a entendre ningú del tot, mai. Mai. Mai. I això és terrible. Bueno, per mi és terrible, no? Al final tots vivim igual i sembla que tots ho porteu molt bé, no?
0: Tot mentida. Escolta, anem a la pública, aquests ho tenen claríssim.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
0: Baby, I love you.
1: Sí.
0: Estem aquí amb la Carlota Gurra, a punt de cantar com la Madonna.
1: Bueno, això em porta quan era adolescent, la Madonna, no?
0: Clar, es porta quan era adolescent, però ara la Madonna s'ha fet gran i també li cauen de punta, pobra.
1: Sí, ja l'he perdut de vista com totalment, eh?
0: Clar, però jo penso també que se'ns perdona una sèrie de coses, o se'ns accepten una sèrie de coses quan tenim determinada edat, i també quan ens anem fent grans, tot això canvia.
1: No sé si
0: penses en tot això, amb el fer-se gran, com ho portes, tot
1: sí,
0: això?
1: Sí, amb el fer-se gran. Bueno, com ho porto? Home, físicament és emprenyador, no? Perquè no? La decadència física sempre és emprenyadora. I clar, des dels 40 tot ja comença a fer baixada, no? I veus allà, veus el pendent, hòstia, cada cop és més inclinat.
0: Tu sempre has dit que ets guapa i que això t'ha portat problemes, que ha sigut un càstig.
1: Jo dic que era guapa.
0: Era.
1: No?
0: Ara
1: això
0: també.
1: Ja ho dic en passat, això ho dic en passat totalment, que quedi clar. Sí, llavors, clar, algun cop que ho he dit, no? Sí, per mi, no? A vegades ho penso, que la bellesa i la intel·ligència són un càstig. No? Si una mica més lleig, una mica més tonta, més feliç que hauria sigut. això és molt unpopular, eh? Després em diuen que sóc una narcisista, pues no estàs tan bona com et penses, llavors em diuen de tot, també.
0: Clar.
1: Però sí, això, de ser guapa. Sí, home, però clar, això ho veus després, no? Jo mai m'he sentit una superguapa, no havia sigut mai la guapa de la classe, ni mai de la vida, eh? Però després penso, hòstia, pues era guapeta, no? I tal.
0: Pues hauria d'haver...
1: Hauria d'haver què?
0: Hauria d'haver fet servir més la meva libido.
1: No, home, ja l'hem fet servir.
0: L'has fet servir.
1: Sí, home, i tant que l'hem fet servir, la libido. Sí, sí, el sexe és important, jo crec que és important. És una cosa fisiològica, no? Vull dir, igual que necessites beure aigua i anar a pixar, no? Vull dir,
0: Però no només fisiològic. Tu no creus que hi ha també alguna cosa de que t'agrada la vida? Jo tinc la teoria de que a qui li agrada fer sexe també li agrada menjar, li agrada la música, li agrada...
1: Sí. Sí, m'agrada menjar, sí, menjar, sí.
0: Que va tot amb el pack de persona que li agrada la vida.
1: No ho sé. Clar, a mi, poder sí, no ho sé. Però sí, a mi m'agrada menjar també. La veritat és que menjar m'agrada molt. És una cosa que crec que és l'única cosa que no falla per fer-me feliç. Saps? La resta pot fallar tot.
0: Uh-huh.
1: El sexe també pot fallar, eh? Ara que ja no ho sabem, no? Ja és que falla, eh? Però el menjar, sí, quan hi ha una cosa que m'agrada, saps? És una cosa que em fa feliç.
0: Què li agrada a la Carlota Gurs?
1: De menjar?
0: Sí.
1: Ostres, no ho sé, moltes coses, depèn del dia. Menjar.
0: Pernil salat, per exemple.
1: Sí,
0: únic. Té més cara de pernil.
1: Sí. A vegades penso, no, si em fes vegetariana, el més difícil seria deixar, perquè no menjo gaire, que no menjo cada dia pernil ibèric, eh? Després em diuen, no, ets pobre perquè menges pernil ibèric cada dia.
0: Clar.
1: No, però sí, el pernil ibèric m'agrada molt, per exemple, però no ho sé, m'agrada de tot, des de menjar un restaurant d'hostietes petites o menjar-me un bon tros de carn o peix o... Saps? Tot, tot.
0: Tot,
1: sí, alegria. Menys l'enciam. El que no m'agrada és l'enciam. Mira quina cosa,
0: eh? Ets omnívora en tots els sentits.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho
1: ja m'ho menjo tot.
0: Escolta'm, el tema dels idiomes també ha estat una cosa que... Que vaja, que t'ha portat moltes alegries, que és una cosa que vas heretar del teu pare.
1: Sí, sí, sí.
0: I que era una persona que també li agradava molt els idiomes.
1: Sí, sí, al meu pare li agradava molt els idiomes. Després em vaig adonar que els parlava tots molt malament, però bueno, perquè era autodidacta i es comprava els seus llibres i s'ho feia. I quan jo era petita, quan tenia 9 anys, em va regalar un llibre d'alemany. Bueno, va comprar un llibre d'alemany i va dir, vine aquí. I va fer així el gesto de, saps, a la falda. No?
0: Seu.
1: Que seu, no? I clar, el meu pare, que era com un senyor, així, bueno, diguéssim que... No tenies conversa, no? I allò va crear com una mena de vincle i llavors m'agradava molt. I em va ensenyar a l'alemany un parell d'anys fins que ja no entenia res, clar, datiu, acusatiu. Jo no havia estudiat el complement directe amb 9 anys, de manera que, clar, no podia entendre res i el meu pare era molt sever i jo, no sé si li deia que si no entenia
0: res. Sí, sí, entschuldigung, aber...
1: Exacte, sí, sí, tota la part de... Exacte, tota la part de gramàtica no entenia res, però sí, sí. Amb 9 anys un cop em va dir que si m'estudiava tots els verbs irregulars em compraria el que jo volgués. I jo me'n recordo les hores del pati, amb 9 anys, a 5è, allà estudiant-me la llista de verbs irregulars alemanys.
0: Mare meva.
1: I llavors me'ls vaig aprendre. I em va dir, què vols? Que vaig dir, vull una càmera de fer fotos.
0: Però hi vas dir en alemany?
1: No. I em va dir no.
0: Home!
1: Molt gros, això, eh?
0: És que això va ser la primera
1: molt
0: decepció,
1: gros,
0: a partir d'aquí tot...
1: Clar, i després, clar,
0: no podia anar res bé.
1: Hòstia, no?
0: Clar.
1: Bueno, no n'hi ha de pitjors, eh? Però sí, sí. I llavors em va comprar un, no sé, un vestit de bany.
0: Que, sí, un diccionari sopena.
1: Sí, no? Molt trist. Jo pensava, una màquina d'aquelles cutres, eh? Volien una reflex,
0: ja,
1: eh?
0: Ja.
1: Em va dir que no. Jo allà estudiant amb 9 anys, eh? Sacrifici, ja et dic jo, que era obedient i bona, hòstia. Va. Em van esgarrar.
0: Això et castiga per tota la vida. Llavors, tu tens ganes de cremar-ho tot.
1: Bueno, llavors mai res és suficient, entens? Mai res és suficient.
0: Clar.
1: Tot seré de...
0: Tot i així, els idiomes han estat sempre allà,
1: sí,
0: i tu continues,
1: sí,
0: i en saps uns quants, i t'ha servit també per fer la teva feina de traductora.
1: Sí, bueno, sí, bueno, sí, sí. Clar, jo vaig començar això, vaig fer l'alemany, vaig deixar l'alemany, els vaig suplicar als meus pares, per favor, que em apuntessin a alguna acadèmia d'anglès per fer anglès, em deien que no. O sigui, jo, per favor, anava allà a les acadèmies, mireu aquesta. Res, no em van deixar mai. I llavors, no sé, em vaig apuntar a alemany més tard, quan ja feia... Sí, però els idiomes m'agraden molt. És una cosa que també... Ara fa poc vaig repassar el japonès, perquè vaig anar al Japó amb els meus fills, i vaig pensar, bueno, almenys, que sé, per preguntar on està més... Clar, el japonès o això, l'anglès no ho porten gaire bé, per preguntar on està el lavabo, no? Bueno, per saber-te moure una mica, no? I em produeix una felicitat tan gran estudiar idiomes, però que, clar...
0: I estudiar en general, perquè una mica,
1: sí,
0: és una mica viciosa,
1: sí,
0: si m'ho permets.
1: Sí,
0: cinc carreres.
1: Sí, estudiar m'agrada. M'agrada molt saber coses. Jo ara penso que quan era petita, que no sabia què volia ser una enciclopèdia. Jo, saps? Jo el que volia, o sigui, la sensació que jo tenia era que volia saber-ho tot. No? Jo vull saber-ho tot. I la idea de saber moltes coses, doncs, no sé, passa que llavors, clar, sé moltes coses, però totes per sobre, no? Això, en el món és super especialitzat.
0: Això és impossible. Clar, si parles 8 idiomes no els pots parlar tots. Perfecte.
1: No, però això, aquelles toques d'aquí, d'allà, saps, una miqueta d'economia, una mica d'astronomia, una mica de... No, clar, no? Però no saps res bé, no?
0: Però escrius novel·les.
1: Sí, es veu que sí, no?
0: No et demanen que ho sàpigues tot.
1: No, també
0: quan escric
1: també m'agrada molt buscar, saps, detallets de coses, no? Bueno, això...
0: Buscadora. Sí. Tinc entès que fa poc vas saber, fa uns quants anys, que vas saber que tens altes capacitats. Que clar, quan s'entén de parlar ja alguna cosa es
1: bueno,
0: nota.
1: Sí, sí.
0: Això què? Va ser com un descans?
1: Sí.
0: De dir, ara entenc per què sóc tan ràpida, tan llesta i m'ho sé tot?
1: Sí. Bueno, jo tampoc em considerava molt ràpida i molt llesta, eh? Però sobretot em vaig adonar, perquè la cosa d'altes capacitats, sobretot, és la cosa aquesta del desencaix amb el món, no? I llavors em vaig desculpabilitzar una mica. Vaig pensar, mira, però no era culpa meva, no?
0: No és que em caigui tothom malament, és que tinc altes capacitats.
1: No, però clar, és això, no? O sigui, no és que el món vagi lent, és que sóc jo que vaig de pressa, no?
0: Yeah.
1: I això, i que llavors això, que potser ja tu tens interessos o maneres de veure les coses, que no passa res, no? Que simplement, doncs, bueno, això, que potser sents que no t'han incomprès, no? No
0: t'has sentit fora de lloc moltes vegades, o què?
1: Sí, en general. Sí, em sento bastant inadequada. En general.
0: No pots desenvolupar una mica més, això?
1: Sí, no sé, doncs em sento inadequada, no ho sé, no? Per les coses que dic, no? A vegades no ho sé. Clar, jo, quan em pregunten alguna cosa, jo responc, no? Tinc aquesta mania de dir-ho, no? No ho sé, i llavors a vegades acabo dient coses que penso, clar, això no ho hauria de dir, no? O, i llavors tinc com comportaments que no són... Bueno, que no són...
0: Però això també és perquè jo crec que ens han educat molt a les dones també en aquesta cosa de no sortir del motllo.
1: A tothom, als homes també, no? Al final tothom té un rol, no? I tots assumim un rol, no? És això de què, com estàs, no? Jo que et trobes algú, què, com estàs? I jo els dic, hòstia, però estic fatal, no? Això no s'ha de dir, no?
0: Clar, veuen que la gent s'incomoda. Sí. Doncs no haver preguntat.
1: Ja, sí, bueno, però clar, dius, bueno, clar, al final, no, com estàs, no és una pregunta, no? És com dir, hola, què tal, no? Els xinesos pregunten, has menjat, no? Per dir hola, què tal, no? I clar, no esperen que els hi respongui si has menjat o no has menjat,
0: no? I què
1: no?
0: Has menjat?
1: No? És... Xifal de mà. Bueno, total, que això, que sí, que em sento una mica inadequada.
0: Però sexy. No.

0: M'encanta aquesta versió de la Pipiloti Ris de, sí, de la cançó que tots tenim al cap de les pel·lícules de David Lynch.
1: Sí, sí, sí. Bueno, clar, hi ha aquest trosset al cap al final que es posa, sí, a cridar com una desesperada, que em fa molta gràcia, no? Perquè té aquest punt tràgic i irònic alhora, no? I,
0: sí. També hi ha ràbia dins la Carlota. Ai, mira, mira, mira, aquí, aquí, aquí, aquí.
1: Sí.
0: A veure, sentim-ho. With you. Està tranquil·la, però després la cosa es desllanega.
1: Sí, sembla que és més endavant, jo diria.
0: Escolta'm...
1: Ràbia, molta ràbia.
0: Molta ràbia. De què? Ah!
1: Això, aquesta ràbia.
0: Això ho
1: fem
0: a vegades a casa?
1: Sí, sí, a vegades sí. Sí, quan tinc... Sí,
0: què és el que et fa més ràbia?
1: Que no, em poden fer ràbia moltes coses, però sí, de fet, si pogués, cridaria molt jo. Saps? A vegades, saps? Allò per descarregar-me, saps? Allò fotre un
0: crit. I tenir un grup de rock and roll?
1: No sé.
0: És massa direccionat.
1: És que desafino.
0: Tu el que vols és cridar així sense...
1: Sí, sí, sí, cridar. A vegades tinc com un impuls violent. O sigui, més tinc ràbia i tinc violència dins. Mm-hmm. És així. I no sé què fer-ne, no?
0: Vaig llegir una vegada que en un viatge amb els teus pares, justament la teva mare et va parlar dels pecats.
1: Ah, sí, ma mare això dels pecats ho sabia. Sí,
0: això dels pecats ho sabia
1: estudiar,
0: molt.
1: Contra la lujuria. Contra la lujuria, castidat, m'ho feia estudiar, sí.
0: I em sembla que et va dir que...
1: Que el meu pecat era la ira, sí. Em va dir que el meu pecat era la ira. I penso, a vegades, jo crec que no, Jo crec que el meu pecat és la... És la gula.
0: És la gula de pernil.
1: És la gula, no, perquè la gula és... O sigui, el pecat de la gula va més enllà del menjar. És aquesta, l'ànsia de més, no? Sempre més, no? Aquesta necessitat d'accés.
0: Això
1: és la gula. Jo crec que aquest és el meu pecat.
0: Aquesta avarícia, que es diu avarícia, però en el fons és com ambició, tampoc s'entén gaire quan ets una dona. A vegades també en el món literari o en determinats ambients, jo crec que les dones siguin ambicioses o que denunciïn, com deies, no? No em sembla bé cobrar això, o no em sembla que em paguin tan malament pels llibres o el que sigui, no se sent bé o no es llegeix bé.
1: No sé, clar, jo tampoc em sento una dona ambiciosa, bueno, no sé, suposo que ho soc, no? Jo intento fer les coses tan bé com sé, o sigui, més que ambiciosa soc perfeccionista, jo intento fer-ho tan, per mi és important fer-ho tan bé com jo puc. Ara, l'ambició, que després mira, que em donin el que vulguin, no? No ho sé.
0: Una mica de pernil.
1: Exacte, ja tiro.
0: Escolta, no sé si ha trucat gent per allò de vendre't el pis. Està la cosa una mica silenciosa.
1: De llogar. Jo què he de comprar. A veure, sóc una divorciada, jo no puc comprar res, m'entens? Sóc autònoma i sóc divorciada. Tinc tres fills, tinc un sol sou per pagar. Vull dir, jo no puc comprar cases.
0: El que sí que tens és, podríem dir, una doble vida, perquè a vegades estàs aquí a Barcelona i a vegades estàs a prop de la Bisbal.
1: Sí, una setmana a cada lloc.
0: Necessites aquests moments de sentir-te com sola? És a dir, per poder escriure, per poder crear...
1: Jo no estic mai sola. Ja. El problema que tinc és que no estic...

0: Hi ha d'un senyor, que es diu Rafa Serra, que em diverteix molt escriure-la, molt, és molt curiós, és com ser una mena d'intrus en la seva vida, i intentaré, bueno, crec que està quedant molt bé. La idea és que sigui un llibre legible, o sigui, en el sentit de que tingui un valor literari més enllà del valor anecdòtic.
1: Doncs escolta, estarem pendents, com sempre, del que faci la Carlota Gurt. Nosaltres ho deixem aquí, a l'equip de les Dones i els Dies, Mireia Dalmau, Roger Parera, Moragues, Montse Comelles, Anna i Helena, Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.
0: Moltes gràcies
1: a totes
0: per convidar-me i per fer aquest programa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 41 persones han quedat ferides a França pel pas d'un tornado a la localitat de Pomes, prop de Carcassona. El tornado també ha causat danys en almenys 300 habitatges. Segons la delegació del govern d'aquesta zona, més de 120 bombers han treballat aquesta nit sobre el terreny per assegurar els edificis malmesos. Les tempestes que han sacsejat al sud de França en les últimes hores també han alterat el trànsit a les carreteres, han afectat l'activitat als aeroports i han obligat a cancel·lar trens. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres.
2: La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Aseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden.
3: Venezuela supera els 6.500 morts pels terratrèmols de fa dos mesos. L'últim balanç oficial eleva a 6.509 el nombre de víctimes del doble sisme del 24 de juny. Són 71 víctimes més que la setmana passada. Més de 226.000 persones han estat ateses als hospitals i s'han inspeccionat prop de 61.000 habitatges, dels quals 11.000 presenten danys d'alt risc.
2: Barcelona lidera el rànquing estatal del preu per al lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, quan al conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. L'interès per aquest tipus de lloguer s'ha disparat sobretot a Girona. En canvi, cau l'oferta a les quatre capitals catalanes. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre